0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
10: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
9: Amb una curta edat, podríem dir que tens... Has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
10: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
9: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
10: Totalment.
9: Sí?
10: Sí, completament.
9: Quants seguidors? Molts.
10: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
9: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
10: Correcte.
9: Sí? Ser tu pròpia chef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat, també, i el podem veure.
10: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia, no? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
9: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
10: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si. Perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament... és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
9: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
10: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de a la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada, m'agrada veure com la gent disfruta amb algo que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, a poc a poc vaig anar incorporant elements, com per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
9: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
10: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
9: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre... en un altre nivell?
10: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin alguna cosa mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
9: pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
10: Sí, espera. Crec que el que més em transporta diria que és un salmó. Salmó cru, en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. És fàcil, però és de restaurant. I admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
9: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
10: Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines algo, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va
9: anar creixent. La de trufa?
10: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que, de fet, la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar, me'n recordo que jo estava a la platja i al mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I, bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
9: Rebre, no?
10: Exacte, rebre...
9: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
10: Exacte.
9: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
10: Doncs... jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, a l'Havana i vaig tenir una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això i el tema de la cuina és més... un acompanyament que tinc i una teràpia personal. Mm.
9: Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
10: És molt complicat combinar-ho també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no?, ara mateix. Abans tenia quatre perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional. Si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc a poc he anat arribant a tenir un
9: equilibri.
10: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
9: Mm. Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys va ser professora universitària de Política Internacional, sí, a La Salle. Què tal aquesta experiència?
10: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
9: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
10: Sí.
9: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
10: Doncs, bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
9: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
10: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
9: Crec és que curiós, eh?
10: És curiós. No sé si té a veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls. Que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica. Ser, bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no?, de metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
9: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
10: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida, més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès, i això no ho sabia abans
9: no,
10: de marxar.
9: No, és que ja parles alemany o no avances.
10: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
9: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès, i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
10: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali. Jo vull quedar-me aquí, almenys per al moment. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
9: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
10: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
9: El teu bressol.
10: El meu bressol, i he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà, tinc família encara a Castellà del Vallès, i vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
9: Mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
10: Correcte.
9: Sí, no?
10: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
9: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
10: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat, i com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, I la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes, perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva, i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
9: Que bé. Ets més de peix o de carn?
10: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
9: Sí?
10: És que m'agrada tot, tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
9: Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
10: Doncs... a cuinar, suposo que no és l'opció.
9: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
10: Sí,
9: no?
10: Això és una connexió-desconnexió. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga, també m'agrada molt els esports d'hivern, o inclús estar a la platja llegint un bon llibre, m'encanta la lectura, i a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie, perquè això també alimenta l'ànima.
9: Amb amics o sola, en solitari?
10: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
9: Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
10: Ui, jo crec que sí.
9: Sí? L'has trobat?
10: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... no me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
9: Can Bernet.
10: Pot ser, sí.
9: Sí.
10: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
9: Tu no va dir, tens gos?
10: Sí.
9: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs, molts amos amb gossos.
10: Totalment.
9: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
10: Vale, jo crec que a l'ordre. Soc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no?, també a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno.

0: alguna vegada?
1: Mai, mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
0: Tens data? No encara.
1: No, no tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema, eh?
0: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
1: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sushi, bueno, un sushi, un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
0: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
1: Jo crec que sí.
0: El Japó gastronòmic.
1: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Tinc aquest anhelo.
0: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
1: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent... crec que estic en un bon camí, ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguir aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir... No vull professionalitzar-me com a cuinera, perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai, perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. Però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges. Jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials per seguir expandint i evolucionant amb el món.
0: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
1: Ui.
0: Ja més madura?
1: Doncs sí. Però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta. Suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
0: I ja arribarà el futur, no?
1: Exacte. Sense presses.
0: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
1: Jo crec que no.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
1: Moltíssimes gràcies.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Les xarxes socials han revolucionat la manera de com descobrim, escollim i compartim experiències gastronòmiques. Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera? Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu, Carme?
0: Tu també et fas aquesta pregunta?
1: Ah, doncs sí, habitualment sí.
0: Per qui cuinen els cuiners?
1: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Pot ser no tan evident com sembla, no? Però si mirem doncs això, els masburgers de quatre pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un, jo què sé, d'un osset de peluig, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria, però
0: no,
1: sí que...
0: No t'agrada.
1: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica, no, per mi no té cap mena de sentit, no?
0: I tu per què diries que està passant tot això?

0: respon a tendència, respon a una moda passatgera? Què diries?
1: No, jo crec que és una tendència clara, perquè al final molts dels restaurants i dels llocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica amb la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas, vega-li d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos, sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem, però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
0: Sí, però sí, l'has d'omplir a base d'impactes de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes. Si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
1: Sí, en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi ja certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. O sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de repent t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no? Random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram, perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... És una mica flipant, no?
0: Home, jo et dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
1: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
0: No.
1: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
0: Clar.
1: Diries, me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo, el que sigui, o tal i qual, sense cap mena d'ego, ni ser influencer, ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram, pues, perquè m'ha agradat i perquè el vull compartir amb la gent que amb la gent que em segueix, etcètera, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt, o sigui, jo m'he trobat, i fins i tot de gent que els hi pagues i que et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
0: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
1: No, absolutament. Sí, clar.
0: Per moltes fotografies, per moltes imatges xules que ens puguin ensenyar, no?
1: Sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no? amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, vale? I que tanta tendència, tanta moda i tanta tal... vinculat, repeteixo, amb un àmbit com és l'alimentació, i a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tot siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no? o el pistatxo, no? El fast food, que ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etcètera, no? I, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques, per una banda, i els propis restaurants, o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
0: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
1: Jo crec que està marmant el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que a mi, per mi, un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de, O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet edulcorada con colorantes i no sé què i no sé quantos, i el dia següent de parlar, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, pues, si tens...
0: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat... Sí?
1: Sí, sí, clar, clar.
0: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, mm-hmm, que contracta uns cuiners i que han de pensar de com fer clientela, mm-hmm, tenen, diríem, la seva brújula en...
1: Absolutament. Absolutament.
0: A les xarxes?
1: Sí, sí, sí, home, sí? Clar. Sí, sí, sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys, des de l'aparició de les xarxes socials, és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I tu ho saps molt bé. O sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
0: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
1: Correcte.
0: Clients,
1: llavors,
0: públic.
1: Quins són, et diria, quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no?, al públic que tu et vols dirigir. I ara i torno, vaig a l'altre extrem, no? I ara també una tendent... Maldita tendència, mal dita, no?
0: Uh-huh.
1: Tendència...
0: No maleïda.
1: No maleïda, exacte. És la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no?, cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a...
0: A l'essència, no?
1: Sí, o sigui,
0: al plat
1: de macarrons, a la sípia amb pilotilles, no?, amb albòndiga, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un el que tu vulguis, no? Llavors, això són plats que al final són molt menys instagramables, no?, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? Llavors, doncs... I això a l'algoritme... Disculpa, l'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes, o sigui... I et poso un exemple. Tu, si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no?, per les metadades, i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament... Moltes, moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació... O sigui, el teu comercial, no?, la teva manera d'arribar al públic és aquesta, és les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pot fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
0: Val. Llavors, ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials, mm-hmm, i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, mm-hmm, no?, i el satisfer el client amb els plats més bàsics.
1: Correcte.
0: Qui sobreviu en tot això?
1: Jo crec que el que ho faci, per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, la bolera porta... No? Quants anys porta?
0: Més de 40.
1: Pues mira, per exemple, no?
0: 41 o 42, sí.
1: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no? Molt igualades, molt...
0: Que no passen de moda.
1: Però no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no? Sí. Que va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina... de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere...
0: El Julio.
1: El Julio, no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
0: Però, i llavors, la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
1: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no?, que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etcètera, etcètera. Per una altra banda, has de crear marca, no?, has de crear el que es diu el brand awareness, no?, el valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no?, i digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari, de venda directa, no?, de menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no?, que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no?, de més promocional, no?, i aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
0: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca-orella tota la vida?
1: Sí. Sí, sí, això continua funcionant, lògicament, sí, sí, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no?, i publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no?, seguidors. I a partir d'aquí, com et deies, anar-ho sabent gestionar.
0: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda?
1: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no?, que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no?, no et quedis amb la tendència, que poden haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no?, dintre d'aquests restauradors més... amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, que rasqui una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
0: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
1: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més de cada dels meus fills.
0: Sí. Però els penges...
1: I mira que borro.
0: Els penges a les xarxes?
1: Els meus fills?
0: No,
1: els plats.
0: Els plats, home.
1: Sí, però la gran majoria són de clients. Sí, sí, sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre del 10% de millors ressenyadors, no?, de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. I tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada, ho penjo a Google i ho puc penjar i ho comparteixo a Instagram, i si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no m'agrada criticar, i igual...
0: No li fas ni crítica negativa.
1: No, em sap greu.
0: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
1: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Benvinguda, Naila. Naila Martínez, My Nutritionist. Hola.
2: Hola, Pili. Què tal? Doncs
1: jo
2: molt bé.
1: Tu també.
2: Aquí sempre estic bé, jo. Després fora d'aquí ja ho veurem, però aquí jo sempre estic bé.
1: Sí, sí, sí. Estem bé. Jo també penso, com estàs? Bé. Si anem al detall ja, doncs els detalls hi ha altres coses que potser ja no tant.
2: Però
1: potser general,
2: els nostres oients no els interessa.
1: Avui parlem d'economia, no només de menjar saludable, sinó d'economia. Sí. Perquè tenim aquesta imatge col·lectiva, no?, que menjar saludable és car.
2: Doncs
1: home,
2: sí.
1: La cistella de la compra és cara.
2: Sí, cada vegada més. Hem de dir que d'entrada tot està pujant de preu, per tant podem dir que la cistella en general és cara, però doncs hem de... O el que vull avui és posar una mica de llum, no?, amb aquesta frase de menjar saludable és molt car, perquè realment no tindria per què ser així.
1: Doncs com ho fem per tenir una cistella sostenible econòmicament
2: doncs
1: i saludable?
2: D'entrada, primer, entendre que és menjar saludable, val? Perquè sí, clar, si associem menjar saludable a productes ecològics, supermercats healthy, llavors d'aquestes estranyes, no?, que cada vegada n'hi ha més, que no sabem ni com es diuen, snacks que ens venen amb publicitat saludable, productes proteics o receptes d'Instagram amb 50 ingredients, no?, doncs la realitat és que sí, que si fem això, realment podríem dir que l'alimentació o que menjar saludable és més car, però la realitat és que la base d'una alimentació saludable no té per què ser aquests aliments, que la base és bastant simple. Parlem del mateix de sempre, Pili. Llegums, verdures, fruita, arròs, pasta, pa, ous, fruits secs, oli d'oliva, peix i aliments poc processats en general. Sí, és cert que alguns d'aquests aliments han augmentat el seu preu, però al final, si la base de la nostra alimentació són aquestes legums, aquestes verdures, aquestes fruites de proximitat, de temporada, doncs la cistella de la compra no té per què augmentar més el seu cost. O sigui, de fet, molts dels aliments més interessants nutricionalment, com aquests que he comentat, són els més econòmics.
1: Uh-huh.
2: No? Parlo de les legums. És que,
1: per exemple, saps, no?
2: Que
1: Hi ha
2: molts, però les legums, llenties, cigrons, mongetes, són una molt bona font de proteïna, són una molt bona font d'energia, perquè aporten hidrats de carboni, ens aporten ferro també, ens aporten fibra, perquè anem escassejats de fibra a la població en general. Per tant, doncs, a part de vitamines, minerals, i quan les consumim, també ens aporten sacietat. Sí? I no parlo de me menjo els legums per després no menjar. Parlo de si jo menjo els legums em sacien, la quantitat de menjar que jo al final menjo durant el dia serà menor. És a dir, si jo incorporo aliments rics en fibra, aquesta fibra m'ajuda a que la digestió sigui més lenta i que, per tant, estigui saciada durant més estona. No? I per tant, si jo me menjo unes legums i em sacien durant 3 hores, aquelles 3 hores no aniré a buscar una altra cosa, que probablement sigui algo que hagi comprat processat i més car, sí? Perquè no em sacia. Llavors, les legums són una molt bona font per tenir a casa barata, no? I nutricionalment completa. Després també, important, sobretot si ens costa més cuinar, utilitzar verdures congelades, per exemple. Per què? Perquè redueix el malbaratament. Val? Hi ha moltes famílies que em diuen és que, Naila, compro les verdures, però clar, potser les compro de temporada, de proximitat, però és que després se me fan malbé perquè no les acabo utilitzant. Doncs comprem, si us passa això, compreu verdures ultracongelades, que ultracongelades al final és que les han collit i les han congelat directament i moltes vegades tenen conserven més les propietats que en algunes verdures refrigerades. Per tant, les comprem congelades i això ens fa que utilitzem la quantitat que necessitem per aquell àpat i la resta se'n torna al congelador i no malbaratem, no? I no llancem aliments i, per tant, perdem, no? Perquè és una pèrdua econòmica.
1: No, sí.
2: Després, aprofitar també. Intentar fer cuina d'aprofitament. Fa uns dies, Pili, parlàvem que ens costa cada vegada més cuinar, com
1: encara li dono voltes, que recupereu el podcast, de si ara cuines el futur o no.
2: Sí.
1: Encara li dono voltes, d'això n'hem de tornar a parlar.
2: Però clar, si parlem que cada cop cuinem menys, fer cuina de reaprofitament potser ens costa, no? Perquè abans bueno, la meva mare feia molta cuina d'aprofitament, perquè al final compraia un pollastre sencer, aquell pollastre se n'aprofitava tot gairebé, no?, d'aquell pollastre. Ara, clar, si algú compra un pollastre...
1: Sí.
2: La feinada és... Què es fa amb tot allò, no?
1: I tant.
2: És entendre que... Però bé, la cuina d'aprofitament bàsicament és doncs que si jo estic cuinant verdures perquè no se me facin malbé, en cuino de més i les puc congelar o les puc guardar per després a la nit per fer aquest acompanyament, val? És a dir, que quan cuinem, cuinem una mica de més, aprofitem ja que ens posem a la cuina i això ho podem guardar.
1: O després inventar-te receptes, no?, amb aquells, allò, pues, amb els cigrons, les llenties, amb, aquest, amb aquestes coses
2: després,
1: que, has,
2: Pili,
1: que has fet de més i ho barreges i
2: ja
1: està.
2: Hi ha bases que ho toleren tot, val? Les llegums,
1: sí,
2: l'arròs i la pasta ho tolera tot. O sigui, tot vull dir... Sobretot, què és el que més ràpid es fa malbé, a part de la carn i el peix? Pues les verdures, no? Si ja estan madurades. És que amb un arròs li pots posar les verdures que vulguis. És que amb una pasta li pots posar les verdures que vulguis. I amb unes legums també.
1: I fins i tot carns i peixos.
2: I carns i peixos. O sigui, que la pasta, l'arròs i els legums són una molt bona base per aprofitar allò que se'ns està, que hi ha a la nevera, ja dius, bueno, és que això ja ho cuino avui o no, no? Llavors, ostres, són tres bases que ens permeten posar-hi aliments i que després també posar verdures a les amb aquestes bases els hi dona sabor. És que les verdures són, quan parlem del xup-xup, no? Que no és necessari que fem un gran xup-xup, però quan parlem d'un sofregit de verdures és que són les que realment donen sabor, perquè si no, doncs trobem una pasta, un arròs bullit, és insípid, no? I moltes vegades acabem comprant salses que potser estan molt potenciades en sabor, però de forma artificial, no realment amb el sabor que té una ceba, un all, uns pebrots, no? I que ja us dic, que això, dius, ostres, quina mandra haver-ho de tallar. Si és que venen bosses congelades.
1: És cert.
2: Dius, és que és molt car. Més car és que ho compris i no ho cuinis i que ho haguis de llançar, no? O més car, perquè, i això també és important, encara que ens sembli que menjar és molt car, o sigui, més quin cost té o quin cost tindrà la meva salut, no? O el no cuidar la meva salut al cap dels anys. No? Després també hi ha una cosa important, que és que moltes vegades ens fixem en que és molt car les menjades principals, però allò que comprem per la perifèria, que jo li dic, no en som conscients, no? Refrescos, galetes, productes industrialitzats, snacks, menjar preparat... El delivery, no? El takeaway, el portar a casa. O sigui, això és molt car,
1: realment. És que realment, si tu vas amb una llista de la coixó, podem comprovar tots i totes. Sí. I segurament ho haurem comprovat totes i tots. Si vas amb una llista ben marcadeta, ben pautada, i et limites a la llista, el carro és molt més barat que si vas un dia a la babalà amb gana i comences a posar allà, vinga, no?
2: Sí, sí. Si aneu amb una organització, no? Jo sempre dic que el diumenge, una hora al principi, després en mitja hora ho tindreu, de fer una programació del que voleu menjar durant la setmana, fer-vos la llista de la compra. Si és que ara la intel·ligència artificial us ho fa, la llista de la compra, i poses inclús l'organització de la setmana, no? Fiques l'organització de la setmana, fas la llista de la compra, ja la tens, i allò ho compres per després cuinar. Primer, arribaràs i no hauràs de pensar. Perquè quantes de nosaltres pensem en fer el sopar 5 minuts de començar a preparar-lo?
1: Oh, i tant.
2: I llavors entra l'angoixa, entra la culpa, no?
1: La culpa,
2: obres la
1: culpa.
2: Nevera, la tanques 50 vegades a veure si apareix alguna cosa ja cuinada, no? I això no. No.
1: Ostres, això seria magnífic.
2: Clar, si ho tenim... Sí, no sé si algun cop ens passarà això. Però està, o sigui, és molt millor quan... Després de tot el dia de treballar, si tenim fills, motxilles, deures, dutxes, pijames, si ja tenim pensat el que hem de cuinar, si ja ho tenim apuntat i tenim els ingredients a dins de la nevera, és que anirem amb el pinot automàtic i ja ho cuinarem i ja s'ha acabat. Però si no ho tenim pensat, ostres, jo a les 8 de la tarda, Piri, ja dius que
1: ja
2: tinc
1: no
2: un
1: pots.
2: Mono amb un platillo dins que em diu salva-ho com puguis i vés-te'n a dormir.
1: També el compartim, aquest mono.
2: Per tant, salva-ho com puguis, és... Mira, què tocava avui? Ah, mira, que tinc...
1: Truita. Truita,
2: vale, pues truita, perfecte. Truita, quatre fulles d'enciam i una patata al microones. Ja ho tinc salvat, vull dir... I no és car, això, no és car, val? O sigui, que hem de marxar de menjar saludable és car, no és necessari anar a comprar productes ecològics, productes superhealthy i tot això de bio, no? I tot el màrqueting que ens posen als productes del supermercat, que al final és utilitzar aquesta base que hem dit, llegums, verdures, fruites, car, peix, que podem anar a comprar car i peix d'oferta, no? I que, a més, si augmentem el consum de llegums i ous, no n'haurem de comprar tanta, no? I, per tant, també això equilibrarà el cost de la cistella. Cuinar plats senzills, receptes ràpides, utilitzar congelats, com hem dit, repetir menús. No passa res si avui mengem pasta i demà també mengem pasta. A la setmana hi ha 14 oportunitats d'àpats entre dinar i sopar. Perquè dos dies mengis seguits pasta, no explota ningú, val? No ve un policia a dir-nos, t'has equivocat, ja no estàs fent equilibrat i saludable. Això no passa, val? Per tant, aprofitem, ja que estem cuinant avui, escolta, pues si avui estàs inspirada, cuina per dos, i, no? O si dineu a casa, doncs cuineu una mica més i ja teniu la base per sopar, no? O sigui, intentem agilitzar-nos, que menjar saludable ni és car ni ha de ser complicat, perquè si no ens paralitza i al final no fem res.
1: Naila, gràcies, gràcies, gràcies per ser-hi.
2: A vosaltres per escoltar-me.
1: Petons.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli Cèsar es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat. Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta d'etapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Edi, estem aquí perquè m'expliquis una mica la teva història, no? Tu ets refugiada política, vas venir de Colòmbia, explica'm per què vas haver de venir cap aquí.
9: Sí, bueno, en principi perquè sóc una dona líder social, a Colòmbia i encara això ha fet que tinga que sortir del meu país. Llavors, al 2021, quan portava a Colòmbia una situació de crisi molt, molt fort, això va fer que persegueixin a molta gent. Jo puntualment he tenit una persecució per la mort del meu germà, que és un cas de lesa humanitat, així es diu en Colòmbia, que bàsicament hi ha una responsabilitat de l'estat colombià frente a un amor, digamos, en este caso, del meu germà. Aleshores, jo també liderava un espai petit de dones, 80 dones i homes, que portàvamos a l'art com un espai de trobada, de fer teatre cada dia, i això el que va fer és que també afectasse al nostre espai. I, bueno, gran part de la meva persecució fa perquè jo he denunciat a l'Estat i pues hemos demanat com a família saber què havia passat con el meu germà, no? Que bàsicament té unes coses molt puntuals de persecució, de búsqueda. Jo he intentat com no sortir del meu país, però això ha sigut molt complicat. M'han perseguit per moltes parts i pues a l'últim moment tens que sortir obligatoriament i, bueno, i això va fet que jo arribi aquí, a Sant Cugat, fa 4 anys d'això, i bueno, és reconstruir la vida, no? Des de zero, i pues per això estic aquí.
8: Perquè clar, quan et perseguien allà a Colòmbia, entenc que et senties amenaçada amb la teva vida.
9: Sí, sí, una mica el sistema de persecució que se fa en el meu país és com o surtes o desapareixes, perquè, o si no, pues, corre riesgo la teva vida, no? Encara sí que diverses vegades me han arribat mensatges advirtiéndome una i una altra vegada que sortiera del país o que desapareixera, perquè, o si no, pues, les conseqüències seria pues, no estar viva avui, no? Sinó estar mort, segurament.
8: Com va ser aquest procés d'haver de marxar de Colòmbia i de venir cap aquí? Explica'm una mica què vas haver de fer per haver de sortir d'allà.
9: Bueno, jo crec que això és el més complicat, perquè jo he sortit en 3 dies del meu país i pues, això fue molt doloroso, perquè he deixat tot, la meva vida. Jo soc actriu i directora escènica i estava treballant, la meva feina era en un grup molt important que es diu La Candelària, que aquest any cumple 60 anys i, bueno, és un grup molt important del meu país, pues he tingut que deixar-lo i també el meu col·lectiu de comunitats i el més important, la meva família, no? Perquè encara he sortit pues deixant-lo allí tot. I quan he arribat aquí, bueno, això fue molt fort perquè no me trobava bé aquí, no? Com era molt complicat entendre la cultura, era molt complicat també com aquesta manera de viure aquí, no tenir a ningú, perquè encara el que ha succeït és que m'he trobat amb unes dones, no? Con algunes dones del poble, que pues, ara són les meves amigues i que són aquestes dones quines m'han refugiat d'alguna manera, no? I sí que després, pues, con l'Ajuntament, hem fet tot aquest procés de l'exili, de demanar l'exili, el refugi, no? I de passar tot aquest procés administratiu, que pues, és bastant complicat, i que jo encara no sabia res de com fer-lo. I sí que a través, bueno, de l'acompanyament de l'Ajuntament, això m'ha ajudat molt, com a entendre una mica al temps, esperar i reconstruir-me una mica, no? Ara aquí, bueno, aquí, que és el meu poble, no? Jo dic que és el meu poble perquè encara he arribat directament aquí, a Sant Cugat, i porto 4 anys vivint aquí, a Sant Cugat. Entonces, pues és el meu poble i és on també m'he trobat amb molta gent i amb una red de persones que han fet possible també, no? Com poc a poc, pues entender que tens que viure aquí.
8: Clar, parlaves d'aquestes dones, no?, que t'havien acollit. És potser el contacte que vas trobar per poder venir cap aquí, aquestes persones?
9: Sí, realment, una meva amiga, que bueno, era una amiga meva que estava estudiant en el meu país con ella, encara pues, com que s'ha enterat de tota aquesta situació i m'ha acompanyat. Y aquesta mi pues vivia aquí en Sangu y era como yo creo que allí podrías una mica estar y això ha sido el nostre contacte per arribar aquí, no?
8: Explica'm una mica més tot aquest procés que em comentaves de col·laboració amb l'Ajuntament, no? De demanar aquest asil polític. Com és això?
9: Sí, bueno, això és important, en principi, comprendre una mica que el procés té que ver con el tema administratiu del país. Això no... no té res, ninguna administració petita, gran, no, això és una llei d'estrangeria, que pues, és una llei que realment acoge a tots els migrants i això a tot no rige, saps? Independentment de quina situació tu tens o no. En el cas meu, que és un tema de d'exili i de refugi, pues, té un procediment diferent, sí? Quan tu demanes a l'exili i el refugi, tens que passar moltes proves. Aleshores, l'Ajuntament té un espai que és d'exili i refugi, que és una acollida de persones refugiades i exiliades que arriben i que volen demanar l'exili. I pues, a través és aquest servei que te permet una mica com empezar el procés. Jo l'he demanat perquè encara no sabia com estar aquí en un altre país que no era el meu i que venia també amb una situació molt, no, molt fort, molt... que en aquest primer moment no podia ni pensar per mi mateixa, com que estava una mica bastante afectada i com desubicada també. Aleshores, l'Ajuntament que fa, pues, te permite como passar aquest procés que és demanar el permís, el asili o el refugi, i també fer un acompanyament psicològic. No? I això el que fa és que pues, tu inicies el procés. Entonces, aleshores jo he demanat l'exili i he empezat el procés psicològic. I res, pues, explicar-te més o menys això com és, pues, tu demanes i el primer procés és trobar-te amb una abogada que lo demana a estrangeria. I en estrangeria pues, la primera trobada és que tens que fer una entrevista. Entonces tienes que demanar cita para la entrevista. Todo es demanar cita, ¿sabes? Paso a paso. Claro, demanar cita para el exilio y el refugio es una mica complicat, ¿no? Porque hi ha molta gent, porque en moment no agafan al teléfono. Y això lo que fa es que la gent espere molt temps para poder demanar el asili. Una vez puedas ya demanarlo, pues tens aquesta entrevista on converses con una persona de tot lo que ha passat, ¿no? Perquè estàs aquí, què has fet, què ha passat amb tot això. I després d'això, pues te donen el NIE, un primer document, que és la targeta vermella. Primer una targeta blanc, que això és mentre fas l'entrevista, o sigui, mentre esperes una mica l'entrevista. I con aquesta targeta pues, tu puedes residir i treballar 6 mesos. Cada 6 mesos tens que renovar-la. Després d'esta targeta blanca, te donen la vermella, que també és el mateix, solament que avança una mica el procés, però és el mateix. Tens permís de residir i de treballar. I aquesta targeta vermella pot estar contigo 4 anys, 3 anys, depèn. El temps que l'administració tarda en donar-te una resposta. Després de cert temps, pues, te dicen si sí o no te donen l'exili i el refugio. En mi cas, pues, 4 anys després me han dit sí.
8: Entenc que hi ha com un impàs, no?, que estàs sense papers, d'alguna manera. Això no et dificulta també a l'hora de fer qualsevol gestió o qualsevol cosa?
9: Sí, diguem que d'alguna manera això és el moment més complicat, no? Sí que és veritat que no tothom demana l'asili i el refugi, perquè també demanar-lo té unes implicacions i tu tens que respondre a unes condicions per demanar l'asili i el refugi, no? No te lo donen perquè sí. No. Hi ha unes condicions del país, unes... més o menys com unes peticions que te fan de que tu tens que complir. Aleshores, no tothom demana això, però sí que les persones que, pues, que lo necessiten i que lo demanem, sí, és veritat que s'intenta fer ràpid, però depèn l'atenció. Així que aquesta estona que estàs sense document, pues, a veure com pots saps? O sigui, intentar, no sé, aconseguir-te la vida, saps? Una mica, perquè és complicat, sense document. Sí que hi ha com aquesta possibilitat de la feina en negre, no? Que és com, nosaltres le deim com feina en negre perquè realment no és visible tot això que fem. I això te permet una mica, però és complicat en moltes coses, no? El tema de salut, el tema de l'empadron, el tema de... O sigui, si no tens un document... pues això dificulta tota la gestió de la teva vida.
8: Mantens el contacte amb la teva família que es troba allà a Colòmbia?
9: Sí, sí, sí. Sí, bueno, ha sigut una mica complicat, perquè, clar, la meva família no estava preparada per a aquesta situació, ni jo tampoc, i crec que això li passa a gran part de la gent exiliada i refugiada, que, és a dir, ara estem aquí i de repente, no sé, passa alguna tragèdia, saps? I no estan preparades per a això. Jo crec que el món necessita preparar-se per a això, saps? Perquè sí que tu estàs aquí, estàs bé, i estàs amb la teva família, estàs amb els teus amics, i en tu cultura, i en tu país, però això no pot... O sea, no puedes, como, d'alguna manera, visualitzar què pot passar, no? I, clar, la meva família, pues, jamás pensábamos que això fuera a passar. Lo cual, pues, nos ha tomat d'alguna manera de sorpresa, també, no? Y pues eso lo que ha fet es que estemos de alguna manera vivint una situació de distància que és molt complicat, perquè sí que la meva família no, pues no puede arribar aquí i no puede arribar perquè pues la meva mare, per exemple, ha mort mentre jo estic aquí en exili, lo qual també ha sido una situació super complicada, i sí que tinc dos germans, així que encara me quedan, però és com que tu tens que passar moltes situacions molt doloroses també i molt violentes a la distància, perquè no pots fer res. En un primer moment, quan demanes l'asilo, tu no pots sortir del país, saps? O sigui, hi ha un moment, quan la gent té la targeta vermella, que la frontera està tancada. Aleshores, pot viatjar a qualsevol lloc d'Espanya, però no pot sortir d'Espanya. Un altre moment, quan te donen l'exili i el refugi, no puedes anar al teu país, lògicament, no? Perquè t'estan protegint d'aquest país. I això què vol dir? Que tu tens que portar tots els anys que te demane al país per no arribar al teu país. En el cas puntualment del nostre país, en aquest cas d'Espanya, pues són 5 anys, no? Entonces, llavors, si tu esperes 4 anys que te donen l'exili, pues a partir d'aquest moment inicien els següents anys. És a dir, que encara jo ara estic passant el primer any, no? Tendré que esperar una mica 4 anys per a poder, no? Per exemple, ir a visitar a la meva família.
8: Quina és la teva vida ara aquí? Com és el teu dia a dia?
9: Això és una pregunta molt interessant. Perquè sí que quan he arribat, com te diu, jo soc actriu, i pues la meva vida en el país era fer teatre cada dia, fer teatre, ser mestra de teatre, i bueno, aquest era el meu món. Una vegada arribat aquí, con tot aquest procés, pues això fue molt complicat, perquè és una altra cultura, és una altra manera de fer la feina teatral, és un altre context, és tot molt diferent. Aleshores, poder trobar-me en aquest espai que és el meu de l'art, pues ha sigut un recorregut molt fort. Així que res, he fet feina en diferents coses, en moltes, com tothom, com qualsevol persona migrant que tenim que fer feines que pues, encara no ens agrada, que encara tenim que fer perquè no hi ha una altra manera de sobreviure. I aleshores ara, jo sóc estudiant de l'autònoma, a poc a poc m'he incorporat a la universitat i a través de la universitat crec que això m'ha permetit una mica, com no, conèixer una mica més la cultura, estudiar el que m'apetecia, que era el teatre. M'he fet un màster en estudis teatrals i ara estic fent el doctorat en llengües catalanes i estudis teatrals, per això és aquí el meu català i la resistència de parlar-lo més cada vegada. Ara jo estic fent feina a la FAS, que és la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma, I pues allí porto una mica, soc tècnica de suport del projecte d'exili, refugi, educació i cooperació, bàsicament, no? I aquí el que fa, pues, soc tècnica de fer xerrades, de fer formació i, bueno, i d'ampliar una mica més el món. I sí que a nivell artístic he decidit fer un espectacle aquí que es diu Jujac, que bueno, és un espectacle que ha nascut aquí en Sant Cugat i que és un espectacle que porta la meva història, però a nivell escènic. I això l'hem fet amb algunes amigues i bueno, algunes persones que se troben en el nostre col·lectiu, que després hem creat Abjajala, que Abjajala en llengua quechua és territori sagrado, i que bàsicament el que fem és que som una companyia de teatre, no? Onde també hi ha dones migrades, onde també hi ha dones d'aquí, i bueno, nos trobamos a partir del teatre, bàsicament, i de contar les nostres històries. Aleshores, Jujai és un espectacle que portamos onde jo parlo de per què estic aquí, quién era el meu germà i què ha passat. Y después, bueno, hemos feito otras creaciones, Mis manos saben más que natallar, que es una obra netamente de las trabajadoras de la llar de Sant Cugat. Y bueno, ahora hemos hace poco estrenado New Canchi, que es un espectáculo, una mica que parla de la cultura de la terra i de les nostres cultures, però és més contemporani i és el nostre primer espectacle totalment en català, no? Que també per a nosaltres és una exigència molt, molt, molt fort, però que també és molt important per a nosaltres com incorporar-nos cada vegada més pues, al territori on vivim i on fem vida cada moment. I res, ara això, pues soy treballadora, estic fent un doctorat i mira, i fent teatre con l'Abjajala.
8: En algun moment et planteges tornar a Colòmbia? ¿O ya la teva idea es quedarte aquí?
9: Pues mira, això és una pregunta complicat. I és complicat perquè jo crec que sí, en algun moment m'agradaria molt tornar al meu país per a veure la meva família i per a trobar-me amb la meva cultura, però encara no sé totalment si això passaria i si això me donaria a mi una tranquil·litat, no? Després de tot el que ha passat, no? Jo crec que les persones que d'alguna manera sortim de les nostres països de manera obligada i amb aquests graus de violència, se torna una situació molt complicada, no? Perquè te lo han quitat tot i te han obligat a vivir una altra cultura i en un altre lloc i tu tens que adaptar-te a aquest lloc i a aquesta cultura. Aleshores, de moment no lo tinc clar, sí? Crec que per a mi sí que és important bueno, ir a visitar el meu país després de no sé quants anys passaran, però crec que no seré la mateixa, per exemple. També tot el que està passant a nivell polític per a nosaltres com a colombians i com a colombianes, i bueno, no solament per a nosaltres, sinó per a tothom, no? El que està passant en el món crec que és una situació pues complicada de saber, no? No sabem què passarà. Sí que sempre intentamos una mica pensar en que ojalá pues estas cosas no pasasen, saps? Que ojalá ningú tenga que sortir del seu país, de la seva terra, però també és verdad que ara tenim una realitat molt complicada en tot el món, no solamente a Colòmbia, això és important dir-lo, sinó pues que aquesta ola, no? de no comprender una mica la diferència, no? De construir des d'un altre lloc que no és l'humà, sinó és l'atroç, crec que també pues, és difícil. Així que pues,

0: de Paladio de Carl Jenkins. Donem la benvinguda al Faves Comptades a la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat, que ens acompanya un dijous més per acostar-nos la feina que es fa des d'aquesta institució de la ciutat. Clara, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I a més, bé, avui un dia d'aquests de pluja amb tants avisos d'alerta d'ahir, tot plegat, he arribat a Sant Cugat bé, però per això estic bé jo de salut també.
0: Per això t'ho preguntava.
1: És aquest tema. Una cosa és el fora i una altra
0: important.
1: És el dins. Exacte. Doncs el dins, estupenda.
0: I aquesta música és perfecta per un dia com avui, per quedar-se a casa, o escoltar la ràdio,
1: sí,
0: i posar-se aquesta musiqueta de fons.
1: Sí,
0: perquè t'agafa una energia
1: és
0: que no te la treu ningú.
1: Exacte, pam.
0: Escolta, tenim la celebració de Santa Cecília a la cantonada. S'ha convertit en un símbol de l'amor per la música, aquesta celebració. Segur que des de l'Escola Conservatori teniu moltes coses preparades, oi?
1: Sí, perquè a més és tradició fer aquest concert sempre solidari per alguna causa concreta. Bé, fa un any ho fèiem per recollir instruments per tot un país que els instruments de música clàssica estaven, doncs, prohibits i estudiar música clàssica estava prohibit. Aquesta vegada ens espera Cuida'm, un programa preciós, programa Cuida'm de l'Hospital Sant Joan de Déu.
0: Mm-hmm. Explica'ns alguna coseta del que hem escoltat, que ens ha agradat.
1: Sí, és que he volgut començar amb una música d'un compositor contemporani. Actualment té 81 anys, per tant, sí, existeix música i músics que composen grans músiques com aquesta. Ell és fill d'un organista i director de cor. Per tant, aquesta importància també de la família, també, que acompanyen el creixement i l'aprenentatge de la música.
0: Bé, doncs, et sembla que escoltem el segon fragment?
1: I volia dir una cosa que és totalment, no té res a veure, és una música molt més calmada, no té aquesta trepidància. És aquesta, diu, i jo ressaltaria una cosa molt maca de la lletra, que diu: mai l'ombra d'un arbre no fou tan preciosa, amable i suau.

0: Clara, que estem escoltant... No, tu no ets, no?
1: No, però jo la canto.
0: Tu la cantes.
1: La canto, perquè m'agrada molt, ja porto molt temps cantant-la. És veritat, és una àrea, com escoltem, que les freqüències baixen, les freqüències cardíaques, entres en un estat de tranquil·litat.
0: Catatònic, pràcticament.
1: Sí. A més, està cantada amb excel·lència, és el compositor Sant Händel, per tant, estem parlant del 1738, ja fa temps d'això. Hem de dir que

0: Quan es va estrenar va ser un fracàs comercial. A vegades va bé saber aquestes coses de la música i del món de les estrenes.
1: Sí, perquè mai no saps com acaben les coses.
0: Exacte. I mira, i ara ja és una de les àries per excel·lència de totes les cantants, ja siguin mezzos com sopranos o contratenors, que estan cantats en temps de moltes variacions. Aquesta música sonarà i es cantarà en el programa solidari de Santa Cecília que farem al Conservatori el dia 20. El dia 22 de novembre, perdona. Mm-hmm. No, la celebració del Santa Cecília és el 22 de novembre.
1: Sí,
0: però nosaltres ho fem el 20, saps? Sempre aquestes coses. Mm-hmm. I, clar, aquesta música ens permet això, escoltar el cor, escoltar-nos nosaltres, escoltar, estar sota aquesta, aquesta ombra. I aquest cuida'm també lliga molt amb la paraula cuida'm del programa de l'Hospital Sant Joan de Déu. I ara jo passaria a una altra cançó, una altra música, val? Però cal recordar que ens hem de trobar el dia 20 de novembre a les 19:45.
1: 20 de novembre, correcte.
0: Que sí.
1: A 8:15.
0: Exacte, perfecte.
1: A l'aula magna del centre, per
0: sí.
1: desplegar tot aquest programa, no? Per celebrar sí. Santa Cecília.
0: I a més que hi participen alumnes i professors, per tant és un moment important per tots nosaltres. I ara proposo escoltar, en canvi, la Oda per Santa Cecília.
1: Oda.
0: Oda. Del mateix compositor, d'en Händel.

Hem escoltat les veus perquè és una oda, es canta, es fa homenatge a Santa Cecília, i la cosa és que ve a dir aquesta peça, i en general subratllaven en aquest temps i en aquesta època, que la música és una força central en la creació de la Terra.

0: Avui tenim molts directors d'orquestra, no només aquí a l'estudi, sinó a l'estudi tècnic.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí dirigint tothom. És que et surt, no?
1: Sí,
0: surt,
1: sí, sí.
0: Surt una mica de dins. Però no perdem el nostre horitzó, que és aquest concert de Santa Cecília, perquè també ens hauries d'explicar, Clara, a veure qui intervindrà, com es poden fer les aportacions, els detalls importants.
1: Perquè aquest concert benèfic, ho torno a dir, és pel programa Cuida'm de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que obre una porta a l'esperança. Des d'ara es poden fer donacions. Hi ha una fila zero o el número de mòbil fent bisum. El número és el 644-0207-87. Mare meva, dit així, a veure si preneu nota. I amb aquesta hi es pot fer la reserva d'entrades a través d'un QR, però sobretot si veniu a l'escola i al conservatori, ja hem muntat una parada que es poden comprar productes, que la mateixa fundació, la mateixa Hospital Sant Joan de Déu ens ha ofert, ens ha donat aquesta possibilitat, i en el blog del conservatori teniu l'enllaç per poder fer aquestes donacions.
0: Val. Seria interessant que expliquéssim en què consisteix aquest programa Cuida'm, no? Perquè la gent tingui informació i ajudem a la sensibilització perquè puguin contribuir a fer aquestes aportacions.
1: Doncs aquí anem. Des del 2004... Cuida'm ha realitzat 434 intervencions a nens i a nenes de 50 països diferents. Això vol dir que els metges consideren que hi ha un infant que necessita aquesta ajuda i aquesta intervenció, doncs es fa. I el Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en aquí se'n realitzen moltíssimes. Però no tan sols s'atén a l'infant, sinó a tota la família, perquè se'ls dona, doncs, això, allotjament, estada, perquè són coses a recuperar-se. Són patologies des de cor, des de coses físiques, des de la vista, l'oïda, coses que en els seus països allò seria, doncs res, un infant que no podria avançar, al revés, aniria enrere, doncs se'ls dona l'oportunitat d'aquesta intervenció i donar aquesta porta a l'esperança. Cada any nosaltres, hi ha la comissió Santa Cecília que valora quin és el projecte i ara s'ha considerat molt, molt important doncs, col·laborar i estar per ells.
0: Mm-hmm. Doncs qui ho vulgui pot trobar tota aquesta informació a la web de l'Hospital Sant Joan de Déu, on trobareu els detalls de com treballen i quins objectius tenen. Continuem amb la música?
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga.

0: És una guitarra, és un so inequívoc, no?
1: Sí.
0: Però què és el que estem escoltant?
1: Estem escoltant de Maurice Ravel, l'oiseau triste, que està dintre d'una obra de piano de Maurice Ravel que es diu Miralls. He posat la versió amb guitarra perquè el que sonarà el dia de Santa Cecília és la versió amb piano, interpretada per Emili Brugalla, que és professor de l'escola i gran pianista. Però en aquest moment cal dir que aquesta obra és el conjunt, tot ell, que hi ha diferents parts d'aquesta obra, participa d'aquest estil impressionista de Ravel, que ho va justificar amb una situació de William Shakespeare, que va dir: la vista no es coneix ella mateixa abans d'haver viatjat i haver trobat un mirall on poder-se reconèixer. Així, d'aquesta manera, ens podem reconèixer amb aquestes aportacions, amb aquesta ajuda, amb aquestes donacions, amb aquesta vinculació amb les persones més necessitades. Uh-huh. Aquesta és una part del programa, que l'escoltarem amb piano.
0: Són cinc peces, no?
1: Exacte, però sol n'escoltarem allà en el concert. En farà dos, l'Emili Brugalla, dos seccions d'aquestes cinc peces. Exacte. Uh-huh. I hem dit que, a part d'aquesta intervenció de l'Emili Brugalla, en aquest dia 20 de novembre hi haurà altres intervencions de professors, com l'Helena León, amb el saxo, que és també professora, amb el Joan Ramon Company, al piano, que l'acompanyarà. També el mateix Joan Ramon Company, però aquesta vegada amb espineta, i la professora també Marta Rodrigo, mezzosoprano. I també participarà en aquest concert Artur Regada, amb veu i contrabaix. Hem de dir que participa la coral jove.
0: Per sí, tant, ja he vist.
1: Això és nombre de persones, això està molt bé.
0: Amb els professors?
1: Amb els professors, perquè cantarem tots conjuntament una cançó. També la coral infantil, amb dos peces. I aquí tenim, una d'elles és La vida és bella.
0: Oh!

0: És una veu que possiblement alguns de vosaltres heu identificat. Ella és Noa. I aquesta versió d'on surt, Clara?
1: Bé, aquesta versió, que la canta en català, és la que es va interpretar amb aquesta iniciativa que ja porta molts anys, que és la Marató de TV3. En aquell moment va ser per totes les malalties, diguéssim, que se'n deien minoritàries.
0: Sí.
1: Aquesta importància d'aquesta atenció, d'aquesta cura, d'aquest veure, no? A on podem ajudar i com, a través de la investigació o a través d'intervencions realment ja d'operant, no? De quiròfano. N'hi ha moltes modalitats. I és maco saber que això, que hi ha persones doncs, que es comprometen, que fan, que es fan uns discos i que també es dona a conèixer.
0: Doncs amb la veu de la Noa, interpretant aquesta La vida és bella, que per què l'has volgut triar, per algun motiu especial?
1: Per tot aquest motiu, una, per la seva... Bé, és israeliana, encara que és, ella concretament és iemita, no és... És d'un
0: del Iemen.
1: Però té aquesta implicació amb el seu país, també polític, també ha fet declaracions, també per la causa palestina, però és veure com tot, nosaltres ja ens pot ressonar moltes coses, les persones amb les seves iniciatives, ja estem en un món que també ens venen d'allà i el fem nostre, i també aquest, La vida és bella, també.
0: Oh, i tant que La vida és bella. Escolta, més enllà de Santa Cecília i de la Marató, teniu més novetats a l'Escola Conservatori. Si no m'equivoco, la coral ha sí. guanyat un premi,
1: Sí. N'ha guanyat molts, però aquest és...
0: Però aquest és l'últim?
1: No, aquest és ara l'últim.
0: Exacte,
1: doncs seguim, això és fantàstic. No, és que és... Clar, aquest és molt important. És un concurs que es va fer el 18 d'octubre, de l'any 25, o sigui, res, ara. Es va fer al Teatre Principal de Burgos. Van participar corals que ja van ser seleccionades, una preselecció. N'hi havia una de León, una altra de Madrid, una altra d'Alcalá de Henares, una altra de Guipúzcoa i la coral jove del Conservatori de Sant Cugat. Això és una experiència per tots els alumnes, però pels professors, pel conservatori també és una fita molt important pel nivell, el nivellàs que hi ha en aquest certamen. O sigui que ho volíem comunicar, fer-ho saber a faves comptades, però també doncs als nostres oients. Que bé.
0: Escolta, sí. Que ens agrada compartir bones notícies,
1: Sí.
0: I això és una molt bona notícia.
1: Exacte.
0: És el resultat d'un treball, de l'esforç, de la constància, de fer les coses ben fetes.
1: Sí.
0: I... Sí. Bé, des d'aquí...
1: De l'implicació pares i fills i tothom allà per fer-ho possible,
0: Sí. Una gran satisfacció.
1: Sí.
0: Què vols que et digui, Clara?
1: Sí.
0: Realment podem dir que la música també es bolca per la salut, com avui estem comentant, per la bona salut i el cos i la ment, l'esperit, també l'hem de cuidar i l'hem d'alimentar, no? I ho fem amb la música, no?
1: Sí.
0: És l'aliment de la nostra ànima. Tu treballes com a professora del cos per músics i cantants a l'Escola del Conservatori de Sant Cugat.
1: I això... uns quants i molts alumnes i em venen amb situacions de contraccions, de bloquejos, però també amb moltes ganes de descobrir com poder estar més bé amb aquest cos i, de pas, amb l'esperit, i amb tot, i amb la força.
0: I com ho treballes, això? Com ho fas?
1: Des d'aquesta consciència de la respiració, o sigui, un diafragma doncs, que sapiguem on el tenim, però sobretot com el podem fer servir, aquest oxigen que ens entri amb el màxim bé possible, i aquesta... relaxament, consciència corporal, estiraments, amb el teu instrument que has escollit, doncs poder expressar-te de la millor manera possible, el tema pors, vergonyes, i sobretot tenen molt els alumnes ganes de saber, sí, això amb les mans, puc expressar aquestes coses amb les mans, a part d'estar allà amb l'instrument, amb el violí, i això és obrir-se. El que tenim, que és aquest cos, que hi ha ho anem dient sempre, cuida't, bé, fins després, no? Que anem dient, ens anem dient aquesta paraula, però ho hem de fer d'una forma activa. I tindre alumnes de 14 i 15 anys i començar ja a donar aquesta informació, aquests coneixements, aquesta possibilitat d'experiència, ho faig amb ells, doncs trobo que és interessant.
0: Molt bé, fas una mica de metgessa,
1: Sí, Sí, i jo volia haver estudiat.
0: Indirectament ja ho estàs. Estàs contribuint a la salut, no, també?
1: Vinc de família, la meva mare era fisioterapeuta i, a més, estimulació precoç a l'Hospital Sant Joan de Déu. Per tant, jo tinc una germana amb paràlisi cerebral, també això ve tota una consciència del cos, de com t'hi vincules amb el cos.
0: Et sembla que anem acabant i ho fem amb una miqueta de música?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Amb alegria.
1: Jo crec que això que escoltarem, 10.000 cantants, és un extracte de l'Oda a l'alegria del quart moviment de la novena simfonia de Beethoven.

0: Déu-n'hi-do, quanta gent. Aquí hi ha una bona colla cantant, no?
1: Sí. Joia que ets dels déus, guspira, generada dalt del cel. Vent del foc que tu respires sota els plecs del teu gran vel. Aquest és una de la part de les lletres de l'Oda a l'Alegria, de Maragall.
0: Ens agrada que ens visiti la Clara del Roster per acompanyar-nos, interpretar-nos totes aquestes peces, il·lustrar-nos amb qüestions que se'ns passen a nosaltres per alt. I acabarem amb música.
1: Sí,
0: ara sí que acabem, ja.
1: Sí, acabem.
0: Definitivament, vinga. Amb què?
1: Recordant el dia 20 de novembre, us esperem a les 19:45 pel concert benèfic a l'Aula Magna del Conservatori de Sant Cugat.
0: I abans, però, música... presentem el tema amb el que tanquem.
1: Sí, perquè aquest ball resulta que és una dansa folklòrica tradicional Rússia i Ucraïna.
0: Mira! Amics per sempre.
1: Exacte, i una dansa preciosa, exacte, que es diu Trepak. Fantàstica.
0: Clara, fins a la propera, no?
1: Exacte.
0: Adéu. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Petons.
1: Molt bé.

0: Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui anirem una miqueta a mig camí, en podríem dir, de la biologia marina i la nutrició. Perquè us volem parlar del peix blau. I a mesura que parlem del peix blau, també tirar una mica per terra alguns mites sobre aquest tipus de peix, que es diuen.
1: Doncs som-hi, parlem de peix blau.
2: Sí, i primer de tot, com sempre, hem de començar a conèixer què és això del peix blau o com es defineix, no? La definició estàndard ens diu que és aquell tipus de peix que conté més d'un 5% de greix al seu cos, un percentatge que pot arribar fins a l'11%. Per tant, estem davant d'una definició pràcticament bioquímica o fisiològica, eh? No, en aquest cas, no morfològica, no d'hàbitats, com estem acostumats a veure aquí en el Guaita que tenim, sinó més tècnica. Per contra, considerem el peix blanc aquell que té menys d'un 5% de greix al cos. Hem de tenir present que aquests números, evidentment, són valors mitjans, eh? Ja que sabem que el peix varia molt el seu contingut de greix depenent de l'època de l'any. Bé per les condicions del medi, és a dir, temperatura d'aigua del mar, sobretot, com també per l'època reproductiva. Ja sabem que en l'època reproductiva els peixos són molt més grassos que no en una altra època de l'any, precisament perquè part del greix ha d'anar destinat a la reproducció, no? Aquest, sobretot a la formació d'ous. Entre aquests greixos zona, tornem al terreny bioquímic, destaquen els poliinsaturats. I aquí segur que sí que el coneixes molt, que és el omega-3.
1: Home, i tant, aquest és famós, eh? I tots sabem que ve del peix.
2: Ah, exacte. Aquests, ja saps que en el cos hi ha diferències entre el que el cos pot sintetitzar per si mateix, a nivell molecular, i el que no pot sintetitzar. El que pot sintetitzar no hi ha problema, no sé que hi hagi una disfunció del propi cos, del propi sistema hormonal, etc. I el que no pot sintetitzar l'hem d'ingerir, l'hem de fer entrar de fora.
1: Per tant, l'hem de suplir amb la dieta.
2: L'hem de suplir amb la dieta. I és el cas d'aquests tipus de grassos, d'àcids grassos a l'omega-3, que el cos no els pot sintetitzar. I tenen un paper fonamental com a constituents de les diverses membranes cel·lulars. Això és molt important, a vegades no hi donem importància, però la membrana cel·lular és una membrana bilipídica, de dues capes lipídiques, on molts dels àcids grassos i molts, per exemple, d'allò que en diem colesterol i por ahí, formen part de la membrana. Allò que diuen del colesterol bo i el colesterol dolent,
1: sí.
2: Doncs formen part de les membranes cel·lulars. I la membrana cel·lular és molt important perquè és la paret que tanca la cèl·lula, l'aïlla amb l'exterior i li dona consistència. Per tant, molt important. Són precursors de caràcter regulador i en petita proporció com a font d'energia també pels diferents processos cel·lulars, és a dir, allò de cremar greix.
1: I hem dit que el peix blau tenia omega-3, però què més té?
2: També té altres greixos, com l'oleic i el linoleic, i vitamines com la A, la D3 i la B12. La vitamina B12 i la D3 són molt importants, perquè normalment, sobretot de la vitamina D, tenim deficiències. I minerals com el iode, el ferro, el fòsfor, el magnesi i el calci.
1: Per tant, el peix blau ens aporta moltes coses, eh? És important.
2: Moltes coses, importantíssim. És un peix molt nutritiu, podríem dir. Tenint present aquesta gran classificació, també podem reconèixer aquest peix blau, ara si ens anem a aspectes més morfològics, de fora, per altres factors, com pot ser el de la seva coloració més blavosa del seu dors i els seus costums de vida en aigües obertes. Ara bé, com tota la natura, i en ortografia també, té les seves excepcions. Aquests colors blavosos, crec que ho hem parlat alguna vegada, els ajuden a ser invisibles, sobretot des de la superfície, degut al reflexe del sol. A mar, si ens hi fixem en molts peixos i cetacis inclús, la part de dalt és més blavosa i la part de baixa és més blanquinosa, més metàl·lica. Fet que fa que quan tu mires a la superfície des de dalt el sol t'enlluerni i no vegis si un depredador ve de baix cap a dalt, i si un depredador ve de dalt cap a baix, com el mar és blau, no veu el seu dors. Mm-hmm. I li confereix aquesta protecció.
1: Està ben pensat, això, eh?
2: Sí, sí, sí. Altres característiques és la forma de la cua. Mm-hmm. Però aquí hi ha un dels mites que cau. Jo, almenys, no sé si algú de vosaltres també, quan veia l'Arguinyano de petit, deia, els peixos blaus són aquells que tenen la cua en forma d'uva, de V baixa.
1: I això no és veritat, Sergi?
2: No és veritat.
1: Ah, carai.
2: Perquè n'hi ha en alguns casos que sí, i en el, però no en tots. Mm-hmm. Però anem a posar noms i cognoms. Va, quins són aquests peixos que entren dintre d'aquesta categoria de peix blau? Anem a enumerar-los, va. La tonyina, la bacora, la sardina, l'aladroc o el seitó. L'aladroc és un nom molt maco, eh? L'alatxa, el bonítol, el sorell, l'arengada, el barat, el bis, la boga, el salmó, el roger, el moll de roca, l'anguila, el congre, l'emperador, o peix espasa, la sírvia, serviola, la llampuga, la llamprea, el barat, un altre tipus de barat, la truita de riu, el besuc blanc o el turbot.
1: N'hi ha uns quants, de peixos blaus?
2: N'hi ha uns quants. Uh-huh. Aquí ja veiem que molts d'ells són pelàgics, és a dir, fem memòria d'un guait anterior que vam fer, d'allò del pelagós, que és el mar obert, allò lluny de la costa.
1: És veritat.
2: Però atenció, perquè, per exemple, el congre, el roger, el turbot i l'anguila són espècies bentòniques que viuen al fons. El turbot, per exemple, viu a sobre de la sorra i el congre viu a dintre dels forats de les pedres. Més bentònic que un peix que viu dintre dels forats de les pedres?
1: No n'hi ha cap.
2: No el trobarem. Dins del peix blau hi trobem espècies que són superdepredadors, com la tonyina i el peix espasa. Altres que tenen dins la dieta animals més petits i planctònics, com és el cas de la sardina, la latxa o l'anxova. En el cas dels superdepredadors es troben, com així indica la paraula, al final de tot de la xarxa tròfica. Per tant, i aquí és una de les coses que també s'ha dit molt del peix blau, actuen com grans acumuladors de substàncies no degradables, per tant bioacumulables. Una d'aquestes substàncies, o unes d'aquestes substàncies, són els metalls pesants. I un d'aquests metalls pesants del que més se'n parla és el mercuri. Vale? El mercuri és un metall tòxic, perquè actua a nivell sanguini, a nivell de la respiració, etc. Però també hem de dir que se'n fa un gra massa.
1: A veure, què vols dir, vale? Sergi?
2: La tonyina, l'albacora i el peix espasa són les espècies que acumulen més mercuri al seu cos. Però, en canvi, no ocupen els primers llocs de consum de peix. Vale? Per tant, es recomana no abusar-ne, i com passa amb altres peixos salvatges o d'engreix, o els productes càrnics. Se'n diu, eh? O sigui, el menjar és com tot. Es recomana no abusar, allò que la dosi fa el verí.
1: És a dir, que podem menjar tonyina algun dia, però no cada dia.
2: Ah, exacte. Sí que és cert que Espanya és el país on s'ha detectat més presència de mercuri als cabells, els cabells de les persones, i alguns experts diuen que pot ser degut a l'elevat consum de conserves de peix blau, sobretot de Bonito del nord. Que és l'albacora, és el tunus a la lunga. A la lunga vol dir l'aleta llarga. Sobretot diuen que és per això. Però, un altre mite, no tot el peix blau té carn vermella o color molt rosat, encara que aquesta és una característica dels peixos pelàgics i grans nedadors, degut a l'alt contingut d'hemoglobina en sang, ja que necessiten molt oxigen, perquè naden molt ràpid i molts quilòmetres ho necessiten. Això, per exemple, ho veiem a la tonyina, al bonítol, l'albacora o al barat, que quan els talles és una carn molt sanguirulenta. Per aquesta gran majoria d'espècies de peix blau, l'art d'encerclament és el principal mètode de pesca. Encara que també es captura peix blau amb l'arrossegament, l'almadrava o el palangre, d'aquestes altres espècies que hem dit, del turbot, del congre, del besuc, aquestes espècies més de fons. I anem a posar unes xifres, perquè a Espanya es calcula que l'any es pesquen al voltant de 400.000 tones de peix blau.
1: Carai!
2: I aquí anem a el que hem dit abans, on el barat, la sardina i el seitó són les tres espècies principals a llotja.
1: Que aquestes no són les que hem dit que tenien un alt contingut de mercuri.
2: Exacte, no són les que tenien el contingut de mercuri. També veiem que el salmó és un peix blau, però molta part del salmó ve de piscifactoria, ve d'engreix. En canvi, aquí hem dit el que es captura, eh? Mm-hmm. En canvi, se'n consumeixen només la meitat, unes 200.000 tones.
1: Per tant, es captura molt més peix del que, es consumeix. I què es fa amb el que no es consumeix?
2: Doncs, o bé per l'exportació, o bé cap a conserves cap a una altra banda, o bé, per a vegades, per pinsos, de propi peix o animal. És el destí. Aquestes 200.000 tones és un consum que va a la baixa enrere any. No és una cosa nova, això passa també amb la resta de peix. O sigui, el consum de peix està caient molt, igual que l'anar a la peixateria, les compres de peixateria.
1: Sí, cada vegada comprem més el peix al súper, això estic dit, i congelat.
2: I congelat. I en aquest cas, el salmó és el peix blau més consumit a les llars espanyoles.
1: Carai, eh? Per tant, el barat, la sardina i el saitó són els més venuts.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
3: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, L'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
4: A l'espai de salut d'avui aclarirem conceptes, almenys ho intentarem. És habitual confondre les figures del psicòleg i el psicoterapeuta amb les persones que fan teràpia, però que no són exactament el mateix. En aquesta sessió volem aclarir què fa cadascun, quines problemàtiques tracten i com poden ajudar-nos a millorar el nostre benestar emocional. La psicòloga Lara Weinberg, que té un màster en psicologia general sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi, i avui ens acompanya per ajudar-nos a posar llum a la foscor, podríem dir, aclarir aquests conceptes i veure aquestes diferències. Lara, benvinguda.
9: Bon dia, moltes gràcies, Carme.
4: És cert que tenim molta confusió al voltant d'aquests conceptes?
9: Sí, jo crec que hi ha molta confusió perquè és complex el panorama, no? I perquè... No sabem ben bé, no fa tant temps que funcionen les psicoteràpies i a més hi ha molta oferta, molt diversa, i jo crec que la gent quan arriba el que notem a la consulta és que li ha costat trobar algú i estàs desorientat, no? I no saps per on buscar i no saps ben bé què és una psicoteràpia i a vegades part del procés al principi és explicar una mica... Mira, què faig, com treballo i què és una psicoteràpia i què faig com a psicòleg, no?
4: Uh-huh. Llavors, en paraules així planeres, senzilles, podríem explicar si és el mateix o quina diferència hi ha entre un psicòleg i un psicoterapeuta?
9: Val, a veure si puc ser així molt didàctica, no? Però segur que em perdo matisos, Carme, eh? Però els psicòlegs són les persones que han estudiat la carrera de psicologia i són experts en conducta humana. És una ciència relativament jove que ve de la filosofia i que reflexiona en principi sobre conducta humana i a més té una vessant científica on hi ha un estudi força o intenta ser molt rigorós, no és tan antic, però intenta ser molt rigorós sobre la conducta humana. Aleshores, clar, la gent que estudia psicologia pot ser un psicòleg clínic que es dediqui a la salut mental de la manera que potser és la manera més majoritària i la que ens imaginem tots quan pensem en un psicòleg, però sí. També hi ha psicòlegs d'empresa, hi ha psicòlegs educatius, hi ha psicòlegs en molts entorns de la nostra societat. Clar, tu quan vas a fer una entrevista amb recursos humans potser t'estàs trobant un psicòleg, hi ha psicòlegs dins de les escoles reflexionant sobre els processos educatius, hi ha especialistes de molts tipus. Aleshores, un cop hem fet la carrera de psicologia, ens anem especialitzant en clínica, també pots especialitzar en un grup d'edat o en un tipus de patologia i també pots formar-te com a psicoterapeuta, que és una mica jo crec que és el que ens imaginem tots quan pensem en anar a una consulta i començar a tenir una conversa amb algú per alleujar-hi un patiment o per ampliar espai mental, autoconeixement, o per reflexionar sobre algunes qüestions personals, no?
4: O sigui que acudim a aquests professionals quan necessitem fer una teràpia, però també es poden fer teràpies fora d'aquest àmbit professional, no?
9: Hi ha moltes coses que no són a l'espai de psicoteràpia ni fetes per un psicòleg que són terapèutiques. I hi ha molts terapeutes de molts tipus que treballen amb el cos, també amb la salut mental de diferents maneres. Hi ha moltes activitats que són terapèutiques, perquè potser per algú és terapèutic anar amb una trobada d'excursionistes, amb un grup per passejar, no? o ballar, o un grup de lectura, una formació concreta, no sé, se m'acudeixen moltíssimes coses, no? Quan pensem en allò terapèutic, en professionals que fan feines que són terapèutiques i que poden ser complementàries, Però quan vas a un psicòleg i quan fas una psicoteràpia, estàs parlant amb una persona que pot valorar la salut mental, que pot tractar persones amb trastorns mentals, que pot valorar si estàs... No necessàriament has de tenir un trastorn mental per fer una psicoteràpia, però estàs amb un professional que pot valorar el teu estat de salut mental, no? que són experts en la clínica també, no? Uh-huh. En la sintomatologia, que poden treballar en xarxa si cal derivar un cas, que pot valorar la gravetat de la sintomatologia, que pot fer un diagnòstic també, que a vegades és important, tot i que és una qüestió controvertida la del diagnòstic. I jo crec que això dona una seguretat per tractar alguns temes. I després, els experts en psicoteràpia, a part de saber-ne de clínica i de psicopatologia, tenen un rol molt, molt concret i molt difícil d'explicar. Clar, quan no has fet l'experiència de fer una psicoteràpia personal, és difícil d'imaginar el que passa en aquell espai.
4: Explica'ns una mica el procés, a veure si així, per saber com funciona, no?
9: Sí, perquè és arribar a un espai on al principi hi ha una persona desconeguda amb qui sembla que t'hagis d'obrir i
4: explicar-li els teus neguits, les teves preocupacions, no?
9: No saps massa per què, no? I pot ser estrany. És curiós, clar, és un procés molt particular que no passa enlloc més. Això de parlar amb una persona que té un rol molt neutre, on no hi ha judici i on no hi ha expectatives, en principi, no? I això pot ser interessant, pot ser alliberador, pot ser molt reparador, aquest tipus de vincle, pot ser molt saludable, també és delicat, perquè a tots ens costa pensar en les nostres parts més fosques, no? O en les parts més fosques de l'entorn, i això també és controvertit, no? I també implica algunes resistències. Jo crec que el procés de psicoteràpia no ha de ser traumàtic, ni molt menys. No ho hauria de ser, eh? Jo penso que no. Però a vegades pot ser molt mobilitzant, també, i això també inquieta una mica. Aleshores, és lògic que ens costi pensar i trobar la persona adequada per compartir un procés tan intens, que acostuma a ser intens i mobilitzant. També hi ha tipus de psicoteràpies, eh? I això sí que és supercomplex. Hi ha moltes maneres de treballar, a molts nivells diferents, amb molts nivells de profunditat. Però jo diria que en general no és ingenu, no? Anar a un espai i començar a revisar qüestions personals i íntimes i compartir això amb algú. No?
4: Anem al principi d'aquest procés, no? Quan parlaves d'arribar a una sala i trobar-te amb un professional que no coneixes i has d'exposar doncs, els teus neguits i les teves preocupacions, el teu malestar. Com és d'important trobar aquest feeling amb la persona? Evidentment, la primera sessió és una mica experimental, no? Però s'ha d'intentar...
9: Sí, però jo diria que és bàsic, aquest feeling del que parles. És bàsic poder sentir que és algú amb qui et sents connectat d'alguna manera, algú que sents que t'està escoltant, algú que sents que et comprèn, no? Ha de poder ser així, bueno, no s'ha d'intentar. Nosaltres, jo, per exemple, i a la consulta on treballo, ens deixem unes visites al principi de marge, no? Per part del psicòleg, per valorar qui tens davant, què li passa, què necessita, quina proposta de treball vols fer per tu poder conèixer el pacient o la persona que acompanyes, poder valorar què li passa, poder valorar la sintomatologia, poder valorar si és adequat o no treballar i de quina manera, i perquè la persona que arriba et conegui tu i vegi si se sent còmoda i si connecta i se sent escoltada i se sent bé i hi ha aquest marge, no? Hi ha un inici on es treballa tot això i on s'acompanya a les persones a veure com se senten en aquest espai i si creuen que pot funcionar o no, i que preguntin tot el que hagin de preguntar sobre el que passarà en aquest espai i com funciona. Jo ho veig així.
4: I sobretot el que comentaves abans, que no ha de ser traumàtic, vull dir, no s'ha d'estar patint en una sessió d'aquestes. Vull dir, si no existeix aquest feeling, aquesta sensació de m'estic sentint bé, escoltat, s'ha de fer un canvi.
9: S'ha de fer un canvi.
4: I no passa res.
9: I no passa res. Mm. A veure, no passa res. Quan tens ganes de treballar i et decideixes per anar al psicòleg, tothom et truca amb ganes de començar. Per molt que no hi hagi urgència, amb ganes de començar i de que vagi bé i de... No tens ganes d'anar a moltes persones a explicar-li les teves intimitats moltes vegades. Vull dir que també és un procés que emocionalment és cansat i és compromès i jo entenc que no tens moltes ganes d'anar a 5 psicòlegs diferents a explicar la mateixa història, no? És veritat que vols com minimitzar el risc al màxim i la despesa econòmica també, si parlem de psicoteràpia privada, és un bé car, no? I això s'ha de dir. Però no passa res i sempre tenim en compte això, que podem tenir unes visites per veure què tal i que i jo personalment deixo aquesta opció també de poder pensar en un canvi si és necessari i acompanyar aquest canvi també i buscar una altra persona si cal, no? Pot passar. Mm. El que passa és que jo crec que la gent quan ve a consultes se n'adona durant aquestes visites de si s'ha sentit comprès, si s'ha sentit contingut, si sent que és un espai segur on està anant, on hi ha una escolta, on hi ha uns objectius coherents... si es treballa en una línia que té a veure amb com tu ets i amb com entens la vida, no? Quan hi ha... Quan funciona, funciona.
4: Es nota.
9: Jo crec que sí, que es fa molt evident. Sí.
4: I escolta una cosa, en quin moment recomanaries a una persona que se'n vagi a un psicòleg bueno, que intenti buscar solucions als seus problemes? Perquè, clar, situacions n'hi ha moltes, no?
9: Moltíssimes. A veure, on sí que no només us recomano, sinó que reivindicaria una mica com el dret a l'accés a la salut mental és quan hi ha trastorns mentals, no? Quan hi ha sintomatologia, quan hi ha un patiment psíquic que va més enllà, no? de la normalitat, jo crec que hauria de ser com un dret per tothom poder fer un bon procés psicoterapèutic i acompanyar-ho, no? No només amb la medicació, que és el que acostuma a passar a la xarxa pública, que està saturada, que moltes vegades només es pot com atendre psicofarmacològicament una situació o amb un seguiment psicològic breu i molt esporàdic, sinó en processos psicoterapèutics. Jo diria que hem de tendir això, no? A poder acompanyar a la gent a reparar algunes qüestions, no? I alguns trastorns mentals des d'aquesta perspectiva. Aleshores, això per una banda. Ara, quan no estem en aquesta esfera del trastorn mental greu, jo crec que un indicador és que hi hagi patiment d'algun tipus, perquè és un moment concret o crític de la vida, perquè hi ha un procés de dol, perquè hi ha sintomatologia de tripus doncs més depressiva o més ansiosa, tot i que no siguin quadres greus, no? Perquè potser hi ha patologia física, més de tipus psicosomàtic, no? Aquests dolors que no acabem de resoldre de cap manera, però es posen al cos i és que mèdicament no passa res, o sí que passa també, però hi ha algun neguit que es posen al cos i no puc entendre. A vegades és això, i a vegades simplement és un moment de la vida on potser estàs començant a plantejar-te canvis i necessites pensar-los amb algú, laborals o personals, processos de parella, de família, la maternitat, les situacions...
4: Mil, no? Situacions
9: poden ser
4: mil.
9: Múltiples, tot i que són bastant universals els moments típics de consulta, no? Aquests pacients que arriben sempre doncs en un segon de batxillerat o en un primer embaràs o en un... No, hi ha moments molt claus. Ha d'anar tothom que està... Totes les dones embarassades han d'anar a fer una psicoteràpia per treballar a la maternitat. No, més faltaria, no? Hi ha una motivació i certa sensació de necessitat o desig de fer-ho. I això és bàsic. Ho dic perquè a vegades hi ha aquesta cosa de tothom hauria de fer teràpia o de forçar la gent a fer-ho.
4: Sembla, no?, que des de fa un temps cap aquí...
9: Sí, i no... I si és forçat, en realitat... no podem treballar els psicòlegs perquè hi ha d'haver un desig, un compromís amb la feina. Jo crec que un malentès és pensar com que el pacient tindrà un rol passiu i per això a vegades hi ha gent que qüestiona fins i tot la paraula de pacient, no? Com algú que va a rebre una ajuda
4: Com els hi diries?
9: Jo els dic pacients, perquè, sí? perquè també tinc un respecte per la, per la paraula i crec que té un sentit i a mi em resulta còmode, però entenc el que es qüestiona, no?, amb aquesta figura passiva i amb molta gent que arriba amb l'expectativa de aniré al psicòleg perquè em doni consells o em resolgui temes o em curi, fins i tot, no? Aquest rol així com de rebre solucions als problemes. I jo diria, des de la meva manera d'entendre i de treballar, que el pacient té un rol bastant actiu i que el terapeuta acompanya en processos de reparació que són del pacient, que no venen de fora i que necessàriament són així, de reparació, d'autoconeixement, d'elaboració, d'ampliació de l'autoconsciència, d'ampliació de l'estat mental, de fer conscients processos més inconscients o poc pensats, de no repetir els mateixos patrons, no? Aquestes coses de no entenc perquè sé que això no està bé, però vaig funcionant sempre de la mateixa manera, no? O no sé què em passa, que les meves relacions sempre funcionen igual, sempre acabo igual, no? I no sé per què, no? Com aquest canvi de perspectiva, aquest poder mirar les coses des d'una altra banda, clar, això ha de ser un procés de la persona que va a psicoteràpia. I per això has de trobar un professional prou format en la psicoteràpia com per poder acompanyar aquests processos, no? I aquesta comprensió del funcionament mental i psíquic.
4: Ara, quan comentaves que no necessàriament tothom ha d'anar a un professional a fer teràpia, per situacions que són, diríem que, menys greus, què és el que ens ha portat ara fins al punt d'haver de recórrer fins i tot per aquestes situacions d'un malestar més lleuger?
9: A veure, poden haver-hi molts motius. Se m'acudeixen moltes coses, Carme. Jo crec que hi ha una cosa que hem tendit també a tenir una mirada més individualista sobre les coses, potser, perquè la teràpia és un procés com... així un contra, no, de la teràpia, i és que podem tractar moltes coses del que cadascú pot fer i pot veure i treballar sobre un mateix, però molts dels problemes que tenim no són íntims i personals només, sinó que tenen una perspectiva social, econòmica i política, i tot això transcendeix la teràpia. I per tant, si no pensem en la salut mental més enllà de la psicoteràpia, ens quedem curts. Aquí està la importància de la salut mental comunitària, de la prevenció en salut mental, de tot això que et dic que també és terapèutic i preventiu i que va més enllà de la psicoteràpia i que també és imprescindible, d'aquestes xarxes, no, que funcionen. Per exemple, amb l'exemple concret de la maternitat, si hi hagués xarxes, grups, espais...
4: Que comparteixes precisament els neguits, els problemes, tot allò nou que trobes.
9: Tot això no és la mateixa experiència que una psicoteràpia. Jo sí que aclariria això. No és com parlar amb un amic o amb un igual o amb una persona que està en la mateixa situació. No ho pot ser, però a vegades tot això també és preventiu i és important, no? Així que això per una banda... De per què hem de pensar també i no posar-ho tota la mirada com a dir, va, doncs ho solucionarem en què tothom tingui la seva teràpia i ja està, no? Després crec que hi ha moments de la vida i que la mateixa persona pot tenir moments que són més adequats per fer psicoteràpia i moments que menys. També hem de pensar que la mateixa persona ha de trobar el moment adequat. A vegades pressionem molt una persona perquè ho faci molt en un moment adequat una cosa i hem de respectar una mica que la vida va tenint els seus moments, que hi ha gent que necessita consultar quan està molt malament i quan està passant un dol, que està en un moment molt intens, i hi ha gent que necessita passar això d'una altra manera i activa uns recursos personals i que després potser més endavant, quan està en un moment on hi ha menys patiment, és quan pot elaborar, depèn de quines coses, no? Com que hem de poder entendre tot això. I potser també has de poder anar a un psicòleg i pensar, mira, no sé si és un bon moment o no, i també podem acompanyar aquesta incertesa, no? De dir, vinc i pensem com estic i si em cal i si no em cal. Vull dir que tampoc cal que les persones visquin soles aquests dubtes, no? Potser hem de poder pensar més sobre això i parlar una mica més de què necessito. És adequat que faci teràpia o no jo ara? Mira, m'està passant això, com ho veus, no? Perquè els psicòlegs no sempre... fem això de dir, doncs sí, ara hem de treballar i farem una sessió setmanal i treballarem molts i molt, molt de temps. No, potser no, potser t'acompanyo ara puntualment una mica. Això acostuma a passar amb pacients antics, que potser fan un temps de teràpia més intensiva i després tornen puntualment per alguna situació. Clar, quan ja tens un vincle construït, tens una eina que ja pot ser de per vida, no? O amb el mateix terapeuta o amb un altre terapeuta. Això passa molt. Però per no anar-me'n molt... jo crec que hi ha això. D'altra banda, se m'acudia que també hem tendit a parlar molt més d'emocions i a donar molta més importància a la salut mental i a posar-la molt més en el centre. Jo crec que això està molt bé, és molt positiu. jo crec que ha estat un gran canvi de la nostra societat, però en alguns sentits, no? hi ha hagut com una efusivitat, no? Amb tot això i no podem descuidar altres elements, no? Que ens ajuden més enllà de la psicoteràpia, no? I ens posem molt concrets a treballar les emocions, però les emocions es poden treballar des de moltes perspectives. I jo crec que en general també els psicòlegs cada vegada ens hem animat més aquesta és la meva sensació últimament, que ens hem obert més a treballar de maneres diferents.

0: resulta apassionant i que a vegades no és indicat, però a vegades desencalla processos molt complexos que no es poden treballar d'altres maneres, no? com per exemple en la patologia psicosomàtica. Després hi ha companys que cada vegada han començat a treballar més a domicili, per exemple, i a serveis, i això és bastant nou, sobretot a Barcelona. Això sí que crec que Sant Cugat, com a mínim que jo conegui, no està en funcionament, però serveis que treballen a domicili es poden treballar de maneres molt diferents, i jo crec que això també encara ens falta una gran feina de difusió, probablement, i d'explicar-nos una mica als psicòlegs.
1: Doncs, Lara, podem aprofitar aquest espai perquè cada vegada que vinguis puguem parlar sobre el tema, diferents aspectes i diferents formes de treballar, no? que ens ajudaran a tots plegats. Ens han quedat algunes preguntes per resoldre, però la veritat és que tindrem temps al llarg del curs de parlar-ne. Lara, moltíssimes gràcies.
0: A tu. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, i us recordo que la Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Fins a la propera.
0: Fins a la propera. Adéu.

0: Avui a la secció de Ciència del Faves Comptades tornem a fer parada al sincrotró ALBA, l'accelerador d'electrons que tenim aquí al costat a Cerdanyola i que ens ajuda a observar i entendre la matèria gràcies a la potent llum del sincrotró que produeix. Avui parlarem d'un tema clau per al futur de l'energia. Parlarem de les bateries. Moltes de les bateries que usem al nostre dia a dia, com el del telèfon mòbil, són de liti. Però avui parlarem d'un altre tipus de bateria, més barata i segura, les bateries fetes de zinc i diòxid de manganès. Un equip de recerca de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, en col·laboració amb el sincrotró ALBA, acaba de publicar un article a la revista Energy and Environmental Science, on han descobert per què aquestes bateries no arriben a donar tota la capacitat que teòricament podrien oferir. Per parlar-ne sobre els resultats, ens acompanyen el Dino Tonti, que és investigador a l'Institut de Ciència de Materials, l'ICMAC. Benvingut. I Laura Simonelli, que és científica del sincrotró ALBA i responsable de la línia de llum CLAES. Laura, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Dino, comencem amb tu. Les bateries de zinc i manganès semblen una gran alternativa a les bateries de liti. Ens pots explicar d'una manera senzilla què tenen d'especial i per què interessen tant els equips d'investigació?
2: Sí, actualment hi ha mucho interés para buscar alternativas que sean menos hay materiales que sean menos estratégicos que el litio y los otros componentes que se encuentran en estas baterías que son tan difundidas en muchísimas aplicaciones hoy en día. El zinc es 5 a 10 veces más abundante que el litio, es mejor distribuido en la tierra y su proceso de extracción está más establecido, es más sencillo y tiene menor impacto ambiental. Además, el zinc es muy fácil de reciclar en comparación con el litio, es también económicamente rentable hacerlo. Pero quizá la diferencia más interesante en este momento para ciertas aplicaciones donde el litio sí ha demostrado ciertos límites es que se puede depositar sin descomponer el agua. La reacción electroquímica es compatible con electrolitos acuoso, mientras que el litio, por su gran energía, descompondría el agua y se tiene que hacer con electrolitos de compuestos orgánicos, de solventes orgánicos. Solventes orgánicos que, pero, tienen la desventaja

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a aquesta secció en què descobrim els nostres drets a Drets de Butxaca amb en Jan Botí. Bon dia, Jan. Quin dret descobrirem avui?
3: Bon dia, Anna. Doncs mira, justament aquest matí, que estava acabant de perfilar de què parlaríem avui aquí, doncs una companya de feina m'explicava que els avis de la seva parella, va haver-hi un dia, doncs ja, un matrimoni gran, que van haver d'anar al metge, perquè l'avi tenia unes molèsties, etc etc, i es va haver de quedar ingressat, i va estar un dia o dos ingressat, i quan ja tornaven cap a casa els va trucar un veí i dir, escolta, he vist moviment a casa vostra, encara que pugui semblar surrealista, verídic. Resulta que en aquell lapse de temps, de dia i mig, hi havia hagut una sèrie de persones que havien entrat a casa d'aquest matrimoni gran. Ostres, i això aquí Maçanet de la Selva. Per tant,
2: havien entrat a robar o s'hi havien establert?
3: No, s'hi havien establert.
2: Per tant, havien ocupat.
3: Havien ocupat. Parlarem també d'aquest concepte d'ocupació, perquè jurídicament això d'ocupar no vol dir res. És a dir, la llei no ens parla d'ocupar. És a dir, ocupar no és cap delicte, no vol dir res. Entrarem també una mica en la terminologia de la cosa. Aleshores, clar, què hem de fer si ens trobem en un cas així, en casa nostra, en una segona residència, en un local que tinguem, etc etc? Què hem de fer? Hem de trucar als Mossos? Hem d'intervenir-hi nosaltres? Què hem de fer?
2: Clar, van recuperar la casa aquests...
3: Van recuperar la casa.
2: Aquests coneguts teus, sí. Doncs som-hi. Què diu exactament la llei sobre aquestes ocupacions? Que digues que no parla, no?, directament d'ocupacions.
3: Correcte. Al final, el terme ocupació és un terme que col·loquialment, com tants altres, com que el dret és una cosa a vegades una mica, no?, feixuga, doncs nosaltres en parlem amb altres termes. En aquest cas, quan parlem d'ocupació, hi ha dos delictes que s'estarien cometent en funció, doncs, de la naturalesa d'allò que estem ocupant. Parlaríem o de la violació del domicili o de la usurpació.
2: Quina és la diferència?
3: La diferència, que ara la veurem, és la naturalesa d'allò ocupat, d'allò que estem...
2: És a dir, de l'habitatge.
3: De l'habitatge, correcte. Però abans d'entrar al detall de què és la violació del domicili, en castellà popularment conegut com l'allanamiento de morada, i la usurpació, sí que hem de veure què entenem per domicili. Perquè domicili també és una habitació d'hotel, quan jo estic en un hotel amb una reserva feta. Domicili també és una caravana, quan jo hi estic fent un ús residencial o un ús ordinari. És a dir, domicili és aquell lloc on jo hi estic desenvolupant la meva intimitat durant un període de temps. Sigui de manera habitual, casa nostra, sigui una segona residència. O sigui, aquí hi ha un mite a desmentir, hi ha vegades que es diu no, la segona residència no és domicili habitual. Bé, el Tribunal Suprem fa pocs anys va determinar que si una segona residència és un habitatge en el qual hi ha subministraments, està moblat, hi ha un ús habitual d'aquest immoble, també es considera domicili com a concepte.
2: O sigui, si és concorreguda, no? Si hi anem
3: sovint. Correcte, correcte. És a dir, que no sigui en un estat, doncs, de deixadesa, que no estigui en un estat, doncs, d'inservitud. No és el cas. Si no és el cas, també es considera domicili.
2: Per tant, ara que tenim clar què és un domicili, anem a veure aquesta diferència, no?, de la violació o la usurpació.
3: Correcte. És a dir, quan es produeix la violació del domicili, és quan s'està violant allò que es considera domicili habitual. Domicili habitual, segona residència, etc etc. En aquest cas, el Codi Penal, a través de l'article 202, ens estableix, evidentment, que això no es pot fer, i ens ho defineix com entrar i romandre en aquest domicili d'una altra persona sense el consentiment, doncs, d'aquesta persona, de la propietat. I, per tant, estableix una sèrie de penes. En el cas de que això es produeixi sense violència, parlem d'entre 1 a 4 anys de presó i una multa de 6 a 12 mesos, i en el supòsit de que hi hagi violència i intimidació, la presó podria anar de 6 mesos a 12 anys, a més, i hem de tenir en compte, també, que es permet, en el cas de la violació de domicili, el desallotjament immediat en tractar-se d'un delicte flagrant.
2: Per tant, aquí no necessitaríem sentència per anar a desallotjar,
3: ni ordre judicial,
2: sinó que la policia ja pot, directament.
3: Perquè es considera que aquesta acció s'acaba de cometre o s'acaba de cometre amb molta immediatesa, fa molt poc de la comissió del delicte, per tant, la policia tindria aquesta potestat d'actuar sense necessitat d'ordre judicial. Ara bé, Després tenim l'altre supòsit.
2: L'usurpació.
3: L'usurpació, que en aquest cas ens anem d'anar a uns quants articles més enllà, el 245 del Codi Penal, que en aquest cas es tractaria de l'ocupació d'un immoble que no és considerat domicili. Allò que hem dit que és el domicili, tota la resta, el que no ho és. Per tant, un immoble buit, per exemple. No? És un delicte, sí, un delicte contra la propietat, igualment. Ara bé, les conseqüències, la manera de procedir serà diferent que si es tracta del domicili habitual, com deia.
2: I aquí també, això també està penat, com amb la violació?
3: Això també està penat, en el cas de que hi hagi violència o intimidació, presó d'un a dos anys, i en el cas de que sigui sense violència, una multa de 3 a 6 mesos. Per tant, aquí no tenim, però, un desallotjament immediat, i sí que hauríem d'anar a través de la via judicial, sovint més feixuga i sovint la que porta més mal de caps també a propietaris.
2: Per tant, aquí la policia no hi pot fer res, no? Encara que el delicte s'acabi de cometre, com que és un pis que nosaltres no l'utilitzem habitualment, no entra dins de les seves competències.
3: Diguem-ne que la regulació, la manera d'abordar-ho ha de ser diferent, ha de ser a través de la via judicial. Sí.
2: Molt bé. Perquè, clar, aquí ens entra una mica un conflicte, no? El dret a l'habitatge, el dret a la propietat... Explica'ns una mica com, o sigui, com estan definits aquests dos drets.
3: Correcte. Això a vegades genera certa confusió, perquè és veritat que la Constitució, la configuració que té a vegades és una mica complexa. Clar, el dret a la propietat està regulat dins del títol de drets i deures. Uh-huh. En un primer apartat hi ha els drets fonamentals i també hi ha, després, dins del mateix títol, un apartat de drets individuals i de deures, en el qual es troba el dret a la propietat. Per tant, és un dret dels individus al poder adquirir i al poder posseir una propietat. On ve la confusió? La confusió ve que uns articles més enllà, quan ja ens hem saltat aquest títol, en el títol de principis rectors, i principis rectors són horitzons, són voluntats, és la manera en la qual hem d'enfocar les polítiques, és i no trobem l'anomenat dret a l'habitatge. Mm-hmm. Que efectivament és un dret, és un principi rector que els poders públics, que l'administració, que el govern de la Generalitat, el govern d'Espanya, han de garantir. Per tant, aquí, quan entren en conflicte, és a dir, el que hem de tenir molt clar és que no han de ser els propietaris els que s'encarreguin de solventar la problemàtica de l'habitatge, que efectivament hi és, sinó que ha de ser l'administració la qui posi i abordi aquesta solució. Per tant, quan entra en conflicte, sí que hem de tenir en compte que hi ha certs drets que prevalen per sobre d'altres. Podríem entrar en un debat polític, ètic, moral, però en el terreny jurídic és de la manera en la que ho tenim configurat. Per tant, el que no podem fer és carregar-li al particular l'atribució i la responsabilitat de respondre per allò que no fa l'Estat.
2: Clar, per tant, jo com a propietari tinc dret a tenir un pis buit.
3: Efectivament.
2: Mm-hmm. Molt bé. I com podem exercir aquests drets? O sigui, si ens trobem que ens han ocupat el nostre pis, què hem de fer?
3: Depèn. Depèn, com deia a l'inici, si es tracta del domicili habitual, de la segona residència amb ús, etc., el que recomanaria és trucar als Mossos d'Esquadra, que són els competents a Catalunya en aquesta matèria, aportar el màxim de proves que tinguem al nostre abast de que hi vivim, rebuts, escriptures, imatges, etc. I també, en aquest cas, com dèiem abans, la policia, en el cas de que s'hagi produït en les primeres 48 hores, estaríem considerant-lo un delicte flagrant, raó per la qual la policia podria actuar sense necessitat d'un ordre judicial, fet que alentiria el procediment. Per tant, aquest és el primer supòsit. Si es tracta del domicili habitual o segona residència concorreguda. Si no és el domicili habitual, per tant, parlem d'un immoble, per tant, parlem d'usurpació, no de violació del domicili, s'hauria, evidentment, també de presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra, no tant perquè actuïn de manera immediata, sinó perquè segueixi un tràmit judicial, acreditar també la propietat amb escriptures, rebuts, tota la documentació que puguem tenir, seguir per iniciar un procediment de desnonament. Aquest procediment sí que és cert que la normativa estableix que de fer-se, diguem-ne, no de comú acord, però sense oposició dels ocupants, es podria fer amb certa agilitat, però no sol ser el supòsit en el que ens trobem. Per tant, solen ser processos que, malauradament, s'allarguen, s'eternitzen i sovint generen, doncs, més conflictivitat.
2: Clar, perquè ara que parlaves d'això de les primeres 48 hores per poder-lo considerar delicte flagrant, hi ha com el mite, no?, de que si t'ocupen la casa durant més de 24 o de 48 hores, ja no hi pots fer res, ja l'has perdut per sempre. Qui diu la llei amb això?
3: A veure, no és tant que no hi puguis fer res, però els treballs es dificulten.
2: Uh-huh.
3: I els treballs es dificulten perquè, com deia, el límit aquest de les 48 hores és el que ens permet dir que un delicte és flagrant o no. I és el que permet a la policia poder actuar amb més agilitat o menys, perquè el delicte s'ha produït i el lapse de temps que hi ha entre la producció del delicte i doncs el temps que transcorre és menor. Per tant, l'agilitat dels cossos policials és major. No vol dir que no s'hi pugui fer res, que vol dir és que tindré més dificultats, perquè segurament hauré d'entrar a la via judicial perquè hauré donat un temps major als ocupants per canviar el pany, empadronar-se, donar d'alta subministraments o modificar-los, etcètera, etcètera. Per tant, aquí és on hem d'anar més en compte perquè estem donant marge en els delinqüents.
2: Per tant, cal estar alerta, no?, i ser ràpids a l'hora d'actuar i ser ràpids a l'hora de trucar als Mossos d'Esquadra per poder engegar tot aquest procés.
3: Correcte. És cert que hem tingut una modificació normativa, perquè és una queixa, no?, de la ciutadania, generalment, de dir, ostres, com pot ser que hi hagi aquesta inacció o aquestes dificultats per abordar aquesta problemàtica que passa? I que, justament, a Catalunya passa i cada dia els números estem, diguem, al capdavant de tot l'Estat en ocupacions. La normativa que va entrar en vigor a principis d'any, la modificació de la llei que pretén agilitzar els serveis de justícia, va modificar l'ECRIM, la llei d'enjudiciament criminal. Va incloure el delicte d'usurpació i el delicte de violació a domicili, els dos que estem veient avui, com a delictes que poden enjudiciar-se amb un judici ràpid. Per tant, se'ls hi atorga aquesta potestat de més agilitat, que fins al moment no hi era. Veurem, però, la pràctica en què es consolida, perquè no hem tingut temps material de veure-ho consolidat.
2: I perquè la justícia, no ens enganyem, sempre és lenta.
3: Sí, o sigui, una cosa és que és lenta, efectivament.
2: Doncs som-hi, Jan, anem cap als consells finals. Quins ens dones avui?
3: A veure, si l'ocupació es produeix en el vostre domicili habitual o segona residència mús, heu de tenir clar que parlem de violació de domicili, per tant l'actuació pot ser més ràpida i per tant pot produir-se aquest desnonament per part dels Mossos d'Esquadra sense necessitat d'ordre judicial. En el cas de que es produeixi en un immoble doncs buit o que no es té aquesta categoria de domicili, doncs aquí parlaríem d'usurpació i hauríem d'iniciar un procediment judicial que, si tot va bé, podria agilitzar-se, però que, si no, podria eternitzar-se.
2: Mm-hmm. I aquells consells pràctics, què hem de tenir en compte perquè això no ens passi o per poder-ho resoldre de la manera més ràpida possible?
3: Perquè això no ens passi, és a dir, per tal d'evitar ocupacions, diria que evitem l'exposició permanent a les xarxes socials del que fem a la nostra vida.
2: Allò de dir, estic de vacances, no tornaré fins d'aquí 3 setmanes. No ho fem, no?
3: Digue-ho al tornar.
2: Exacte.
3: Si la voluntat és explicar-ho, explica-ho igual, però explica-ho després. Això seria un consell pràctic per intentar dissuadir o evitar doncs, aquest tipus de pràctiques. Després sí que et diré que en el cas de que es produeixi, ostres, tingues la informació, la documentació dels teus béns, no tots guardats a casa.
2: Mm-hmm.
3: Perquè, clar, si no surt aquella cosa de dir, ostres, és que jo tinc l'escriptura dintre, és que jo guardo els rebuts allà. Com pot ser natural.
2: Clar, ara t'anava a dir, nosaltres no sortim al carrer pensant que ens ocuparan la casa, per tant no ens emportem les escriptures. Com ho hem de fer, això?
3: Absolutament. Una opció podria ser doncs, tenir-ne còpies en el núvol, a la xarxa, a l'ordinador, per tal de tenir-ho diversificat i no dependre només d'aquell calaix on guardo l'escriptura de fa 25 anys. No?
2: Uh-huh.
3: És una altra qüestió. Denuncieu de seguida. Cada hora compta. Cada hora compta i, per tant,
2: hem
3: és
2: de
3: bo.
2: Ser ràpids.
3: Hem de ser ràpids, hem d'actuar ràpids. I, sobretot, no actueu pel vostre compte.
2: O sigui, no truquem desocupa ni fem res sense avisar la policia.
3: Evitem pràctiques que es troben al marge de la normativa, que es troben al marge de la llei, més enllà de l'ètica, perquè ens pot repercutir a nosaltres en problemes penals.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí. Es pot semblar surrealista,
2: uh-huh.
3: Però hi ha hagut propietaris que han actuat sense tercers, han actuat directament, que és un impuls que podem tenir i que pot ser que ens hi trobem, al final ens estan ocupant una cosa que és nostra, que ens ha costat un esforç, etc. Però intentem seguir les vies perquè ens podria retornar com un bumerang i podríem ser nosaltres els acusats de violació de domicili, com deia, encara que sembli surrealista, i per tant intentem fer-ho per la via que correspon, encara que a vegades costi tenir-hi certa fe, però n'hem de tenir.
2: I quan deies això de no actuem pel nostre compte sense tercers, et refereixes, per exemple, a no tallar l'aigua, no tallar la llum, no?
3: Correcte. No fem aquestes coses, perquè es podria considerar que estem coaccionant els que ens estan ocupant casa nostra. És gros, eh? Però podria considerar-se en aquest sentit, sí. I finalment, sí que, com que ara tampoc correspon, Ona, obrir un nou meló...
2: No, perquè estem arribant al final, ja.
3: Estem arribant al final... Però hi ha un concepte que de nou s'està posant de moda, que són els inquiocupes.
2: A veure, què és això?
3: Els inquiocupes són aquells llogaters que han entrat a viure en un pis, en una casa, amb un contracte legal, i que, quan s'ha acabat el contracte, o enmig del contracte, decideixen no pagar. Això, que col·loquialment ho englobem tot en el mateix sac dels ocupes, ho hem de tenir en compte amb una altra perspectiva, perquè les vies que hauríem de seguir per resoldre-ho són unes altres, també feixugues, també pesades, també amb conflictivitat, però són diferents de les...
4: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
4: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Cerveseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
12: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Un dimecres més rebem Cuca Fernández en aquest espai del Sant Cugat Emprèn, espai que el Faves Comptades dedica a conèixer projectes professionals i iniciatives que impulsen l'ecosistema empresarial del nostre territori. Cada setmana descobrim històries, idees i maneres de fer que inspiren i transformen la manera d'emprendre. Saludem Cuca Fernández. Què tal, Cuca?
1: Doncs molt bé, bon dia,
0: et
1: què tal?
0: Et veig enfeinada.
1: Sí, sí, és que m'he liat aquí amb això.
0: Avui de què parlem?
1: Avui parlem d'un element clau per qualsevol empresa, doncs de crear experiències que connectin amb el públic i la comunicació.
0: Bàsic.
1: És imprescindible.
0: Si no comuniques, no existeixes. No,
1: exacte. No? Doncs ens acompanya avui la Diana Vidal, que ella és experta en comunicació i organització d'esdeveniments, amb més de 20 anys ajudant marques i institucions a dissenyar projectes que deixen empremta. Treballa des de la creativitat, l'estratègia i l'empatia per construir accions que realment aporten valor. Diana, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
1: Moltes
2: gràcies.
0: Hem de dir que la Diana no és la primera vegada que està en aquest estudi.
2: No, fa molts anys, Carme. Eh? Sí, sí.
0: Fa molts anys que la Diana col·laborava precisament en el magazín dels matins, aportant activitats, propostes, no?
2: Per a famílies.
0: Per a famílies,
2: exacte, amb el projecte
0: correcte.
2: Del Jan Petit. Sí, sí.
1: Doncs avui parlarem del seu projecte personal. Diana, com va començar aquesta aposta?
2: Doncs mira, des de molt joveneta sempre m'ha encantat organitzar i bueno, la vida professional em va derivar cap a entrar al FAT, al Foment de les Arts Decoratives, el 2003. Prèviament ja havia treballat a la Mercè, al Grec, a diferents esdeveniments importants en el que podia organitzar sobretot doncs, temes de protocol, invitacions i una mica tot el tema de producció. I arrel del 2003 ja entra en l'any del disseny, al FAT, ja vaig començar a portar tots els esdeveniments que passaven a la Fundació i arrel d'aquí, doncs, des d'exposicions, a presentacions de llibre, qualsevol tipus d'esdeveniment que es feia, ho coordinava jo, passava per les meves mans, i em vaig adonar compte que era una passió que tenia i que sobretot m'encantava poder ajudar a que aquell esdeveniment fos un èxit, no?
1: Has treballat amb marques, empreses i institucions públiques. Mm. Tot això, què t'ha aportat aquesta diversitat?
2: Doncs molt aprenentatge i conèixer molta gent. Treballar des del tema tècnic fins a proveïdors de catering, fins a clients que tenen una idea i que no saben com desenvolupar-la i conèixer les diferents maneres de fer i anar-te adaptant a les necessitats que et demanen. Ha sigut un gran aprenentatge de molts anys.
1: Quan parlem moltes vegades d'esdeveniments, sobretot ara, actualment, es parla d'experiències. Què és el que no es pot improvisar amb un esdeveniment o amb una experiència?
2: Sobretot, què vols fer viure en la persona que convides, en el teu treballador, en el teu convidat, aquesta emoció que generes o que vols generar o que vols traslladar, això és el que no es pot improvisar. Has de poder crear espais, entorns i maneres de fer en el que la persona que ve convidada o que ve a aprendre se senti tot allò que li vols mostrar, no? Sigui de la teva marca, sigui de la teva institució, i que vibri i que se'n vagi a casa amb aquell record de que ha viscut algú més.
1: O sigui, podríem parlar de l'experiència de l'usuari, no? Dintre d'aquest concepte.
2: Sí, sobretot de l'experiència de l'usuari i què s'emporta de l'esdeveniment que organitzes.
0: Amb tots aquests anys d'experiència, Diana, has arribat a construir un equip de treball o la Diana treballa per projectes, per objectius, per clients i a cadascuna d'aquestes situacions crees un equip de treball?
2: És així, exacte.
0: És així?
2: Sí, la Diana ara mateix que treballa en projectes i en funció del projecte, doncs cada proveïdor que necessitem són els que construïm amb l'equip.
0: T'ha anat millor així?
2: Sí, Sí, que una estructura ferma no, ara mateix no. Com a autònoma és difícil sostenir una estructura important. Llavors, cada projecte té les seves necessitats i m'adapto i ens adaptem i fem equip en funció del que necessitem en aquell moment.
1: Mm-hmm. Com a autònoma, com a persona individual, què és el que més cuides tu quan has de fer que un esdeveniment funcioni?
2: Sobretot la relació amb el client i l'entesa, no? I la connexió amb les seves necessitats per poder traslladar el que tenen en ment o el que volen fer. Llavors, també un dels puntals importants és el client final, diguem-ne, no? Jo molt la relació amb el meu client, però sobretot què vol transmetre en el client seu.
1: Què és el que aconsellaries a una persona que vol crear un esdeveniment d'unes certes característiques? Què és el primer que li recomanaries des d'aquí?
2: Sobretot saber què vol traslladar, sigui una marca, o sigui un sopar, o sigui un centenari, el que sigui. I llavors anar construint el diàleg o el camí que vol, fins al que vol arribar. Llavors, doncs, aquí entra la cerca de l'espai idoni, de quanta gent estem parlant, quin càtering vol oferir, si és un format de dia, si és un format... Bueno, i anar construint amb ell o amb ella, aquesta persona, doncs tot el que té en ment i tot el que vol transmetre.
1: De fet, tu has fet grans esdeveniments aquí a la ciutat, no? Mm. Podries anomenar alguns que la gent també et posi una mica de cara?
2: Doncs mira, un dels més importants o així com més gran és el centenari del tren de Sant Cugat, que es va fer el 2018, en el que va haver-hi doncs, un gran acte inaugural, que hi havia uns parlaments amb festivitat de diverses entitats implicades de la ciutat, en el que és a la plaça de l'estació del doctor Millet, em sembla que es diu, allà es va fer un gran acte i després una gran rua fins al monestir. Aquest va ser l'acte d'inauguració, igual que l'acte de tancament, que es va fer un gran mapping a la plaça de l'estació, i després també els Premis Ciutat de Sant Cugat. Durant 2 edicions vaig coordinar totes les candidatures, el jurat i els premiats, i amb l'acte final al Teatre Auditori de lliurament de premis.
1: És molt diferent crear un esdeveniment privat amb un que sigui institucional?
2: Sí, és bastant diferent, perquè normalment els esdeveniments institucionals ja tenen molt unes pautes fetes i unes maneres de fer, pues, i que intervenen molts departaments, protocol, producció, llavors, bueno, t'has d'anar adaptant a una estructura molt feta. En els esdeveniments privats tens més mà, potser, a portar potser més manera de fer, perquè tens relació com més directa i potser està tot centralitzat en una, dos, tres, quatre persones. Depèn també de l'empresa, però...
1: I ara, Diana, parlem de tecnologia. L'AI ha vingut per quedar-se.
2: I
1: ja
2: tant.
1: Ho estem veient i ens ho hem de creure. Mm. Com afecta això als esdeveniments, també?
2: Doncs ajuda, com a tots els sectors, doncs la ajuda, però no substitueix i sobretot en la part de creació no pot substituir l'experiència, perquè al final l'experiència ha de ser viscuda i l'has de generar tu a nivell de creació. És una ajuda, diria.
1: És una eina, però diríem que les emocions no les pot substituir.
2: Exacte. Les emocions no les pot substituir. Sí.
1: També quan parlem d'esdeveniments, tot això ha d'anar molt lligat amb la comunicació de la marca, de l'empresa o de la institució. Com tu també ets estratega, no? Treballes l'estratègia de comunicació de moltes marques. Com ho treballes en conjunt?
2: Intento que estigui tot alineat. Si acompanyo també en la part de la comunicació, sobretot en la part de com vols mostrar-te tu a fora com a empresa o com a persona física, ajudo a que puguin tenir alineat doncs, tots els seus canals, la web, les xarxes socials, com es comuniquen, la imatge, el logo, perquè mostri tot allò que volen ensenyar. No? I llavors fem tot des de l'estratègia fins a la posada en escena de tot el que es necessita.
1: Parlem de tota la posada en escena, com dius, però clar, molta gent que ens està escoltant són petits emprenedors o gent que té un petit comerç. Quins consells els hi donaries en aquest tipus de persones?
2: Doncs poc a poc. Poc a poc, pas a pas, i anar fent el que es pot en cada moment, no? Jo sí que crec que en els aparadors, diguem-ne, que tu t'ensenyen, bàsicament és la web i les xarxes socials. Aquests són els primers aparadors a treballar a nivell de comunicació i marca. Llavors, partint d'aquí, pots anar aprofundint més enllà, però jo crec que aquests dos aparadors són els primers que has de treballar com a petit empresari, com a petit comerç.
1: Quins projectes tens així a sobre la taula? Ens agrada conèixer una mica també. Hem parlat de passat, de present, i ens agrada també parlar una mica de futur.
2: Doncs mira, ara estic aquest any impulsant la meva feina i amb ganes de créixer i de tenir altres projectes. Justament m'he fet de la xarxa de dones emprenedores de Sant Cugat per poder-me relacionar i treballar amb xarxa i estar en xarxa. Un dels projectes que tinc entre mans és el 20è aniversari del Centre Núria Cavaller, que estem organitzant la celebració pel maig, i després també estic amb projectes de turisme. Ara mateix acabem d'acabar la 5a edició d'Experiències Úniques, que també hem organitzat obrint tots els espais d'empreses a la ciutat que normalment estan tancats, i amb molt il·lusionada amb altres projectes que vindran.
1: Que ja ens explicaràs,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí.
1: Tindrem que tornar a convidar-la.
0: Ara m'estava preguntant, Diana, si és difícil fidelitzar els clients en aquest sector. Acostumen a repetir després d'un encàrrec?
2: Sempre. Si l'esdeveniment ha estat un èxit, si l'acompanyament a nivell de comunicació s'han sentit acompanyats i els hi ha funcionat, sempre tornen a contractar-te o a demanar-te consell o a demanar-te una assessoria, però sempre. Sobretot si la feina està ben feta, si el resultat és bo i el client o la persona ha quedat content, sempre.
0: Mm-hmm. I l'agenda, un element... Aquesta sí que és una eina imprescindible, perquè què faríem sense una bona agenda que s'ha construït al cap de 20 anys, deies?
2: Sí.
0: No? Amb tots els contactes, amb tota la gent amb qui t'has relacionat i que et serveix doncs, per continuar treballant, no?
2: Sí, les bones relacions, sí, establertes.
0: La xarxa.
2: Sí, la xarxa.
1: Home, és que a vegades diuen que... a vegades no. Normalment es comenta que la bona producció es fa a partir de l'agenda, de tots els contactes que tens.
0: Doncs imagina l'agenda que deu tenir la Diana.
1: Clar.
2: Una bona xarxa, simplement.
1: Clar, també has parlat de que t'has fet d'una associació d'aquí, de Sant Cugat, de dones.
2: Sí.
1: Com creus que a part de com veus el paper de la dona dins del món dels esdeveniments, com creus que funciona aquesta sororitat entre nosaltres?
2: Jo crec que cada vegada és més important. Justament per això, com a autònoma sola, busques xarxa. I penso que és imprescindible l'ajuda que ens donem entre nosaltres, i en aquest cas la xarxa de dones emprenedores, hi ha aquest sostén que sents entre totes, sumem, i entre totes, ara penso en tu per això, o ara penso en tu perquè necessito això. Jo crec que és molt important, perquè el paper de la dona en els esdeveniments, jo crec que està molt ben posicionat, sempre, com a tots els sectors ha costat una mica, però penso que estem en un bon camí i és un bon espai per desenvolupar-te com a dona.
1: I a vegades també, ara una mica així com una crítica, no crítica, crítica constructiva, a mi em dona una mica la sensació també que estem sobresaturats d'esdeveniments, moltes vegades, que no sé com dir-ho, a vegades el que és la gent que ho veiem des de fora, ens col·lapsem una mica. No ho veus igual?
2: Però què? D'esdeveniments o d'activitats culturals? Perquè, clar, d'activitats culturals...
0: La vida està col·lapsant.
2: Sí, exacte, el ritme frenètic, però de tot, el ritme que vivim, de... Jo crec que són de masses inputs d'informació, no tant d'esdeveniments. Sí, tots tenim moltes coses, tots tenim, però la vida està plena d'activitats sense parar.
1: Ho estem veient, per exemple, amb tot tipus de premis. Tu havies estat, m'has comentat sí. que havies estat al Festival de Sitges.
2: Sí.
1: Ho hem vist a molts premis que s'han donat durant aquests tres últims mesos. És que no parem, cada setmana hi ha alguna cosa. O sigui, que estem massa com saturats de a on anem, a on mirem, perquè... Hi ha molt esdeveniment.
2: Sí, hi ha molta activitat cultural, esdeveniment de tot tipus. Molta.
0: També hi ha molt públic i, per tant, és qüestió de triar.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, no podem anar a tots els esdeveniments de...
1: Però és que a mi m'agradaria anar a tots.
0: És que el problema de la Cuca és que és aquest. La sensació jo l'entenc perfectament. No li dona la setmana per anar a tots els esdeveniments que ha d'anar a cobrir, però sí que és veritat que hi ha un volum important d'esdeveniments, d'activitats programades, i que de vegades sí que tens la sensació d'estar com col·lapsat. Però escolta, que no condeixi el mànic.
1: No, era per parlar una mica, no?
0: Però que hi ha activitats i esdeveniments per tots els públics, o sigui que triem. I si no hi anem a tots, tampoc no passa res.
2: Això.
0: No?
2: Sí.
1: Ens quedem a casa.
0: Seleccionar, no, tampoc.
2: Seleccionar segons interès.
0: Seleccionar sí. segons interès, prioritats i en aquell moment, que et vingui de gust.
1: Jo també, mira, aprofitant ara que hem parlat d'aquests últims premis i tal i qual, per acabar, tu com veus aquestes... Com es fa una llista de convidats? Perquè hem tingut així alguna controvèrsia amb el tema de les influencers, dels objectius de l'esdeveniment tal qual. Com ho veus, això? Perquè també la llista de convidats també és important, de parlar-ne.
2: Sí, sí, sí. És molt difícil la llista de convidats, perquè entren moltes tessitures i que aquest no el convido, però aquest sí. Depèn del volum que tinguis de persones a convidar. Si tens 200 o 500... hi haurà més marge o menys. És difícil, però bueno, en funció del que vols i a qui vols traslladar i transmetre, clar, després si entres amb el tema influencers i tot això, llavors ja després has de pagar. O sigui que no és un convidat, li has de pagar. Llavors, bueno...
0: És un contractat.
1: Sí, sí, no? I és el món dels likes. Entraríem aquí, que
2: exacte.
1: Tindríem un altre
2: ara moltes per marques fan això. Compren i paguen perquè vinguin. Això és una altra cosa, no són convidats.
1: Doncs, Diana, moltes gràcies. Ha sigut un plaer tenir-te aquí. Hem construït un esdeveniment avui aquí, a l'estudi.
0: Sí, i hem assistit. No ens l'hem perdut.
1: No, hem estat aquí fidels.
0: O sigui que ja pots posar una creu i marcar que aquest ja el tens fet.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer estar aquí i tornar aquí a Cugat Media.
0: Igualment. Gràcies, Diana. I abans de marxar, alguna recomanació? Què tens a l'agenda? Vinga, va.
1: Doncs, mira...
0: Ara em deixaràs parada.
1: He buidat l'agenda.
0: Veus,
1: us dono permís perquè us relaxeu aquesta Setmana Santa, aquestes festes, aquests dies de relax.
0: També.
1: No he volgut agobiar a ningú perquè dic, tampoc hi ha molta cosa, eh? La setmana que ve ja tot es para. O sigui que...
0: Normal.
1: Tornem després de dilluns de la Mona de Pasqua, tornem sí. aquí a estar i ja ens veurem i ja començarem el ritme una altra vegada. Què et sembla?
0: Sí, després del Via Crucis, no?
1: Sí. I del Rosario.
0: Molt bé, doncs gràcies a la Cuca, gràcies a la Diana. Continuarem amb el Sant Cugat Emprèn, com deia la Cuca, després de les vacances. Però el programa continua d'aquí uns instants.
3: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.

0: Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Comença el nou curs i esteu molt enfeinats o què?
2: Doncs sí, la veritat és que hi ha molta feina a fer al marge d'aquesta campanya que ara en parlarem i que comença a apuntar-se a les línies generals. Ara estàvem dient que, encara que quedi molt, estem ja immersos preparant el Nadal. Això també és una de...
0: Si us sembla, en parlem després.
2: Sí, i tant.
0: Entrem en matèria amb el tema principal, que és aquesta campanya que, d'entrada, us pregunto pel que us empenya a fer aquesta nova campanya just en aquest moment. Per quina raó, quins són els motius?
2: Bé, hi ha una coincidència amb l'Ajuntament sobre la importància de la sensibilització de la gent de Sant Cugat, del client, de qui ja compra a la ciutat, per posar encara més en valor què vol dir el comerç local i quin impacte té en el seu dia a dia. És a dir, que es valori més del que ja fan, què vol dir que aquest comerç sigui viu i que faci ciutat, en definitiva. Aquest és l'origen, aquest és el punt de coincidència amb l'Ajuntament. L'Ajuntament apunta aquestes línies que nosaltres treballarem amb ells i treballem amb ells, i aquesta és la direcció en general del que es pretén amb aquesta campanya.
0: Però heu detectat alguna qüestió especial en el comportament del ciutadà envers el comerç de proximitat que us faci pensar això ho hem de reforçar, això hi hem de posar més esforç, per aquí hem d'insistir més?
2: Jo crec que no és un comportament que sigui diferent d'altres ciutats, no és un comportament relatiu al consum que només tingui a veure amb Sant Cugat, però sí que és veritat que és oportú ara, perquè estem en un moment en què encara no comença de veritat la campanya de Nadal, és un moment en què el curs ha començat i és força oportú per donar-li més importància i posar encara més valor al que no tant el que vol dir comprar determinats productes, sinó el que vol dir el comerç a la ciutat. La importància que té per fer carrer, pel que és el passeig, fins i tot la il·luminació, la seguretat, estem parlant de coses ja de vegades molt primàries, és a dir, que el comerç no tan sols fa ciutat, sinó que garanteix que coses tan essencials com la via pública tingui una vida i, per tant, fins i tot sigui, anem a algun molt primari, més segur. I aquest és un punt de coincidència també amb la regidoria, que a més és una regidoria que comparteix també el tema de seguretat ciutadana, o sigui que...
0: Si haguéssim de valorar aquesta consciència que té el Sant Cugatenc respecte del comerç de proximitat, del comerç que pot trobar a la seva ciutat, si haguéssim de valorar, posem-li notes de l'1 al 10, el Sant Cugatenc és conscient del valor que té, precisament, el petit comerç?
1: A veure, jo crec que hem de diferenciar com dos parts. Una, la gent més jove, i una altra, la gent de certa edat. La gent que té certa edat jo crec que valora molt el comerç, que ens hem aixecat amb aquests comerços des de tota la vida i, per tant, som més que comerciants, va més enllà de ser un comerç, són veïns i són amics. En canvi, el que jo veig és que la gent jove està ja més acostumada a fer compres online, té una miqueta més oblidat el comerç de tota la vida. Jo ho dic pels meus fills, o sigui, ho tinc a casa. Llavors, la nostra idea és també, sobretot, això, la gent jove que comenci també a valorar, que comenci a veure i que anem per aquí.
0: O sigui, que un dels objectius seria precisament captar nous públics,
1: sí,
0: com la gent jove, per exemple?
1: Exacte, estan una miqueta més en internet que no als carrers a comprar. Llavors aquest seria un dels objectius principals.
2: Sí. Més que no tan sols el tema que és el que diu l'Adela, que efectivament és així, ja tots sabem els hàbits de consum, generacionals, etc. O no generacionals, tots també tendim a de vegades ser pràctics i a fer determinades compres. Això és així, tots ho sabem. Però més que això, que valorin que quan un passeja pel carrer i troba un carrer determinat, i és per alguna cosa. És a dir, no és que hagi de canviar ja els hàbits del seu consum, però sí que se n'adoni que si passeja i es troba algú, i una cosa tan òbvia com aquesta, o amb els seus fills, o amb els seus amics, és gràcies a aleshores això ja et posa en valor i, per tant, s'ha de girar i veure, no?, què hi troba. Bàsicament és aquest el tema. Els hàbits, entraríem en un debat que, buf, enorme i general, que s'escapa de vegades, sobre els hàbits, les generacions, el què, el per què,

0: quin tipus de producte. Anem a l'essencial, que és, més enllà del que tu compris i no compris, sàpigues que si estàs aquí, en el carrer, amb llum, parlant amb algú, i estàs segur i t'has trobat algú, és perquè al darrere teu o davant hi ha un comerç cobra, que té un aparador, que té la llum encesa i que ha fet que aquest altre company de carrer ha entrat i ha comprat. Aquesta és l'essència.
1: Mm-hmm. Estem parlant d'una campanya pròpia, local, és a dir, una campanya que es fa únicament a Sant Cugat?
0: Sí, l'origen i l'objectiu i l'origen és efectivament local, també amb la regidoria de comerç i nosaltres, i ha de tenir diverses potes. I efectivament és patró i feta a Sant Cugat, al Vallès.
1: I està pensada perquè hi participi tot el comerç local, implicaria també la restauració, a qui implicaria?
0: Sobretot comerç, no tant restauració, perquè és qui... La restauració té terrasses, té una vida i la té a unes hores determinades, moltes vegades, però el que afecta més és el comerç. Treballaríem sobretot d'entrada a centre, que és on hi ha més impacte principal, i el que implica bàsicament és el comerç, efectivament, sí.
1: Podem entrar una miqueta en el detall, amb allò que ja tingueu més o menys idea, per on aniran els trets, en què consistirà aquesta campanya?
0: L'Ajuntament ha engegat ja una comunicació amb els comerciants directe i nosaltres també amb els associats, anem a la vegada, i una de les que es proposa inicialment és el que se li anomena aparadors buits o... més que aparadors buits, que és la frase inicial, aparadors com tancats, és a dir, buscar algú tan impactant com una tarda en concret, els aparadors estiguin embalats, és a dir, la gent no hi vegi llum una estona, un moment concret, una hora, dues hores, un vespre, una tarda, i en què el passejar, per exemple, aquesta és la primera de les idees amb les que ja hem contactat amb els comerciants, es trobi els aparadors tapats, embalats, per exemple.
1: Tancades les botigues?
0: No, les botigues obertes, però l'aparador tancat, és a dir, no s'hi veu res, tapat, embalat, sense llum, i la gent se n'adona de cop i volta què passa si els locals... La porta està oberta, la gent ha d'entrar i si vol comprar, no li direm que no perquè no és l'objectiu.
1: O sigui, voleu impactar directament en el...
0: Sí. Aquesta és la primera idea que sempre s'ha de valorar. És a dir, si no tenim l'acompanyament i el comerciant no ho veu, nosaltres no farem res, ni hem de fer ni podem fer res, perquè ha de sortir del comerciant. Però aquesta primera sondeig i entrevista l'hem anat fent en paral·lel per veure si efectivament aquest... I la veritat és que d'entrada l'acollida és positiva, és un moment concret, és un tema, una acció d'aquestes de guerrilla, potser no seria la paraula.
1: D'impacte.
0: Sí. Impacta perquè realment la gent al passejar de cop i volta vegi algú que no és normal i que potser no se n'adona que no és normal fins que no li mostres que no ho és de normal. I si fem això dels aparadors, doncs, que queden tapats, bé, la gent pot dir què està passant aquí. Ah, bueno, és una de les primeres accions, però que estem en un moment de sobretot valorar i veure què hi diu el comerciant. Aquestes accions sobretot tenen impacte, però la veritat és que les converses i el que anem dient és que el comerç està amb ganes de fer una acció concreta d'entrada que tingui que veure amb alguna cosa una mica diferent i que sacsegi una miqueta. No anem a agafar el client i ni castigar-lo ni esbroncar-lo, eh? Senzillament fer-li veure determinades coses. I això realment crec que és la primera vegada que es fa una cosa... Hi ha una primera acció d'aquest perfil, eh?
1: Teniu dates per saber quan es posarà en marxa i durant quant de temps?
0: Segurament finals d'octubre, dintre del mes d'octubre, més o menys. Està per definir perquè ja et dic, és principal poder... tenir quall amb els comerciants. Aquestes accions necessites que tinguin volum, si no, no té massa sentit.
1: Les heu de consensuar cadascuna d'aquestes iniciatives que penseu amb els associats.
0: Però, no? Alguna ja surt d'ells, és a dir, sí? Aquestes idees, per exemple, les reculls arrel de les iniciatives i les coses que diuen els comerciants. Quan parlem, a l'Adela, sobretot, que tot el dia és al carrer, apareixen des de baix, eh? No, malament si inventes alguna cosa que les idees no venen de qui vol reivindicar, i aleshores... recollint aquestes idees, apareix això.
1: Totes les campanyes tenen un lema, en teniu? O encara li esteu donant voltes?
0: Aquesta en concret dels aparadors, no? Li anomenàvem, o des de l'Ajuntament proposaven a l'aparadors buits com a lema, però això és una acció concreta que ha d'anar sobre un altre lema més gegant, més gran, més amb el temps, que li doni continuïtat i que està... En aquest debat estem ara. Això és una acció molt concreta aquesta, però... El nom general de tot això, perquè no ha de ser d'un dia en concret, acabem de treballar-la, perquè ja et dic, sobretot ens interessa molt què ens diu el comerciant, en aquest cas la societat, però sobretot el comerciant, perquè si no, quin sentit té? Si això ho lidera l'administració o fins i tot nosaltres, no.
1: I durant quant de temps penseu que ha de tenir durada aquesta campanya?
0: Això és una acció concreta, i jo crec que ara, si ho fem intensament a la prèvia de Nadal, per Nadal, a partir de l'Advent, estem per altres coses i hem d'estar pel que hem d'estar, que és per dinamitzar la ciutat, fer que aquesta ciutat tingui color, tingui llum, la gent hi gaudeixi del carrer, i aleshores, si li donem continuïtat i després del Nadal i tornem i ho convertim això en un eslògan clar, és millor, per mi és més interessant. És a dir, que ja quedi permanentment en l'imaginari de client i comerciant.
1: O sigui, que podria ser una campanya dilatada al llarg del curs amb diferents impactes?
0: Potser podríem començar per un, hem de caminar, amb aquest tema, sobretot la regidoria és molt important, perquè també l'origen de determinades idees ve des d'allà, i de vegades comences alguna cosa i l'impacte és tan positiu i ha resultat tant que dius, doncs, cada vegada una cosa diferent, o vés a saber si potser repetim o no repetim, potser el balanç és, escolta, això no ha tingut transcendència ninguna, ho veurem, els mitjans potser ens direu, bueno, bé, però vols dir? Aleshores, és clar, aquestes coses no les hem de valorar, però sí que és veritat que hi ha un títol general, un motiu general que ha d'anar més enllà d'unes accions concretes.
2: Bueno, el que està clar és que això va adreçat a tots els comerços i, per tant, si realment és una manera de cridar l'atenció del ciutadà d'això, que estem aquí, que no només som comerços, sinó que anem una miqueta més enllà, fem ciutat, doncs s'haurien d'afegir la gran majoria de comerciants. No té sentit, com diu el Jaume, que facis tot aquest moviment i després te n'adonis que tens un percentatge important que no vol afegir-s'hi. Llavors també s'ha de valorar, depenent de la resposta. Ara hem començat, tenim algunes respostes, però encara no sabem el total dels que volen afegir-s'hi a aquesta reivindicació, o com li vulguem dir.
0: És important que això vingui des de baix. Jo crec que és molt important això. I després, si hi ha quall, si la cosa va, és quan de vegades els mitjans els hem d'acabar demanant sempre allò de el ressò, ens ajudeu a donar-li quan estigui més tancat. Avui venim a apuntar-te unes idees perquè també ens interessa veure, no?, què passa i què hi diu la gent. Però és molt probable que aquesta primera vagi en aquesta direcció.
1: Home, ja sabeu que aquí teniu els micròfons oberts, el nostre eslògan, som la teva veu, som la veu del comerç de la ciutat també, i per això està molt bé que vingueu a explicar-nos iniciatives que encara s'han de posar en marxa. Quina és l'aportació, quin és el paper que fa l'Ajuntament en aquesta campanya?
0: Bé, jo crec que el seu paper sobretot és el de generar idees al voltant d'això, poder comunicar més directament també amb el comerciant, fer-li saber determinades coses. Crec que també el paper de la regidoria en aquest cas és el de rebre, no? Poder, també és útil que d'aquesta forma contacti i tingui una interlocució directa també amb el comerciant. Per ells jo crec que és important aquesta relació, que de vegades l'administració i el carrer, moltes vegades no aquí, és difícil de vegades que connecti, això és així, sempre ha sigut així. És una oportunitat, i el paper que se li demana a la regidoria, i en definitiva també l'origen, la realitat és aquesta, d'aquestes idees, també té molt a veure amb l'interès que hi té. Sí.
1: No ens queda gaire temps, però sí que ens agradaria saber, a banda d'això, que és una de les novetats d'aquesta temporada, en què esteu treballant ara, Adela?
2: Doncs, bueno, tenim diverses campanyes abans de que arribi el Nadal, a trobar el tresor, els dies màgics, però sobretot ja estem molt bolcats amb la campanya nadalenca, que aquest any volem que sigui una campanya forta, que sigui maca i que els comerciants estiguin contents de la campanya que farem. el que estem ara és això, treballant moltes coses, moltes idees, i a veure al final què queda, perquè no podem concretar res a aquestes alçades, però crec que aquest any lluiran els comerços bastant a Sant Cugat.
0: Ens hem de sobretot coordinar-nos amb l'Ajuntament, perquè hi ha moltes potes i realment nosaltres tenim clares que, moltes idees, però si les complementem molt millor. Però sí que és veritat que és el que diu l'Adela, eh? Aquest Nadal volem que hi hagi més dinamització al carrer, més llum, més activitat, perquè quan la gent passegi, vulgui passejar, es trobi davant dels comerços activitats que els hi proposarem, no tant coses estàtiques. Hem de facilitar també, i és un dels objectius, el tema de que la gent pugui aparcar fins i tot en unes condicions encara millors econòmicament, perquè és clau, la gent ens parla molt del transport, són temes recurrents però reals, és a dir, no puc venir a comprar, posa-m'ho fàcil, i això és un dels objectius també, i sobretot que la gent quan passi pel carrer tingui experiències, no tan sols les llums de sempre. I aquesta ciutat, aquesta és una valoració que fem per part dels comerciants, una mica crítica, necessita un Nadal, almenys des del punt de vista de carrer, i ja ens otorguem aquí una mica la responsabilitat, una mica més activa, més Nadal, no? Encara que de vegades quedi una miqueta que són titulars, però també hem de seguir l'estela de moltes altres ciutats. Els Nadals a les ciutats, cada vegada
1: no
0: més...
1: Ui, no entrem en competicions,
0: Sí, però és inevitable.
1: Sí?
0: Clar, de vegades parles amb altres associacions o amb altres persones que es dediquen a això i et diuen, escolta, aquí empenyem, doncs nosaltres també.
1: Bueno, ja sabeu per on va la cosa, no? Bombetes, no sé quantes bombetes, o l'arbre de Nadal
0: de
1: l'alçada.
0: No podem créixer en alçada, perquè, esclar, aquí al final ens faltarà, no? Anar creixent, a veure qui fa l'arbre més gran, no ens perdrem amb això, esclar.
2: Que nosaltres volem preparar un Nadal maco, però també hem de ser conscients que nosaltres tenim els associats que tenim i que tenim les limitacions que tenim, o sigui, dintre de les nostres possibilitats intentarem que sigui un Nadal especial i diferent.
0: És clar, com sempre, i no està de més repetir-ho, pensem en ciutat, pensem en comerç, pensem en els carrers de tothom, però nosaltres tenim una associació amb uns associats. El nostre impacte transcendeix, jo crec que és de les poques associacions que va més enllà dels seus associats, però és molt important que el comerç també se n'adoni que l'associacionisme és a l'eix de tot. És a dir, nosaltres no posem color, llum i veu a les portes dels nostres associats. Els que no ho són també se'n beneficien. És un tema recurrent, però cada vegada l'hem de repetir. Si treballéssim només pels nostres associats, però és que acabem treballant per gent que no està associada. I enèsima vegada, convidem a tots els comerciants que se n'adonin del valor que té això, el cost, l'esforç, més i millor si hi ha més comerços associats.
1: Doncs continuarem parlant de la campanya de Nadal, de tantes altres accions que organitza Sant Cugat Comerç, i ja esperem aquest més Nadal a Sant Cugat. Gràcies, Jaume Buscallà, de la Burgos, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs mira, avui deixa'm que et presenti un guaita que serà molt colorit, podríem dir.
1: Ah, carai, avui va de colors, això.
2: Va de colors. És primavera i posarem colors, però més enllà de les flors, perquè veurem els núvols, veurem el cel, però xalarem de valent veient tots els colors de l'arc de Sant Martí, per exemple, o els colors aquells rogencs de les sortides i postes de sol.
1: Ah, carai. Mm-hmm.
2: És a dir, parlarem dels fotometeors.
1: Els fotometeors, i què és ben bé això?
2: Doncs mira, l'Organització Meteorològica Mundial, la OMM, els defineix així. Són fenòmens òptics i lluminosos, produïts per la reflexió, la refracció, difracció o interferència de la llum solar o lunar a l'interactuar amb partícules d'aigua, gel o impureses a l'atmosfera.
1: Per tant, veurem una mica com es produeixen aquests colors.
2: Exacte, com es produeixen els colors, que bàsicament és el pas de la llum a través d'aquest medi, sigui gotes d'aigua en estat líquid, siguin cristallets de gel, sigui a l'aire en format gasós, etc. És a dir, el fenomen bàsic de la descomposició de la llum en aquest espectre de colors, no? I l'observació dels fotometeors, deixa'm dir, que és un exemple que l'observació meteorològica, els observadors meteorològics, en el que requereix la figura d'un observador, és a dir, observació manual, vale? Que noti quan, a l'hora de fer l'observació, es trobi amb alguns d'aquests fenòmens. I a part, degut que són uns fenòmens clàssics de l'observació manual, molts d'ells estan lligats amb la meteorologia popular, tant d'observació com de predicció del temps, les conegudes senyals, per exemple, cel rogent, pluja o vent...
1: Exacte, estava pensant en el mateix, just.
2: Veus? Doncs aquestes senyals que...
1: Les dites populars, no?, que ens porten aquests fenòmens.
2: Exacte. Tal com deduïm una de la definició que fèiem abans, d'aquella definició tècnica de l'Organització Meteorològica Mundial, perquè es doni un fotometeor, necessitem llum i aigua en alguna de les seves formes, bé sigui líquida en forma de gotes d'aigua o sòlida en cristalls de gel. Per tant, les gotes de pluja, els núvols alts o l'aigua de mar seran tres dels actors principals en tot aquest reguitzell de fenòmens que explicarem a continuació.
1: Doncs som-hi, anem a veure alguns d'aquests fenòmens. Quins hi ha?
2: Ja veureu que alguns us sonaran, alguns no tants. Per tant, començarem per un dels més amables i més coneguts, que ha estat font també de pel·lícules, de dites, de moltes coses.
1: Doncs som-hi.
2: L'Arc de Sant Martí.
1: Home, i tant, aquest el coneixem moltíssim i a més té llegendes i tot, no? Allò que al final de l'Arc de Sant Martí hi ha un potet de...
2: De monedes.
1: De monedes, sí. És veritat, això, Sergi?
2: No. Bueno, almenys no l'he trobat.
1: No l'has trobat mai.
2: Sí, al final de la Sant Martí i el banc o la caixa on tu tens els diners, potser sí, però si no. Va, segons... Ara us posaré, tots els fenòmens que farem, us posaré la definició que dona també l'Organització Meteorològica Mundial d'aquest fenomen. És un grup, a l'Arc de Sant Martí, és un grup d'arcs concèntrics amb colors que van des del violeta fins al vermell, produïts a l'atmosfera sobre una pantalla de gotes d'aigua, en estat líquid. Bé sigui gotes de pluja, gotetes de plugim o de boira. Amb la llum procedent del sol o de la lluna. També es poden donar arcs de Sant Martí amb lluna plena.
1: Ah, carai, a la nit, però llavors costen de veure, no?
2: Costen més de veure. Els arcs de Sant Martí poden ser simples o dobles, és allò dels numeraris o supernumeraris, tenint en compte que en els arcs de Sant Martí dobles, en l'arc inferior, els colors estan invertits.
1: Per tant, fa com mirall, és efecte mirall.
2: És efecte mirall, vale? Una variant dels arcs de Sant Martí més rars de veure són els arcs de boira, que són de colors més blancs, no és de color tan tots els colors, no?, de l'espectre com els arcs, sinó és arc de boira. Per exemple, quan s'està dissipant la boira i tu estàs situat a davant de la boira i el sol a darrere teu, a davant hi ha un arc de Sant Martí just en el límit de la boira i el sol. Per això se'n diu arc de boira.
1: Per tant, n'hi ha de molts tipus, d'arcs de Sant Martí. A vegades els veiem i ens semblen tots iguals, però no.
2: N'hi ha de molts tipus. N'hi ha de molts tipus.
1: Quins altres fenòmens tenim?
2: Doncs mira, deixa'm parlar també de l'aspecte de Brocken o Glòria. Aquest és un fenomen molt místic, en podríem dir, que també porta moltes suspicàcies, fins i tot religioses, etc. Es tracta d'una o més sèries d'anells acolorits que, vist per un observador al voltant de la seva ombra, sobre un núvol o sobre un banc de boira. És a dir, l'observador està a dalt d'una muntanya o a dalt d'un avió, perquè també es pot veure en el d'allò, té un banc de núvols baixos a sota, el sol a darrere, projecta la seva ombra sobre el banc de núvols baixos i a dalt, al voltant d'ell, una corona de l'arc de Sant Martí.
1: Ah, carai, ara entenc això de la misticitat, eh? Sembla que sigui Déu o alguna cosa.
2: Tu imagina't en tot el reguitzell aquest de monestirs i ermites que estan a dalt de les muntanyes, posem, per exemple, Montserrat i algun més, que surti el monjo o la persona a fora del monestir i vegi la seva ombra amb una silueta, amb un arc, amb una corona divina. Pues.
1: Ah, clar, i tant.
2: Imagina't, eh? El que...
1: Et fa connectar amb la divinitat, d'això.
2: Sí. Evidentment, sempre se situaran en direcció oposada al sol. Si ho veiem des dalt d'un avió, el que veiem és el reflex de l'avió, l'ombra de l'avió, no l'ombra de la persona. Que això també ho podem veure.
1: Això deu ser més espectacular, no? Perquè l'ombra de l'avió és força grossa.
2: Veus l'ombra de l'avió sobre el banc de núvols baixos i a l'arc de Sant Martí, o sigui, l'arc aquest, l'espectre, al seu voltant. Els halos. Això també és un fenomen, podríem dir, una mica més conegut. És bastant complex, perquè hi ha moltes formes diferents. És un conjunt de fenòmens òptics en forma d'anells, arcs, pilars o taques brillants, produïts per la refracció o reflexió de la llum en cristalls de gel. Aquí hi ha novetats. Els dos que ja havíem vist anteriorment eren en forma de gotetes d'aigua, perquè eren en núvols baixos, en podríem dir, o cortina de pluja, en cas de l'arc de Sant Martí. Aquí, en aquest cas, són en núvols alts, que estan situats per sobre dels 5.000 metres d'alçada, aproximadament, i estan formats per cristallets de gel, perquè a aquelles alçades les temperatures són molt negatives. Per tant, són cristallets de gel. Aleshores, la llum del sol passa a través d'aquests cristallets com si fos un prisma i es descomposa la llum. En format també dels colors de l'arc de Sant Martí. Els halos solars i lunars, perquè també existeixen els halos lunars, amb lluna plena, evidentment, tot el que fem referència a arcs de Sant Martí o halos lunars, sempre en lluna plena, que és quan hi ha més lluminositat de la lluna, no? Els halos solars i lunars s'observen gairebé sempre a través d'uns núvols que són els cirroestrats. Cirro ja és indicatiu de núvol alt. I estrats és núvol d'uniforme, no amb bonys ni amb creixements verticals, o sigui, cirroestrats. Pot ser que l'observem complet o bé en forma d'arcs superiors o inferiors, els que s'anomenen arcs circumzenitals. Normalment l'observem o és més freqüent o va millor observar-lo a les hores centrals del dia, quan el sol està més alt. Migdia, primera hora de la tarda, és quan normalment veiem els halos més complets i més espectaculars. Una variant dels halos seria els falsos sols o els parelis. Aquests estan provocats també per la difracció de la llum en cristallets de gel i es formen a banda i banda del sol. Si anteriorment els halos solars eren més habituals a les hores centrals del dia, els parelis normalment són més habituals quan el sol està més baix. A mitja tarda, podríem dir, mitja tarda vespre, a banda i banda del sol, veiem uns punts més brillants, i aquests són els falsos sols. Els parelis.
1: Perquè aquests halos, has dit que els colors són semblants als de l'arc de Sant Martí, o quins
2: colors tenen? Els halos solars tenen els mateixos colors de l'arc de Sant Martí, però més tènues. No es veu tant la diversitat de colors. També perquè en aquell moment la intensitat del sol és molt alta, es formen al costat del sol, i evidentment per observar-lo, això sempre, recomanem ulleres de sol, no mirar directament el sol, que ens pot fer, que ens pot fer mal.
1: I ens en queden alguns? Tenim la corona solar i lunar?
2: Sí, doncs són una o més sèries d'anells acolorits, rarament més de tres, de radi petit i concèntrics al voltant del sol o de la lluna plena. En aquest cas, sí que els colors són més evidents, no és tant com el d'allò. A cada sèrie, l'anell interior és violeta o blau, l'exterior és vermell i a la zona intermèdia poden aparèixer altres colors com el verd o el groc.
1: Per tant, també és multicolor, aquest fenomen.
2: Exacte. L'àrea central és una brillantor molt intensa i l'exterior que és de color normalment més vermellós, s'anomena aureola. Uh-huh. En el cas de les corones solars i lunars, també són els cirrostrats aquests, els núvols alts, o fins i tot algun tipus de núvol mig, com el altocúmuls, que són una mica més espessos, també et podrien formar alguna corona solar. Uh-huh. Tenim les iridescències, que és un dels fenòmens més macos. En aquest cas sí que apareix més en els núvols mitjos, també en alguns cirrus, per exemple, cirrus oncinus, espissatus, una mica més espessos, però són colors que apareixen als núvols, a vegades desordenats, altres bandes amb bandes gairebé paral·leles, i sempre a la vora del núvol, uh-huh, a l'extrem del núvol més proper al sol, com si diguéssim. Tonalitats suaus, de verd, rosa, vermelloses, nacarades, molt sovint, i són uns colors, això, brillants i macos. Tan presents, ja et dic, normalment a núvols mitjos, altocúmuls, quan veiem a vegades els núvols aquests de vent, els altocúmuls lenticulars, a l'extrem de la llentia a vegades es poden veure aquests núvols nacarats. I finalment parlar d'una cosa que també s'observa, no és directament vist sobre un núvol, però sí que és directament degut al canvi de condicions de l'aire de la capa més propera al mar, que són els miratges i els Fata Morgana. És un fenomen òptic que consisteix principalment en la percepció d'objectes allunyats en forma d'imatges estables o tremoloses, simples o múltiples, dretes o invertides i agrandides o reduïdes en sentit vertical.
1: A veure, explica'm una mica això.
2: És a dir, la típica imatge d'aquell vaixell que vist de a lluny o d'illa que sura a sobre del mar.
1: Que
2: és, o del desert, o de sobre del desert, que el típic miratge de l'oasi amb la palmera i no hi ha res de res, doncs això mateix. Això es produeix bàsicament perquè la densitat de l'aire a prop del terra és molt diferent a la densitat de l'aire de capes més altes. I això es produeix, per exemple, en carreteres o deserts, perquè la superfície de la sorra o la superfície de la carretera està a molta temperatura, per tant, a l'aire just a tocar de la carretera és molt, molt més calent, per tant, té una densitat diferent. Si anem per les carreteres, per exemple, aquelles planes extenses de Castella, no?, o d'Estats Units o d'Austràlia, és molt habitual els miratges aquests, no? I en el mar, que és el Fata Morgana, que és un miratge superior, en aquest cas, és més complicat, però també és degut a un perfil de densitat poc habitual a sobre, just a sobre del mar, que veiem com si aquests vaixells estiguessin situats més amunt, flotant a sobre del mar, com si diguéssim.
1: Per això se'ls diu una mica miratges, perquè
2: miratges,
1: creen aquestes visions òptiques.
2: Aquestes visions òptiques. I finalment, Ona, volia acabar amb el que hem dit abans del cel rugent, pluja o vent. No té els colors de l'arc de Sant Martí com hem vist abans, però sí que tant a la sortida com a la posta de sol és en el moment que el sol ha de travessar més superfície de l'atmosfera. Per tant, pot perdre més colors de l'espectre lumínic. I quins són els últims colors que queden? Són els colors vermellosos, que són els que se situen al final. Per això veiem els núvols de color tenyits, de color de vermell. Això s'anomena efecte de Rayleigh, en aquest cas.
1: Doncs carai, Sergi, ens has portat a fer un viatge aquí per tots els fenòmens aquests acolorits que veiem al cel i que avui hem pogut descobrir una mica per què els veiem. No?
2: Exactament. Doncs molt més complicat, perquè la física de l'aire és una cosa molt complicada. Avui ho hem simplificat.
1: Bueno, però un tastet el tenim. Ara quan veiem el cel i veiem colors, pensarem en tu i en tots aquests fenòmens.
2: Això mateix.
1: Doncs Sergi, ens retrobem una altra guaita. Moltes gràcies.
2: Fins a la propera.
0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

0: És que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'Associació Fotogràfica de Sant Cugat del Vallès, Cugat Foto, també ha iniciat el nou curs. Avui passen pel programa per saber com es presenta i quins plans tenen de cara als pròxims mesos. Repassarem la seva oferta i també el seu programa d'activitats, però aprofitarem per conèixer-los i saber que exactament qui són. Saludem el Manel Simón, que és el president de Cugat Foto. Manel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També t'acompanyen l'Anna Fabre, que és vocal de la Junta i responsable de l'activitat Lletres Il·lustrades. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El Jordi Carreras, que és vocal de la Junta i responsable de l'activitat Cugat Projecte. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda, bona tarda.
0: Bé, Manel, per posar una miqueta de context, dèiem, hem de donar a conèixer la vostra entitat. Explica'ns molt breument on comença la història d'aquesta associació.
1: Comença no fa masses anys, comença exactament el 2013, amb l'organització de l'any Pere Formiguera. I amb aquests, jo crec que amb aquests 12 anys hem fet una feina, bueno, està mal que ho digui jo, però exquisida. Som una associació petita, però dedicada exclusivament a fer activitats per promocionar la fotografia. Per dir-ho amb una frase curta, el que volem és que des de Sant Cugat, des del nostre territori, des de la nostra població, perquè l'associació és de Sant Cugat, aportar al món, quan dic al món vol dir a l'exterior, la nostra apassionada mirada com a fotògrafs. Això, clar, per fer això necessitem ser gent molt, molt involucrada, amb moltes ganes i amb molt esforç. Aleshores, amb això, doncs, suposo que queda clar que és una associació sense ànim de lucre i que el que pretenem és això. I també, com no, això també ens beneficia a nosaltres. O sigui, la nostra tasca principal és acostar la fotografia a la població. Però nosaltres també ens veiem d'alguna forma reforçats perquè en el fons som un, diríem, un hub de coneixement, un viver, un laboratori d'idees que, utilitzant el talent de tots, incrementant la nostra inspiració col·lectiva. Ho dic una mica així, tot molt apretat, però jo crec que això ens defineix molt bé.
0: I durant tots aquests anys, diríem, la sensació que m'ha donat és que heu fet molta feina i heu crescut molt ràpidament, no?
1: Sí. Fa poder 3 anys érem 9 socis. En aquests moments, l'esforç d'aquests 9 socis, ens hem convertit en 37. Jo crec que és un volum important pel punt on partíem, i perquè, bueno, en definitiva, pues, també tenim les possibilitats i oportunitats de fer, són les que són. Aleshores, si fóssim molts més, tampoc ens podríem repartir la feina, diguéssim, no? A mesura que anem creixent, anirem agafant noves oportunitats. Això és com les empreses. Fins que no tens beneficis, no pots obrir noves sucursals.
0: I escolta'm una cosa, què és el que oferiu als vostres associats?
1: Els nostres associats oferim, primer, feina. O sigui, feina, vull dir, que això és com una ONG.
0: Que venen a currar, no?
1: Venen a currar.
0: A portar.
1: Això és la primera oferta. Diu, bueno, ja, però a part d'això, què més? Bueno, doncs, ho he dit una mica. O sigui, jo crec que som una base de talent fotogràfic i això tots ens beneficiem. Perquè allà, vull dir, les meves oportunitats d'inspiració es veuen incrementades pel veí del costat. I aleshores, bueno, a través de les activitats que fem, també, clar, nosaltres som els promotors de les activitats, els que ho fem, però també els que aportem les fotografies. Per tant, també tenim una feina extra, que és fotografiar, que és el que ens agrada, i veure com aquestes fotografies arriben al públic.
0: Però estem parlant que aquests 37 socis que teniu a l'entitat, professionalment, sou gent que us heu dedicat a altres coses? Quants fotògrafs de professió n'hi ha?
1: Mira, no t'ho puc ajustar. Sí que és veritat que tenim fotògrafs que han sigut professionals. Tenim molta gent que ja estem en una edat avançada, per dir alguna cosa, que ja no fitxem el dematí, i comencem a tenir joves, també. Aleshores, bueno, jo crec que el perfil és aquest. Però, tot i que pot ser que hi hagin pocs professionals, o ja t'asseguro jo que n'hi ha pocs, també et diria que que el grau de solvència fotogràfica és una animalada, és molt gran. Mm-hmm.
0: També poden parlar, el Jordi, l'Anna, perquè segurament que també es deuen sentir interpel·lats, no? No sou fotògrafs, vosaltres, professionals?
2: Bueno, no, la majoria de nosaltres hem sigut aficionats a la fotografia des de jovenets, no?, amb càmeres analògiques, i després hem anat tenint normalment una progressió, però potser hem sigut aficionats a través de la fotografia de viatges o familiar, i hem anat tenint una evolució. I, bueno, jo l'únic que puc dir que des que estic aquí, que porto 3 anys, sóc el que m'encarrego de fer les instal·lacions de les exposicions, de penjar els quadros, que quedin rectes, i penjar-los, i portar-los d'aquí cap allà, i no parem, no? Pràcticament tenim cada mes tenim algun evento, no?
3: Sí. Ara un altre tenim.
2: Sí.
3: Tenim.
0: I, Anna, quantes dones hi ha en l'associació?
3: Déu-n'hi-do.
0: Sí?
3: A veure, no és un món molt, molt d'homes, encara, però quantes devem ser? Mira, 8. 8? Bueno, 8 de 30 i pico.
1: Sí, fa 2 anys no n'hi havia cap.
3: Clar.
0: Hem guanyat terreny, eh?
3: Anem guanyant terreny. Fem molta pinya, això sí. Uh-huh. Les dones entre les dones i tots amb tot plegat, també.
0: Sigui dit. I com a entitat que es dedica a la fotografia durant el curs, quin tipus d'activitats organitzeu?
1: I ara, si et sembla, diré les línies d'actuació que tenim, perquè tot intentem encabir-ho en programes concrets. Vull dir, no fem coses sueltes, ara fem això, ara fem l'altre, sinó que tot té un sentit. La primera cosa, diguéssim, la més important, però que és cada 2 anys, és la Bienal, que ho fem des de que ens vam crear. I aquest any que ve, que correspon fer-la, serà la 7ª. És una activitat que l'últim any vam ocupar, ara no recordo, si 24 centres d'exposicions i 40 i pico de persones exposant. Vull dir que, déu-n'hi-do, és una feina bastant, bastant alta. Després tenim el que diem espai fotogràfic, que són les exposicions, però que pretenem que siguin més que una exposició de fotografies, que sigui un lloc on nosaltres li diem espai fotogràfic perquè allà desenvolupem xerrades, conferències, presentacions de llibres, el que sigui, a l'entorn de l'exposició. O sigui, va més enllà de lo que és la simple mirada. El Cugat Projecte, des del 2017, que farem justament d'aquí uns dies, i que el Jordi ens en parlarà després, el Cugat Foto amb la poesia, que ara ja li diem Lletres Il·lustrades, que després es parlarà a l'Anna, i, per exemple, aquest any passat també hem fet Cugat Foto amb la natura en diverses exposicions que han anat a diferents sales. I després, des de fa poc temps, aquest any, hem inaugurat una nova línia, que és el Fototalks, que li diem, que és un foro. Un foro perquè pensem que, a part de veure quadros, de veure fotos, és interessant poder debatre, poder parlar, poder intercanviar opinions, i amb això ja hem portat 2. Fa 4 dies estàvem fent una sobre microvida i fotografia, o sigui, art i ciència. El món dels microbis, per dir-ho així, i l'art de la fotografia. Em costa d'explicar-ho, però vull dir, hi ha moltes accions d'aquestes que ja tenim preparades per aquest any i per l'any que ve, i serà una cada 3 mesos.
0: En totes aquestes línies que ara estaves descrivint, que comporta una sèrie d'activitats, m'imagino que hi feu participar els vostres associats, però sí. que també porteu gent que tingui alguna cosa interessant a explicar, no?
1: Correcte. O sigui, totes les activitats són obertes al públic, o sigui, el destinatari és el públic en general, i els que porten la xitxa, diguéssim, els que porten les fotos o el que sigui, primordialment som nosaltres, els associats, però també anem a buscar fora coses que nosaltres no tenim, coses interessants i que creiem que val la pena veure o parlar des del món fotogràfic.
0: Mm-hmm. Em sembla que va ser el dia 2 d'aquest mes que ja vau fer va obrir el programa Fototalks.
1: Correcte.
0: Sí? Amb
3: els microbis.
0: Amb els microbis.
1: Els microbis, sí. Havíem fet una altra sessió anterior, fa 3 mesos, amb el Luis Ochandorena, que era un fotògraf, és un fotògraf que va presentar un llibre i va donar, ens va explicar la seva, el seu plantejament vital a l'entorn de la fotografia. I ara, amb aquesta dels microbis, que diem, doncs són microorganismes, per dir-ho més, amb més claretat, pues una de les fotògrafes nostres associades es dedica justament a això, a fer fotografies de llevats, de microorganismes, que quan les veus dius, ostres, però això són paisatges, això són llacs, això són arbres. No, no, és un microorganisme fotografiat de prop. Però amb ella venien precisament el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, professors, un de Vic, dos professors més de Barcelona, vull dir que intentem que hi hagi un rerefons cultural darrere de tot.
0: Mm-hmm. Aquest dijous a les 6 de la tarda a la Casa Cultura i dins del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat es presenta el projecte Lletres Il·lustrades sobre poesies de Marta Passarrodona.
3: Sí.
0: I a més amb la seva presència.
1: Sí. Efectivament.
3: Sí, sí.
0: Ens ho expliques, Anna?
3: Doncs aquest és un projecte que vam iniciar l'any passat. La idea és que tingui continuïtat. L'any passat se'ns va acudir, arrel va ser com una mica casual. Es va contactar amb nosaltres l'Associació Fotogràfica de Torroella de Montgrí, que tenien un projecte sobre Joan Salvat Papasseit i que el volien portar a Sant Cugat, a la Biblioteca Central. Ja havien fet negociacions amb ells. I ens van contactar nosaltres com a Associació Fotogràfica de la ciutat. I vam dir, home, doncs, ja que feu això, nosaltres també volem contribuir. Però si vosaltres esteu a la biblioteca, nosaltres fem una altra cosa. I se'ns va acudir, doncs, sortir al carrer. Com sortim al carrer? Com podem ser visibles? Doncs aparadors de botigues. L'any passat eren 12 botigues, va ser com ho fem, això, no? I anàvem, picàvem a la porta de les botigues, escolta, que tenim això, tal, no sé què. I, bueno, sí, tothom ho va agafar amb molta il·lusió. Aquest any ja hem anat més fort, ja vam contactar amb la regidoria de comerç, ens han ajudat moltíssim, i hem fet com una ruta, jo m'agrada dir-li ruta poètica,
0: mm-hmm.
3: perquè volia que fos com l'any passat hi havia algun forat entre un sector de botigues i un altre, i aquest any no, és tot un fil continu de botigues, i a cadascuna d'elles, doncs, a l'aparador, hi ha una fotografia d'un dels nostres associats inspirada en un poema de la Marta Passarrodona, i surt, està maquetat amb la poema i la fotografia. I, no sé, crec que el resultat és molt interessant. Vam contactar amb la poetessa, li va agradar el nostre projecte. Cultura, ens vam contactar amb ells també, a veure, com que sabíem que l'octubre era el Festival Nacional de Poesia, i ens van dir que sí, ens el van acceptar, i per això formem part del... Amb la qual cosa també tenim com més repercussió fora. I a veure...
0: Doncs dijous a les 6 a la Casa de Cultura es presenta aquest projecte que va creixent,
3: sí.
0: No? Pel que expliques, Anna.
3: Ara ja hi ha algun comerç fins i tot que s'ha queixat que com és que no li portem amb ell.
0: Veus?
3: Vale. Anem creixent.
0: Ho haureu sí. de tenir en compte per l'any
3: sí,
0: que ve, no?
3: Sí, ja el tinc a la llista, està clar, sí.
0: I pel que fa a l'altre programa, el Cugat Projecte, on tenim el Jordi que s'encarrega de tirar-ho endavant.
2: Val, doncs el Cugat Projecte és un programa que consisteix bàsicament en visualitzar una sèrie de projeccions de projectes fotogràfics, que normalment són al voltant d'unes 10 fotografies amb una locució i música que suporta aquesta visualització, no? Aquest programa va començar l'any 2017 i era una cosa que feia Cugat Foto històricament, i des de que nosaltres estem una mica amb la Junta i treballant amb aquest tema, doncs l'any 23 l'anem a fer a la Casa de Cultura. Mm. Es van repartir una sèrie de prèmits amb els participants, com si fos una mena de concurs que no ens agrada
0: la idea.
2: Però, bueno, teníem Foto Casanova d'Sponsor, una sèrie de cases fotogràfiques, i hi havia regalets bastant macos, no? Però bueno, anem a fer un salt qualitatiu molt important l'any 24, perquè Cinema Sant Cugat, del Pla de Vinyet, aquí al nostre
0: centre,
2: cinemes, són els nostres col·laboradors, el cinema explica el projecte, i ens van deixar fer una matinal a les seves instal·lacions. L'any passat anem presentar una pel·lícula de l'Adriana López Sanfeliu, que és la directora, i una pel·lícula sobre un fotògraf que es diu Elliot Erwitt, que és un dels grans magnífics, i aquesta noia havia estat treballant amb ella a Nova York, van estar vivint molts anys, que ella era la seva, diguem, secretària i col·laboradora. La pel·li es diu Silence Sounds Good, i va ser un èxit de públic, aproximadament omplí la sala, unes 200 persones, més o menys, i va ser molt, molt, molt engrescador. I aquest any, novament, ja hem visualitzat els projectes que es van presentar, que és un programa obert a tothom, i aquest any, enguany, tenim 53 projectes, dels quals 18 són noies, i tinc que dir que potser jo m'atreviria a dir que ben bé la meitat no són socis de l'associació, i hi ha bastanta gent jove, vale? Gent bastant jove. Aquest any presentarem la pel·lícula de Sebastião Salgado, que és el nostre gran fotògraf brasiler que va morir aquest any, malauradament. La pel·lícula La sal de la tierra, que és una pel·lícula magnífica, i després podrem visualitzar els projectes d'aquest any.
0: Això serà, Jordi, el dia 8 de novembre?
2: Sí, és una sessió matinal el dia 8 de novembre a les 10:30, a mi em fa por que omplim els cinemes i no hi capiguem, i tant de bo fos així, jo crec que hauríem d'instaurar una segona
3: passi,
2: matinal,
3: un segon
2: perquè podria arribar a passar, no? Perquè que això va creixent.
0: Va creixent i el temps va disminuint. O sigui que anem arribant al final. Però hi ha una cosa que m'agradaria preguntar al Manel. La beca Joan Cabanes a l'IBAU encara es fa o ja no es fa? Aquesta beca?
1: No es fa. No em preguntis més, perquè les coses sempre són complexes d'explicar.
0: No, si era qüestió d'actualitzar aquesta informació,
1: sí.
0: Perquè, clar, era
1: no,
0: una...
1: No es fa. Va quedar en el cel.
0: Doncs, no sé, potser és una idea per recuperar, vés a saber quan tingui una miqueta...
1: Sí, és un tema que també un dia, vull dir, que tenim marcat a l'agenda també de poder fer una beca, però hem d'anar creixent a poc a poc, sí. Vull dir, ens hem d'anar fent els passos a poc, anar veient el que funciona i el que no, i apretar amb allò que funciona. Aleshores, des de fa 2 anys que tenim pensat aquest tema, però està pensat i al calaix fins que tinguem energies per poder definir una altra beca, potser diferent, però, bueno, una beca.
0: No, la qüestió és anar-se renovant, anar-se actualitzant i fent cosetes com les que tireu endavant des de l'associació. No sé si ens hem deixat alguna cosa important, però no ens queda massa temps. Manel, per què hem de marxar?
1: Mira, és difícil resumir en uns minuts, doncs, filosofies i de més. Només agrair a tota la gent que ens segueix, a Hewlett Packard, per exemple, que és un dels nostres col·laboradors, l'Ajuntament.
0: Doncs moltíssimes gràcies al Jordi Carreras, a l'Anna Fabre, al Manel Simón, que ens han vingut a parlar d'aquesta entitat. I a vosaltres, convidar-vos a demà, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, aquí us hi esperem. Adéu-siau, bona tarda.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

La publicació dels resultats de l'estudi internacional PATINA a The New England Journal of Medicine marca un nou pas en el tractament del càncer de mama HER2 positiu UI hormonal metàstàsic. El treball demostra que una nova triple combinació terapèutica permet allargar de manera significativa el temps en què la malaltia, que representa al voltant d'un 10% dels càncers de mama, es manté controlada. En parlem amb el doctor Xavier González, cap de l'IOR Pangea Oncology a l'Hospital Universitari General de Catalunya, aquí a Sant Cugat, i coordinador de l'estudi Espanya i Portugal.

0: tumors que tenen una doble capacitat de ser estimulats per al seu creixement, per aquest HER2 i per pels estrògens en general. I que, per tant, ens deixen dues vies molt bones per a bloquejar la seva evolució i evitar que creixin o que reprodueixin. Llavors, l'estudi aquest, tradicionalment, el tractament de càncer de mama d'aquest tipus HER2 positiu i receptor hormonal positiu es feia amb quimioteràpia i un tractament contra l'HER2 dirigit, uns anticossos que es donen contra aquest HER2 perquè el propi sistema immune ataqui a aquestes cèl·lules, i a més s'afegia un tractament hormonal com a manteniment un cop s'acabava la quimioteràpia, és a dir, feies una inducció, quimioteràpia i amb aquests tractaments anti-HER2, i una vegada acabada la quimioteràpia, per manteniment mantenies aquests anticossos i ficaves el tractament hormonal. Doncs l'estudi aquest consisteix a veure si podíem millorar aquesta fase de manteniment amb tractament hormonal i els anticossos, si podíem fer alguna cosa que encara fos més eficaç. En aquest tipus de tumors, com dèiem, que hi ha dos vies importants per al tumor per poder-les bloquejar, ja els resultats eren molt bons. Era el tipus de tumor, o dels tipus de tumor en general, ja no només de mama, sinó en general, que s'aconsegueixen temps de control de la malaltia, de supervivència més i més avançats, i també que més, en situacions localitzades, més tumors es curen, però bé, sempre hi ha la voluntat de millora dels resultats, tot i que ja és veritat que era una patologia on els resultats eren bons, s'intentava veure si es podien millorar. Com? Doncs afegint a la fase aquesta de tractament hormonal i anti-HER2 un tercer bloquejador, que és un medicament que es diu palbociclib, que bloqueja l'entrada de les cèl·lules amb cicle celular, que bloqueja el que es puguin dividir. I llavors aquest estudi divideix els pacients a fer el tractament estàndard, quimio d'inducció i després tractament hormonal i anticossos, versus aquest mateix tractament afegint-hi aquest palbociclib. I els resultats han sortit molt, molt positius, han multiplicat l'eficàcia d'aquest tractament. Ja de per si bona, però ara encara més bona.
1: Doctor, en aquest sentit, en què s'ha traduït? És a dir, una pacient que ha provat aquest nou mètode, per dir-ho així, en què s'ha traduït en la millora de la seva salut?
0: Hi ha dues coses de les que parlem amb tumors avançats com a mesures de que un tractament funciona o no funciona, i les dues més importants són el que en diem supervivència lliure de progressió, que és el temps que la malaltia la tens sota control, és a dir, més petita del que era o igual, però que no avança, el temps que tens a la malaltia ratlla, i després la supervivència, el temps que la persona viu amb una malaltia avançada que d'altra manera seria mortal. En aquest estudi, de moment, per veure els paràmetres en els que ens movem, amb més de 5 anys de seguiment, pràcticament 5 anys de seguiment, perdó, no hi ha encara dades de supervivència. No s'ha arribat a la mediana de temps on podem veure, perquè la immensa majoria de pacients segueixen vives. I llavors el que sí que mirem, que és l'objectiu principal d'aquest estudi, que era el temps que deixes la malaltia a ratlla, controlada, quieta. I això és el que pràcticament ha augmentat un any i mig el temps de tindre la malaltia a ratlla. Passes de 30 mesos, de 29 o 30 mesos, és a dir, hi ha una xifra bastant bona, 2 anys i mig amb una malaltia avançada quieta, a més de 3 anys i mig, a 44 mesos de control de la malaltia. Això a nivell de mitjanes, del temps mitjà. I és veritat que hi ha gent que li aguanta menys temps controlada i gent que porta, tenim aquí alguna pacient que porta 6 anys amb la malaltia completament controlada i sense que avanci. La mitjana és, passes d'uns 29 mesos a uns 44.
1: Uh-huh. Doctor, en aquest sentit, el fet de guanyar aquests 15 mesos, no, de mitjana, com us ajuda també en el seguiment del pacient i el seu tractament? El fet de que tingui la malaltia controlada, com ara comentava, possibilita, no, que la pacient tingui més esperança de vida, que pugui assumir millor altres tractaments?
0: L'esperança de vida, encara no hi ha dades, probablement les puguem tindre d'aquí uns anys, però com estem parlant d'expectatives de vida que ja eren llargues, si a més amb aquest tractament encara les han millorat més, com necessitem les medianes, no, que és el punt on la meitat de pacients ja no estan amb nosaltres, clar, si el tractament és molt eficaç, necessites que passin molts anys per arribar a aquest punt. Llavors,

0: Això encara no ho sabem, però al final, indubtablement, que una malaltia greu que pot donar molèsties, dolor, disconfort, pot donar símptomes allà on estigui, no avanci, no la permetis créixer, evidentment per als pacients és molt necessari i molt útil. Tens pacients completament o pràcticament completament asimptomàtics amb la malaltia quieta i això, que passen anys i segueixen completament asimptomàtics, tot i saber que tenen una malaltia greu, activa, però que no està donant cap mena de problema i no està evolucionant en negatiu.
1: Doctor, com sorgeix una mica aquesta idea, no? M'has comentat a l'inici, no?, que ja era un tipus de càncer, no?, que crec que estava al voltant del 10%, no?, de tipus, però que igualment ja havia com molta eficàcia, no?, a l'hora d'aturar-lo. Com sorgeix aquesta idea de dir, anem a buscar una cosa per anar una mica més enllà?
0: Aquest estudi és un estudi internacional que està promogut des dels Estats Units, principalment. Els ideòlegs inicials d'aquest estudi era un grup americà que es diu AFT, amb un col·leg que es diu Otto Metzger al davant, però des d'aquí, des de Solti, que és un grup espanyol de recerca en càncer de mama, ja s'havia fet una mica abans un petit estudi, més petit que aquest, per veure si això tindria sentit. Si combinar aquest medicament palbociclib juntament amb el tractament contra l'ER2 podria donar dades d'eficàcia. Perquè en tumors hormonals sense l'ER2 ja s'havia vist que aquest palbociclib funcionava força bé, duplicant l'eficàcia del tractament hormonal. Llavors es va dir, ostres, si aquest palbociclib millora el tractament hormonal, possiblement amb tumors que no només són hormonals, sinó que són ER2, també ho pugui aconseguir. I cap al 2016 o així vam començar un estudi local, participàvem 8, 10, 12 hospitals a nivell nacional, mirant això, si podia ser amb poques pacients, si podia haver dades d'eficàcia, i efectivament sí que ja es va veure dades prometedores. Era un estudi petit, no podíem establir grans comparacions entre pacients si ho feien o no, però sí que les dades ens van semblar prometedores, i amb això i un altre estudi que s'havia fet en altres hospitals fora del nostre país, amb un altre medicament semblant aquest semblant palbociclib, que es deia abemaciclib, un altre medicament molt similar, que també donava dades de suggestió d'alta eficàcia, es va llançar aquest estudi ja gran confirmatori, que en diem fase 3, no? Hi ha un estudi amb ganes de, si surt bé, això serà el que es passarà a partir d'ara a les consultes i el que s'utilitzarà com a tractament. I això va sorgir d'aquí. Llavors se'ns va demanar col·laboració, com havíem des del grup Solt, i havíem tingut aquest estudi, des del grup americà es va demanar col·laboració a Solti, i llavors vam incorporar Espanya i Portugal com a centres reclutadors per aconseguir pacients que volguessin participar en aquest experiment.
1: Doctor, comentava això, no?, de que ara aquesta fase 3, entenc que no sé si hi ha una fase 4, i en aquest sentit, en què es tradueix? És a dir, ara, gràcies a aquest estudi, hi ha algun canvi de paradigma a l'hora de tractar aquest tipus de càncer que s'estigui implementant ja?
0: Això seria molt positiu, però per desgràcia, és veritat que una vegada hi ha resultats provats de l'eficàcia d'un medicament, hi ha una fase on les agències reguladores han d'estudiar aquesta eficàcia, revisar les dades dels estudis, auditar si aquests estudis estan ben fets, si realment són fiables, que no hi hagi cap hospital que s'hagi inventat dades. Entra una fase d'auditoria d'aquest estudi. Perquè, vale, això és espectacular, serà, no, un gran resultat, però hem de comprovar que no començarem a sufragar els països, tal, el medicament, sense estar comprovat. Llavors entrem en aquesta fase de comprovació. Una vegada està comprovat, s'allarga encara una mica més perquè, ok, l'Agència Europea del Medicament, l'Agència Americana del Medicament, les diferents agències nacionals, supranacionals, donen l'ok, sí, això està ben fet, no hi ha res a dir, és un estudi positiu i ja hauria de ser el nou estàndard. Entren els ministeris de cada país o els pagadors, en aquest cas entraria primer el ministeri per dir ok, Espanya es pot utilitzar i després el CatSalut, ok, ho podem finançar, ho pagarem. Això ja és això, el ministeri, CatSalut, i això allarga encara una mica més el temps d'accés als fàrmacs. Per tant, tot i que ho sabem des de gairebé fa un any que el resultat era molt prometedor i que s'ha publicat ara ja allò, negro sobre blanco, no? Allò, dintre, ha estat ara molt recent, aquesta setmana, trigarà encara possiblement un any a poder-se utilitzar en obert, sufragat pel sistema de salut públic, sigui per les mútues de salut, pels pagadors al nostre país, pot ser que encara trigui una mica a poder-se utilitzar.
1: Doctor, aprofitant, no, que aquest estudi s'ha publicat a pocs dies del Dia Mundial contra el Càncer, que és aquest 4 de febrer, en aquest sentit, aquest tipus de càncer, no, del qual parla l'estudi, no sé si és dels més típics dins del càncer de mama, si representa un gruix, és un 10%, no sé si aquest 10 és un nombre molt gran dins de tots els tipus que hi ha de mama.
0: Dels tipus de càncer de mama, clar, aquest és hi ha un 10%. Més o menys un 10% és HER2, però no hormonal. Això en total ja és un 20%. Potser hi ha un 15% addicional, 20% addicional, que són tumors que no són ni HER2 ni hormonals, i que d'un 60-70% que és de tipus hormonal, no HER2. Al final són aquests quatre grans tipus de tumors, i però clar, cap d'ells per si sol potser és el més número, no, sí que hi ha el tumor hormonal no HER2, però al final el càncer de mama és el tumor més freqüent amb dones, i per tant, tot i que sembli un tumor, 10%, que hi ha molts casos de càncer de mama, aquest tumor HER2 positiu és més freqüent que molts altres tumors en dones, perquè el volum total de càncer de mama és molt alt, potser, és només un 10%, sí, però és més freqüent que tumors melanoma, tumors de coll de la matriu, que són, evidentment també són rellevants, però a nivell poblacional, tot i ser un percentatge menor dels càncers de mama, segueix sent un volum elevat de població que la pateix.
1: Com s'està avançant en el... Et preguntaré pel càncer de mama, no?, que has comentat que és dels més freqüents, i també a nivell del càncer. No? L'altre dia també vèiem, no, aquesta notícia d'un doctor espanyol que havia aconseguit curar, ara no recordo quin tipus de càncer...
0: Adenobarbacit, sí, càncer de pàncreas.
1: De pàncreas. Vull dir, aquest és l'horitzó, realment estem en una situació de poder anar veient cada vegada més avenços en el tractament del càncer?
0: Sense cap mena de dubte, és on estem, és on estem ara. S'estan fent passos. És veritat que sempre voldríem, tant evidentment els pacients com els que ens dediquem a tractar-los, que n'és tot molt més ràpid, perquè quan les coses van malament és molt dur, però sí, no podem perdre la perspectiva que realment s'estan fent guanys a passes agegantades, que sempre voldries que fossin més ràpides, però no treu que siguin realment passes agegantades, que tumors que fa 10-15 anys era absolutament impensable que es poguessin curar, impensable, 0%, 1%, vull dir, impensable, ara es curen, s'arriben a curar. Això, la immunoteràpia els darrers anys ha fet un canvi de paradigma extraordinari amb alguns tipus concret de tumors, però desgràcia no a tots. També tots aquests tractaments dirigits, això de l'anti-HER2, que ara, bueno, fem un tractament dirigit contra aquesta proteïna que té el tumor. Això fa 20 anys que s'està utilitzant. Abans, tractament dirigit, no, el tractament del càncer era matar cèl·lules que es divideixen amb quimioteràpies inespecífiques, que funcionaven prou bé en molts casos, però, esclar, sense cap mena de direcció, amb la qual eren més tòxiques i menys eficaces. Des de que es va començar amb aquests tractaments dirigits, l'eficàcia ha anat augmentant, augmentant, augmentant, i això ja han permès evolucionar aquesta manera de dirigir-los fins a utilitzar tractaments dirigits combinats amb quimioteràpia, amb dissenys d'enginyeria química, no?, de vincular l'anticòs amb un medicament incorporat a l'anticòs perquè s'alliberi només a les cèl·lules tumorals. La immunoteràpia, que dèiem, ensenyar el teu propi sistema immune a tractar el tumor no és només quan l'estàs ficant al tractament, és que te'l quede, el teu sistema immune viu en tu. Si tu l'has educat a atacar les cèl·lules tumorals, això que ho tens per sempre. I si això has aconseguit que funcioni, que realment el teu sistema immune reconegui aquelles cèl·lules com dolentes, t'has curat, perquè el teu sistema immune viatjarà amb tu sempre. Llavors, sí, els canvis són... Si ho parlem, bueno, un estudi més, això arribarà doncs, en un any, segurament ho podrem donar a la consulta del dia a dia, però clar, és una cosa que ha augmentat més d'un any el temps que tens controlada la malaltia, en una situació que no parlem de fa 50 anys, sinó de fa apenes 20, l'expectativa de vida rondava l'any i mig. Ara estem parlant de que amb 5 anys i pico no m'ha arribat a la mitjana. És a dir, probablement l'expectativa de vida actual amb aquest tipus de tumor concret rondi els 7, 8, 9 anys. Fa 20 era un any. S'ha multiplicat per 7, 8, 9... Sí, no, tot i el pessimisme que a vegades pots tenir de coste i hi ha gent que no se'n surt, és innegable que sí, que s'estan fent passes agegantades i de cara al Dia Internacional, el Dia Mundial contra el Càncer, sí que sí que s'ha de llançar un missatge d'esperança clar i rotund.
1: I, doctor, ara, si per acabar, si, en concret, en quin punt estem amb el càncer de mama?
0: Càncer de mama, precisament parlàvem de la immunoteràpia, s'està incorporant des de fa un parell d'anys amb el tumor possiblement més agressiu, els que no són ni hormonals ni HER2, el que en diem triple negatius, ja s'ha incorporat de ple dret la immunoteràpia i està aconseguint bons resultats. Sí que és cert que no són tan espectaculars com amb altres tumors, com el melanoma, tumors de pulmó, on s'observen tumors avançats, molt avançats, que arriben a curar-se només amb immunoteràpia, però sí que augmenta tant el temps que la malaltia es queda quieta, com parlàvem d'aquest estudi, com el percentatge de gent que es troba amb tumors localitzats que gràcies a fer la immunoteràpia poden curar-se. Ara estem amb xifres que ronden el 90% de curació, inclús amb aquests tumors. Per tant, la incorporació de la immunoteràpia ha estat un gran què. Després, parlant d'aquests anticossos que s'hi uneix quimioteràpia, això també ha suposat amb càncer de mama un parell de fàrmacs molt concrets que han aparegut els darrers 2 anys gràcies a també a aquests estudis de recerca on hem participat molt activament. Han millorat molt l'eficàcia de la quimio, que diríem a bulto, no? Més indiscriminada, duplicat i triplicat l'eficàcia d'aquests tractaments. I en això estem. Millores del tractament hormonal. El tractament hormonal és veritat que és el primer tractament dirigit que existeix, el primer que hi va haver mai, i això sí que és de l'any 50 i 60, que parlem de... No, els tractaments dirigits s'han inventat els darrers 20 anys. No és cert. Tractaments hormonals fa 70 anys, potser, o 60, 70 anys que s'estaven donant, i és el tractament hormonal. És un tractament dirigit contra... Tu saps que un tumor té sensibilitat a la presència d'hormones, femenines o masculines, bloqueges aquelles hormones i veus que funciona. Doncs també s'està evolucionant amb aquests tractaments, fent-los més potents, més ben tolerats, més que sàpiguin que els nous fàrmacs aconsegueixin evitar l'aparició de resistències, que el tumor aprengui a créixer tot i l'absència d'hormones, evites aquest aprenentatge del tumor. En els 3-4 grans tipus de càncer de mama s'estan fent avanços en això, en nous anticossos contra les cèl·lules tumorals que portin fàrmacs de quimio, amb immunoteràpia i amb nous tractaments hormonals, són les principals línies. Una mica més verd, però també en desenvolupament, estan les vacunes preventives i terapèutiques, potser les estan una mica més avançades les vacunes terapèutiques, és a dir, també buscant manipular el sistema immune, però si aquell tumor no està sent reconegut pel teu sistema immune, quan la immunoteràpia bàsicament que parlem avui en dia és el teu sistema immune algo reconeix el tumor però no ho fa prou bé, ajuda'l. Això és la immunoteràpia que utilitzem ara. Cap on estem anant és el teu sistema immune no està reconeixent bé aquell tumor. Si el reconegués bé, aniríem millor. Ensenya-li a reconèixer-li. Això són les vacunes terapèutiques, i les vacunes preventives seria això, una vacuna amb gent de risc de desenvolupar un tumor X, ensenyar-li com qui vacuna de la grip. Tu no tens la grip, però prevens quan arribi la temporada de tindre-la perquè has ensenyat al teu sistema el dia que aparegui aquest virus, mata'l. Intentar fer el mateix amb les cèl·lules tumorals. El dia que aparegui una cèl·lula d'aquestes característiques, mata-la. I això encara està una mica més verd, però també s'estan fent... s'estan fent estudis actius amb això.
1: Molt bé. Doncs, doctor, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
0: Moltíssimes de res, i gràcies a vosaltres per l'interès.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, en somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell. Mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic, Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lonely.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada, Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb motiu del 40è aniversari del Tots Sant Cugat, s'ha publicat Els contes de Sant Cugat, un llibre infantil que apropa la història de la ciutat als més petits. Parlem amb l'autor d'aquesta obra editada per Tot Media per conèixer com ha nascut el projecte, què hi ha darrere de cada conte i la importància d'explicar el passat local als nens i nenes d'avui. Rogeli Padró, antropòleg santcugatenc i autor de diversos llibres. Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé. Content de ser aquí amb vosaltres. És un mitjà que, amb el qual...
0: Que coneixes?
1: Que conec, sí, tant i tant.
0: Coneixes molt bé, des de fa molt de temps, també,
1: sí.
0: No? I ara parlem d'aquesta col·laboració que fas amb un altre mitjà, el Tot Sant Cugat, a motiu d'aquest 40è aniversari. Són contes que són propis, són contes teus, són adaptacions, que explica'ns una miqueta... Que són
1: contes, no són adaptacions, són contes propis, per dir-ho d'alguna manera, sempre basats, això sí, en algun fet real, històric i existent. És a dir, quan parlem del Pi del Xandri, tothom sap que el Pi del Xandri existeix. Parlem del monestir, parlem de molts indrets de Sant Cugat, de personatges, com pot ser el Medi i el Cugat, també molt afins a...
0: Aquesta casa.
1: A aquesta casa, també. Mm. Bé, doncs són sempre... Tots els contes tenen alguna referència clara i explícita a l'àmbit local. Amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat de que la gent, els nens i els que no són tan nens però són nouvinguts, doncs tinguin una primera dosi del que és la nostra història explicat en format conte.
0: Mm-hmm. Et sembla que escoltem a Laura Grau, la directora del Tot Sant Cugat, que ens posarà en context sobre com neix la idea de crear aquest llibre i com t'arriba a tu també la possibilitat de participar-hi.
2: El 2025 ha estat un any marcat doncs, pels 40 anys del Tot Sant Cugat i vam voler doncs, fer un any dedicat plenament a l'aniversari, perquè sobretot pensant en els lectors, amb els clients, amb els col·laboradors, vam fer una festa major, una petita festa major al mes de maig a la plaça Barcelona i després doncs, vam fer també un acte institucional al mes de novembre. I també hem pogut fer un llibre de contes, un llibre de contes per poder explicar a tant els nens i nenes de Sant Cugat com els més grans, no? Doncs la història de Sant Cugat a través d'aquests contes. I qui millor doncs, de fer un producte, no? Quilòmetre zero, amb autors locals i el Rogeli, doncs, com sempre està predisposat a tot i sempre ha col·laborat. Doncs ell va acceptar ràpidament amb el projecte, amb aquesta iniciativa. Nosaltres estem supercontents perquè crec que ha quedat un producte molt digne i també visualment doncs, hem comptat amb l'Eloi Alegre, amb l'il·lustrador Eloi Alegre, que també és col·laborador del Tot des de fa molts anys amb la vinyeta de Madí Cugat, setmanal, en el Tot, que ja el veureu, que són Madí Cugat, sabeu que són els personatges del Tot Sant Cugat. I llavors el que hem fet és juntar la mà artística de l'Eloi Alegre i amb la mà del Rogeli Padró doncs, hem pogut fer un llibre de contes. Són 21 contes, que aquests contes prèviament han estat publicats a la versió en paper i digital del Tot Sant Cugat, val? Fins al mes de cada setmana fins al mes de setembre, octubre. Llavors el vam poder editar i el podeu trobar, doncs, equipaments públics, el podeu trobar a totes les escoles de Sant Cugat i aquí també a Tot Sant Cugat, a les oficines del carrer Sant Antoni, val? I és una manera d'això, de fer arribar als més petits i als més grans la història de Sant Cugat a través de contes. A mi m'agraden tots, la veritat és que per escollir-ne un, clar, si hagués d'escollir, escolliria el del Tot Sant Cugat, el dels 40 anys, no? Del Tot Sant Cugat, que també és una breu història doncs, del tot. I a més està explicat, clar, al final és una pàgina, és una doble plana, però el conte ocupa una pàgina. Llavors, és també ha sigut una feina de resumir una història a través d'històries.
0: La Laura Grau, que ens explicava fins i tot quin podia ser el seu favorit. El dels 40 anys de... Tu tens un conte favorit o no?
1: És difícil, eh? Això és com preguntar quan tens una criatura, per exemple, valgui la diferència i la distància, doncs dius, quina criatura... És que, clar, són diferents. Quan és una criatura, per exemple, tenen personalitats diferents i tenen maneres de ser diferents, etc. No? Doncs amb els contes em passa una mica el mateix. Cadascun té alguna cosa que m'atrau especialment i llavors sí que puc... Però distingir més un que un altre em costa molt. No, de veritat, no m'ho he plantejat.
0: A mi també m'ha costat, eh? T'he de dir que sí. No triaria un. La Laura ens explicava que... la idea és que es faci arribar a aquesta informació de la història de la ciutat no només als nens petits, sinó també a les persones nouvingudes. Centrant-nos en els més petits, com és d'important que una iniciativa com aquesta serveixi per explicar la història de la ciutat als més menuts, no? Perquè connectin ja amb el passat més proper.
1: Jo crec que és molt important que els nens i nenes, quan llegeixin algun d'aquests contes o els hi llegeixin algun d'aquests contes, doncs comencin a tenir alguna referència, els hi soni algun nom, com el Gall del Monestir, com el Ball de Gitanes, que a més perdó, hi poden participar, que a Sant Cugat es balla un ball molt important per la Festa Major, que es diu el Pagalí Joan, que... hi ha una entitat molt emblemàtica a Sant Cugat que és la Unió, que, en fi, que hi ha tota una sèrie d'elements al nostre Sant Cugat, i permeteu-me dir poble també, d'en tant en tant, perquè m'agrada molt la paraula poble. El monestir, per exemple, és molt important, la Torre Negra, etc. Només que els hi soni una mica a través d'un conte aquestes referències, aquests espais que tenim a Sant Cugat, que són històrics, doncs això ja, jo ja em dono per content i per sabut. Perquè a partir d'aquí, doncs, llavors hi ha el conte que fa que sigui més amè, que hi puguin entrar amb més facilitat, però si ja han tingut aquesta entrada per conèixer el nom o que els hi quedi el nom d'alguns d'aquests contes, això ja és molt important per després, més endavant, quan es facin més grans, doncs conèixer la història de Sant Cugat.
0: I com es treballa, Rogeli, l'equilibri entre aquest rigor històric, aquestes dades actuals i la fantasia pròpia que han de tenir els contes infantils?
1: Bé, en tots els contes hi ha una part que és real, veritat i viscuda. O sigui, ara mateix aquí se m'apareix el Joan Boter. El Joan Boter era un senyor que és realment es deia Joan Joaquim Ivern, que feia botes a la Rambla del Celler. Els que som i tenim ja una edat el vam conèixer quan passàvem per al davant del seu taller, i feia botes, bucois, portadores, pel vi, perquè a Sant Cugat, i aquí veus, ja es pot estirar una mica més la cosa, a Sant Cugat hi havia moltes vinyes. Collfabà, sense anar tan lluny, estava ple de vinyes. I a Sant Cugat hi ha un celler cooperatiu, encara existeix el celler, que els pagesos i pageses hi portaven el raïm per fer-ne vi. Per tant, veus, una cosa va lligada amb l'altra. I a vegades aquests contes és un fil que, si les tires una mica, a on et porta és a la història real de Sant Cugat. I això, aquesta és la pretensió. Això explicat, torno a dir-ho, doncs de forma amena, plana,
0: fàcil no?
1: I que la gent ho entengui.
0: Clar. Parlem una mica del procés creatiu. Abans ens explicava la Laura que aquests contes primerament es van publicar a paper, a la revista, al Tot Sant Cugat, i que després es va decidir, a motiu del 40è aniversari, doncs, recollir tots aquests contes, aquests 21 contes, en aquest llibre. Com ha estat el procés de creació de cadascun d'aquests contes?
1: Bé, això va començar a principis de l'any passat, el 2005, I durant...
0: 25.
1: Del 2025, sí, això mateix. I llavors, cada setmana, durant tot aquest tot un període llarg, va sortir un conte cada setmana d'això, dels que després han acabat sent aquest llibret de contes. La idea era que la gent doncs, se n'anés assabentant. Clar, a veure, el Tot Sant Cugat és una publicació que em sembla que surten 13 o 14.000 exemplars setmanals. Per tant, ha estat un llançament previ al llibret doncs, important. Molta gent ja ho havia llegit, i els que no, doncs, al final em van dir la Laura com el Xavier Grau que es publicaria amb un llibre i amb il·lustracions. Dic, ostres, això serà fantàstic. I així ha estat amb la companyia de l'Eloi, que ha estat, sí, que és un gran il·lustrador, el que il·lustra el Medí el Cugat d'aquesta casa, d'aquí, de la ràdio, també. I, per tant, ha estat un procés, jo crec que molt ben portat, que ha acabat, doncs, amb un cert èxit, per dir-ho d'alguna manera, perquè ha acabat sent això, un llibret.
0: Les il·lustracions del també santcugatenc, Eloi Alegre, que podem veure en aquest llibre. És un llibre molt nostrat, molt santcugatenc, no?, pels quatre costats.
1: Molt, molt. Però jo també el recomano, i de fet, jo he anat repartint contes també, perquè...
0: Més enllà de Sant Cugat.
1: Sí, sí, més enllà de Sant Cugat, perquè interessa saber coses que no solament coses que passen al teu propi poble, sinó més enllà. I també, com que és en format conte, entra molt bé. I entra molt bé, crec, i permeteu-me que faci publicitat, però que entra molt bé no solament els nens, sinó també la gent grans, perquè els ajuda a recordar i a valorar i fins i tot a criticar, que tot està permès.
0: La Laura comentava que quan van pensar en fer aquest projecte, doncs t'ho havien de proposar a tu, perquè estàs disponible, no? Estàs en disposició sempre de poder col·laborar.
1: Sí.
0: Com ha estat l'experiència per tu?
1: Bé, he de dir que va coincidir en un moment en què justament estava pensant en fer un llibre de contes. Cosa curiosa.
0: O sigui que et va caure com en ell el dit,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i jo sempre, abans de començar a escriure res, doncs intento documentar-me, que aquesta és una cosa que ja els que em coneixen ja saben que m'agrada, documentar-me vull dir revisar la història, revisar el que diu la gent de Sant Cugat, escoltar a la gent, etc. I treure tota la informació que es pot, no solament d'aquests àmbits, sinó també d'arxius, biblioteques, llibres, etc. I a partir d'aquí jo ja tenia alguna coseta començada. Li vaig haver de donar una miqueta la volta perquè la proposta que em feien era molt clara i era que havia de ser un conte que expliqués d'alguna manera doncs això, petites històries de Sant Cugat que servissin perquè la gent conegués més i estimés més el nostre poble. Jo en tenia d'altres de històries i de contes que no tenien massa a veure amb Sant Cugat perquè, bé, em venia de gust escriure perquè m'ho passo molt bé i perquè és una afició que tinc. agafar el boli, l'ordinador, el que sigui, posar-me a escriure i imaginar-me
0: que
1: coses.
0: Que són contes que m'imagino que reserves o guardes per a algun altre projecte.
1: Sí, en tinc alguns que s'han quedat al calaix,
0: Però que veuran la llum quan
1: tot. En algun moment és possible que sí. Fins i tot hi ha alguns de Sant Cugat perquè, al final, com aquell qui res, també Laura i Xavier em van demanar 20 contes, com aquell qui res, que dius, home, 20 contes són 20 contes,
0: Sí, és feina.
1: I al final han acabat sent 21 contes. Però bé, content, feliç i satisfet d'haver fet aquesta feina que bé, ha acabat amb un bon final, vaja.
0: Doncs mira, mai millor dit, perquè arribem al final d'aquesta conversa, Rogeli. T'agraïm moltíssim.
1: Volia dir una cosa,
0: digues.
1: Carme. És que aquests llibres els podeu trobar a Sant Cugat,
0: al Tot Sant Cugat.
1: Sí. El aneu a buscar allà i és de regal. Eh?
0: Vull dir
1: que està disponible. I també s'ha fet arribar a les escoles, a diferents mitjans de comunicació, etc. S'ha fet una molt bona divulgació. Perdona,
0: molt bé. No, Rogeli, el que et deia, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta de conversa amb nosaltres. I res, fins a la propera, perquè continuaràs fent feina.
1: Sempre.
0: Vinga, que vagi molt bé.
1: Adéu.
3: La ràdio amb samarreta.

0: Bon dia i benvingudes i benvinguts una setmana més a Faves Comptades aquí a Ràdio Sant Cugat. Comencem una nova edició de la nostra secció Per tu, un espai per parlar de l'actualitat, de la vida i també de la cultura, sempre amb la mirada posada en el que ens afecta de prop i de lluny. Avui ens acompanyen per fer el programa en Joan, en Xavi, en Lalo, en Joan Mestres, en Roger i el Xavi Gassó. Avui tocarem temes que no ens deixen indiferents. Obrirem amb una mirada al conflicte entre Palestina i Israel, que continua colpejant amb força la regió i removent consciències arreu del món. També posarem el focus a casa nostra, parlant de les greus inundacions que van afectar diverses zones de Tarragona el passat 12 d'octubre, amb imatges i testimonis que ens han colpit. I no podem passar per alt la trista notícia de la mort de l'actriu Diane Keaton, una icona del cinema que ens deixa un llegat inolvidable. Parlarem de la seva trajectòria i del seu impacte en la cultura audiovisual. Parlarem també del robatori que va haver-hi al Louvre el passat cap de setmana i del clàssic del proper diumenge, partit que segur despertarà moltes passions com no pot ser d'una altra manera. Per acabar, tindrem amb nosaltres un convidat molt especial, el músic integrador social Rubén Gómez Aguirre, que ens presentarà la seva nova cançó Llistes d'espera. Una entrevista per escoltar amb calma i obrir els ulls a moltes realitats que sovint passen desapercebudes. Tot això aquí, per tu. Comencem? Joan, comences tu. Què ens expliques del conflicte entre Palestina i Israel?
1: El conflicte entre Israel i Palestina fa dècades que marca l'actualitat mundial, amb morts i destrucció i desplaçaments, sobretot a Gaza. La població civil és qui en pateix més les conseqüències. Ara, però, hi ha nous intents per apropar posicions. Els Estats Units han presentat un pla per intentar posar fi a la violència. Aquest pla té tres fases. Primer, un alto el foc i l'alliberament dels hostatges i presoners. Després, negociar qui ha de governar a Gaza i com s'ha d'ajudar la seva gent. I finalment, treballar per una solució política estable. Israel vol seguretat, els palestins llibertat i dignitat. Aconseguir un acord no serà fàcil, però que es tornin a seure a parlar ja és un pas important. Els Estats Units saben que si volen que la pau sigui real, no n'hi ha prou amb parar la guerra. Cal construir futur i això només serà possible si s'escolten totes les veus. Informar-se i entendre i tenir empatia és potser el primer pas que podem fer tots plegats.
0: Moltes gràcies, Joan. Ara en Xavi ens explicarà els aiguats que van haver-hi fa uns dies a les Terres de l'Avi, a les Terres de l'Ebre. Xavi, endavant.
2: El diumenge 13 d'octubre de 2025 se recordaran com un dels dies més greus dedicades al sud de Tarragona. La dona Alice va descarregar plugues torrencials a les comarques del Montsià i el Baix Ebre amb registres de fins a 3.000 litres per metre quadrat. L'aiguat va provocar inundacions sostales talls de correctes com l'AP-7, suspensió de trens a la línia Reixeta i afectacions en corredor mediterrani. Protecció Civil va activar el pla INUCAT i es van emetre alertes per risc extrem. Més de 1.000 persones van ser evacuades i allotjades en pavillons i centres públics. Els bombers van atendre més de 300 avisos i van realitzar 31 rescats. Afortunadament, no hi ha víctimes mortals. Aquest episodi posa en evidència la vulnerabilitat de la zona davant el canvi climàtic. Caldran no només mesurar d'urgència, sinó també una planificació a llarg termini per prevenir futures catàstrofes.
0: Moltes gràcies, Xavi. Ara seguim amb els successos. En Roger ens farà 5 cèntims del robatori que es va produir al Louvre el passat cap de setmana. Roger, què ens expliques?
3: Diumenge 19 d'octubre, al voltant de les 9:30 del matí, un grup de

0: de seguretat al museu, que immediatament va tancar per raons excepcionals. Entre els objectes robats hi ha collarets, tirades i arracades que havien pentegut a figures com la perdiu d'Eurxènia i la reina Mari Amèlia. Una de les peces, la corona d'Eurxènia, va ser abandonada tancada a prop del museu. Les autoritats franceses han qualificat aquest robatori de fallida nacional i atac al nostre patrimoni i han promès els que els responsables seran detinguts. A mesura que s'investiguen les imatges de les càmeres, es planteja un gran interrogant com s'ha pogut plantejar un cop d'aquesta envergadura en un dels museus més vigilats del món.
1: Moltes gràcies, Roger. Ara en Joan Mestres ens farà un petit recordatori de Diane Keaton, actriu morta el passat 11 d'octubre. Joan, el micro és teu.
2: Homenatge a Diane Keaton, una icona del cinema. La mort de Diane Keaton ha commocionat el món del cinema. Amb més de 50 anys de trajectòria, Keaton va ser una de les actrius més destacades de la seva generació, coneguda pel seu estil inconfusible i la seva capacitat d'interpretar personatges profundament humans. Va néixer el 5 de gener de 1946 a Los Angeles i va començar el teatre abans de fer el salt al cinema amb The Godfather, 1972, on va interpretar Kay Adams. Va ser amb Annie Hall, 1977, de Woody Allen, que va guanyar l'Oscar i es va consagrar com una estrella. La seva carrera va ser extremadament versàtil, treballant amb directors com Nancy Meyers i destacant en pel·lícules com Submitting Gottergave i Reds. Va rebre múltiples premis i nominacions, entre ells l'Oscar, el BAFTA i el Globus d'Or. Fora de la pantalla, Keaton va ser un activista compromesa amb els drets dels animals i les persones sense llar. Ens deixa una llegenda del cinema, una dona amb una personalitat única i una filmografia que continuarà inspirant generacions. Descansi en pau, Diane Keaton.
1: I ara passem als esports. Avui parlarem del clàssic que es disputarà al Bernabéu el proper diumenge. Xavi, endavant amb els esports. Xavi.
3: Pròxim al clàssic, implacable col·lisió entre gegants, diumenge vinent el Santiago Bernabéu es disposarà un nou capítol del clàssic Real Madrid i Futbol Club Barcelona. Amb dos equips arriben carregats d'ambició. Madrid vol reivindicar el domini mentre el Barça pretén prolongar la seva bona ratxa. El duel que promet intensitat, estratègia i història podria marcar un punt d'inflexió

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui, continuant amb el cicle d'estiu dedicat a grans autors de bandes sonores cinematogràfiques, tindrem com a convidat el músic escocès Mark Knopfler, el que va ser el líder del grup Dire Straits entre els anys 1977 i 1995. Fins que l'any següent, el 1996, ell va iniciar una carrera en solitari i va publicar un disc titulat Golden Heart. Tot i això, tant dintre dels Dire Straits com fora, l'obra de Mark Knopfler inclou diverses bandes sonores, i una era precisament aquesta que ara escoltàvem, la de la pel·lícula La princesa promesa, del 1987, de Rob Reiner, amb Cary Elwes, Robin Wright i Billy Crystal. Es tracta d'un conte medieval d'amor etern, basat en la novel·la de William Goldman, publicada el 1973, que en cinema inicialment havia de dirigir Richard Lester, però va ser apartat per desavinences amb els productors. També s'hi van interessar per aquest tema doncs Robert Redford i François Truffaut, però al final va guanyar Rob Reiner. William Goldman tenia molt a dir perquè ell havia recomprat els drets del text. Goldman, si no us sona, us diré que és l'autor dels guions de pel·lícules com Butch Cassidy en Sundance Kid o Tots els homes del president. També aquí el guió era seu. És a dir, ell va fer la novel·la i després va fer el guió. La pel·lícula va guanyar el premi del jurat del Festival de Toronto, al Canadà, i la cançó de Mark Knopfler va estar nominada a l'Oscar a la millor cançó original. Musicalment parlant, no està gens malament per Mark Knopfler aquesta nominació, tenint en compte que La princesa promesa era només la quarta banda sonora que ell feia. Una altra de les músiques cinematogràfiques compostes per ell és la de la pel·lícula Cal, de Pat O'Connor, amb Helen Mirren, centrada en el conflicte d'Irlanda del Nord en els temps de l'Ira i les divisions entre barris catòlics i protestants. Aquesta és la cançó de Long Road de la banda sonora.

The Long Road, un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula Cal, composta per Mark Knopfler. Per la seva interpretació, a Helen Mirren li van donar el premi a la millor actriu del Festival de Cannes. Una pel·lícula que també ha estat musicada per Mark Knopfler és Comfort and Joy, de Bill Forsyth, que aquí es va estrenar amb el títol de La màfia de los helados, i que situa l'acció a Glasgow en una lluita entre gelaters rivals. Un altre és Tixina, una història búlgara amb un director i uns actors desconeguts per a nosaltres, sobre un jove escultor que prepara laboriosament durant anys la seva primera exposició i que, quan finalment la fa, provoca un escàndol majúscul. L'any 1989 trobem Mark Knopfler en la producció alemanya Última sortida, Brooklyn, amb Jennifer Jason Leigh. És una pel·lícula molt dura per les seves escenes de violència, de drogues i de gent marginada al barri novaiorquès de Brooklyn a mitjans del segle XX. Com a contrast, amb tot aquest món tan sòrdid, Mark Knopfler va crear aquesta plàcida i càlida partitura.

La banda sonora de la pel·lícula Última sortida a Brooklyn, composta per Mark Knopfler. En total, Knopfler ha compost 9 bandes sonores, que no és gaire, però que li ha estat suficient per guanyar-se el respecte en aquesta especialitat, cosa que no és gens fàcil, perquè venint del món del rock com ell venia, doncs molts professionals podrien considerar-lo un intrus. De les 9 composicions, ja n'hem dit 5, i per tant en queden 4, que són La cortina de fum, una producció nord-americana dirigida per Barry Levinson, que protagonitzen Robert De Niro i Dustin Hoffman, sobre l'afer que es produeix quan el president dels Estats Units és atrapat en una situació poc edificant dies abans de ser reelegit. I per distreure l'atenció de l'opinió pública, els seus assessors inventen una guerra a Albània, que el candidat pugui dir que l'aturà d'ell, sol, tot sol, i a més de manera heroica. Un altre film és Camí cap a la glòria, amb Robert Duvall i Michael Keaton, sobre una vella estrella del futbol que accepta entrenar un equip escocès en hores baixes. La darrera banda sonora que ha fet fins ara Mark Knopfler és Altamira, amb Antonio Banderas i Rupert Everett, sobre el descobriment de les pintures d'Altamira, a Cantàbria, en el darrer tram del segle XX. Perdó, no, en el darrer tram del segle XIX. I arribats aquí, hem de dir que, tenint en compte que aquesta última pel·lícula és del 2016, ja fa 8 anys que Mark Knopfler no compon cap banda sonora. En tot cas, he deixat expressament per al final la seva creació cinematogràfica més coneguda i que ha tingut més èxit. Pertany a una comèdia costumista, encantadora, protagonitzada per Burt Lancaster, i el seu títol original és, bé, en anglès, és Local Hero, heroi local. Però a Catalunya es va estrenar com Un personatge genial. La música, que de seguida reconeixereu, la va escriure Mark Knopfler quan tenia 34 anys i ara en té 75. Serà, doncs, amb la música d'Un personatge genial que tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que hem dedicat a les bandes sonores de Mark Knopfler. Fins la setmana vinent, amics.

0: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
5: Hola, sóc el Luca Tudor Palimaro, de tercer de primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop i ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El Pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jugarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
4: Quin poema tan divertit, Luca! Gràcies per recitar-lo i, com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i també l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona i afecta les línies R2 Sud, de Rodalies i també a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte, tot i que s'han assenyalat possibles deficiències de control. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I la crisi migratòria continua centrant l'atenció política i diplomàtica. El govern del Marroc ha trencat el silenci i ha reconegut 11 morts durant els intents de creuar la frontera, tot i que les autoritats espanyoles eleven la xifra de víctimes mortals fins a 72. Rabat atribueix la situació a les màfies del tràfic de persones i a la desinformació difosa per xarxes socials. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol assegura que gairebé 3.000 efectius treballen encara a Ceuta per tal de recuperar la normalitat. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o bé surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies. I, de fet, el risc d'incendis es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran els 4 espais naturals que encara romanien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. I una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.
0: Notícies en xarxa. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Parlar amb Josep Canals és recórrer mig segle de vida cultural santcugatenca. Fill de nissagues arrelades al poble, artista, professor, periodista i galerista, ha estat testimoni protagonista de la transformació de Sant Cugat i de l'art contemporani català. Des de la seva galeria, fundada el 1973, ha impulsat artistes consagrats i emergents, sempre amb una mirada lliure i crítica. Avui aprofundim en la seva trajectòria humana i professional i també en la seva visió del Sant Cugat d'avui. Josep, com estàs? Benvingut.
1: Pues mira, estic aquí, això és important, perquè pensa que en aquests moments estàs parlant amb un santcugatenc històric, però que li falten 8 mesos per arribar als 80.
0: Ostres.
1: Això és ja...
0: Són fites importants.
1: Exactament. I a més estic, bueno, la meva salut, com és, com fa anys que em van fer un trasplant de fetge, i llavors tinc una trombosis i tinc coses d'aquestes adequades a edat.
0: T'has de cuidar.
1: Els meus especialistes em diuen que sóc una bomba rellotgeria. Llavors jo dic, genial. Dic, perquè sabeu una cosa? Dic, ara ja, per arribar als 80, dic que de 80 a 90 ja és una edat que més o menys molta gent pot desaparèixer de la Terra, d'aquest món que estem vivint, dic, a mi m'agradaria que la meva esquela posés el número 8. Sigui el 8, el 8, el 1, el 2, el que sigui. Però marxar abans no, perquè el cap el tinc bé, o sigui, que funciono, i encara segueixo treballant i fent coses d'aquestes. I llavors, l'important és dir, home, ets una bomba rellotgeria que a qualsevol moment pots tindre una hemorràgia i tal i qual, dic, ja ho sé. Dic, però això em fa ser més viu i més dinàmic. I ara, per exemple, que estic aquí, a l'emissora municipal, doncs una de les coses que és positiu és dir, vaig a defensar aquesta santa terra, que s'han cugat, vaig a defensar aquests orígens monacals, aquests monjos que aquí ens van crear, aquest Sant Cugat vingut d'altres terres i aquest Sant Cugat camperol que avui s'ha convertit en una de les ciutats més riques en molts aspectes del sud d'Europa. I això estic molt satisfet. Però estic molt satisfet perquè ha sigut una evolució de la ciutat com ha sigut una evolució del país. Un país tercermundista, quasi que érem, quan jo vaig néixer, a un país que parlem de tu a tu i diem no a la guerra al resta del món, i el resta del món ens escolta. Això és molt positiu.
0: Avui parlem amb un santcugatenc de Soc Arrel, nascut pràcticament al Rovell de l'Ou, en un carrer que mira de cara a la façana del monestir, com és el carrer Hospital. I els seus orígens són dues cases molt conegudes a la ciutat, Cal Candu i Cal Rayo. Qui eren i a què es dedicaven a aquestes sagues?
1: Bueno, a veure, jo sóc del més o menys els restes, encara no he averiguat ben bé tal, però sobre el segle XVIII, llavors, per exemple, per part d'àvia, sóc de Cal Candu, i de Cal Candu ella es deia Canyameres Xercavins. I, per tant, tots els canyameres que hi ha a Sant Cugat i tots els xercamins que hi ha a Sant Cugat estem arrelats, perquè, esclar, estic parlant de que la meva àvia, quan va néixer, eren 1.500 habitants. Eren 9.000 quan jo vaig néixer. Per tant, esclar, estem parlant d'un Sant Cugat antic i llavors molta gent està emparentada uns amb els altres. Llavors, la meva àvia tenia tres germans, el Pau, que era el de la casa Pairal, del carrer de la Riera, que encara existeix, i, bueno, eren aquests famosos mots que les cases es coneixien fins a ben bé entrat la meitat del segle XX pels mots. I això és el que és la característica dels pobles de pagesia, perquè aquí el que bàsicament vivia era de la pagesia.
0: Clar. Si estem parlant d'uns orígens tan arrelats a la terra, d'on et ve a tu aquesta vocació i aquesta estima per l'art?
1: Home, suposo que totes aquestes coses venen per el que vius de joventut, de petit, per l'ambient que tens a casa. Per exemple, el meu pare era... el meu pare havia anat a l'antiga escola Esqueta, que era una de les escoles importants de Sant Cugat.
0: El carrer Major. Moments.
1: Exactament, el carrer Major. Pensa que estic parlant dels anys en 10. O sigui, imagina't, del segle, clar. Vull dir, era aquell xicot. I era intel·ligent, li agradava la poesia, li agradava les primes d'art, davant tot això. Home, jo amb ell havia visitat exposicions, havia, bueno, i a més ell havia sigut dels socis fundadors, a Pic i Pala també, de la Unió, on havíem estat tots molt arrelats. Bé, clar, totes aquestes coses venen de l'ambient, bàsicament, que vius a casa, però al mateix temps de les coses que ja t'inquieten. Llavors, jo quan vaig tindre ja edat de treballar, perquè en aquells moments es treballava als 14 anys, bueno, com que m'agradava el món de l'art, em vaig entrar dintre d'això, de fer escultura, de fer pintura, de fer estudis superiors, i bé, aquí estic.
0: Tu deies, vaig començar a treballar amb 14 anys i ho vas fer a Cal Casa Joana,
1: a fer escultura. A Cal Mosso, per exemple, és un dels mots de Sant Cugat, el Mosso, Casa Joana, totes les cases Joana que hi ha aquí, encara estan emparentats amb aquest... Aquest va ser un escultor que va ser deixeble del monjo. El monjo és el que va fer l'escultura de l'altar major de Sant Cugat, del Sant Cugat. Llavors ell va ser un deixeble d'ell, i amb ell vaig començar a treballar molt a fang i aquestes coses, amb 14 anys, perquè, clar, en aquells moments els que no teníem, les famílies que no podien aportar que poguéssim anar a la universitat o poguéssim fer estudis superiors, doncs teníem que anar a treballar. I llavors podíem seguir estudiant, però a classes nocturnes, que és el que jo vaig fer. Inclús a la universitat, la vaig fer tot treballant i al mateix temps també estudiant a les classes per les tardes.
0: I què vas aprendre d'aquella primera experiència tan jove?
1: Home, vaig aprendre, doncs, a apreciar aquesta bellesa que té el món de l'art, el món de la cultura. Esclar, quan entres en el món aquest... que no és el món de dos i dos són quatre, sinó que és mirar el dia d'avui, si plou, si no plou, si hi ha un estel, si hi ha una posta de sol... Vull dir, que t'enriqueixes de les coses que hi ha al voltant. Pensa en una cosa, que quan estaves parlant de cultura, jo me recordo que en aquella època estava molt interessat per la poesia. El Verdaguer, el Maragall, tots aquests poetes clàssics. Clar, a casa meva es llegien, a casa meva hi havia... Clar, parlar de poesia, escolta'm, avui encara segueix sent difícil. Quanta gent compra un llibre de poesia? Vull dir, aquesta és una realitat. Però, en canvi, això és bàsic per la cultura d'aquesta terra i del món. Si no hi ha aquesta vibració, aquesta sensibilitat, el món es converteix en totxo. Vull dir, escolta'm, Sant Cugat és un lloc de totxo. Tothom construint, vinga, diners, diners, diners. Ei, i l'esperit, i la mirada. La mirada amb la locutora en aquests moments, de mirar-nos a dir, ei, que ens interroguem. La mirada amb la gent que passa pel carrer. Bé, això, hem de tornar a aquest humanisme, perquè si no ens barallem contínuament, com estan passant amb polítics i amb gent, i sembla que hi hagi una crispació que no hi té que ser-hi. Tenim que aprendre de nou a fer una vida monàstica. Ja que estic a Sant Cugat, aquesta vida que es feien els monjos passejant pel claustre recollits, doncs, bueno, a Sant Cugat tenim aquest lloc, que no cal que siguis monjo, sinó passeja per Sant Cugat, entra en el claustre, deixa't emportar per aquells passejos que feien els monjos i veuràs amb aquells capitells del segle XII, veuràs tota aquesta... trobar-te a tu mateix. I això és important, perquè si no ens disparem i no sabem on anem.
0: Tu et vas llicenciar en Belles Arts i vas decidir no dedicar-te plenament a crear obra, sinó a promocionar l'art. Què vas entendre? Que el teu camí anava per una altra, banda?
1: Com passa amb tot, amb qualsevol persona que està dintre de qualsevol món de l'art, sigui teatre, música, dansa, etc., primer comences volent te dedicar a el que s'ha estudiat. Clar, jo volia ser pintor i escultor. I tinc, per exemple, alguna obra a la Diputació de Barcelona, tinc alguna obra al Museu de Belles Arts de Granada, tinc obres d'escultura col·locades en certs llocs públics. Però, clar, em sortia una peça a l'any i això era impossible de poder viure. Volies fer pintura i també passava igual. Llavors, esclar, necessitaves tindre uns marxants, necessitaves una sèrie de coses. I també m'agradava això de promoció, de moure'm, de promocionar artistes, de gent que jo coneixia, i em vaig dedicar per aquí, i és el que m'ha agradat i m'ha omplert la vida. Però, a més, tot això dintre d'aquest aspecte que parlem, sensibilitat, és l'aspecte de que no he defensat una cosa que m'ha agradat a mi, sinó he defensat una cosa que ha sigut testimoni d'un territori, d'un país i d'un moment concret. I això ho segueixo fent avui.
0: La teva galeria, l'obres del 1973, si no m'equivoco, és a l'Avinguda Lluís Companys, actual.
1: Actualment, sí.
0: L'antiga Alfonso Sala.
1: Exactament.
0: Com era en aquell moment la cultura a Sant Cugat i quina intuïció vas tenir per apostar-hi? Em sembla que tenies socis, també, no?
1: Bé, en aquells moments jo vaig... vaig obrir aquesta galeria perquè els que regentaven el local tenien... a dalt tenien una tenda que es deia Coses, on es venien objectes, doncs, plats, olles, ceràmiques, amb cert gust, i llavors tenien la part de sota, els sòtanos, on el tenien buit. Llavors em van dir si jo volia allà crear una galeria. I jo vaig dir que sí. I llavors vaig crear aquesta primera galeria, que es va dir Galeria d'Art del Vallès.
0: Sí.
1: Va ser que l'estil sempre ha sigut el mateix que jo he portat, i llavors allà vaig començar la línia que sempre he fet. Vaig dir Galeria d'Art del Vallès perquè la primera exposició que es va fer va ser d'artistes del Vallès. I llavors, a partir d'allà, vaig fer, doncs, des d'artistes clàssics catalans, històrics, fins, bé, tot el que anem fent a la llarg de la trajectòria. Llavors, allò simplement va ser que jo creia que Sant Cugat, en aquells moments, podia tindre una galeria, i ja veieu, avui, en el dia d'avui, estem desapareixent les galeries. Però és que aquell moment era dur, com és dur avui. Per tant, escolteu, el tema de la galeria, si hi ha una galeria en el país que sigui en un lloc singular, que sigui en un lloc... Diu, com aguanta aquest senyor? Doncs m'aguanto en un espai d'una casa de poble de 1940 del carrer Orient, del barri del Monestir, que està darrere del Monestir, i amb una col·lecció d'obres d'art que són representatives del segle XX. I aguanto simplement pel mateix que està aguantant el senyor que fa poesia, o que escriu, o que fa teatre. Per aquesta alè propi, per aquesta ànima pròpia que té el món de l'art. Si tinguéssim que
0: per
1: pensar...
0: Per amor a l'art.
1: Per amor a l'art.
0: Ai,
1: i per amor a l'art sempre ho diem. I si no fos per aquest amor a l'art, moltes coses en aquest país no funcionarien. Però mireu una cosa, quan estem parlant dels polítics. Els polítics tots fan servir aquest amor a l'art. Ara mateix fan servir la Rosalia, o fan servir que si a Canes tenim bon cinema a representants, o vés a qualsevol despatx de qualsevol polític i veuràs obres d'art contemporànies, perquè estan demostrant que això és modernitat. Si no hi haguessin els artistes, no hi seria. I això que els artistes, pobres, no són tractats com hauria que ser en un país creatiu com és el nostre.
0: Josep, la teva trajectòria també està molt vinculada a espais i entitats com Amics de Sant Cugat, La Unió, aquest estudi d'art. Què representaven aquests llocs en la vida cultural de la ciutat?
1: Bé, en aquells anys que jo estic parlant, a veure, quan un és un jove, quan un té inquietuds, doncs clar, fa els seus petits grups d'amics o de gent que coneix, o sigui, allò que surts de l'escola, escolta, on anem aquí i allà, no? I llavors, una de les coses que a mi em va influir molt i que si sóc romàntic o sóc un somiatruites, que podríem dir, és gràcies, amics de tothom, la Totomada. Perquè la Totomada va ser pocs anys que va estar vigent, va ser portada per la Iglesia, pels capellans progressistes, pels capellans laborals que treballaven en fàbriques i tal, que volien que la fe cristiana arribés als llocs de treball, i era un nou camí. I allò va coincidir totalment, doncs això, me'n vaig francès, amb el 68, la gran revolució juvenil d'Europa. Va coincidir, doncs, amb la sortida dels grans grups musicals, les discoteques, i llavors tot aquest moviment dels convallars, de les cançons de convallars, de la cançó de protesta, de tot això, va fer que la joventut d'aquest país, en ple franquisme, modernitzéssim. I, per exemple, jo i Josep Maria Cabrizo, bàsicament, som protagonistes de la nova cançó, d'haver-la potenciat enormement a Sant Cugat, d'haver portat tots els clàssics, ara mateix que es parla molt del Serrat, va haver-hi un concert del Serrat que no s'ha fet mai més cap, que ell va fer-lo en el claustre del Monestir, en l'angle del claustre del Monestir, on hi ha la sala capitular i l'entrada de l'església, i les cadires estaven posades a l'ala, a una ala, I uns es veien per un cantó i els altres l'altra ala. I quan ell cantava, cantava a l'angle del claustre. I de tant en tant anava mirant cap a un cantó i cap a un altre. Vull dir, va ser un
0: quan concert... va ser això?
1: Bé, això estem parlant dels anys... finals dels anys 60, primers de 70. Vull dir, a veure, amb el Serrat anem provant-ho diverses vegades aquí i anem fent moltes mogudes. I això va ser portat per estudi d'art d'amics de Sant Cugat. I això altra... hi ha gent que se'n recorda i, bueno, qui diu ell, diu, bueno, el Lluís Llach, moltíssima gent.
0: Hi ha una altra faceta que també m'agradaria comentar. Tu vas exercir de professor de plàstica.
1: Sí.
0: Del Col·legi Viaró.
1: Sí.
0: El tema de la docència, el contacte amb els joves i tot això...
1: Bé, a veure...
0: T'agradava?
1: Sí, per descomptat. A veure, jo vaig crear l'Escola d'Art de Sant Cugat l'any... que això no s'ha dit, vull dir, l'any 72. I llavors resulta que aquesta Escola d'Art, que ara precisament amb el Casas i l'historiador, estem fent el recull d'aquesta part històrica, que són 10 anys que jo vaig crear aquesta escola, que se'n deia Estudi d'Art, que estava en el carrer Santiago Rusiñol. I a partir d'aquí, doncs, bé, perquè l'Ajuntament nou, clar, és lògic, s'obliden d'aquestes coses, o sigui, desconeixen el que estem parlant tu i jo parlant, perquè si no ho explica la gent que té en aquests moments 80 i 90 anys, que n'hi ha uns quants, desapareix. Llavors, per què jo em vaig dedicar a l'ensenyança? Perquè ja que no podies viure d'escultura a pintura, i ja que tenies els títols corresponents dels oficis i de licenciat, vull dir, l'ensenyança era un camí. Llavors em va sortir l'oportunitat de treballar en el prestigiós col·legi de l'Opus Dei, que era el col·legi Viaró.
0: Que està aquí a Sant
1: Cugat. D'aquí a Sant Cugat, que el tenia al costat de casa, que encara que jo no combrogués plenament, vull dir, a veure, jo he sigut batejat, vull dir, he sigut format per la religió catòlica, diguéssim, el que passa que després, amb els anys, ja et distancies més, o vull dir, bé, l'espiritualitat la veus d'una forma diferent. Llavors jo, en aquesta escola, se'm va donar llibertat perquè ensenyés com jo volia ensenyar, que, bueno, que tenia que ensenyar simplement la part plàstica, res més, i això és el que vaig fer. I vaig estar-hi quasi 20 anys ensenyant, vull dir, i clar, vull dir, ara mateix tinc dos regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, que són de partits...
0: Van ser alumnes?
1: Van ser alumnes, o sigui, un és de Vox i l'altre és del PP. Que això demostra una mica la línia ideològica, que això quedi clar, la línia ideològica que ha tingut sempre una mica Viaró. També han sortit gent d'esquerres, que quedi clar. Però, bueno, una mica aquest sentit. Llavors, clar, era un col·legi que... bueno, en ple a finals del franquisme, la llengua castellana era la que dominava, com està dominant ara aquest país. I això m'indignava. Llavors jo feia les classes en català. Clar, era una cosa, era un trencar una mica el sistema. Però, bueno, la pedagogia sempre m'ha apassionat. Mm-hmm. Tu saps el que és, per exemple, ara mateix que tinc netes i tal, explicar-los, escolta'm, no, és que no només estàs posant una pinzellada, sinó aquesta pinzellada per què la poses blava? Perquè me surt de dintre. Doncs vale, això és el que tens que ser. Perquè aquest sortir de dintre és saber-te conèixer a tu mateix. Quanta gent diu, ostres, que avui no estic bé, avui tinc... Escolteu, entreu dintre del món de l'espiritualitat. Llegiu. Llegiu poesia, també. Aneu a veure les posicions, passegeu. A Sant Cugat, doneu una volta al voltant del monestir, o doneu una volta pel carrer Major, o veieu els edificis. Escolteu, viviu espiritualment també. Perquè, si no és veritat, la situació que estem, amb guerres, amb tot el que està passant, ens deixa enfonsats. I hem d'elevar l'esperit. És una mica el que diu no només la religió catòlica, qualsevol religió del món, qualsevol aspecte espiritual t'ho dirà. I aquest aspecte espiritual, que ho dic així...
0: Amb aquest to.
1: Sí. Doncs aquest aspecte espiritual el té qualsevol persona que es dedica a l'art. Dansa, música, teatre, belles arts, etc.
0: Hi ha una altra faceta teva que aquesta també m'interessa i em sorprèn, fins a cert punt, també t'ho he de dir. A banda de l'art, tu vas treballar com a periodista corresponsal de ràdio.
1: Efectivament.
0: Hoja del Lunes, i fins i tot vas fer de... primer corresponsal de l'agència EFE a Sant Cugat.
1: Exactament.
0: Bé, explica-m'ho.
1: Aquí tens un cul inquiet, que es diria. Llavors, jo vaig viure al final del franquisme. I, clar, repeteixo, som aquells joves convallats que no ens agradava la situació i que teníem la censura. Vull dir, som dels que anem a viure la censura. Si venia el Serrat o venia un cantant aquí, teníem que passar per la censura perquè ens censurés aquella lletra o aquella cançó. Si fèiem Cinema Fòrum, que sóc un dels creadors del Cinema Fòrum a la parròquia, teníem que fer-ho, doncs, passar... I llavors moltes coses les passàvem dels trinquis, allò que dius que no se n'entraven. Per què? Perquè teníem la capa d'Iglesia. I això hem de recordar que si en els anys 60 i 70 aquesta ciutat es van fer coses importants, amb teatre, amb cine, tal i qual, el Teatre Maragall va néixer en aquells moments també, doncs va ser gràcies a la capa d'Iglesia, gràcies a la sala capitular que tenia la Iglesia, que ens deixava per fer aquestes coses. Llavors, què passa jo en aquells moments? En aquells moments, això que passa, vull dir, que tothom parlava de coses, però resulta que el que passava aquí començava a créixer a Sant Cugat, i el que passava aquí no quedava enlloc. Vaig començar a ser corresponsal de Ràdio Terrassa, inclús tenia un programa que se'n deia Sant Cugat 14, perquè era el nom de l'estació, Sant Cugat 14, que era la línia, el número 14, naturalment realitzat en llengua castellana, perquè en aquells moments no se permetia que tu hablaras en català en Ràdio Terrassa. Però què passava?
0: Bueno, i en qualsevol altra emissora, suposo,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, exacte. Però què passava? Que jo posava la Trinca, posava el Serrat, posava cançons d'aquestes, i parlava de coses de Sant Cugat, i portava personatges de Sant Cugat. Inclús ara que diem això, surten els diaris, hi ha tot un especial de diaris i tal, anem a dedicar, en aquells moments es van fer alguns programes que es feien a nivell de tot Espanya, dedicar tot un dia a un poble o una ciutat. I anem a dedicar tot un dia a la ciutat de Sant Cugat, i anem a fer passar tot l'arxiu de gent, de tot entitats, de gent particular de Sant Cugat i tal. Bé, allò va ser important perquè em va ajudar una mica a entendre, doncs, la ràdio i entendre

0: Bueno, tot això està recollit a l'Hoja de Lourdes. I això és un arxiu important que, bueno, que s'ha donat a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu Nacional. Llavors, a part de tot això, què passa? L'Agència EFE. Bon dia, vaig a l'Agència EFE. Escolta'm, tu no vols algun corresponsal? Perfecte, allò va ser genial. Perquè tant l'Hoja de Lourdes, que només es publicava els dilluns, i llavors no hi havia cap més diari, permetia una difusió important del meu estimat poble, i llavors també feia que l'Agència EFE, el que passava aquí, sortís a l'exterior. I hi havia notícies a través de l'Agència EFE que sortien a nivell d'Espanya o a nivell d'altres llocs. Llavors, d'allà parlava de l'Escola de Pintura Mural, parlava d'art, però parlava de moltes coses políticament que passaven a Sant Cugat. O sigui, bé, tot això, clar, ja sé que sóc un llibre viu. Que, no jo.
1: Però has deixat alguna cosa per fer que t'hagués vingut de gust? I no s'ha donat la possibilitat?
0: Home, cinema, pot ser, cinema. Com director de cinema, alguna cosa així, però bueno, pensa que ja l'edat que tinc, ara l'únic que tinc que centrar-me, bàsicament, és això que he fet, vull dir que és el que he fet, tota aquesta història que t'estic explicant, meva història, 65 anys de lluita per Sant Cugat, perquè vaig començar amb 12 anyets, més o menys, en el casal parroquial, i amb coses que vaig fer, com el concurs de pintura ràpida, o sigui, actes que he fet, tot això està donat en 20 caixes a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que inclús es pot consultar a través de les xarxes, perquè ja ho tenen digitalitzat i posat. Vaig donar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu Municipal també, des dels anys 60 vaig començar a donar coses, que ara estem acabant de fer la llistat de tot el que hi ha. O sigui, paraules de la ràdio. Doncs moltes coses de la ràdio vaig donar casets en programes de la ràdio que té l'Arxiu Municipal. I com això, esclar, hi ha una selecció important. Però, a més, jo que sóc acadèmic de Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, l'arxiu de la Real Acadèmia també té tot un important arxiu de tota aquesta trajectòria. Però no és la trajectòria d'un personatge de Sant Cugat, és la història d'un poble de Sant Cugat. És la història de l'evolució artística d'aquest poble. Llavors, un poble que no ha sabut entendre, quan no vol entendre-ho, mai, la força que té a l'exterior. No només és el monestir i el claustre, sinó és tot el potencial que tenim. Mireu, aquí hi ha una persona que jo m'estimo molt, ja molt gran, que és l'Àngel Ribé, de la Floresta, una persona que en aquests moments té una exposició, bueno, participa en una exposició col·lectiva dels 30 anys del MACBA, ignorada. Ignorada no només ja per l'administració, sinó pels mitjans de comunicació. Llavors dius, escolta'm, quin poble estem fent? Només parlar de totxos, de polítics, de que si ha d'Aliança Popular, Aliança Catalana, perdó, no Aliança Popular.
1: Sí, perquè la Popular sí, ja està. Passar millor vida.
0: Aliança Catalana puja més i bé, que si l'equip actual de govern té que pactar amb un altre... Escolteu, la política és això? O la política és el que estem fent tu i jo ara parlant? Recollint aquest espai i mirant que aquestes empreses que cotitzen en bolsa participin. Jo sóc dels que estic encantat de la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona està fent programes, mani qui mani, programes pensat en 5 anys o 10 anys, inclús ja pensant els anys d'aquí 50 anys. L'any 50, estan pensant per l'any 50. Fent espais, fent activitats, creant una imatge de la ciutat perquè tingui aquest gran poder de gran convocatòria de la ciutat europea. Tot això dona feina, dona alegria, dona entusiasme, que això és important.
1: Josep, tinc una pregunta per fer-te, però em fa molta por perquè podríem estar parlant anys i panys. I clar, és que Josep Canals el vinculem a la Bienal d'Art Contemporani Català, que ara no hi entrarem. També el vinculem a l'Escola Catalana del Tapís. I és que aquest any Sant Cugat celebra els 100 anys de la Casa Aymat, que és precisament el bressol d'aquesta escola catalana. Què suposa per a tu aquest centenari?
0: Aquest centenari suposa per mi l'entrada del meu estimat poble, del nostre Sant Cugat, a la història de l'art contemporani d'aquest país i d'Europa. Hi ha un fet polític important, que és la Mancomunitat. La Mancomunitat vol, de nou, rescatar, fer que els oficis tornin al nostre país. La forja, la ceràmica i el tapís. No teníem tapís. I envia un jove artista de Tarragona a França a aprendre les tècniques de tapís per introduir-les de nou a Catalunya. Aquest és Tomàs Aymat.

0: Tomàs Aymat fa entrar, porta aquesta tècnica, la fan a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona, la treballa, i llavors Tomàs Aymat acabava d'arribar al tren a Sant Cugat, busca un lloc a Sant Cugat, prop de Barcelona, per instal·lar una manufactura. Per què? Perquè el tema polític li diu: fes tapissos, fes catifes, que les diputacions, la Generalitat, els ajuntaments et comprarem i tens la vida assegurada. I això ho fa durant molts anys Tomàs Aymat. I aquest és el centenari que es fa de l'edifici. Però és que llavors passa una cosa important. I els protagonistes avui encara són vius, començant per Joan Aymerich, el primer aprenent de la casa Aymat, que en 14 anys, al mes de gener del 59, és el primer aprenent de la casa Aymat. I ell, com primer aprenent de la casa Aymat, amb ell comença la història de la casa Aymat. Perquè la casa Aymat havia agafat un teixidor de la Real Fàbrica de Tapices de Madrid i havia agafat gent d'aquí, el Grau Garriga, com director tècnic, diguéssim. Però encara no havien començat a fer obres a dintre. Llavors, clar, amb ell comença, i aquí comença la història. Llavors, ara l'Ajuntament ha presentat un programa que, escolteu, estic parlant a una de les ciutats més riques del sud d'Europa, econòmicament parlant, i em presenta un programa que a mi particularment em decepciona. Festetes pel carrer, llum per aquí. Escolteu, l'art no és això. Quan tu llegeixes una poesia, has d'entrar en aquell diàleg que et diu el poeta. Quan tu busques una obra d'art, no és una part estètica. Aquí va néixer l'Escola Catalana de Tapís com revolució. En plena època franquista. No es podia dir català. Doncs el senyor Samaran va posar Escola Catalana de Tapís. I aquí va buscar els més transgressors artistes dels anys 60. Picasso, Miró, Tàpies, Rafael Casamada, Maria Girona, etc, etc, perquè s'impliquessin aquí. I aquí s'hi va implicar tota la vanguarda catalana per fer una cosa transformadora. El tapís queda pla, queda totalment llis, aquí l'hem convertit en una creació. Ja mai més s'ha parlat del tapís decoratiu. S'ha parlat del tapís com a obra d'art. Aquest és l'aspecte que vam donar des de Sant Cugat al món. I el programa que ha presentat l'Ajuntament, això no es fa. I, a més a més, tenim projecció internacional, perquè Samaran va voler que el primer que fes ho enviés a França, ho enviés a Alemanya, sortís a l'exterior. I ho va fer des de la iniciativa privada. Avui, una ciutat tan rica amb empreses que cotitzen en bolsa, no som capaços, només sóc jo, la meva veu que s'aixeca, de dir, escolteu, aquí tenim una joia magnífica per projectar durant un any, fins l'any que ve, a nivell europeu.
1: Josep, ja t'ho deia jo, que teníem molt a parlar amb aquesta última pregunta i tantes altres que ens han quedat. Agraeixo que hagis acceptat la nostra invitació per parlar d'art, per parlar de la teva trajectòria i d'un Sant Cugat que hem recordat amb aquesta entrevista. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
0: Jo a vosaltres, aquesta és la casa de tots.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: L'associació veïnal Centre Estació ha publicat el llibre Un barri, un temps, una mirada, una obra sobre el 20è aniversari de l'entitat que va néixer el 2003. L'associació presentarà aquesta obra dilluns que ve, 10 de novembre, a les 7 de la tarda a la sala Pidal-Xandri de l'Ajuntament. Per fer-ne un tastet, avui ens acompanyen a l'estudi el Faves Comptades, l'Esmeralda Pierolivo, presidenta de l'Associació Veïnal del Centre Estació, Vicent San Francisco, expresident tresorer i responsable de l'edició i la impressió del llibre, i Pere Soler, primer president de l'associació, qui també va ser tinent d'alcalde ja d'Economia al mandat anterior. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola,
1: gràcies.
0: Tot plegat neix del taller d'escriptura creativa que vau fer, que portava el mateix nom, un barri, un temps, una mirada, que vau fer per commemorar el 20è aniversari de l'entitat. Com va sorgir aquesta idea de convertir aquella experiència, no?, aquell taller, en un llibre?
1: Bueno, en principi va ser perquè volíem deixar un testimoni, no?, de tot el que es va treballar. Realment hi ha hagut moltes accions reivindicatives, també solidàries respecte a necessitats del barri, i moltes propostes, i també en la part cultural també van fer moltes presentacions de llibres, exposicions d'art. Realment estem contents. Sí que és cert que aquest últim any la nostra activitat va decaure una mica, però sempre hem estat presents en la festa major del barri, per la festa major del 29 de juny sempre hem procurat estar. Som poquets treballant activament, però intentem fer sempre coses del barri, i en Pere és també dels que participen de manera, bueno, testimonial i reivindicativa, i tots un intentem fer coses sempre per al barri, en la millora del barri.
0: Vicenç.
2: Sí, mira, el llibre va sortir també d'unes experiències anteriors, d'uns tallers literaris que fèiem amb Dolors Renau, que vam fer dos o tres d'aquests. Un era sobre les dones, també amb fotografies, també després una altra amb el Tino, i vam fer una exposició a la plaça Barcelona, que va ser una exposició amb fotografies del Tino i text dels veïns sobre les fotografies. Basant-nos en això, amb aquestes experiències que vam recollir, vam voler plasmar-ho en un llibre, i millor en un 20è aniversari, com hem fet ara.
0: Què hi trobaran els lectors en aquest llibre, per qui no hagi participat o no hagi vist aquestes experiències prèvies?
1: Bueno, una miqueta, doncs, és el recull de les persones que van participar en funció... diguem-ne que el títol té un sentit. El sentit és que vers les fotografies seleccionades del Tino Rubio, que és el fotògraf de la Ciutat Viva, la impressió que cadascú sentia d'aquella imatge, bueno, feta paraula.
0: Feta narrativa, feta poesia, no? Cadascú podia escollir com expressava...
1: Sí, exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Ara parlaves del Tino, no? Possiblement ni el taller ni el llibre existirien sense les fotografies del Tino.
1: Exacte.
0: Aquí podríem definir com un cronista del barri i de la ciutat a través de la fotografia. Avui no ens ha pogut acompanyar, el tenim precisament fent fotografies,
1: sí.
0: Però sí que ens ha fet arribar aquest missatge.
3: Quan la fotografia és una eina útil, com en aquest cas, te motiva a seguir plasmant la vida quotidiana de l'espai on vius. Gràcies, Associació del Veïnat Centre Estació, i moltes gràcies a la gent que ha escrit. La suma de fotos i escrit és una experiència molt creativa.
0: Clar, Tino, ja ho hem dit, i ho explicava també l'Esmeralda, no? Ha fotografiat la ciutat i la seva evolució des de fa molts i molts anys.
1: Sí.
0: Ha vist aquest creixement, si posem dades, des del 2000, 50.000 habitants, a 2025 ja freguen aquests 100.000, i també ha volgut compartir la seva visió, ell ho fa a través de la fotografia, ara faran paraules, de com ha canviat la ciutat des que ell n'és testimoni, n'és cronista.
3: Socialment i urbanísticament, Sant Cugat s'ha transformat a velocitat vertiginosa. El poble s'ha convertit en una extensió de Barcelona. Masses preses, més sorolls, més impersonal. No reconec el Sant Cugat que jo vaig conèixer quan vaig vindre, anys 70.
0: Des del barri compartiu una mica aquesta visió que ara tenia el Tino? O teniu una visió diferent?
4: Bé, Certament, Sant Cugat s'ha transformat, no? I prova d'això és que la nostra entitat existeix i precisament va néixer amb la transformació de tota la planificació de vianetització del centre. I, per tant, aquesta transformació no només de carrers i places, sinó també socialment s'ha transformat Sant Cugat, no? El Sant Cugat pagès inicial, el Sant Cugat que es fa la transformació urbana i que comença a tenir un volum de teixit econòmic important i que, a més, és una de les ciutats que té més recepció de persones que venen de fora, siguin de l'estranger o siguin de la pròpia Catalunya, no? De l'entorn, doncs Sant Cugat s'ha transformat socialment, s'ha transformat econòmicament i s'ha transformat urbanísticament. I aquests canvis, amb un centre urbà com és el nostre, doncs ha rebut una pressió molt, molt, molt important. I prova d'això, el que deia al començament, l'existència de l'entitat que va néixer amb un to reivindicatiu i que jo no diria passat aquest to, però després de mantenir el pols de moltes reivindicacions, es va reinventar tocant la vessant cultural.
0: Després en parlarem d'aquesta doble vessant, Pere, quan parlem de la primera etapa on tu vas ser el president. Vosaltres com heu vist aquest canvi de la ciutat?
1: Bueno, és constant i real, doncs és constant. Diguem-ne, de les coses antigues que quedaven al barri ja realment queden poques perquè la pressió de la construcció i de la construcció d'habitatges i tot això és constant. Ja aquí al centre de Barcelona no hi ha terrenys, per tant s'ha d'enderrocar habitatges que, bueno, que no estan malament, però que si la persona propietària o la família decideix vendre, evidentment que el que s'aixeca allà és normalment és un edifici de pisos. Ara el tenim ahí a la cantonada de Valdoreix, front al Serra Jordià, que també doncs, s'ha aixecat un edifici nou per sobre la planta que estava. Doncs això és el més recent, però és constant. I si ens anem una miqueta a les afores del nostre barri, però sempre la part, diguem-ne, centre, centre-oest i tot això, veiem les grues de construcció i tot això. O sigui que la transformació és permanent.
2: Jo, bueno, el Sant Cugat que vaig conèixer va ser dels anys 60, on tenies que passar per la via del tren per poder passar cap a Valldorets. Era una altra ciutat. Era un poble on hi havia gent que es coneixia, que era molt familiar. I nosaltres, en el fons, amb l'associació de veïns, també torno a insistir en el tema de Dolors Renau, una vegada em va dir, voldria que fóssim una família, que la gent es conegués. I part del que hem volgut fer durant l'associació de veïns amb temes culturals, amb altres temes, és això, fer barri, fer que la gent es reconegui, que això no es perdi, que Sant Cugat pot ser molt gran, pot ser una ciutat molt potent, que ha canviat molt, per exemple, en tota la part vianal que hi ha des d'allà, des de Cerdanyola fins a l'estació, però que no perdi l'humanitat, que no perdi el cos humà.
0: Aquests canvis urbanístics, però després també hi ha els canvis socials i humans. Pere, tu vas ser el primer president de l'associació, vas ocupar el càrrec durant els primers 10 anys. Com va ser, com recordes, la posada en marxa de l'entitat? Quines són les inquietuds que us van fer crear l'associació?
4: Bé, jo sempre explico l'anècdota, no? L'anècdota de la preservació dels tres pous de la plaça dels Pous va ser l'embrió en què va fer que un grup de veïns i veïnes veiéssim que allò s'estava transformant sense l'opinió dels propis veïns, no? I això és el que sempre passa, no? Aleshores, en aquell moment ens vam activar i vam decidir muntar una associació amb la voluntat, senzillament, de poder dir la nostra, no? I jo crec que amb més encerts o amb més desencerts, alguns dels successius governs que van estar, doncs van anar recollint o no, en funció també dels interessos, evidentment, de la gestió de la ciutat, però jo crec que hem pogut incidir en aquesta construcció, almenys a partir d'una planificació feta, doncs almenys anar transformant per fer la ciutat més còmoda, no? Proposant elements de mobiliari públic o remodelacions de places o vianetitzacions d'altres carrers que inicialment no eren una prioritat o senzillament el tema del pas dels autobusos per la plaça de l'estació. És a dir, un conjunt de coses que són com una gota malaia d'anar dient anem picant pedra, bueno, i a dia d'avui aquestes reivindicacions de barri encara hi són amb altres temes, no? El donar suport als veïns que estan patint una agressió pel desnonament al carrer Lluís Companys, o el guany de petites zones verdes o de proposta de replantat d'arbrat, etc, o senyalètica, direccions de carrers, bueno. Nosaltres entenem que no es poden, els equips de govern no poden assolir totes les demandes de les entitats veïnals, però com a mínim escoltar-los, no? I hi havia canals de comunicació que eren constants, bueno, ara doncs no són tan constants, ens redireccionen tot en el canal del Consell de Barri, potser es queda curt, bueno, no ho sé. Però bueno, són altres temps i, per tant, les reivindicacions de transformació de la ciutat continuen en aquest aspecte. Però jo, tornant a el que deia l'Esmeralda i el Vicenç, jo crec que aquesta voluntat d'anar més enllà de les reivindicacions, no? dels veïns emprenyats, no volem ser els veïns emprenyats, volem ser els veïns reivindicatius, però a la vegada volem fer cohesió. I mostra d'això és la nostra continuïtat en les activitats de Festa Major i amb altres activitats que hem pogut fer de caire cultural per dir, escolta, nosaltres tenim un ventall ample i podem treballar pel barri i, en definitivament, per la ciutat, no?
0: Clar, tot i que els orígens de l'entitat són l'estiu del 2023, no va ser fins al febrer del 24 que es va constituir...
4: Bueno, 2003 i 2004.
0: He dit 23?
4: Sí. Ui,
0: que natal, 2003. Exacte.
1: Sí, el 2003.
0: El febrer del
1: exacte.
0: 2004, que es va constituir, sí, en una assemblea a la Unió amb la presència, sí, de 150 assistents. En quins encàrrecs vau sortir d'aquella trobada?
4: Bueno, en defensa del poble, en defensa del barri, en defensa dels interessos dels veïns i veïnes del barri. Nosaltres, hi ha hagut molts veïns que no sent associats, ens han demanat ajut en determinades qüestions, en retirada, sí, de contenidors, per exemple, a la Rambla de Can Móra, o...
1: Ocupes,
4: o,
1: també.
4: O ocupes, en qüestió d'ocupes al carrer, la baixada de l'Alba, sí, no? O, per exemple, jo què sé, amb altres temes com, jo què sé...
1: Sorolls,
4: eh? O una placa commemorativa a la plaça dels Jocs Florals a la Lola, també. Ens demanen, bueno, s'acosten i nosaltres no els hi exigim que siguin... Per tant, estem oberts a les reivindicacions.
0: Clar, ho heu apuntat en dues ocasions durant la conversa, eh? La voluntat de l'entitat era, en el seu moment, i continua sent doble, hi ha aquesta part de reivindicació i hi ha aquesta part de fomentar l'activitat social i veïnal i cultural al barri. Com s'ha anat materialitzant aquesta voluntat? Heu parlat de les activitats que es fan per Festa Major, de presentacions de llibres...
1: Sí, sí. Bueno, realment no porto la llista, però han estat molt nombroses. Llibres juntament als autors, amb la seva obra, van fer un període entre el 21, 22 i 23, també van fer, entre tot aquest període de 6 anys, hi han hagut moltes coses. Ja dic, la llista d'accions que han estat un èxit en quant a reivindicacions, la hem posat com un annex en el llibre. Uh-huh. Per tant, les persones que vulguin adquirir-lo el dia dilluns, que és només un cost simbòlic, perquè són 15 euros, la unitat, està ahí a dintre, diguem-ne, totes les realitats aconseguides, no totes les reivindicacions ni sol·licituds que van fer al llarg de 20 anys, sinó, uh-huh, diguem-ne, les coses que són un èxit i que la gent gaudeix i que moltes vegades no se sap com s'han aconseguit.
0: No és conscient, de la feina que hi ha al darrere.
1: Però tenim l'enorme satisfacció i la voluntat de continuar sent la veu del barri, que qualsevol persona se'ns acosti, com bé deia el Pere, per tant de saber que trobarà una veu i una, com diguéssim, mediació per tal de poder acostar la seva petició a les autoritats que siguin en aquell moment.
0: Vicenç, tu li vas, sí, agafar el relleu al Pere el 2013, va ser president fins al 2019.
2: Sí.
0: No sé com recordes aquells anys i quin va ser el cavall de batalla principal.
2: Bé, jo vaig entrar a l'associació i vaig veure una sèrie de gent molt compromesa i, a més, que estaven molt units i amb la qual no vaig tenir més remei quan m'ho van demanar de ficar-me. La idea va ser un continuisme, continuar fent la feina que s'estava fent, perquè realment vam ser el mateix equip que estàvem, continuar les reivindicacions. Per exemple, una de les fites que sí que es van aconseguir, encara que ha sigut molt més tard, és treure els autobusos de la plaça Lluís Millet. i això es va aconseguir el mandat passat. Al final, després de molts anys de reivindicació, també vam treballar el tema aquest de cultural, per això, per fer xarxa, per fer ciutat, i també per la gent que estàvem treballant, no ens hem oblidat mai del feminisme. Hem treballat, hem fet el primer taller sobre violència sexual que es va fer aquí a Sant Cugat, després s'han fet diversos més.
0: Suposo que el paper de Dolors Renau, que has esmentat en diverses vegades, també
2: correcte.
0: És clau per aquesta visió feminista,
2: sí,
0: de la societat.
2: Visió feminista ella, sí. I d'altres companyes, també. Carme Serret, i altres companyes que estaven dintre de l'associació, i que, bueno, i nosaltres també, o sigui, hem fet també tallers contra el masclisme, sobre amb abogats, és un tema, sí, que hem treballat molt, que ens ha interessat moltíssim sempre. Per exemple, també una altra cosa que vam fer van ser les carxofades solidàries, uh-huh, amb les quals nosaltres, amb l'ajut de l'Ajuntament, fèiem una festa, que era una carxofada, i llavors els diners que es recollien nosaltres els passàvem a altres associacions perquè creiem que no ens ho podíem quedar, no podia ser una cosa nostra, sinó de ser solidari. Vam fer una carxofada solidària amb Intermón, amb Intermón, i després una altra amb l'Associació de Dones de Nostra Sola.
1: Nostra Sola, sí.
2: Marcant el nostre paper reivindicatiu sobre el feminisme i sobre la dona.
0: És fàcil, en el context que vivim avui en dia general, no només de Sant Cugat, en una cultura molt capitalista, possiblement més individualista que fa molts anys, de trobar veïns que s'involucrin a l'associació?
1: No, justament per això que la nostra crida, quan, com en aquest cas vosaltres, el que estem molt agraïts a Cugat Ràdio, perquè... A veure, precisament una de les nostres necessitats és la d'aplegar gent del barri, perquè poques persones amb molta voluntat tampoc podem fer-ho tot. No, fem tot el que puguem, és un treball evidentment voluntari, per tant, apleguem totes les nostres forces, els recursos, per del temps lliure, per fer coses, però quan més serem, més coses podem fer, llavors... I més força també en quant al volum de persones. Cert és que, bueno, que podem fer palesa la nostra veu, perquè, bueno, tenim mitjans que ens obren la porta, doncs això de tant en tant podem fer algun escrit, alguna presència, però sí que és cert que fem la crida sempre que tenim oportunitat de que es poden trobar en el nostre correu, uh-huh, i en una presència bimestral a Casa de Cultura el segon dimecres de cada mes. Si estiguessin interessats, encantats.
0: Breument, quins són els reptes que teniu avui en dia sobre la taula des de l'associació?
1: Bueno, aquí són tots els que tenim idees des de la Junta, però un dels principals problemes de la ciutadania en el nostre barri, crec que és generalitzat, és el tema de les escombraries, que precisament abans d'entrar estàvem parlant de la qüestió, uh-huh, que és un repte, realment, la gestió d'això, i que
0: en Pere crec que d'això té algú que dir. Breument, perquè ens queden dos minutets.
4: No, és que normalment les entitats veïnals ressorgeixen quan hi ha un conflicte o quan hi ha uns interès per alguna qüestió més aviat social, no? Uh-huh. Està bé la vessant cultural, perquè és de fer cohesió, però sí que és cert que ara hi ha una preocupació en el municipi, que és el desplegament del nou contracte de neteja. I, per tant, nosaltres, com a veïns, volem saber exactament com es realitzarà, no per saber, sinó perquè som transmissors i podem explicar als veïns, doncs mira, no, aquests contenidors es canviaran, aquests es posaran, aquests seran de posar i treure, etcètera, etcètera.
0: Aquestes noves plataformes.
4: Exacte. Aleshores, és veure com es fa aquest desplegament en el centre.
0: Us falta informació, entenc, com a associació veïnal d'aquests canvis.
4: Abans d'ahir va haver-hi Consell de Barri per explicar els pressupostos participatius i, bueno, es va deixar anar, no? Volem seure'ns amb la responsable de serveis urbans, que ens expliqui, i nosaltres ser transmissors, perquè entenem que no podem dir res, o sí. Allò que dèiem abans, no? Potser de cada tres propostes se n'agafa mitja, doncs ja està bé, no? Per tant, doncs, són temes calents.
0: Amb aquesta, mira, us convidarem un altre dia per parlar dels reptes que teniu com a associació, perquè se'ns acaba el temps i no m'agradaria acomiadar-nos sense convidar a l'audiència a la presentació d'aquest llibre, que serà el dilluns que ve, el dia 10 de novembre, a les 7 de la tarda, a la sala Pi d'en Xandri de l'Ajuntament. Tothom, sí. Tota la ciutadania, més enllà del barri, convidada a participar-hi. Pere Vicenç, Esmeralda, Alda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat. Moltes gràcies.
4: Molt bé, adeu.

0: La ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: El consum de les benzodiazepines.
2: Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional de salut i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tothom.
0: Salut Activa.
3: Ricard Genué, metge resident de Medicina Familiar i Comunitària.
4: El benefici d'aquesta medicació està exempt de dubtes, però a llarg termini l'eficàcia d'aquests medicaments disminueix. I a més, poden causar danys i efectes secundaris greus, el risc d'accidents, problemes de memòria, debilitat, confusió, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, dificultant que puguem abandonar-los.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI-634 Jafre provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I, de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els 4 espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia. Obrim per vacances.

En una època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumava a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. I allà hi passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja, en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, anar a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que acaba a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar. Passar-se tot el dia a la platja, simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després de dinar, una bona becaineta mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època, i les tardes. Què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes en què fa bon temps i ve de gust, doncs això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Just like we used to do. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos i, per tant, guanyar pelutxos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu, i s'anava retrobant a l'apartament estiu rere estiu. I també, alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donaven un brosso de plàstic, sí, i després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, perquè d'estius, els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, ni que sonen a Nova Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema dels molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havia immortalitzat amb la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic dels estius.

0: cançó per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, què tal, com estàs?
0: Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui.
1: Molt bé, molt bé. Sí. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis, perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
0: Sí.
1: Però moltes ganes. I a més amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic, també, eh?
0: Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu, ens els deixaràs, sí? Perquè
1: aquí
0: ens despullem tots una miqueta, eh? Cada dia, allò que acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
1: sí, exacte. Però bueno, sí, jo després us ho explico, també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs, una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però, a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una... O sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
0: Recordeu que podeu participar a través de deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre, a les 10 ens en farem a ressò amb una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbany. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
1: No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
0: Buah, coneixeu un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu,
1: sí,
0: un munt de gent, no?
1: Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances, és a dir, que anirem coneixent a diferents persones al llarg de l'agost.
0: Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però, a part, tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem, quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu La Lleida Carrinclona i la canten les Silvestres, una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses que no venen de gust però que a vegades s'han de fer però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens, però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que es porten des de l'escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica, en tindrem més detalls. I en temps friki, en el Friki Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps. Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: I per ser més d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, a pams. De moment, l'actualitat, primer, ens la porta Girona FM i en aquest cas saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut al programa. Vinga, comencem explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
3: Ho vam fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
4: Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys, doncs, que aquestes carreteres siguin segures, i això és, doncs, fent les obres que tant estem demanant. Doncs que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat, i bueno, és això, que sigui unes carreteres segures per la nostra gent, que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles, i senzillament vivim aquí.
3: Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegin maquinària treballant, no s'ho creuran.
0: Serra de Daró, que vas inventar una mica el nom, eh? Diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria ahir ofegada una dona de 74 anys, i això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les dues del migdia, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
3: Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
0: És l'actualitat de Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
5: serà
0: i veniu.
5: Seran dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
0: Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
5: Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
6: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més, perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara. S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies.
5: Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per la tensió als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
0: I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
5: I és que des d'avui la ronda de dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada sentit. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen pretensions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà de 340 metres sobre la infraestructura, en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
0: I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
5: La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar l'operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar els passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
0: Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines des de Cugat a Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
5: Cugat Mèdia, exacte.
0: Cugat Mèdia. No sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, eh? Vosaltres teniu de tot una
5: tenim
0: miqueta.
5: Tenim ràdio, tenim de tot.
0: Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
5: Gràcies,
0: una abraçada. És això, eh? La informació des de les terres barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies de Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant d'incendis, incendis d'alta muntanya de Sanet, eh? En aquest cas a l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
7: Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que, de moment, l'origen més probable del foc és l'impacte d'un llamp.
0: I seguim amb altres qüestions, parlant ara del proper dia 12 d'agost, i és que Ponent ja escalfa motors per l'eclipsi total de sol, fenomen històric que també es podrà viure a les Terres de Lleida.
7: Sí, a Lleida Ciutat i les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, formen part dels 20 emplaçaments recomanats pel govern per seguir l'eclipsi. A la capital del Segrià s'habilitaran dos espais oficials, que és a la catedral de la Seu Vella i al barri dels Mangraners, amb totes les entrades disponibles ja exaurides. Els experts recorden que qualsevol espai obert orientat cap a l'oest pot ser un bon lloc per veure el fenomen sempre que s'utilitzin les ulleres homologades. També insisteixen en la importància de planificar els desplaçaments, ja que es preveu una gran afluència de visitants. Per ara, escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
0: Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
7: Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant doncs,
0: explica,
7: que aquesta
0: sí.
7: Singularitat doncs, ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot al que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
0: Sens dubte tindrem més inputs, sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti al dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emun, moltíssimes gràcies.
7: A tu, Núria, bon dia.
0: Vinga, la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Parlem d'ocupació hotelera. En aquest cas, a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi, nosaltres Agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres d'ocupació similars als darrers anys, 95%, diuen.
8: Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids, on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
9: I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
8: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
0: Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
8: sí.
0: Eh?
8: Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
0: Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant a les destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem a notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
8: Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furts durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies que ens duen també a l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec on a la torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif per decidir si hi havia una solució una mica més possible, i una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions, i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques d'Adif, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana ha passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més

0: i Manilles. Una diada de les neus que va complir els objectius per les colles descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en Forra i Manilles i el Pilar de 8 en Forra i Manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4 de 9 en Forra per seguir apuntalant objectius de temporada. I diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street, on la colla jove Siques de Valls descarregaven el 3 de 9 en Forra com a millor castell abans de la Fira Agost. Els del carrer d'en Gasó desmuntaven el 5 de 8 però completaven el 4 de 8 i el Pilar de 7 en Forra. Qui també va descarregar castell de nou aquest cap de setmana va ser la colla vella de Siques de Valls en forma de doble compromís. En primer lloc, la colla vella descarregava el 4 de 9 en Forra Vilaseca en una diada on també van plantar el 5 de 8 i el 7 de 8 i diumenge els del Portal Nou van tenir una accidentada diada a Vilarrodona caient amb el 3 de 9 en Forra, però això sí, van descarregar el 5 de 8. Finalment, molt remarcable i molt ressenyable el paper de les colles tarragorines. Els xiquets de Tarragona, a l'actuació de Vilaseca, es van anotar el segon 4 de 9 en Forra de l'any després d'un intent desmuntat el 3 de 8 i el 7 de 8. I una altra colla que també ha deixat petjar d'aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau descarregant el seu primer 4 de 8 amb l'agulla als Pallaresos.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
0: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdalt i importantíssima a la plaça del Blat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves de Siques de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per ambdues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extras i el 4 de 9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte a la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la Colla Jove de Tarragona, la Colla Jove Siques de Valls i els nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga, de matinada, i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents amb una actuació diferent al calendari casteller amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta diada de diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que el fa el calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
0: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els Bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que enguany ha realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilanoví que corona la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els Bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa en un acte improvisat, però també carregat de simbolisme per celebrar la Festa Major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels Bordegassos de Vilanova.
2: Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua, cada dia que hi ha un acte, la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir el diable, avui va de Bordegàs, demà l'exició Falcons anirà de Falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent, està cansat aquest home. Si tingués vida i tingués ulls, està cansat de vestir-se de diferents maneres.
0: I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
3: L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que, bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'on a la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, no ben bé el cap de setmana, divendres, unes 100 persones es van concentrar a Roda de Barà, al Tarragonès. Protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barreres metàl·liques de 5 metres

0: des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Anna Plaza, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, qui tens per aquí? Vau seguir de ben a prop la manifestació, suposo, no? La concentració.
1: Ho van seguir més directament els companys de Roda de Barà Ràdio, però sí, evidentment ens van fer ressò de la notícia, tenint en compte també que tenim veïns de Torredembarra que s'han mobilitzat. Per parlar-ne hem convidat en Lluís Vallill, que és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Baix a Mar, de Torredembarra, un barri que està tocat a les vies del tren i que precisament es veurà afectat per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres. Quina valoració en feu? Com va anar?
2: Bé, sí que hi vam a ser-hi. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent, 100 persones, doncs, aproximadament, no és gaire afluència. I, a més, la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
1: D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixava una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
2: Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat, doncs, està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o a les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs, tothom treballa, té família, té extraescolars, i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres, doncs, l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
1: Mm. També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
2: Bé, amb això, doncs, jo la lectura és sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya, i per altra part sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
1: Mm. Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us oposeu en aquestes pantalles, que s'ha de dir que a Roda de Barà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
2: Sí, això efectivament és així. No te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant, és algo que és un mur, que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és d'un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, para els vents, són tot inconvenients. I també, vista l'eficiència d'aquestes barreres, pel que diuen i pel que sembla, doncs deixen molt que desitjar.
1: Sí, per?
2: Doncs perquè hi ha zones en què hi ha un efecte rebot, que si no estan ben posades, les zones encara reboten cap als edificis del davant. Hi ha zones en què hi ha ponts i accessos que les barreres no hi poden ser, i allà surten com uns canals de soroll, de fressa, que impacten els veïns. Hi havia una senyora allí que explicava que abans ella mirava la tele sense barreres i quan passava un tren no havia de pujar el volum de la tele. I ara que hi ha les barreres, que és un cas d'aquest pas elevat o d'aquest pont, que allà no hi ha barreres, aquesta senyora no pot sentir la tele i ha de pujar el volum cada vegada que passa un tren.
1: Mm. Més enllà de l'impacte visual, també temeu que aquestes barreres, si s'arriben a instal·lar, perquè de moment n'hi ha a Roda de Barà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
2: Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Baixamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament, i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament. Els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino què passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers, i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres, què passaria amb un accident d'aquests? Mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà i desmuntar barreres i això. L'estructura o la infraestructura de les barreres és impressionant. Jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda, i està molt ben feta. Hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fet. És una obra molt ben feta físicament. Per tant, accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt, molt complicat.
1: Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat, concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una d'entre les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
2: No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra. El projecte anterior, el que es va desestimar, sí que hi vaig tenir accés, i d'aquest actual, jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
1: També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front comú, que mirarien de reunir-se amb Adif i amb la subdelegació del govern per intentar consensuar el projecte, però aquesta reunió encara no s'ha produït.
2: Em consta que sí, que els ajuntaments en certa forma estan mancomunats amb aquest problema, tots els ajuntaments afectats, i sí que es diu que hi ha una entrevista, una trobada demanada amb la subdelegada del govern de Tarragona, i que de moment no hi ha data fixada per això. Jo és un tema que no puc entendre, que polítics que estan al nostre servei, en aquest cas la subdelegada del govern de Tarragona, que quin és el problema per concedir una entrevista amb els alcaldes a curt termini, no anar-ho diluint i allargant en el temps, no ho entenc.
1: Aquest és un projecte que ha anat sortint sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
2: No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra, i les han tombades totes, vull dir, les han negat totes, les van denegat totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació, ni de diàleg, ni de replantejament d'altres possibles solucions.
1: Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
0: Sí, volia preguntar-li al Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després, a l'estat espanyol, em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram d'instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no, en fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar, sobretot, quina alternativa doneu? Jo crec que vosaltres també heu investigat, no?, maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
2: Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, i en allà, doncs, una empresa basca ens va explicar, doncs, les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte, que fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent, que es col·loquen just al costat de les vies, que és allà on s'origina el soroll. El soroll s'ha d'atacar, primer s'ha d'intentar que no es produeixi. Si es produeix, atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible perquè no entri en reverberacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan en el procés de que Adif homologui aquestes pantalles. I sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
0: Mm-hmm. Seria una bona solució per vosaltres?
2: Per nosaltres sí, per nosaltres, perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant, creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia. Els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
1: Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi heu anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
2: Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, Adif passa uns trens que porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per N errons d'envelliment, d'infraestructura, de robament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual amb els temps d'usos de pas dels propis trens es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
1: Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallell que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de temps de mercaderies. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, gràcies per la ressò que esteu durant en tot aquest tema.
0: I moltes gràcies, Anna Plaza, companya, des d'on a la Torre. Una abraçada.
1: Fins la pròxima.
0: Fins la pròxima. Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva i, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.

0: Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les tenim, no, les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
1: Hola, Núria, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, això és la cançó de l'estiu a Lleida, doncs?
1: Sí, a Lleida, i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gaia Escué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
1: Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta Lleida Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
2: Mira, doncs hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida que ens agrada molt, que va sortir dels gitanos i que, bueno, al final l'hem acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no? Potser de coses...
1: Semblava negativa, no?
2: Sí,
1: la...
2: exacte, però al final ja si se n'han de riure de nosaltres, ja ho fem nosaltres directament.
1: Això mateix. Però és una mena de jota garrotín? És una fusió? Què és exactament?
2: És una jota.
1: És una jota.
2: Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però, bueno, aquí també n'hi havia. I passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble d'aquí Lleida, i és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
1: Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què surti a fer el caragol, Arantxa.
3: Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que...
2: No sé.
3: Que és la que va fer la lletra.
2: No sé massa què és fer el caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
1: I ja està, eh?
2: Sol.
1: I fer-ho poquet a poquet.
0: Per què dieu això del caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
1: Bueno, a veure, clar, nosaltres amb les bosses del Prica sortíem a fer... Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25, no sabrà què és el Prica.
3: Sí, no sabrà de què parlem.
2: És el Prica?
1: El Prica és un supermercat enorme del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no?
3: Molt típic.
1: Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere a la vida de l'estiu de Lleida. Sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica i això queda reflectit a la cançó. Exacte. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
4: Sí, sí, i tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues sortir a fer el caragol, no, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros, allà amb els amics, fent una barbacoa o el que sigui.
1: I després de collir,
4: fruita, sí.
1: O embossar, hi ha un territori concretament que embossa els pressics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci malbé. Clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament rai. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera.
2: Bueno, festiva. Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
4: Sí, i sobretot també el que dèiem, no?, reivindicar el Carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
2: pejorativa,
4: sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
0: A mi m'agrada molt que hagin comptat amb la Glòria Rivera, que intueixo que és qui canta, no?, la Glòria Rivera, que aquí ens l'estimem molt, ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a cupletista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
2: Claro, molt bé.
0: No, pues ja
2: és que és un personatge tenim aquí increïble i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
1: I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu? Doncs
4: pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional, a través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
2: Sí, aquí.
4: Estic dient tot el rato tradicional, però és que és lo que fem.
2: Bueno, i barregem també amb música actual. Sí.
4: Exacte, i per acostar una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI també i ens agraden altres tipus de música, llavors pues ho barregem amb música més actual, bases electròniques...
1: I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
2: No, bàsicament el pandero, bàsicament perquè pandero. També és una mica reivindicatiu de que... Mira, ara el sentim. sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastant... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
1: Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara. Em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
2: Sí.
1: Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web.
2: No,
1: Instagram, majoritàriament.
2: Sí,
0: per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes, d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot la polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes. Que a vegades pensem en festes majors i pensem, o en festivals, i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música.
1: I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
2: Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna a haver necessitats, no? De tornar a, no sé, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
1: Mm-hmm. Que bé.
0: Digues, Laura, digues.
1: Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que puguin cantar una miqueteta o puguin escoltar-les una miqueteta.
0: Poden cantar en directe, s'animen, no?
2: Sí.
1: Podeu fer alguna coseta preciosa, que sí.
0: Ai, que
1: xulo. La faran segur. I per tant, com que jo... Tu manes, Núria?
0: No, em sembla
1: fantàstic. Una mica de temps,
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. Sí, tenim 3 minutets.
1: Doncs som-hi, noies.
2: Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó que estava de Lleida Carrenclona, perquè no som les tres i no podem fer la polifònica.
1: Clar, no hem parlat de que sou tres membres,
0: ens falta la Núria. La Laura pot...
1: Home, jo no, sí, podria.
2: T'animes,
1: no,
2: Laura?
1: Jo m'animaria, però no ho podré fer tan bé.
2: Igual ho hauríem d'haver provat abans.
1: Exacte.
2: Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta Lleida Carrenclona i que diuen tots els tòpics del carrenclonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, Val, començo jo, sí? Primer parlo molt de la fruita, A veure, molts tipus de fruita. De Sant Joan la vera,

0: Ei, super! Escolta'm, gallina de piala una mica que es diu aquí, eh? Perquè jo no sé com tenen la pell a Tarragona, però aquí som Pink Ladies i som no som blanquilles, eh?
1: M'ha agradat això de Pink Ladies, eh?
0: Núria, què? Núria, què?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí reivindicant. Sí, molt bé. Molt bé.
2: Doncs, escolteu-me, us volia preguntar per la presó de Lleida. Hi ha un tema que es diu la presó de Lleida, que si us sembla així, com de fons l'anem posant? De què va això, xiques?
0: És una d'aquelles hit parell que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
3: No sabem ni de què va, eh? Sí. Quedem amb la primera estrofa.
0: És veritat que a vegades penso que nosaltres, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
3: Doncs això, déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
0: Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
3: Bueno, és que aquestes històries, els romansos, les balades, explicaven històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones. També com perquè era una manera, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no sé, sí. I a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
2: Doncs ens quedem escoltant La presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes, i ens quedem amb les silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
3: Molt bé, moltes gràcies.
4: Gràcies.
2: Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem amb bona música i bona companyia.
1: Adéu, Laura.
0: Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local. Arrel 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
10: A cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Un, dos...

0: Fantàstic escoltar els Blaumut amb aquesta hora del matí. Bé, ja tota hora, de fet, eh? A més, amb aquest tema, pa amb oli i sal. És un menjar d'aquells que també tenen reminiscències d'estiu. Sí, sí. Aina Barbany, bon dia de nou des de Cardedeu.
1: Bon dia de nou, bon dia. Què tal?
0: Bé, tu, pa amb oli i sal, sí? Aquest esmorzar o berenar tan típic, sí?
1: Sí, a mi m'encanta el pa amb oli i sal i també m'encanta Blaumut. O sigui que...
0: doncs estem d'acord. Escolta, saps sí, que un menjar de quan jo era petita i abans, eh? Berenar molt tradicional, però més d'hivern, que se'ls donava als nens, era pa amb vi i sucre.
1: Ostres,
0: tremendo,
1: saps que això,
0: tremendo.
1: La meva mare m'ho va dir alguna vegada i la veritat és que em va xocar bastant al principi, sí, però sí. He de dir que m'animaria a provar-ho, eh?
0: Jo, home, amb aquestes edats que tenim ara ja podem, eh? Però és que abans sí. Se'ls donava als peques, sí, sí.
1: Ostres,
0: més
1: aviat
0: a l'hivern.
1: Sí, sí.
0: Bueno, costums. Ai, Aina, què diuen els oients sobre els seus records d'infantesa d'estiu?
1: Doncs mira, hem rebut diverses cosetes, vale? L'Estela ens diu a través de xarxes que cada estiu marxa a un poble ben petit on hi té els millors records de la seva infància. Clar. Llavors també tenim a la Marta, que diu que un record o una tradició que té és sortir a banyar-se amb la pluja d'una tempesta d'estiu.
0: Oh, que xulo!
1: Que això és molt xulo, això, eh? Sí. La veritat.
0: És aquella pluja que no et sap greu que et mulli, no?
1: Sí, exacte, sí, perquè d'altra manera potser molesta una mica, ai, sí. No?, el xirimiri aquest que sí. Va caient, però bueno, així amb l'aigua i la piscina o inclús al mar, doncs pot
0: sí,
1: estar
0: sí.
1: Bé.
0: I tant.
1: Doncs també tenim una tradició, en aquest cas, molt especial, que si volem la podem escoltar.
0: Vinga.
1: I és de la Maria, vale?
0: Vinga.
2: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Hola, Maria.
2: Bueno, avui la cosa va de tradicions i jo tinc una molt, molt instaurada des de fa ja 7 anys, que és que cada estiu faig un tram o alguna part del Camí de Santiago, del Camí de Sant Jaume.
1: Molt xulo.
2: I aquest any no podia ser menys, així que ara mateix estem a l'aeroport de Barcelona, a punt d'agafar un vol cap a Vigo i des d'allà anar cap a la frontera amb Portugal, des d'on començarem demà dimarts a la nostra primera etapa. A més, aquest any és molt especial perquè repeteixo el mateix recorregut que vaig fer la primera vegada, ara fa 7 anys, però aquest cop amb el meu fill, que en aquell moment tenia només 7 anyets i ja em va dir llavors, jo un dia el voldré fer amb tu. Així que aquest any anem els dos junts
1: és xulo.
2: I tornem a repetir aquelles passes de fa 7 anys. Així que d'alguna manera aquest any es tanca un cicle.
0: Ai, que xulo,
2: res,
0: clar.
2: Doncs els propers dies
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, la veritat és que molt xulo.
0: Anava a dir, clar, amb 7 anys ja se l'haurà fet tot, doncs ara torna a començar, eh? Ara comença des de Portugal,
1: jo la conec,
0: i torna.
1: I li agrada molt i sempre està a tope, o sigui
0: que... Diuen que és místic, fer el Camino de Santiago,
1: sí,
0: jo ho tinc pendent a la vida.
1: Aina, jo també
0: tu també,
1: pendent.
0: Doncs vinga, quan s'acabi l'Obert, que no hi haurà tanta gent, perquè ara em sembla... Mira, quan torni la Maria li preguntarem si hi ha trobat molta gent, perquè
1: sí.
0: Suposo que depèn del tram, potser en el seu
1: exacte.
0: Tram no n'hi ha tanta gent, però es veu que ara l'estiu s'omple
1: sí,
0: fins
1: és
0: a punts
1: bastant...
0: problemàtics. Sí.
1: Sí, sí. Tenim temps per un altre?
0: Vinga, sí.
1: Mira, aquesta em resulta molt familiar, a veure tu què et sembla.
3: Mhm. Ah, Maria, gent de bé, sóc en Ramon Rodregós i Malandric, de Puigfrondós, de la Sèquia, a mig camí entre Montsià i el Pla de l'Estany. I una de les tradicions familiars que no pot mancar l'estiu és fer una partideta de petanca amb les amistats quan el sol les comença a mainar a la seva fortor, tot per anar amb pa amb i sucre, com fora mainada. És una cosa que ens agrada...
4: Enric, què fas amb aquesta veu?
3: Calla, que m'escolliran, que veuran que sóc jo. Això, mitja vida tu. Apa, adéu-siau, salut i revolució.
1: Em sembla que
0: a
1: hi ha
0: veure.
1: Algú que té una mica de nostàlgia del programa.
0: Mare de Déu, que se'ns han infiltrat.
1: Ai, et sona la veu?
0: Ramon, bueno, al començament no, pensava aquesta gent no sé, que ens escolten, aquests oients tenen una veu curiosa i estranya, però
1: sí.
0: Després he sentit algun nom per aquí familiar, no sé, eh?
1: Sí,
0: fa,
1: un
0: no
1: tal
0: sé si
1: Enric.
0: Em fa por, si em fa il·lusió, no sé què em fa. En tot
1: bé,
0: cas,
1: doncs...
0: bueno, la partida de petanca, deia el Ramon.
1: Sí.
0: El Ramon no li ha pillat el cognom. Bueno, Ramon, torna'ns a trucar, si vols, quan vulguis, a trucar o a mi a deixar els Instagrams. Per l'edat que té el Ramon, trobo que s'apanya molt bé amb l'Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, molt espavilat, la veritat,
0: sí, sí.
1: I tant.
0: Bueno, la petanca també és un clàssic dels estius, tots aquests jocs
1: sí,
0: més tradicionals.
1: Sí.
0: Aina, tornem a connectar a veure les 11?
1: Perfecte, aquí estarem.
0: Vinga, els Blaumut ja han acabat, ja han marxat, ja han recollit tots els trastos. Posem-nos una miqueta de fons, Lluís, si els tens a mà. Vinga, que ens agrada molt a l'Aina i a mi. Aina, fins
1: ara.
0: Gràcies.
1: A
0: Abans de les 11, abans de tancar programa, el que farem serà acabar de recollir aquests records familiars que ens podeu aportar, records familiars o no, eh? Records en general de les vostres vacances, aquella rutina de vacances, no?, que s'acaba convertint en un hàbit i que identifiques l'estiu, el relaciones amb allò. Però, si voleu més idees o més vivències, hem encarregat un reportatge també de tradicions familiars de l'estiu que ens la porta Ràdio Tordera, concretament l'acompanya Clàudia Icart.
5: L'aniversari el 12 de setembre de la meva neboda.
6: Toda la família se reúne en casa de l'abuela.
7: La pujada al carrer Més.
8: Llogar patinet a la platja.
9: El dinar de festa major.
10: Com hem pogut escoltar, les respostes són molt diverses i encara que semblin simples activitats, són tradicions que moltes famílies porten fent durant molts anys. En el reportatge d'avui ens centrarem en les tradicions familiars que es fan a l'estiu. Segons el diccionari, la paraula tradició es defineix com un costum que ha prevalgut de generació en generació. Més enllà de la definició, les tradicions són importants perquè uneixen persones per crear moments, ja siguin amb família o amb amics. Les tradicions tenen la peculiaritat que creen il·lusió i expectació de que arribi el dia, encara que sàpigues que l'any que ve tornaràs a repetir-ho. No totes les tradicions neixen de costums molt antics, ja que poden començar espontàniament i amb els anys acaba formant una gran part de les famílies. L'estiu ajuda que les tradicions prenguin força. Això és gràcies a les vacances. Aquestes permeten que moltes famílies disposin de més temps per estar juntes i recuperin costums que durant la resta de l'any són més difícils de mantenir. A més, el bon temps i els dies llargs fan que moltes d'aquestes tradicions es puguin fer a l'aire lliure i allargar-se fins que es vulgui. És cert que les tradicions evolucionen a mesura que passa el temps i canvien d'una generació a l'altra. Tot i això, l'essència segueix sent la mateixa, compartir temps de qualitat amb la família i crear records que, any rere any, continuen unint a les persones. Des d'un dinar familiar, fins a una escapada, unes vacances o fins i tot una festa major, qualsevol activitat pot acabar convertint-se en una tradició. Parlant de la festa major, la Carme i la Meli expliquen com les seves tradicions familiars de l'estiu més importants tenen a veure amb aquesta.
7: La pujada al carrer Més, dels nens i més grans, que és tota una tradició al poble, i llavors també, doncs, que cooperi algú de la família és important. I en el seu cas hi va haver-hi un de molt important que va córrer, que era el meu fill, quan era petit. I això pues, ja va ser també la tradició amb la família, que va continuar pues, molt més anys, que fa moltíssima il·lusió veure'ls com corren uns i els altres.
10: Com bé diu la Meli, cada any, el 24 d'agost, per la Festa Major de Tordera, es fa la Cursa del Cos. Consisteix en córrer una de les pujades més fortes del poble. És una activitat que moltes famílies agafen com a tradició, com és el cas de la Meli.
7: Una altra cosa que ens agrada moltíssim a la família, que és les habaneres. Les habaneres són indiscutiblement el dia, per mi personalment també, un dels més commemoratius de la Festa Major, perquè tinc uns records molt impressionants i m'agrada moltíssim.
10: I com no, les habaneres també són una activitat que s'agafen com a tradició per anar a escoltar amb tota la família. I la tradició de la Carme, encara que no coincideixi amb la data exacta de la Festa Major, ella i la seva família continuen amb una de les tradicions més típiques, els grans àpats en família.
9: I en quant al dinar, el dinar no sempre pot ser el 24, perquè la família treballen molts perquè no viuen a Tordera. Llavors sempre busquem un dia i ja diem és el dinar de Festa Major.
10: Canvien completament de tradicions. Antoni agafa una tradició que tothom la té, però que pot decidir si celebrar-la o no. En el seu cas, sí que la celebren i ho fan en gran.
5: L'estiu s'acaba el 21 de setembre i el dia 12 tinc la sort que va néixer la meva neboda i el que fem és una gran festa, una festassa grossa, perquè ella estigui contenta i estigui bé. i atès que es porta molt bé amb els deures, doncs té bons regals. Sí, una mica per motivar-la a que segueixi amb aquesta canya que ens ha tret excel·lents de matemàtiques, de medi i de medi natural i tot això.
10: De la tradició de l'aniversari passem a una tradició passada per aigua. L'Albert ens explica una activitat que porta fent durant anys amb la família.
8: És una tradició familiar que fem bastant de temps i és que, bueno, llogar un patinet val bastant diners o sempre hi ha coses que els nens demanen de llogar una cosa o caiacs o no sé què, no sé quantos i a més vas com molt separat, no? I des de que som petits, els nens, doncs, anem tots quatre, lloguem un patinet, que cada any val molts diners, però bueno, ho fem molt, és una activitat divertida, i lloguem un patinet d'aquests que vas pedalant i vas voltant, no? Llavors sí que hem anat canviant de platja, hem anat a platges diferents, però últimament sí que ja més o menys hem estabilitzat la ruta i lloguem un patinet a la Cala Sant Francesc de Blanes, que es diu Cala Bona, i llavors d'allà sortim d'aquella cala i anem navegant pels voltants de la roca i anem a parar amb una altra cala que es diu Saforcanera, que és una cala que no té accés, o sigui, no s'hi pot anar ni a peu ni de cap de les maneres perquè és una cala que està tancada i que, a més, està en un lloc que és un lloc molt privilegiat, perquè hi ha el monestir de Blanes, que està en una banda, i a l'altra banda hi ha els jardins de Mari Murtra, que té una mena de mirador on m'han explicat gent d'aquest jardí botànic que hi ha gent que ve de la Xina a Barcelona, visiten la Sagrada Família, agafen un taxi, venen en aquests jardins de Blanes fins a posar-se en aquest mirador per fer-se la fotografia, perquè es veu que un influencer d'allà va fer-se la foto. Doncs tot això ho veiem amb el patinet, no? I pel camí, doncs, bueno, ens parem, ens banyem, mengem, bevem, i ho fem un cop l'estiu, això també, eh? No, procurem no abusar d'aquesta tradició perquè no perdi l'encant. I no et sabria dir quants anys fa que la fem, però, vaja, més de 10, segur.
10: I per últim, però no menys important, la tradició d'en David. Segur que aquesta ens ressona molt de nosaltres, ja que avui en dia és molt freqüent que cada membre de la família visqui per separat. Tot i així, l'estiu i aquesta tradició fan que tota la família es torni a reunir.
6: La família que vive en diferents ciutats, no solo del país, sinó en general, se reúne y llegamos a la casa de la abuela, que es el núcleo como principal y el vínculo que nos, de alguna manera, que nos mantiene unidos. Y allí se preparan platos típicos, postres en general, y pasamos un verano en familia, compartiendo no solamente estos platos tradicionales, sino también juegos de mesa y actividades familiares como ir a la piscina, a la playa, contarnos historias, volver a recordar momentos que hemos pasado juntos y, en general, celebración con música y comida y mucha unión familiar.
10: Us he enganyat. L'última tradició no era la d'en David, és la meva. La meva tradició familiar que faig a l'estiu és una sortida d'un parell de dies o tres a llocs de Catalunya que cap dels membres de la família hem estat. No és gaire difícil triar el destí perquè no tenim masses oportunitats per anar de vacances, però durant aquells dies ens relaxem, parlem, compartim moments i, sobretot, creem molts records que duraran per sempre. Hi ha un dit que diu que l'important no és el destí, sinó la companyia, i nosaltres ens ho apliquem a la perfecció. Al llarg d'aquest reportatge hem conegut diferents tradicions que es fan en família al llarg de l'estiu. I hem pogut veure que totes comparteixen alguns d'aquests objectius. Gaudir del temps junts, crear moments especials i enfortir els vincles familiars. Cap de les tradicions que hem explicat és igual, i precisament aquesta és la seva gràcia, que cada família creï les seves pròpies tradicions i les gaudeixi a la seva manera. A més, com hem explicat abans, l'estiu és el moment ideal per començar noves tradicions, compartir temps de qualitat i viure experiències que acabaran convertint-se en records inolvidables. Les tradicions sovint s'associen al passat, però també són una manera de construir el futur. Els records que creem avui poden convertir-se demà en tradicions que les pròximes generacions continuaran mantenint vives.
0: Doncs era el reportatge sobre tradicions familiars a l'estiu que ens ha ofert la Clàudia Icard des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Vinga, va, que ja passen gairebé 20 minuts de les 10 i avui hem de saber on és i què fa el Manel Ferrer. Perquè si durant tot el mes de juliol la vam estar buscant, per tot el... més o menys tot el camp de Tarragona, no, però vaja, pels voltants d'Altafulla vam estar buscant l'Eduard Virgili, ara ens anem al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, què tal, com estàs, Núria? I
0: un
11: bon dia
0: goig.
11: A Catalunya.
0: A Catalunya, un goig saludar-te, Manel, durant tot el mes d'agost, i saber per on pares.
11: Doncs escolta'm, mira, avui, no sé, Núria, et faig aquesta primera pregunta. Sí. Eres bona amb el tema deures d'estiu que aplicaves?
0: Jo hi he estat pensant, és que jo no en tenia de deures d'estiu masses, perquè tampoc hi havia aquells quadernets, que ara hi ha 1.000 quadernets de vacances, que encara que no tinguis deures, sí, sí, tu compres un quadern i xales, no? No en tenia massa jo de deures. Tu en feies, tu ne feies molts o què?
11: Jo t'haig de dir que em costava una mica, preferia l'estiu doncs, a la piscina, a la platja i gaudir una mica més del temps lliure, és veritat, però que a casa em posaven a ratlla i s'havien de fer aquests deures. I avui, justament, Núria, on hem vingut és a l'acadèmia Quo Vadis de Mar per parlar amb el seu responsable, l'Albert Cantó, que ja saludem. Albert, com estàs?
12: Hola, bon dia.
11: Escolta, anem a resoldre aquest dubte que ens deia ara la nostra companya. Deures d'estiu, estiu del 2026, posen encara deures a les escoles?
12: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo pel que fa a mi recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris, de cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer i tot molt marcadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen. Se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
11: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
12: Sobretot, la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres, el nostre negoci, sobretot diferenciem entre tres blocs, el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi, molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa gairebé 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordeu vosaltres,
0: ja no,
12: però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
11: I és el que això no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i sí, potser sí, n'hi ha 10, home, no ho sé.
12: Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existirà, que els hi costa treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, Jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt. Com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que al no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, clar, i va fluix en mates i en català, doncs sí, per què no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català? Perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre. Però, i les que veuen també una mica com va el sistema.
0: I les que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, eh? Jo no podria, de segons quines matèries.
12: Sí, exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-los-hi vosaltres feina, perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi apem, perquè que possiblement pot llapar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí, era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covadis, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre, sí que hi ha més una feina guiada, no? I continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això perfecte. Però a l'estiu això, ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica tot aquest bloc de gent, no?
11: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, al Quo Vadis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com s'hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi liu, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
12: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no en posem. Avui en dia tenim la gran sort que tenim internet. Tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, disposes de biblioteques que tens accés a internet. Tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o en el món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon. O sigui, no és un problema això. Però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot. Són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances. Com no han de tenir temps a fer una hora al dia? Res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
11: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem

0: A Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia, no, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. Jo suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims en les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors i saben que, sobretot, quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de 6è de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba a 4è d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. Jo, paral·lelament, que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
1: Molt bé. Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, el batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
0: La veritat és que no s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys. Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida, i després n'he tingut moltes altres, però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I en canvi l'exigència del batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demana que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra i millor que el de Bilbao. No quadra. Si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és i es nota i l'alumnat pateix perquè pateix, ara això no. I a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè costa molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. I dius, com pot ser? I dius, se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores perquè s'han d'examinar.
1: Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
2: Una miqueta 4 hores, tela.
1: 4 hores, sí, Déu-n'hi-do, sí.
0: Bueno, a l'institut en fan 6, aleshores, al cap i a la fi...
1: Vist així, està bé.
0: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... que tens, aquí sí que tens, que t'estàs jugant a algú. Segurament t'estàs jugant al més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
1: Ja doncs mira, un bon missatge, Núria, per acabar, que si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
2: No ho sé, jo sí que recordo, arran d'aquesta entrevista, ara m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que en devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana... Fent les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
1: Molt bé.
2: I a tu
1: per acabar, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava a reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
0: Sí, és l'assignatura, amb diferència, la més demandada. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres... Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador,

0: Estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des d'una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'innovamat aquest, perquè, clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
1: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
2: Molt bé, i moltíssimes gràcies, Manel. Una abraçada forta.
1: Que vagi molt
2: forta.
1: Bé, fins demà. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu. El Manel Ferrer, que el recuperarem des de Premià Mèdia. Connectarem amb ell cada dia vora un quart d'onze del matí. Ai, que ens passa la jornada, ens passen les dues hores de programa. I hem d'anar fent via, perquè ara em ve de gust. Mira, des de Premià me'n vaig una miqueta bastant més amunt, cap a l'Escala. Allà ens ofereixen un altre capítol d'aquest podcast que es diu Mar a Mar, que ens fa descobrir la nostra mar des de diferents punts de vista. Avui parlem d'arqueologia subaquàtica, de la importància que té aquest patrimoni que està submergit, i ho fem amb l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli, i parla la nostra companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Rugeli Mauri.
5: L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva. I ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials. No els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar. I, de fet, el mateix any publica un article que es diu Pesca d'àmfores, on doncs descriu, intenta fer doncs aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
4: En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar a la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
5: En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaria amb un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, George Bass, que doncs veu que és més fàcil ensenyar doncs arqueòlegs a bussejar que bussos a ser arqueòlegs. Ja comença realment doncs, a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre doncs, sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
4: Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
5: Influeix, doncs, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no en cal, la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens, vivim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
4: Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que en jaciments que es troben a més de 45 metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25 minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
5: Treballem amb una mena d'aspiradors que el que fan és succionen, xuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, descobertes, les netegem, les marquem i després es fa tot el registre. Ara ja sempre pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa en dibuix manual.
4: Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes es documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
5: La Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic o a nivell de socialització, de musealització, i només pot ser estudiat fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre quan estigui protegit.
4: I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha favorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
5: Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs són molt rars.
4: En aquest sentit, les restes que s'extreuen per estudiar fora de l'aigua o museïtzar-les han de mantenir-se submergides fins que arriben al laboratori, on els restauradors les sotmeten a un llarg procés de conservació per tal que no es malmetin.
5: Si, per exemple, és ceràmica, la ceràmica el que es fa és dessalar-la, perquè si ve d'aquest context marítim, doncs l'aigua de mar ha anat penetrant, la sal ha anat penetrant dintre de la pasta a la ceràmica. Si jo la deixo secar sense dessalar-la, la sal incrementa el volum i el que fa és que doncs, desfà de gran aquesta ceràmica. Llavors hi ha altres materials més complexes, com per exemple tot allò orgànic. Posem l'exemple de la fusta, es fa el mateix procés. Sempre es manté amb aigua perquè si no pateix una degradació rapidíssima, d'un dia per l'altre la podem perdre, es dessala i llavors el que es fa és un cop dessalada, es fa una impregnació amb una cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem en una màquina específica que es diu el liofilitzador i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid. I llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
4: El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
5: El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cultura, ens expliquen doncs moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar, per exemple, en hàbitats. A l'Estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític dels 5.300 abans de Crist, però també es poden excavar doncs, a ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar doncs, totes aquelles restes que en un moment donat van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
4: Un dels jaciments subaquàtics que destaquen el litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
5: És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, que és un jaciment excepcional a la nostra costa, a la costa catalana, perquè conserva no només la fusta del vaixell, sinó també les àmfores del carregament. Porta un carregament d'àmfores bètiques, del que seria Andalusia, àmfores que transporten doncs, peix en salaó i salsa de peix, i surt d'un port d'Andalusia i va segurament cap a un port del sud de França. Documentem, excavem aquells materials que formen el carregament, però també la fusta del vaixell. Podem estudiar doncs, com està fet l'arquitectura naval i després també materials vinculats amb la tripulació i amb la vida a bord.
4: Trobar un derelicte com el de les Illes Formigues té una rellevància excepcional, perquè la majoria amb petit espoli o destrosses a causa de l'acció humana, les construccions i també de l'erosió natural, que provoquen sobretot els temporals.
5: No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat doncs, la mateixa erosió natural. Estem veient ara doncs, que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden doncs, posar en risc aquests jaciments, a vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc doncs, tot aquest patrimoni, cal protegir-los perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta doncs, una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
4: Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala.
2: Amb Ona Vilà, amb la companya Ona Vilà de Ràdio L'Escala. Interessantíssim aquest podcast sobre arqueologia subaquàtica submarina, però també a vegades subaquàtica, no? Perquè a vegades també s'utilitza per fer excavacions sota dels llacs, per exemple. Vinga, que seguim endavant. Us imagineu com seria viure milers d'anys, però només vosaltres, la gent del vostre voltant, no. Aquest és el cas de la protagonista del manga i anime que avui descobrirem de la mà d'en Dani i la Mercè des de Ràdio Vilafant. Avui el Freaky Time d'estiu ens parla sobre el temps, ens parla sobre Freiren.
6: Freaky Time d'estiu.

0: Si fóssiu quasi immortals, li donaríeu importància als petits moments, com per exemple una conversa de 10 minuts o la gravació d'un podcast com aquest? Aquesta és la pregunta que ens planteja la història de la qual us parlarem avui, Frieren. Dani, avui al Freaky Time d'estiu parlarem de fantasia, però no de dracs, màgia i grans batalles, que també, sinó que parlarem d'un anime que utilitza tot això per explicar-nos una cosa molt quotidiana, el valor que li donem al temps i com aprenem a acomiadar-nos dels qui estimem. Estàs d'acord que Frieren ens parla de tot això?
1: Sí, totalment. La història que us portem és una història de fantasia on hi trobem doncs, elfs, nans, hi ha màgia, hi ha guerrers, hi ha fantasia. La protagonista, Frieren, és un elfa que porta més de 1.400 o 1.500 anys visquent i explica que el temps no passa igual per tothom i ella el viu d'una manera diferent.
0: Clar, la gràcia és veure la diferència entre la seva longevitat i el poc temps que vivim els éssers humans en comparació a ella. Sense drama, veiem el penediment precisament de Frieren, de la protagonista, pel fet de pensar que sempre tindrà tot el temps del món amb els seus amics, no? Que a més són humans, i deixa les coses per l'endemà. És un anime que a més ens fa diferents salts temporals, i no sé si tu creus que això pot arribar a fer-nos perdre una mica en la història, el fet de que vagi endavant i endarrere. Com ho veus tu, això?
1: No, és part de la gràcia que té el veure com viu al principi de la història amb uns companys, i que segons passa el temps alguns d'aquests companys doncs, els ha perd pel temps, i com viu i això la canvia a una nova aventura amb uns nous companys i li fa reviure doncs, aquells moments que va viure en el passat i ara els recorda d'una manera diferent.
0: Que a més potser podem veure a mesura que passa el temps que li dona valor no tant a les coses viscudes, sinó a les petites coses, com per exemple una conversa, una mirada, un regal, una promesa, no? Veiem aquestes petites coses i veiem com n'és d'important per ella la memòria i els records viscuts, ja que, clar, quan algú marxa, ens queden precisament els records i veiem com la protagonista en va creant de nous, però aprenent dels que ja ha viscut, no? Quan està, diguéssim, entre cometes, en el present, veiem com ho afronta de manera diferent, que potser viu les coses amb més intensitat o intenta disfrutar més el moment pensant en que no pot deixar les coses per l'endemà. No sé si creus que doncs això, no? Que precisament la Frieren viu les coses d'una altra manera precisament per la seva longevitat.
1: Sí, ella veiem que ho viu tot molt diferent, no? Com més pausat, com sense tanta pressa, perquè com que ella viu tant de temps és pràcticament immortal, doncs veiem que, per exemple, hi ha moments on t'arriba en un poblat i ella no té cap pressa i diu, doncs ara aquí ens estarem 3 anys. Clar, el pas del temps pels mortals, pels humans, és molt diferent a com ho viu ella i el pes que li dona algunes coses a ella, en canvi en els humans clar, ho han de viure d'una manera molt diferent, i això ella doncs aquest és el contrapunt que veiem durant tota la història.
0: I a part de tot això que estem parlant, no, del pas del temps, una de les grans, perquè potser algú dirà, ostres, quin rotllo, no? I a més si és una sèrie un anime tan pausat. No és ben un rotllo perquè té la gràcia d'una protagonista amb unes característiques que la fan especial, no? A part d'aquesta longevitat, doncs té un caràcter molt peculiar, no? No creus que aquesta és la gràcia?
1: Sí, aviam, no té l'estructura d'un shonen d'acció com a tal, poder sí que és una mica més pausat, però no es fa avorrit. Hi ha acció, hi ha moments d'acció, hi ha moments d'emoció, però com dic, et fa molt veure com el pas del temps es viu de diferents maneres.
0: Doncs si us entren ganes de conèixer aquesta elfa, la Frieren, podeu llegir el manga, que el trobareu editat a Norma Editorial, o bé podeu veure l'anime, que a més ja teniu dues temporades a Crunchyroll. Tu, Dani, què faries si poguessis viure tant de temps com la Frieren?
1: Ostres, no ho sé, no ho he pensat mai. No sé què faria. No sé si faria com ella i deixar coses per... Bueno, no tinc pressa a fer-les o no ho sé.
0: Jo tampoc m'he plantejat, la veritat. Potser no viurem mil anys com ella, però nosaltres podem decidir, precisament, com que som humans i vivim un temps més curt, podríem dir, que aquesta elfa quasi immortal, doncs podem decidir què fem amb el nostre temps, poder decidir... És la màgia que fa gran, no?, que ens regala aquesta història de Frieren, i el temps, evidentment, a vegades s'acaba, i a la ràdio encara més, i hem arribat al final d'aquest Freaky Time d'estiu. Nosaltres som
1: en Dani
0: i la Mercè. I en el proper programa seguirem el viatge pel món del manga i l'anime i ens trobem a la propera.
1: Adéu.
2: Són la Mercè Mainé i el Dani Garrido, són els companys de Ràdio Vilafant que ens porten aquest Freaky Time d'estiu avui parlant sobre Frieren. Vinga, va, que anem tancant programa ara sí, abans de marxar, però encara que sigui dilluns, sapigueu que hi ha moltes activitats per fer arreu de Catalunya. I totes elles les té la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia. Lídia Puerto, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ai, que havia perdut el guió i no sabia com donar-te pas. Ara ja el tinc. Vinga, festa major a Caldes de Malavella.
3: Sí, senyora. Doncs el poble, la ciutat, depèn de la vila, no? Sí. Viu la seva festa major, que acaba demà, dia 4 d'agost, però hi ha activitats avui encara, que han començat avui amb una festa aquàtica i inflables a la piscina municipal. I a la tarda doncs, hi haurà una festa holi, aquestes festes que hi ha de pols tan famoses que li agrada sí. Anar a la gent jove, com si jo fos aquí una persona de 50 anys.
2: Ara t'anava a dir, Lídia, que tu no li fas lleig, no?, una festa holi
3: divertida.
2: De colors, sí, sí.
3: Sí, jo ho veia quan era una mica més petita, però sí, continuen sent molt divertides. I per si a algú no li interessa la festa Hollywood que no es vol embrutar, a la mateixa hora l'orquestra Meravella oferirà també un concert a l'embalat del lloc i a la nit doncs, hi haurà un sopar informal que serà un entrepà i una begudeta a 4 euros.
2: Molt
3: tot
2: bé.
3: Molt casolà.
2: Sí, sí, i molt pròxim, molt xulo. És que jo crec que Caldes de Malavella ho té, això, eh? Que, no sé, té un punt de proximitat molt, molt bonic. Vinga, qualsevol excusa és bona per anar cap allà. Festa major avui i demà, pel que ens diu la Lídia. I mira, ara ens quedem ben a propet de casa. Anem a Altafulla, que tenim un festival molt xulo.
3: Sí, tenim el Festival Internacional de Música d'Altafulla, que comença demà i s'allargarà fins al 27 d'agost. I el concert inaugural porta el títol Veu ardent de dona i anirà a càrrec del cor de cambra femení Scherzo sota la direcció d'Esteve Navona i Daniel Ruiz al piano. L'estem ara sentint de fons aquest cor.
2: Cor femení, també molt estimat i molt, molt volgut aquí a casa nostra, molt conegut, el cor Scherzo, cor de veus femenines. Molt bé. Inauguren, deies, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, però avui mateix.
3: Avui mateix, no, això és demà, el
2: tens
3: dia
2: raó,
3: 4.
2: Dimarts. Tens raó.
3: Exacte. I en Claudi Armanyes, que és el codirector artístic del festival, ha parlat a Altafulla Ràdio per explicar una mica quin tipus de públic té el festival.
4: Públic que tenim nosaltres, és un molt bon públic, molt agraït i molt atent, però el públic d'estiu és un públic una mica diferent del d'hivern. El d'hivern és una mica més avesat als concerts, al d'estiu. La gent va passar una bona estona sentint música, en el cas nostre, la fresca, i vol gaudir d'una música agradable, i no coses complicades.
3: Doncs bé, com comentàvem, això és demà, no us equivoqueu, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I com que el festival dura fins al 27 d'agost, hi ha abonaments pels 7 concerts que serà al festival, abonaments de 4 concerts, o si només voleu algun concert en concret, també hi ha entrades per al concert individual.
2: Lídia, i ara és quan hem de córrer, simplement a moda de titular, quina és la tercera proposta que ens portes?
3: Doncs el concert de l'Aina Balàs, que és una cantautora de Balaguer.
2: Ja està.
3: Titular, jo, ràpid i concís. Ja i també és demà, important.
2: Molt bé, Aina Balasch a Balaguer. Doncs gràcies, Lídia Porta. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
2: És que si no podíem ni saludar l'Aina de Cardedeu. A veure, música. Això són els Pets, uau. Aina, des de Cardedeu, bon dia de nou.
5: Bon dia, què tal? Doncs
2: pues mira, sense temps avui, xiqueta, això va com va. Aina Barbany, què tenim, què diuen els oients de nou i sobretot quin és el tema, la proposta de pregunta per demà?
5: Doncs mira, fins aquí, o sigui, els comentaris que ens han anat arribant ja els hem posat i ara sí, doncs, parlar del tema de demà, sí. Que parlarem sobre les despeses i els preus alts de l'estiu.
2: Despeses i preus alts a l'estiu.
5: Sí, això n'hi ha teca per parlar, eh?
2: Sí, allò que pugen preus quan zona turística, no?, a l'estiu i tal.
5: Exacte.
2: I fa una gràcia, no?
5: Sí, sí, bueno, d'aquella manera.
2: Intueixo que serà un tema molt comentat per l'Obert per Vacances de demà.
5: Segurament, sí.
2: Què tal el teu primer dia, Aina?
5: Molt bé, sí? La veritat. Sí, també l'equip tan maco que hi ha darrere, doncs ho fa més fàcil. Què vols que et digui?
2: És que estem tots conxorxats, eh? Som tota una xarxa de companys que en fi, que no estem mai sols. Molt bé.
5: I tant que sí.
2: Aina, moltíssimes gràcies. Una abraçada i fins demà.
5: Gràcies, una abraçada per vosaltres també.
2: Amb la música dels Pets, doncs, tanquem aquest programa en què us preguntàvem quins són els vostres records d'estiu. Espero que us haguem fet, no ho sé, una mica de memòria i us hagueu, i ara esteu en plan nostàlgics, que això sempre ens agrada. Va, nosaltres tanquem, però podeu continuar pensant. No massa, perquè el tema de demà també té tela. Com es deia l'Aina Barbany des de Cardedeu, us preguntem sobre les despeses d'estiu i aquests preus alts. 3 minutets i mig i seran les 11. Fins demà!

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui ens visita una santcugatenca que ha fet de la cultura, l'educació i el compromís social una manera d'entendre la vida. Pedagoga, llibretera, activista i veu incansable en defensa dels drets civils. Diana Riba ha convertit les seves experiències personals en motor col·lectiu. Amb ella repassarem un camí que va dels llibres i els castellers a Europa, sempre amb la mirada posada en les persones. Diana, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, molt bé. Millor aquí.
0: Millor a casa.
1: Millor a casa sempre.
0: Sí, no? Mm. Tu vas néixer a Barcelona.
1: Jo vaig néixer a Barcelona.
0: I et vas formar en pedagogia a la Universitat de Barcelona. Què és el que et va portar a escollir aquesta disciplina?
1: Doncs la veritat és que, com quasi tot a la meva vida, per moltes casualitats, entre elles, perquè jo no vaig aprovar la selectivitat, jo anava encaminada a fer farmàcia, i no vaig aprovar la selectivitat, i vaig tenir un any per tornar-me-la a preparar, i aquell any, realment, la meva mare sempre diu que és l'any que em va anar millor a nivell personal, i em vaig llegir tots els plans d'estudis que es podien fer en aquell moment amb el batxillerat, bueno, en aquell moment el COU, que havia fet. I quan vaig llegir el pla d'estudis de pedagogia, vaig dir, això és el que he de fer jo. I, per tant, vaig canviar de farmàcia a pedagogia en un moment de reflexió de tot un any, i sí, també em tirava molt el tema de l'educació especial, i vaig anar a fer pedagogia. Mm.
0: Com recordes la teva infantesa, la teva adolescència? En aquella època ja mostraves el teu activisme?
1: Es pot dir que sempre hi ha un motor intern, i sí que és veritat que jo vaig passar una infantesa i adolescència a les muntanyes, fent molt esport. Els meus pares són gent de muntanya, els meus avis ja esquiaven en aquell moment i feien muntanya. I sí que tot al voltant de tot aquest món, d'excursionisme, clubs d'esquí, doncs ella era una persona bastant, bastant activa. Sempre tornàvem a Catalunya, a Barcelona a estudiar, on anava a l'escola al Congrés, a les vivendes del Congrés, per allà a Maragall, on jo vaig créixer. Però sí, era una persona molt activa, sobretot en el món de l'esport, en aquell moment.
0: Practicaves algun altre esport, a part de l'esquí, muntanya?
1: Sí, quan ja vaig començar a relar més a Barcelona, feia voleibol, que ara, per exemple, aquesta ciutat és un gran referent. Sí. En aquell moment hi havia dos o tres clubs de voleibol femenins. Jo estava a l'Espanyol i a la selecció catalana, i en el moment d'haver de triar si entrava al centre del rendiment, en aquell moment la Blume, o anava a estudiar el meu BUP i COU en aquell moment, vaig decidir deixar la carrera esportiva i centrar-me més en els estudis.
0: Alçada en tens.
1: Alçada en tinc, sí. Sí, la veritat
0: per
1: és
0: fer volei.
1: M'era molt fàcil bloquejar en aquell moment a volei.
0: Escolta, quan arribes a Sant Cugat? I amb quines perspectives?
1: Bueno, jo a Sant Cugat hi arribo des de que neixo, perquè el meu avi i la meva àvia tenien una torre a Mejaner.
0: A Mirassol.
1: En aquell moment estava molt lluny, Mejaner, del centre.
0: Sí.
1: Hi havia molts camps entremig, i jo vaig créixer els caps de setmana, els estius, amb els meus avis a Mejaner, i per tant ja tinc aquest arrelament. Però en el moment en què a Barcelona nosaltres vivíem a la plaça Reial, amb el Raül, ja vam tenir amb la nostra filla, l'Elda, i es va convertir en un espai doncs molt poc amigable per el centre de Barcelona, sobretot a la zona de la Rambla. Vam deixar de tenir referents on sempre coneixíem els veïns, tot allò va canviar molt, i vam decidir venir a viure a Sant Cugat.
0: Un bon canvi?
1: Un bon canvi, molt bon canvi. No m'ho esperava, sóc una persona molt de ciutat, em va costar molt prendre aquesta decisió, però un cop vaig estar aquí, la veritat és que el que vaig trobar a Sant Cugat no ho havia viscut mai a Barcelona, un lloc on passeges i coneixes a tothom, on professionalment també establir-me a través de la llibreria, el pati de llibres, que suposo que ara en parlarem,
0: sí.
1: I per tant a través de doncs, les diferents entitats de cultura popular, jo em vaig sentir no només acollida, sinó molt arrelada i molt ràpidament fent feina per aquest bé comú
0: a
1: Sant Cugat,
0: ciutat.
1: Per aquesta ciutat.
0: Si parlem de les teves primeres passes professionals, tu vas coordinar activitats culturals a la Fundació de la Caixa, també vas treballar al Fòrum de les Cultures de Barcelona el 2004. Quins records tens d'aquesta etapa i què és el que et va ensenyar a nivell de gestió cultural.
1: Mm. Jo venia d'una etapa, no?, que al principi semblen molt llargues, però ara, després dels anys, va ser molt curta, on em vaig especialitzar molt en formació d'empreses, abans del que ha repassat, que era la Fundació Cirem, i d'allà vaig saltar ràpidament a tot el que és la gestió cultural. Per tant, allà vaig aprendre a sortir, no?, de tota la meva experiència de formació i entrar a la de la gestió cultural, on vaig trobar-hi un món meravellós. En el Fòrum de les Cultures, per exemple, estava responsable o formava part d'un equip que gestionàvem, no sé si algú se'n recorda, l'Speaker Corner, que era on totes les entitats i associacions de Catalunya participaven en aquest Fòrum de les Cultures, i per tant em va donar entrada a conèixer moltíssima gent que treballava amb drets humans, amb cultura, no?, i que els donàvem un micro dintre d'aquest Fòrum de les Cultures, i va ser on vaig permeabilitzar, no?, en tot aquest món més local de la lluita pels drets humans i per la cultura del nostre país. I allà vaig aprendre molt a la gestió, també, que a mi m'agrada molt, allò de fer que les coses passin, que et donin un objectiu, i gestionar, no?, entorn, per exemple, en el Caixa Fòrum, entorn tota una exposició, programar totes les activitats paral·leles, conèixer la gent experta en aquells temes, fer fòrums, i, per tant, va ser una època, recordo, bueno, com totes, les èpoques, però
0: xula,
1: aquesta...
0: És una època xula.
1: Sí, d'aquelles que no tens fills, no tens límits d'horaris, i tot és... Estàs molt permeable, no?, a tot el que et dona el món, i va ser un espai de formació molt gran. Vaig tenir grans responsables per sobre meu, que em van ensenyar moltíssim, a gestió d'equips, també, a treballar bé, a treballar a gust i a treballar tranquil.
0: Segur que una altra etapa que no sé si enyores o no, però que també la vas gaudir, entre el 2007 i el 2017 va regentar la llibreria El Pati de Llibres, que abans feies referència aquí a Sant Cugat. Quina importància té per tu la literatura, la lectura?
1: La veritat és que molta. Quan ja tens uns anys i mires enrere, jo vaig néixer en una família molt catalanista, on en l'any 75, podeu imaginar, no cal que repassem avis i tiets avis, però exili, presons, no? Van ser recurrents per la lluita de la llengua catalana. La meva mare va decidir no estudiar a la universitat fins que no hi hagués filologia catalana. Per tant, ella va començar a estudiar cap als 78, 79, ara potser m'enganya la memòria, i a mi importava les classes de filologia catalana a la Universitat de Barcelona, perquè no tenien recursos per deixar-me en lloc més. Per tant, jo vaig créixer en aquest entorn de literatura catalana, tots els llibres que es publicaven en català, a casa meva hi havia una biblioteca en aquell moment. Si ara la recordo, era petita, però en aquell moment era molt gran. Clar. I per tant, sempre al voltant de llibres i al voltant de la lluita per la nostra llengua, també en tots els àmbits de la cultura, en aquest aspecte, la literatura. I, per tant, sempre he llegit molt. És veritat, i no ens enganyarem, que hi ha una etapa de l'adolescència que tens altres interessos, que no són dintre dels llibres, però sempre he sigut una persona molt i molt lectora, i quan se'm va posar al davant muntar un projecte com la llibreria Pati de Llibres, doncs m'hi vaig tirar de cap. Vaig pensar que era una bona manera d'arrelar-me també en un poble, d'ajudar a tot l'àmbit de la literatura catalana, en un moment en què ja tenia fills, que també tot et canvia. I sí, m'agrada moltíssim formar part també del món empresarial de Sant Cugat, no?, del comerç de Sant Cugat.
0: Sí.
1: Aquest també és un altre món que vaig descobrir, com funciona el comerç de Sant Cugat, totes les seves necessitats que tenen, no?, i com el podem impulsar, perquè al final no volem una ciutat buida.
0: Exacte. Parlant d'arrelament, parlant de catalanitat, tu vas ser vicepresidenta dels Gausacs?
1: Sí.
0: Encara continues vinculada a Castellers?
1: Podríem dir que sempre, no?
0: Sí?
1: Sí, tinc la camisa ben posada a l'armari, sempre a punt per posar-me-la. És veritat que el dia a dia, en aquests moments, amb la meva agenda no em permet d'assajos, però sempre que hi ha una actuació en la qual hi podem participar, hi anem.
0: Sí. La família.
1: La família.
0: Això es comparteix, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Va ser la família. En realitat, arribem a Gausacs perquè la nena... Quan arribem a Sant Cugat un dia en una de les actuacions castelleres, doncs la nena va dir: jo vull pujar allà dalt, no? Aquesta frase ens acompanya sempre. Ella va veure allò i va dir: jo vull estar allà dalt. I aquell dia vam entrar a la colla.
0: Que bé, els camises verdes. coneguts també com els Gausacs. I veus algun paral·lelisme amb la teva feina com eurodiputada i els castells?
1: Bueno, jo crec que els castells et donen tota una perspectiva i tota una estructura de vida que la pots replicar a qualsevol lloc. Sí. Muntar un castell, un 4 de 8, que va ser el meu primer gran castell que feia en aquell moment, quan jo entro a la colla, doncs té molt paral·lelisme amb el monstre que és el Parlament Europeu, amb les diferències que hi ha dintre del Parlament Europeu d'estructura, de persones, de no tothom pot fer la mateixa, no tothom ha de fer la mateixa feina per tirar endavant una estructura com aquest Parlament, i fins i tot dintre del mateix equip. Clarament, doncs tothom ha d'estar posat en un lloc concret per poder arribar a uns objectius. Tothom ha de trobar, no?, amb els seus talents, amb les seves capacitats, doncs on pot posar totes les seves fortaleses per fer un objectiu tan gran com un 4 de 8. O
0: ho has hagut d'explicar alguna vegada, Diana, això dels castells, o és que els catalans som una mica neures i tenim unes idees així una mica esbojarrades?
1: No, home, al Parlament Europeu sempre hem d'explicar d'on venim i què fem i quines... podríem dir així, quines són les nostres característiques que més ens diferencien. I els castells arriben a tot arreu, a Europa. I tenen moltes preguntes. La veritat és que no s'entén massa bé des de fora com funcionen, no? O com la realitzem. Què vol dir? Perquè no és només fer un castell, no? Una colla castellera va molt més enllà, té un arrelament social molt important i de convivència també amb gent doncs, molt diferent. Per tant, sí, ho hem hagut d'explicar. Recordo quan era a Castellà de Sant Cugat que hi havien anat al Parlament Europeu a fer alguna actuació.
0: Sí. El 2017 dius, tot va canviar. La teva vida va canviar, la vida de la vostra família. Quins canvis importants es produeixen i què és el que ha estat més difícil de gestionar?
1: És que van venir moltes coses aquell any, eh? Entenc que des de fora es vegi doncs, empresonament del Raül, no?, que canvia absolutament el nostre dia a dia, però abans d'això jo vaig tenir una operació que va anar tot molt bé, però que em va fer també repensar què volia fer. Va ser quan vaig decidir que era moment de traspassar la llibreria. Vull dir, van haver moltes coses abans d'aquell empresonament que van fer que tot canviés i que facin un canvi de rumb laboral, personal i a tots nivells, no? Va haver això, l'operació, el traspàs de la llibreria, l'empresonament del Raül, que va ser un repte personal, familiar i fins i tot col·lectiu. Jo només puc agrair a la comunitat de Sant Cugat, des dels veïns del carrer fins a la colla castellera, fins al club al Club Muntanyenc de Sant Cugat, on la meva filla en aquell moment, no?, era el seu club, als Mediterrània, on el meu fill havia ballat. Per tant, la gent que vam fer, la comunitat que vam fer al voltant de l'AMPAS de Sant Cugat i la coordinadora d'AMPAS, que amb la Carme doncs jo també vaig ser impulsora d'aquesta coordinadora d'AMPAS. Tota aquesta gent es va volcar en aquest canvi de l'empresonament del Raül, a ajudar aquesta família, no?, a sobreviure. Sempre hi van ser molt presents, per tant, va haver com un intercanvi, no? Una època jo vaig donar molt, després ells van donar molt a que nosaltres ens en sortíssim. Perdó. No només políticament, sinó a nivell personal. Per tant, jo sempre explico una anècdota que crec que és molt visible, que estava a casa amb una situació entre l'advocat, el fill petit, la nena havia d'anar a la Guinardera. Vaig enviar un WhatsApp perquè algú m'ajudés a portar l'el de la Guinardera i van aparèixer, no sé, 5, 6, 10 cotxes, i jo tenia una nena i allà hi havia 10 veïns disposats, veïns, veïnes, gent de la colla castellera, gent del club, doncs ajudant i... Això, bueno, ja portàvem uns quants anys a Sant Cugat, però això et fa formar molt part d'una comunitat que es mou, no?, quan algú té algun problema, i realment molt orgullosa.
0: I és a partir d'aquest moment que et planteges donar el salt a la política? És això el que t'acaba impulsant? O t'ho havies plantejat mai?
1: Jo no m'ho havia plantejat mai a nivell europeu. Aquí, de ser molt sincera, és veritat que sempre m'ha agradat molt això, estar dintre del motor de qualsevol associació i entitat, com pot ser l'AMPA de l'Escola Catalunya, muntant la coordinadora d'AMPAs de Sant Cugat o amb la colla castellera. Sempre he sigut una persona molt activa amb aquest sentit de comunitat. el salt no és una cosa molt reflexionada. El salt a la política té un procés, és veritat. El Raül entra a la presó, muntem l'Associació Catalana dels Drets Civils per ajudar a tota la gestió de familiars de presos i exiliats a Catalunya. Ens van ajudar molt també les famílies del País Basc, que portaven molts anys, no?, gestionant tot el que hi ha al voltant d'un empresonament. Uh-huh. I vam muntar una associació on, per una banda, ajudàvem a les famílies i als fills dels presos i exiliats, i per altra banda teníem un micro important per denunciar la situació política que estàvem vivint. I a mi aquest pas el vaig fer d'una forma molt natural, agafar micros, participar en actes, no? I el salt a la política suposo que ve donat per això, però ve d'una trucada de l'Oriol Junqueras de la presó directament, a través del Raül, perquè l'Oriol no em podia trucar. A la presó no pots trucar a una tercera persona, has de trucar només als familiars. I, per tant, on em diuen volem que et presentis a la llista de les europees. Tenia un sentit, jo en aquell moment no el veia, em el van haver de convèncer. Un cop arribo al Parlament tenia tot un sentit, perquè havíem de internacionalitzar i portar a Europa la veu directa dels presos i els exiliats, que en aquell moment no en tenien, i per tant érem els familiars. I va venir d'una forma com natural, però evidentment fent un salt mortal en la meva vida professional.
2: I un cop a dins, amb el temps, ara que ja portes uns anys, la política i les institucions són com esperaves?
1: Sí. Sí, sí.
2: Sí? No t'ha decepcionat? No t'ha sorprès res?
1: Aviam, no m'ha decepcionat ni m'ha sorprès. Sí que és veritat que és un altre entorn, per tant, és un altre llenguatge, unes altres formes de treballar, i hi ha un esforç. Jo vaig haver de fer un esforç molt gran d'aprenentatge. Jo venia de la llibreria i no havia fet política internacional en aquest sentit. Però el meu objectiu primer en aquella arribada al Parlament Europeu era obrir moltes portes per explicar la situació a Catalunya, per explicar la situació, en aquest cas, del Raül Romeva i l'Oriol Junqueras, que havien sigut eurodiputats, per tant, molta gent de la casa els coneixia. Per tant, la primera feina era una feina molt natural, però sí que és veritat que entendre com funciona un Parlament Europeu, quan no has vingut de cap altre Parlament, doncs requereix un esforç molt i molt gran. Jo estudiava, llegia, estudiava el funcionament, ja no et dic les lleis. Després ja ve tota la feina i com aprendre a negociar amb diferents grups polítics, a negociar amb diferents persones de diferents estats membres de la Unió Europea, que veiem el món d'una manera molt diferent. I aquí hi ha tot un aprenentatge que jo faig d'una manera molt agraïda al partit perquè em dona aquesta opció, i alhora és molt entusiasta. O sigui, el Parlament Europeu és un lloc font de riquesa. El teu cervell està sempre molt content perquè li estàs donant molta... l'estàs alimentant moltíssim. Per tant, si a tu t'agrada el coneixement, t'agrada aprendre, és un espai molt interessant.
2: I t'has plantejat, Diana, si li poses data de caducitat a la carrera política?
1: Doncs la veritat és que no.
2: De moment no.
1: No, una cosa que aprens en política és que no pots posar-te... no en política, a la vida. És que a vegades la vida et porta a llocs que tu no hi has pensat, per tant, aprens amb un micro que tinc ara a no posar-te línies vermelles ni de sí ni de no, si no ho veurem. Sí que és veritat que 10 anys al Parlament Europeu són molts anys, o sigui, les legislatures al Parlament Europeu són de 5 anys, i a mi també m'agrada molt estar al Parlament Europeu, però també m'agrada molt estar a casa, tots ho sabeu, i formar part d'aquesta comunitat de Sant Cugat. Per tant, veurem. Queden molts anys perquè acabi aquesta legislatura, i ara estem totalment endinsats en veure el màxim profit que li podem treure.
2: Quin és el principal repte que tens per endavant?
1: Políticament. Sempre n'has de tenir més d'un, però potser el primer és veure com acabem aconseguint que el català sigui idioma oficial a la Unió Europea, perquè ja és un idioma oficial al nostre territori. El nostre territori és Europa, i per tant és de rebut que així sigui. I després tenim, en el meu cas, jo estic molt, molt endinsada en totes les directives al voltant de mitjans de comunicació, cultura, tot el món de protecció de periodistes, intel·ligència artificial en el món cultural...
2: Una feinada.
1: I que aquesta legislatura hi haurà legislació en aquest sentit. Per tant, nosaltres molt focalitzats en aquest camp.
2: Mare meva.
1: Sempre des de la perspectiva cultural, en
2: ja,
1: el meu
2: ja.
1: cas.
2: jo m'imagino que hi ha moments que trobes a faltar Sant Cugat, no?
1: Moltíssim, moltíssim. Tinc una amiga, que no diré el nom, aquí Sant Cugatenca, que sempre diu que a mi m'agrada molt la vida petita, no? I la vida avui, per exemple, als cercatasques, que no sé si es podrà realitzar o no, per malauradament me n'he d'anar al Canà a fer un acte sobre Mercosur, que és molt important, i com afecta la nostra pagesia. I, per tant, aquest dia a dia que la política no et porta a tenir un ritme, jo el trobo molt a faltar. Una altra cosa que té, que posats a estar oberts, quan estàs arrelat en un lloc com Sant Cugat, per exemple, les estacions es vius, no? Els ritmes anuals, a través de les festes populars, a través de les estacions, es pots viure. Quan tu agafes un vol cada dilluns i cada dijous i va a una destinació diferent...
2: Ja no saps on pares.
1: Aquest ritme, no? Aquest tempo de vida el perds bastant, i és una cosa que jo enyoro molt el dia a dia. A casa meva tenim gallines, tenim hort, i per tant aquests tempos, no? Petits, els perds molt sovint.
2: Mira, acabarem, et demanaré per si vols llançar o deixar algun missatge a les persones que ens estiguin escoltant. Per aquelles que es vulguin implicar en la societat i no saben com fer-ho, i també per a la ciutadania en general, que sent aquesta desafecció per la política, perquè no veuen resultats, no?
1: Bueno, la política està tot arreu de les nostres vides. Quan portem els nens a l'escola, et pots activar en la mateixa AMPA, no? O fa del teu propi escola, està quan vas a comprar, on vas a comprar i on no. La política està dintre del nostre dia a dia. No crec que la política sigui només de la classe política. Això és el primer. Després també aquesta idea de que la política és una professió, no és veritat. En el meu cas, jo faig política temporalment. La meva professió és ser llibretera i pedagoga. I aquí pot arribar tothom. Per tant, animar també a tothom a activar-se políticament, i més davant d'un món canviant com el que tenim, on, si deixem-ho dir així de bèstia, no? Però si no tornem a les trinxeres, ens canviarà moltíssim el món on estem, i ho veiem en aquells llocs on, per exemple, l'extrema dreta o partits antieuropeus estan arribant a governs i s'estan acabant drets tan assolits a la nostra vida, com pot ser el dret a l'avortament, el dret a les persones LGTBI a casar-se, a tenir igualtat de drets entre nosaltres. I, per tant, això també es fa des de les entitats, les associacions, des de la política local. La política és permeable. No podem entrar en aquesta divisió entre ciutadans i política. Els polítics som ciutadans. I l'hem de permeabilitzar molt més. Uh-huh. I, per tant, animaria tothom a activar-se en aquest sentit, i entenem les dificultats en un moment que la gent li costa omplir la nevera de casa, o que a vegades tenen dues o tres feines per arribar a final de mes, el que els estic dient, eh? Però sí que és veritat que no tota la societat ha de fer de tot, però quan hi ha temps ens hem d'activar en comunitat. I la comunitat pot dir moltes coses. Pot ser un partit polític, pot ser l'associació de veïns, o pot ser la comissió de festes del Carnaval en aquests moments a Sant Cugat.
2: Diana Riba, moltíssimes gràcies per la visita. Ens ha encantat fer aquest tomb per la teva vida.

0: Arriba aquesta hora del matí a l'espai de gastronomia, l'espai que fem en col·laboració de l'Ortiga. Saludem a Sergi Turc, a qui donem la benvinguda. Com estàs, Sergi?
1: Molt bé, bon dia.
0: Arriba el fred.
1: Arriba el fred, sí, senyora, ja arriba.
0: Això ho celebreu? Vull dir que...
1: A veure, com a pagès, o sigui, com a hortalans, ho celebrem perquè vol dir que posem una miqueta al fred tot plegat i comencem a aixecar el cap i a respirar. Això ho celebrem. Després és veritat que llavors, clar, doncs baixa la feina i les coses ja no facturem el mateix i ja la cosa que es posa més complicadeta és l'estacionalitat del sector, però sí, sí, en part ho celebrem perquè així posem el fre.
0: Mm. Escolta una cosa, avui parlem de Collserola pagesa.
1: Sí.
0: Sí. Expliquem què és aquest espai de trobada, podríem dir. Qui trobem, a què es dedica... Vinga, podem explicar un munt de coses.
1: Collserola Pagesa és l'associació que vam acabar constituint a tots els diferents pagesos que ens havíem anat trobant en el marc d'un projecte, que després us explicarem una miqueta més, que és l'Alimentem Collserola, doncs els pagesos de tota la serra de Collserola, ara mateix són 21 socis dins de l'associació, doncs els que ens vam anar trobant en tot aquest procés vam acabar constituint aquesta associació, no?, que ens engloba... Pues això, ara mateix estem 21 projectes, tots són projectets petits, en general. Pues sí que hi ha algú que està fent cereal, pues una miqueta més gran potser, però en general tots són projectes petits, que és el que abunda a la serra, perquè al final pues els espais són petits i tots els projectes acaben sent petits.
0: I són socis de diferents municipis, que són, sí, són els que pertany a la... i formen part de la serra.
1: Exacte, són els, no? Hi ha 9 municipis que formen part del consorci, i de tots aquests municipis, alguns, diguem que, tot i que puguin tenir algú de pagesia, doncs no tenen representació dins de l'associació, però això, la majoria dels municipis sí que tenen algun dels pagesos que forma part de l'associació. I és una associació, això, que ens vam constituir doncs, el 21, l'any 21 ens vam constituir, amb la voluntat d'això, no? De donar, o sigui, no? De donar una veu a la petita pagesia, perquè ens trobàvem que aquí a Collserola... doncs estàvem tots molt disgregats i no aconseguíem tenir una representació, no? Sempre érem com molt petitets i sempre se'ns considerava petitets i llavors ens vam adonar que potser, no?, aunant tots els projectes de cap i volta tots junts no érem tan petits i que, bueno, doncs teníem representació i que de cara a les administracions i a la ciutadania doncs podíem tenir més força.
0: La unió fa la força, no?
1: Això mateix.
0: Que sempre s'ha dit.
1: Sí.
0: I quines sinergies sorgeixen arran, precisament, de la constitució d'aquest espai?
1: Mira, com us comentava, no? Collserola Pagesa sorgeix d'aquest projecte de l'Alimentem. Aquest projecte és una acció o un projecte que engega el parc del consorci, el parc, per dinamitzar precisament l'agricultura, no? Perquè sí que acaba veient que dins del parc la importància de l'agricultura en tot aquest mosaic, no? Després que els bombers també comencen a donar l'alerta i a dir que una de les millors estratègies per, no?, per combatre els possibles incendis i el risc de l'incendi que hi pugui haver-hi a Collserola és a través d'aquest mosaic agroforestal, no?, mantenint aquesta petita pagesia que al final a Collserola, doncs, per l'orografia, diguem, o pel relleu, és una agricultura una miqueta més complicadeta i que la dinàmica normal seria que els pagesos vagin plegant a poc, que és el que va succeint, doncs decideixen engegar aquest projecte i llavors se reuneixen tots els petits o tots els actors una miqueta del món de l'alimentació per anar veient com podem fomentar i mantenir aquesta agricultura dins del parc. Llavors, nosaltres això, des del 2017, que ens anem trobant i anem veient doncs això, no?, aquestes petites sinergies i aquesta manera una miqueta de com podem anar treballant conjuntament. Llavors, el que hem anat aconseguint és precisament tenir una mateixa veu, per tant, davant del parc, sobretot, no?, que és qui més està donant el recolzament, que vol dir que tots els ajuntaments, els 9 ajuntaments, ara mateix estan dotant de pressupost a aquest projecte de l'Alimentem. Hem aconseguit que es materialitzés una... diríem que és com un petit ajut que es dona a la pagesia per els serveis agroecosistèmics que puguin fer dins del parc. Sí, el fet mateix de l'agricultura, de fer agricultura, de manteniment dels camps, dels camins, del pastoreig, no? Tot això, com que

0: millora i facilita el control de, dels espais, del bosc, no? I d'aquesta franja entre la part urbana i la part forestal, doncs hem aconseguit que d'alguna manera es vagi dotant de pressupost i que la petita pagesia pugui tenir algun reconeixement a nivell econòmic per tota aquesta feina que ja s'està fent. I llavors es van determinar quines eren les bones pràctiques i les bones accions o les accions que podien millorar tot aquest mosaic. I en funció de tots aquests punts, doncs, la dotació que es pot donar als pagesos pot ser més alta o més baixa.
1: No? I quins són aquests punts, aquestes qüestions que milloren?
0: Agricultura ecològica, sí. No? Per al tema de biodiversitat, manteniment de camins, de marges, rotacions de cultius, obertura de nous camps, per exemple, també, millores en l'eficiència del reg. Són diferents punts, no? Que, bueno, o sigui, diguem que la dotació és petita i que no farà que ningú realment vagi a fer agricultura, diguem, perquè pugui rebre aquest tipus d'ajut. Però sí que els pagesos, doncs bé, al final és dir, bueno, doncs mira, he d'obrir un camp i, ostres, per tot el tema del senglar. Doncs vinga, si ens t'ho posa tanca, doncs ja pots, no?, any a any una miqueta, doncs saps que tens un petit ajut. O dius, ostres, jo estic fent servir un sistema de reg molt poc eficient. Doncs si tu any a any vas fent petites millores, doncs saps que tens un petit ajut que et fomenta, diguem, que tu puguis anar cap aquí.
1: Val. Traduït en el que seria producció, perquè alimentem Collserola, feu més, no?, que el que ara estaves explicant, de fer possible aquest mosaic, de facilitar, doncs, que contribuir d'alguna manera a estalviar-nos incendis, possibles incendis, no?, per dir-ho d'alguna forma. Què més feu des d'Alimentem Collserola?
0: Una altra cosa que es va anar fent mica en mica és també, no?, tenir com un petit ajut, uns petits assessoraments, precisament en això, no? Per exemple, si algun pagès vol instal·lar plaques solars o vol tenir un assessorament per tenir millores en el maneig del sòl, coses així, doncs també, no?, podem tenir petites dotacions econòmiques per poder fer aquests assessoraments. Una de les coses així molt importants que jo crec que va fer que realment, especialment aquí a Sant Cugat, diversos projectes anem cada cop treballant més juntes, és un projecte amb els menjadors escolars. Arrel de tot això va sortir la possibilitat amb Paidos, no?, de començar a subministrar algú de producte ecològic als menjadors escolars. Això ja portem, doncs, des del 21, sí, des del 21, que ho portem fent, i això, no? Ara estem 3 projectes, anteriorment érem 4, però ja tenim un jubilat aquí, que pues, setmanalment anem subministrant a 9 escoles de Sant Cugat, enciams, coliflors, producte de temporada, perquè els menjadors escolars tinguin tot aquest producte. I això ho vam aconseguir també, doncs, gràcies a que des de l'Alimentem, doncs, en el seu primer moment se'ns va ajudar a aconseguir un petit camionet per fer, no?, per fer aquesta distribució, i doncs vam tenir un petit assessorament per veure com ens organitzàvem, com podíem fer les comandes, les planificacions amb les escoles. Bueno, no? Pues és un projecte que ja portem uns quants anys funcionant, i gràcies a que ens hem anat trobant per tirar tot això endavant, arrel d'això van sortint nous projectes i noves propostes, no? O sigui, abans que comencés l'Alimentem i que es constituís Collserola Pagesa, doncs bé, molts pagesos, sobretot, per exemple, en el nostre cas, doncs d'aquí de Sant Cugat, ens coneixíem, però no fèiem res junts. Ens trobàvem de tant en quant, però molt poc. I arrel de tot això, no?, realment, la dinamització que s'ha anat fent, gràcies també a una cooperativa, no?, que és Arran de Terra, que és qui va dinamitzar tot aquest procés de l'Alimentem en el seu moment, doncs realment s'ha aconseguit que tota la pagesia dins del parc vagi trobant l'espai per anar construint nous projectes i consolidant aquests projectets o aquests projectes agrícoles que tenim a la serra.
1: I aquest projecte que comentaves dels menjadors escolars és un projecte que està, diríem, consolidat. Abastiu aquests nou centres de la ciutat de productes al llarg de tot el curs?
0: Sí, servim tot l'any. Tot l'any tenim producte de temporada. O sigui, per exemple, doncs això, no? L'enciam és un producte que servim tot l'any. Però llavors, en funció de l'estació, doncs ara estem servint ja les coliflors, les cols, comencem a servir alguna cosa de porro, quan és l'estiu, doncs l'albergínia, el carbassó, tot l'any. Això és un projecte molt consolidat, amb la seva dinàmica ja, que ja està funcionant, rodat, i això, en principi, si no passa res, doncs té pinta que podrà continuar durant molts anys, perquè ja està molt, molt ben embastat. I arrel d'això, doncs ara anem rebent peticions d'altres centres, inclús de fora de Sant Cugat, que estan interessats també en poder rebre aquest producte. Per tant, és un projecte que consolida la pagesia i que ens dona impuls. El que sí que ens ha succeït és que aquest projecte fins ara el portàvem de forma voluntària als pagesos, no? O sigui, a part de les nostres feines de camp i així, doncs, de forma voluntària nosaltres, doncs, manteníem el contacte amb Paidos, amb les escoles, fèiem la planificació així. I des de que hem constituït, que això també un altre dia ho parlem una miqueta, no? És un altre dels projectes que hem fet conjuntament amb la pagesia d'aquí de Sant Cugat, en el moment que constituïm un altre projecte que es diu De Collserola, amb qui hem començat comercialització conjunta de diferents projectes. Tota aquesta part dels menjadors escolars també la traspassem a aquest nou projecte, que és on tenim una persona alliberada i ens permet, no?, doncs que realment les rotacions o les comandes i el subministrament siguin una miqueta més exhaustius i es puguin portar més...
1: Estigui tot més organitzat.
0: Més organitzadet, sí. Perquè des del voluntariat de la pagesia, doncs, bueno, és complicat. Vull dir que al final pel pagès portar tota la comercialització, més tot el que és la feina de camp i així, bueno, doncs al final no acabes fent bé cap de les coses, i si pots tenir algú que es dedica a la comercialització, doncs això, tot això et facilita la vida.
1: Clar, perquè els que formeu part d'aquesta Collserola pagesa, els que esteu implicats en l'Alimentem Collserola, sou els mateixos que aneu al camp a treballar, no?
0: Sí.
1: Vull dir, teniu tantes mans com...
0: Sí, sí. I tantes hores com les que té un dia, diguem.
1: I no n'hi ha més.
0: Sí, és el que ens passa molt als petits projectes, que al final som, no, són projectes que depenen molt de molt poques persones que estan fent-ho tot, no? I, per tant, es fa difícil participar o dinamitzar, no? Estar amb la comercialització més... tota aquesta vessant, no?, perquè pot tenir Collserola pagès, tota aquesta vessant política, no?, i davant de les administracions, o de foment, o de divulgació, i així davant de la ciutadania. Clar, tot això, no?, si el camp en si ja... Vull dir que no descobreixo res nou, eh? El camp és un ofici bastant que requereix de moltes hores, doncs clar, tenir aquest espai també, no?, per poder fer tot això... doncs, bueno, recau sempre sobre poques persones, i això es fa complicat. Llavors, poder consolidar projectes, poder tenir petits ajuts que ens, precisament, ens permetin, no?, poder alliberar algú, poder realment que les persones que estan portant davant aquests nous projectes puguin dedicar-li realment unes hores, per nosaltres és molt important, és molt important. O sigui, al final, els nostres projectes, un dels nostres grans objectius és que la pagesia no sigui... pues la imatge que tenim sempre de la persona que està de sol a sol treballant 365 dies a l'any. Vull dir que els pagesos també tenim fills, tenim família.
1: Teniu vida.
0: Tenim vida i la volem tenir. Per tant, sí que és un dels grans objectius que reconeixem tota la pagesia, almenys d'aquí de Collserola, és precisament poder tenir vida.
1: Doncs escolta, continuarem parlant de la vida, de la pagesia, de Collserola i de tots aquests projectes que estan en marxa i dels que segurament vindran. I ho farem, com sempre, acompanyats del Sergi Turc, a qui li agraeix moltíssim que ens hagi visitat un dia més.
0: A
1: Sergi,
0: vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Parlem.
1: Bon dia.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, perquè ell mateix s'ha presentat, aquesta era la veu de Johnny Cash, una autèntica llegenda del country and western, perquè Johnny Cash té cançons magistrals, com aquesta que ara escoltàvem i que va cantar a la presó de Folsom, a Califòrnia. És el relat de la vida d'un pres que porta molts anys reclòs i que, quan sent passar el tren a prop, somia amb el dia en què pugui ser una de les persones que hi viatgen. Johnny Cash havia nascut a Arkansas, el 1932, en el si d'una família molt senzilla, i quan va acabar el servei militar es va juntar amb dos músics més i va gravar un disc que, ves per on, va ser un èxit amb més de 100.000 exemplars venuts. Però Johnny Cash no era només un cantant que escrivia molts dels temes que interpretava, també era actor. Va debutar al cinema amb 29 anys, en pel·lícules de sèrie B, amb actors desconeguts, fora d'Amèrica, i el seu paper veritablement important li arriba més tard, al costat de Kirk Douglas, a El gran duel, un western força digne, on també hi apareixien Ralph Vallone i Keith Carradine. Ara escoltarem Johnny Cash en una cançó que va escriure la seva segona dona, la cantant June Carter. June Carter la va escriure per a la seva germana, Anita Carter, que era també cantant. Però quan la cançó va agafar volada de debò va ser quan la va gravar Johnny Cash, afegint-hi unes trompetes mexicanes. La lletra al·ludeix al trasbals que van viure Johnny Cash i June Carter quan es van enamorar, ja que tots dos estaven casats. Ell amb Vivian Liberto, mare de les seves quatre filles, i ella amb Edwin Lee Nix, un jugador de futbol americà. La cançó que ho explica es diu Ring of Fire, Anell de Foc.

0: but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.
1: Johnny Cash i Ring of Fire, Anell de Foc. Una cançó que és una metàfora del sentiment amorós i que la revista musical Rolling Stone va qualificar com la 87a millor cançó de tots els temps. La trobem també a la banda sonora de 12 pel·lícules. Com a anècdota, us diré que l'any 2005, els seguidors del Liverpool, el club anglès de futbol, la van adoptar com un himne en els partits del seu equip. Cinematogràficament parlant, trobem Johnny Cash fent d'actor a Tots els meus amics són cowboys, al costat de la seva dona, June Carter, que també era actriu, i amb el cantant i actor Roy Rogers. Però hi ha una etapa fosca a la seva vida quan estava a la trentena per la seva addicció a l'alcohol i a les amfetamines que duia amagades a la guitarra. Fins i tot va arribar al llindar del suïcidi. Va ser June Carter, la segona dona, qui el va ajudar a sortir-se'n i ho va aconseguir. Finalment es van poder casar i van viure junts tota la vida. Hi ha una cançó emblemàtica de Johnny Cash, I Walk the Line, Jo vigilo el camí, escrita per ell quan estava amb la seva primera dona, que parla de mantenir-se fidel a ella malgrat les moltes tentacions que tenia. De fet, quan es van divorciar, la primera dona, Vivian Liberto, va explicar en un llibre que n'estava farta perquè ell queia no en una, sinó en totes les tentacions, una darrere l'altra. L'any 1970, John Frankenheimer va rodar una pel·lícula molt bona amb Gregory Peck i Tuesday Weld sobre un home ja grandet i casat que s'enamora d'una noia jove que li trasbalsa la vida. La cançó de Johnny Cash diu «Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Respecto el llaç que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí. Trobo molt, molt fàcil ser-te fidel. Em sento sol cada dia que passa. Sí, admeto que estic boig per tu, perquè ets meva i vaig pel bon camí. Tens una manera de mantenir-me al teu costat. Em dones motius per a l'amor que no puc amagar. Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Agafo amb força la punta d'aquesta corda que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí».

I Walk the Line, el títol d'una cançó mítica de Johnny Cash i el títol també d'una pel·lícula en què no només sona la cançó amb els títols de crèdit inicials i acompanyant a Gregory Peck mentre condueix el seu cotxe de policia, sinó que tota la banda sonora va ser composta per Johnny Cash. Johnny Cash tenia un rostre enigmàtic, de mirada profunda i expressió ferrenya, i la seva infantesa va estar marcada per la mort accidental del seu germà gran, que va ser tallat gairebé per la meitat per una serra elèctrica del lloc on treballava de fuster. Es dona el cas que tant Johnny Cash com la mare havien tingut un pressentiment aquell dia, i ella, la mare, va intentar persuadir-lo que no anés a treballar, que s'agafés el dia lliure, però el germà va dir que necessitaven els diners i no li va fer cas. Allò va ser traumàtic per a la família, esclar. Molts anys després, concretament el 2003, quan June Carter, la segona dona, tenia 73 anys, li van diagnosticar una vàlvula cardíaca que gotejava i que es va complicar tan ràpidament que va morir 5 setmanes després. Ella havia dit a Johnny Cash que continués treballant mentre tingués salut, i ell ho va fer. Però tenia problemes diabètics i només va viure 4 mesos més. La seva dona havia mort el 15 de maig del 2003 i ell ho va fer el 12 de setembre. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltant Johnny Cash i Bob Dylan cantant plegats una de les més precioses cançons de Dylan, La noia del País del Nord. La lletra diu això: si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, parla-li de mi, a una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada el meu veritable amor. Mira si porta els cabells deixats anar o arrissats o li llisquen ofenosos sobre els pits. Assegura que els porta deixats anar. Aquesta és la manera com millor la recordo. Si hi vas quan cau la neu, quan els rius es congelen i l'estiu arriba a la seva fi, si us plau, assegura't que porta un abric molt càlid que la protegeix dels vents huracanats. Si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, saluda de part meva una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada la noia que realment vaig estimar. Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges a Encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
1: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Des del 10 al 17 d'octubre, l'Ateneu Sant Cugatenc acull l'exposició Unim l'Art per erradicar la pòlio, una mostra benèfica organitzada pels clubs Rotary Sant Cugat i Cerdanyola per recaptar fons per erradicar aquesta malaltia. Per parlar-ne, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Alexandra Subirats, ella és sòcia del Rotary responsable del projecte, el Carlos Lázaro, president del Club Rotary, la Montse Moral, a qui molts ja coneixereu, la veu farmacèutica i rotària, i el nostre estimat Lli Ribas, artista, que ara feia temps que no teníem aquest estudi, però que la seva veu també sonarà als nostres oients, perquè durant molts anys ens va acompanyar, a més de les tertúlies, per explicar-nos tots els seus projectes artístics. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina il·lusió tenir-vos aquí, bon dia, a tots reunits, eh?
2: Gràcies.
0: Carlos, si et sembla, comencem per tu. El Rotary fa dècades que té com a causa principal l'erradicació de la pòlio. Per què és un tema tan central per a l'organització?
1: Bueno, lo que és Rotary és el seu primer lema, val? És, com diem, el seu objectiu número 1. Estem arribant a quasi erradicar-la. Només hi ha en aquests moments dos països que tenen aquesta enfermedad i estem a un punt d'erradicar-la. Pues, l'únic que necessitem encara molt apoyo perquè són països difícils d'actuar.
0: Quina és l'aportació concreta que es pot fer a través d'iniciatives locals com la que feu des del Club Rotary Sant Cugat a aquest repte, no? tan global?
1: Mira, nosaltres el que fem, igual que molts dels clubs rotaris, són activitats per recaudar fons per poder donar aquests diners amb una causa solidària, no? Llavors, nosaltres com funcionem és que quan fem una activitat, normalment, i poso com a exemple el més gran dels nostres, de les nostres activitats o projectes, que és el concert solidari, doncs de lo recaptat, el 90% doncs va destinat a una entitat social, normalment del nostre àmbit, de Sant Cugat, i el 10% va a la pòlio. Amb una cosa molt interessant és que la Fundació Bill Gates dobla la nostra quantitat aquest efecte solidari. Amb la qual cosa pues, fem un bon esforç, no?
0: Avui justament ens trobem perquè organitzeu un altre acte solidari, aquesta mostra que del 10 al 17 d'octubre es podrà veure a l'Ateneu. Ho heu fet en conjunció amb un altre club, a més, amb el dels nostres veïns, amb els de Cerdanyola. Com ha sortit aquesta idea de col·laboració? Perquè normalment sabem tot el que fa el Club Rotary Sant Cugat, però aquest cop hi ha hagut aquesta col·laboració amb la ciutat veïna. No sé com va sortir la iniciativa, Alexandra.
2: Bé, la iniciativa va sortir un dia en un sopar, perquè evidentment entre clubs ens reunim i fem coses comuns, i en un sopar vam estar en un soci d'allà, el Joan Bruguera, i vam dir, vinga, va, a veure quin projecte podem engegar, perquè, com ha dit el Carlos, fem molts projectes, però bueno, sempre tenim obert a nous projectes. I vam començar a donar-li voltes, i això va ser, crec que va ser el desembre passat, i al gener ja ens reuníem, vam començar, de moment ell i jo, vam començar a fer una mica de pla de projecte que podia ser tal, el vam exposar a cada club i, bueno, els socis ens van donar el vistiplau i a partir d'aquí, bueno, ja va ser començar a treballar, a muntar el que és el projecte, buscar la gent que col·laboraria, tot el projecte que comportava artistes, i com, bueno, pues el Lluís Ribas sempre ens ha ajudat, va ser un dels primers que em va donar el suport i em va començar a donar idees, al qual li agraeixo molt, moltíssim. Llavors, lloc, havíem de buscar lloc per poder-ho fer, les dates vam triar, ho teníem molt clar que havia de ser l'octubre, perquè és el mes de la pòlio, el 24 d'octubre, és el dia de la pòlio mundial, i per tant, com ha dit el Carlos, és una de les causes de Rotary Internacional d'erradicar la pòlio, que encara en tenim a dos països, però que, bueno, pues, la nostra idea i el nostre objectiu és que la pòlio s'erradiqui. al món.
0: Ara ho deies, clar, aquesta exposició no existiria sense els artistes, com el Lluís. Són més de 40 artistes que han cedit les seves obres. Com ha estat aquest procés de contacte i d'implicació d'aquests artistes? No sé com heu aconseguit convèncer-los, no?, per sumar aquests creadors i creadores.
2: Bé, d'entrada vaig començar amb el Lluís. El Lluís, la veritat és que me va començar a donar idees de com fer-ho, perquè, evidentment, jo no n'havia muntat mai cap d'exposició, per tant, era una cosa que començàvem de nou, i el Lluís, doncs, me va donar idees, i ell mateix, la seva obra, i també amics seus, que abans m'ho dia, que normalment els artistes sempre li diuen que sí, i col·laboren molt i tal, i a partir d'ell també, bueno, tinc un amic que és el Josep Amorós, que crec que també
0: sí,
2: el coneixeu.
0: També el tenim a les tertúlies d'aquesta casa.
2: Aquí, i ell també me va presentar a una persona que és la Marcènia, que fa, diguéssim, també...
0: A Vall d'Oreix.
2: A Vall d'Oreix, i és comissària.
0: La Bienal d'Escultura.
2: Correcte, i també ha tingut pues, sales d'exposició i tal. I entre els tres me van ajudar a començar, bueno, vam començar des de zero i vam anar dibuixant, vam anar pujant, no? I cada vegada que jo tenia algun dubte, o vam el Lluís, o vam la Marcènia, el Josep el que va fer una mica és guiar-me. I després els dos més professionals, que
0: els dos artistes,
2: els dos artistes, i me van anar ajudant. I la veritat és que després vaig muntar un equip, també vull agrair molt a tots els socis que han participat, igual d'un club que l'altre, perquè, clar, una persona sol, bueno, pues és que hi ha moltes cosetes a fer, no? I llavors, també els socis de cada club anaven fent contactes. Doncs jo conec a... Doncs vinga, fiquem-nos en contacte. Jo conec a...
0: I fer xarxa.
2: Fer xarxa i l'amistat, que és un dels objectius nostres de Rotary i una de les... que nosaltres pensem que és molt important, la col·laboració, treballar conjunt i tal, doncs va anar fent rels, i ara coneixo un, ara coneixo un altre, doncs sí, uns volien, alguns doncs no podien, pel que fora i tal, però vam arribar un moment que fins i tot ho diem amb el Carlos, que vam dir, ja no contactem més, perquè tenim la sala que teníem a l'Ateneu, ja no en caben més de quadres allà.
0: Per tant, ha sigut un èxit total de participació i de col·laboració dels artistes.
2: I de col·laboració, i a més, amb causa, una causa tan, tan bona, que una mica que tots... s'hi han implicat, no?, i que realment la comparteixen.
0: Lluís, Alexandra deia que havia comptat amb la teva col·laboració. De fet, no és la primera vegada que col·labores amb el Rotary. Sí, no. Ara jo tiraré de memòria i potser m'equivocaré. Ja. Hi va haver el concert amb la Mònica Green al Teatre Auditori, sí, també, sí, oi?, clar, mentre sí, tu pintaves una obra. Sí. Com ha estat fer aquesta tria d'obres amb els artistes? Han donat ells la que els hi ha vingut de gust?
3: Sí, mira, jo tinc una cosa que això vull ressaltar, perquè l'artista és generós, és molt generós. Jo, amb totes les coses que he fet, no he hagut mai ningú que m'hagi dit no, Lluís, no. Mai. O sigui, doncs tothom ha donat el que li ha semblat. En el cas... jo recomanava, que això sembla contraproduent, però jo recomanaria que siguessin obres petites, perquè jo crec que la missió important és vendre. O sigui, no és presumir que has fet un quadre molt gran i molt maco, era qüestió de vendre. I jo recomanaria que ens regalessin coses petites, assequibles,
0: que la gent pogués posar a casa, no?
3: És clar, i és el que jo he mirat de fer. Però, vamos, vull ressaltar això. Vull dir que... Tothom ha dit sí, Lluís, endavant, Lluís, vindran. O sigui que jo estic orgullós del meu ram, perquè és un ram molt esplèndid. Vull dir, i quan una causa així, jo sóc doble beneficiat o perjudicat d'això. Jo tinc la polio i jo sóc molt conscient de que la polio hem patit molt i estem patint els que hem tingut polio, i jo sempre penso que això amb la Montse ho havíem parlat més d'una vegada, no? Un cafè són dos nens que ja no la tindran. I això és...
0: De fet, hi havia una campanya, em sembla que l'havíeu titulat així,
2: sí,
0: oi?
3: Sí, però vull dir, és conscient, d'una cosa que és tan simple, tan dius, hosti, però si només val mig cafè i un nen no patirà el que jo he patit tota la meva vida, i jo encara tinc de dir que he sigut dels afortunats, perquè jo, fins que no va sortir la postpolio, que això és un altre tema, jo havia fet el que feia qualsevol nen. però hi havia nens que s'havien quedat amb la cadira de rodes.
0: Tenim veïnes aquí al municipi, sí, la Marcel Tarriba,
3: sí.
0: I d'altres casos amb qui a vegades hem compartit taula, també.
3: Vull dir que és espantós. I si pensem això, que si avui ens estalviem el cafetet, seran dos nens, a no ser on del món, que se salven d'aquesta malaltia, jo em sembla que val molt la pena. I, per un altre moment, per ser egoistes també, ens convé fer-ho, perquè és una malaltia que ara viatgem molt. La gent s'està parlant que s'han trobat virus a les...
0: A les aigües.
3: A les aigües, virus de la polio. O sigui que tenim de ser conscients que el que puguem fer... Hi ha coses que no podem fer res, però amb això sí que podem fer. Uh-huh. Doncs val la pena, perquè costa molt poquet, molt poquet, molt poquet.
0: L'esforç beneficia, en aquest cas.
3: Sí.
0: No hi ha dubte. A part de l'exposició, on hi haurà aquestes obres, també, per la gent que no tingui temps per acostar-s'hi, sí, ja teniu un catàleg en línia, també el teniu imprès, on es poden veure totes les obres que es podran adquirir. Què trobarà el visitant o el futur visitant, perquè ens queden 4 dies per obrir aquesta mostra de tothom, en aquest catàleg?
2: En aquest catàleg hi trobarà tot tipus d'obra. És a dir, no és una obra que s'hagi definit només abstracta, només figurativa, no. És perquè cada artista ha donat el que ha cregut convenient, no? Llavors, a part d'estar imprès, està també publicat a les xarxes. Podeu trobar a Instagram, el podeu trobar a Facebook i a LinkedIn del nostre club, del club de Sant Cugat i el club de Cerdanyola. Llavors, es pot entrar i es pot revisar tots els quadres que hi ha. Si algú no pogués vindre a l'exposició, al final del catàleg hi ha els contactes perquè puguin trucar-nos, enviar-nos un correu i reservar el quadre. I llavors nosaltres ens fiquem en contacte i llavors nosaltres sí que, i especialment, animo a la gent a vindre a veure'l, perquè, bueno, veure'l in situ i veure'l allà penjat, pues, sempre anima més i és més maco, i convido a tota la gent a que pugui participar amb aquesta finalitat i que vingui a gaudir de tota la generositat dels artistes, a conèixer-los, perquè és molt important poder parlar amb ells, poder parlar de la seva obra i explicar, pues, aquella obra que és i tal. I, bueno, tenim durant tota la setmana, com tu ben bé has dit, comencem el 10 l'exposició, uh-huh. Té uns horaris, perquè està dintre de l'Ateneu, però després l'acte de cloenda, que és l'acte que estirem tots, està el dia 17.
0: Després parlarem d'aquest acte. D'acord. De cloenda.
3: No, jo volia dir també que els artistes, també, els preus que estan aquí, això és molt important, perquè és el preu, diguéssim, descomptant tots els gastos que té l'artista normalment. O sigui que els preus estan al 50% o menys baratos, perquè ja et dic, a mi hi ha molts pintors que estan catalogats, que tenen uns preus, que m'han dit, no, Lluís, no, el que tu vulguis, jo el que vull és ajudar, i això és molt important.
0: Uh-huh. Lluís, i tu com has triat la teva obra? Perquè també n'hi ha una teva, bueno, en aquesta exposició. Jo crec que no deu ser fortuït, no?, l'elecció d'aquesta obra.
3: No, és una visió d'un monestir que no estem acostumats a veure, la que és de l'esquena, uh-huh, d'un monestir, no?, i vaig pensar que estaria bé, perquè és la visió que tenim sempre al monestir, és el rosetó, tot això, i vaig pensar, doncs no, poder ho mirem des de l'altra banda, el posto de la creu, que hi havia la creu, i bueno, és una obra que és curiosa, almenys és un monestir diferent.
0: Has parlat de la generositat dels artistes, que és evident quan veiem, no?, totes aquestes obres que es podran veure a l'exposició a partir del dia 10 i que es poden veure al catàleg. Però des de la teva sensibilitat com a artista, què creus que pot aportar l'art a la sensibilització també i a la solidaritat amb una causa de salut global?
3: Bueno, jo crec que l'art t'ajuda a pensar i a reflexionar, i jo crec que cada artista ens comuniquem com sentim. Vull dir que està molt bé, perquè és un catàleg obert a totes les tendències, no? Però aquí la gent, això m'ho va ensenyar la meva mare molt petitet, darrere de cada obra d'aquestes hi ha un pensament d'algú que ha fet per tu, perquè tu puguis captar. I és interessant mirar-ho una mica profundament, perquè si tu et comuniques amb l'artista, l'artista segur que ha volgut dir alguna cosa amb allò. Jo, quan era molt petitet, allà a Masnou, vam anar a l'exposició amb la meva mare, ja que la meva mare era peixatera, no era gens, no era cap intel·lectual, eh? I ell es va quedar mirant un quadre i jo em va llamar l'atenció i vaig passar per davant dos quadres sense ni mirar-me'ls. La meva mare em va cridar i va dir, vine, Lluís, perquè tu no estàs mirat ni aquest ni l'altre. Dic, és que aquell m'havia llamat l'atenció per el que sigués. I em va dir, això està molt bé, però ja arribaràs allà. Però això és l'obra d'un artista que ha fet per nosaltres. I es mereix que te la miris, la contemplis. Després decidiràs tu si t'agrada, si no t'agrada, si t'agrada més a l'altre. Això és un altre assumpte, però es mereix un respecte.
0: Mira, justament tindran l'oportunitat a totes les persones que vagin a la mostra, poden fer-ho durant aquests dies, però hi ha aquest acte que ens avançava l'Alexandra de Cluenda el dia 17, on hi haurà també segur que bona part d'aquests artistes, no sé si tots perquè ha de ser molt difícil per qüestions d'agenda. Si ens podeu dir una mica com serà aquest acte final del dia 17?
2: Sí, aquest acte serà a l'Ateneu. A les 7 començarà, llavors hi haurà una presentació per part dels presidents nostres, de l'alcalde, que també estirà, i tindrem els artistes allà, de manera que, bueno, els hi fem el nostre agraïment i, a més, doncs, tindran aquest contacte directe amb les persones que, com diu el Lluís, i en vegades, que dius, bueno, darrere d'aquesta imatge que estic veient que aporta i que ens l'han fet per nosaltres, a vegades hi ha coses que vols preguntar-li una mica més, no? I aquest contacte, aquesta lligam amb el públic i l'artista, jo penso que agafa també la sensibilitat de l'art i la sensibilitat de la causa. I llavors, aquest és l'acte.
0: Montse.
4: No sé com anem de temps.
0: Mira, ens queden 2 minuts i mig.
4: Pues molt ràpid. Si algú, després de totes aquestes explicacions, té algun dubte de per què ha de col·laborar, els vull animar-vos a que la polio es pot erradicar. És una malaltia que només es pot prevenir amb una vacuna, no té tractament. I, en canvi, sí que el que l'ha patit té uns efectes a llarg plaç molt importants a la vida, com ens ha explicat el Lluís Ribas amb el síndrome postpolio, que encara no tenim un tractament clar per això. Però ho podem evitar. I això és el que fem amb les vacunacions. I, com dèiem, només necessitem 3 dosis i són 3 euros. Per tant, val la pena col·laborar en aconseguir això, aquest objectiu. Rotary va iniciar aquest procés fa més de 30 anys i està compromès a acabar, a aconseguir aquest objectiu. Però el repte és molt gran, perquè hem de vacunar a tots els nens del món. A Espanya tenim la vacunació sistemàtica i tots es vacunen. Però a Afganistan i a Pakistan, que hi ha altres llocs, perquè tenim molts països en conflictes bèl·lics i, per tant, on hi ha conflictes bèl·lics no està funcionant la sanitat, hem de fer arribar les vacunes. Hem de vacunar a tothom per aconseguir erradicar. Per això aquest esforç no és només pagar les vacunes, és aconseguir fer arribar el producte. I aquí estem compromesos, no només Rotary, moltes organitzacions. I ho aconseguirem.
0: I molt breument, perquè m'heu de dir en 30 segons abans d'acomiadar-nos, podem col·laborar, evidentment, amb aquesta exposició fent una compra d'una obra. Hi ha alguna altra manera també per col·laborar més enllà de comprar una obra d'un artista?
2: Es pot també fer donacions, ficant-nos en contacte, es poden ficar en contacte amb els correus que tenim allà, però a part, també amb els altres projectes que fem, com ara vindre al concert, també, com ha dit el president, hi ha una part que també va per la polio. Per tant, nosaltres totes les projectes que fem ja també desviem també una part per anar directament a la polio.
0: Doncs tothom convidat a aquesta exposició. Gràcies. Del 10 al 17 d'octubre a l'Ateneu, Unim l'Art per erradicar la polio. Alexandra, Carlos, Montse, Lluís, moltes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos a aquest projecte.
5: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Miquel Anduix, barceloní, arribat a Sant Cugat el 1985, és un home amb una trajectòria marcada pel compromís i la perseverança. Economista, va dedicar els últims 25 anys de la seva carrera a Banc Sabadell abans de jubilar-se. Supervivent de la repressió franquista, apassionat de la lectura, el cinema, l'esport. També és un antic jugador de Lluïssos de Gràcia i molt arrelat a les entitats de Sant Cugat. Miquel, benvingut.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat.
0: Com recordes els teus anys a Barcelona abans d'arribar a Sant Cugat el 85? Perquè, clar, allà passes una part important també de la teva vida.
1: La joventut, exactament, sí. Recordem una infància amb la que tot era gris, perquè, evidentment, estàvem sota el franquisme, però amb moltes il·lusions i esperances amb el que vindria després. I així va ser.
0: Què et va portar a fer aquest canvi de ciutat, de Barcelona a Sant Cugat?
1: Jo tenia un parent que vivia aquí, vivia a Valldoreix, i quan venia m'encantava la tranquil·litat, m'encantava el que estava en la natura, m'encantava que encara era un poble, per tant la gent encara es coneixia, i hi havia un ambient que Barcelona es anava perdent. I per tant, doncs, teníem molta il·lusió en venir cap aquí. Ja haguéssim volgut venir abans, però per diferents aspectes familiars doncs no ho vam fer fins al 85.
0: Vas començar a fer exactes i després et vas decidir per fer econòmiques, no?
1: Sí.
0: Què és el que et va motivar a triar aquests estudis i com han influït després en la manera de veure el món?
1: Exactes ho vaig començar, llavors quan estava fent per primer cop exactes em van detindre, amb la qual cosa aquell curs va ser perdut. Després sí que vaig fer primer, però ja el tema havia canviat i exactes només es feia pel matí, a partir de segon. Com jo em vaig posar a treballar després de que em detinguessin, ja em va ser impossible. Ho vaig intentar durant 2 anys, però em va ser impossible continuar exactes. Llavors vaig buscar una carrera que també m'agradés, que li veiés sortida i que tinguessin classes per la tarda, per tant jo pogués compaginar, treballar i estudiar, i llavors em vaig decidir per econòmiques.
0: Sí, sí. Però quins van ser els teus primers passos professionals abans d'arribar a Banc Sabadell? Perquè aquí sí. Hem dit que vas estar els últims 25 anys. Abans, sí. Però, què vas fer?
1: Precisament el curs d'exactes, llavors hi havia una assignatura que es deia càlcul numèric, que el que feia era algun molt novedós per aquella època. Tota la resolució de problemes matemàtics sempre es feien de la manera que fos més ràpida manualment, i per tant volia dir que els passos eren cada cop diferents per obtenir un resultat. Per contra, a l'arribar la informàtica, el que es buscava eren sistemes que fossin el contrari, que encara que fessin molts passos, sempre fessin la mateixa operació matemàtica, perquè, clar, només es programava una vegada. Llavors hi havia que fer aquestes coses. Bé, en això jo em vaig engrescar molt, el professor que hi havia també es va engrescar amb el que jo feia, i llavors em va proposar que fes informàtica, em van pagar els cursos, que en aquella època eren molt cars, d'IBM,

0: Abans de mecanitzar, reorganitzo. Per tant, necessito figures que sàpiguen de les dues coses, d'organització i d'informàtica.
1: Com ha evolucionat el sector bancari al llarg de la teva trajectòria? Perquè, clar, tu diríem que ja comences a aplicar un sistema innovador i a partir d'aquí també se suposa que hi ha hagut després més canvis, per no dir els que ens trobem avui dia, no?
0: Sí, la banca evidentment ha canviat molt i això qualsevol persona que visqués als anys 90-80 sap perfectament tots els canvis que ha anat fent de quan va intentar entrar a la banca estrangera aquí a Espanya, les noves pràctiques que va portar, que es va estavellar, com després, en els anys 90, sobretot a finals i començaments, quan entra ja el govern del PP, totes les lluites que hi ha entre en el sector bancari per aconseguir donar més hipoteques, donar-les d'aquella manera que sobretot van fer les caixes, no? De donar hipoteques al 100% del que eren les vivendes, inclús valorant-les per sobre del valor real que tenien, sinó que donaven pel valor esperat, és a dir, aquella lluita que va haver i que va acabar comportant en el 2008, en la gran crisi que l'hem estat patint en aquest país per les mesures que es van prendre a continuació restrictives des del punt de vista econòmic, que ens han portat fins al finals de la dècada del 2010, que no hem recuperat nivells fins fa poc.
1: Com has viscut l'OPA al Sabadell ja des de fora, però coneixent la casa?
0: La veritat és que amb il·lusió, perquè veia com tota la gent... El Sabadell, un parèntesis, el Sabadell és un banc molt especial, en el sentit de que és un banc que va néixer a Sabadell. La gent que ha treballat allà normalment l'ha sentit com un banc seu. I ha dedicat molts esforços, i ha dedicat moltes hores. I, per tant, el que veia era que tota aquesta gent, tots aquests companys, tots aquests amics, doncs feien força perquè el BBV no s'ho mengés a un preu que no ens mereixíem. Perquè realment el BBV això ja ho ha intentat amb altres bancs i altres vegades, fer aquest tipus de compra a baix preu. I, bueno, en aquest cas, igual que li va passar a Itàlia, no li ha sortit bé.
1: De totes maneres, podríem dir que és una victòria provisional, perquè no sé si en realitat això és pa per avui i fam per demà. Els grans no rendeixen mai.
0: Probablement. És a dir, a més, hi ha un tema que des de la comunitat econòmica i des del Banc Central Europeu s'està intentant, que és fer que n'hi hagin entitats supranacionals, que, per tant, que estiguin a tota Europa. No fa massa, en De Guindos, en una conferència, ho va tornar a reiterar. I, per tant, segur que s'encaminem cap allà, malgrat avui en dia sigui complicat perquè hi ha diferents legislacions en els diferents països. Però, per tant, encara que no siguin els d'aquí, segur que dintre d'un temps algú vindrà. Ara, igual es pot fer d'una manera millor que no de la que estava intentant fer el BBVA, que era escombrar amb la marca, escombrar amb la gent, perquè, clar, si envies, com deien, com a mínim 3.500 persones a l'atur, estava clar que aquestes 3.500 eren del Sabadell, no eren del BBVA.
1: Ara que t'has jubilat, tens 71 anys, com descriuries aquesta etapa vital?
0: Molt maca. És una etapa en la que pots fer coses que, clar, mentre estaves treballant durant la teva vida laboral, que t'ocupava molt de temps, doncs no pots fer, no has pogut fer, i amb elles estàs justament a l'estar col·laborant molt més intensament amb organitzacions que són d'aquí de Sant Cugat, de tot, per dir-ho així, de tota la vida.

0: Amb què hi estàs implicat?
1: En el grup d'estudis locals, amb el GEL, i amb els amics i veterans i la Reglèsia. Llavors, amb uns organitzo les més de festejos, no? Perquè organitzem la cavalcada i el concurs de rossos.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, i, bueno, i estem també col·laborant en els Tres Tombs en el Sant Antoni. Formem també el 90% estem a les dues associacions. I en el GEL és més una activitat cultural. Llavors, vull, hem organitzat, cada any més o menys organitzem alguna exposició aquí a l'Ajuntament, al Museu. Ara estem fent aquesta dels 50 anys
0: de la mort de Franco.
1: Hem col·laborat també amb les xerrades que s'han fet sobre precisament els 50 anys de Franco. Estem fent tot un tema del patrimoni material, inventariant patrimoni material de Sant Cugat. O sigui, fent activitats més de caire cultural que...
0: Del que se'n diu una jubilació activa, no?
1: És que la jubilació ha de ser activa. La jubilació d'estar davant de la tele no va. A més, no és bona. Mm. O sigui, perquè justament... col·laboro amb aquest estudi que està fent ja des de fa 7 anys l'associació Goodman, el grup Goodman, precisament sobre hàbits per l'envelliment, que és el que faculta, que fa arribar millors. I una de les coses que s'ha posat en solfa molt clar en aquest estudi que estan fent és precisament això, el tema de que arriba ja no únicament el que sempre s'ha dit de l'alimentació, sinó que hi ha dos aspectes que són molt importants vitalment, que és justament el tenir un objectiu, el tenir una acció a fer, perdó, i que aquesta, a més, sigui de caire social, és a dir, que no estiguis fent-ho de manera individual, sinó que tinguis tot un conjunt, tot un teixit d'amics, companys, gent amb la que et vagis relacionant i fent objectius comuns.
0: Anem ara a un dels episodis, segurament dels més durs de la teva vida, amb aquesta tortura que vas patir a Via Laietana l'any 73.
1: Sí.
0: Per repartir octavetes.
1: Sí.
0: Com vas viure aquell moment i de quina manera t'ha marcat?
1: Val. Aviam. En aquell moment, les persones que estàvem participant activament contra el franquisme, teníem molt clar que si en un moment determinat ens detenien, aniríem a Via Laietana, i a Via Laietana 43 patiríem tortures. Això ho teníem totalment assumit, si no, no hi entris. A més, era una de les coses que buscava el franquisme, que la gent tinguessin por, que tothom sapigués que a Via Laietana allà es torturava. Per tant, que al tant t'ho notifiquis, perquè si caus tindràs primer una repercussió física i després aniràs al top, o sigui, que era el que ara és l'Audiència Nacional, llavors es deia Tribunal d'Ordre Públic, que et condenarà únic i exclusivament pel que diguin els policies, dona igual el que diguin els altres, et condenaran per això i, per tant, la teva vida laboral posterior pues, ja quedarà molt marcada per aquest fet. Per tant, la por. Això és una de les coses fonamentals i que es diu menys respecte a la tortura. És un dels objectius clars, que tothom tingui por. Per tant, si tu et ficaves, com els que ens vam ficar, pues ja teníem clar que quan arribéssim allà ens torturarien. Així va passar, a més, exactament com tots dintre repartir octavetes, únic i exclusivament perquè en aquella època també els diaris no podien expressar el que realment succeïa. Havia succeït que en el... estaven fent el que era el Sant Adrià, ara s'està desfent, però el que era la tèrmica de Sant Adrià l'estaven construint, els obrers van demanar millores de caire, de seguretat, també de tipus salarial, i va haver un enfrontament amb la Guàrdia Civil, perquè era Sant Adrià, per tant tocava Guàrdia Civil, i un obrer va resultar mort de dos trets. Llavors, a la facultat, vam decidir repartir octavetes explicant els fets tal qual havien passat. Això vam anar a fer, i al sortir d'aquesta acció, llavors van arribar un parell de cotxes de la policia i ens van detindre dos noies i a mi que havíem estat participant. Aquesta és la raó quan et detenen. Llavors, evidentment, ja sé que a l'arribar allà em torturaran. Això és el que van fer durant 6-7 hores, les que fossin, perquè com estàs en un lloc que no hi ha llum i no tens cap tipus de rellotge, doncs no saps, però si per l'estona, i perquè quan vaig tornar ja el menjar estava, bueno, ja totalment fred i pastós quan era una sopa, o sigui que... Vol dir que havien estat... I quan després torno, em tornen a pujar per fer la segona sessió, que la segona normalment era et feia més mal. És quan ja jo em donen un got d'aigua, vomito, i llavors ja criden al metge, i a partir d'aquí ja veuen que el tema no funciona bé. I ja l'endemà pel matí, com ja vaig pixar sang, llavors ja és quan ja m'envien primer a Peracamps, després a l'Hospital del Mar, i per últim, i per sort, a la Fundació Puigverd, on llavors el doctor del Río i el doctor Puigverd pues, examinen i determinen exactament la insuficiència renal i com hi ha que fer per tal de salvar-me.
0: I t'ha deixat seqüeles? De quina manera t'ha deixat marca tot això?
1: Durant molt de temps, quan rebia un petit cop a la zona, doncs, evidentment, em feia, però molt de mal, molt de mal. Això també va fer que deixés de fer esport. Allò que has dit, que m'agradava l'esport, perquè, clar, vulguis que no, sempre hi ha contacte i per tant, ostres, en seguida... Però, a part d'això, i de que no puc fer submarinisme, a part d'això, res. Perquè la insuficiència renal aguda, si es aconsegueix salvar bé i curar bé, no et deixa seqüeles, en principi.
0: I psicològicament?
1: Durant un període de temps, com tota la gent que hem passat per Via Laietana, doncs era complicat fins i tot passar per davant. I, bueno, ara aquests dies, que a més ens... arran també de que es va fer el documental que va passar per TV3 de el cau de la bèstia a Via Laietana 43, ens hem anat trobant gent que va ser torturada, i a més amb les concentracions que estan havent-hi davant, hi ha gent que encara té moltes dificultats per estar i per passar per davant. Jo en aquest aspecte vaig intentar salvar-ho potser al cap d'un any i poc, passant per davant amb la que era en aquell moment la nòvia, dient-li, escolta, m'has d'obligar a passar per davant. Jo miraré cap a l'altre costat, però m'has de forçar, perquè el que no pot ser és que ens vencin i que ens continuïn fent que tinguem por amb ells.
0: I has mantingut relació, o mantén relació amb alguna de les persones que vas coincidir?
1: Amb una, sí. Amb una tampoc ens hem anat veient molt sovint, però sí. Vull dir, ara ens vam veure fa potser abans de l'estiu.
0: I bé. Dèiem que havia jugat als Lluïsos de Gràcia, això sí. De jovenet.
1: Sí. Estava amb ells precisament quan em van detindre, o sigui, jugava amb ells quan em van detindre, i evidentment allà es va acabar tota possible carrera, que tampoc ho hagués sigut tal, però bueno, els Lluïsos evidentment és un club que està també molt arrelat a Gràcia, que és també, té aquest sentiment que parlàvem abans, que m'agradava
0: de poble, no?
1: Exactament, sí, diguem-ho així.
0: Sí. Llegir el cinema també forma part dels teus interessos. Tot això ho combines amb totes aquelles activitats que hem comentat abans, no?
1: Sí, el que passa és que avui dia que hi ha moltes de les pel·lícules les veus a casa mitjançant... Ja no vas al cinema a veure-les, no? Que era una de les coses que també m'agradava. Avui el que quedaves amb amics i anaves al cine. I avui dia això s'està perdent. I més aviat és quan després et trobes que un l'ha vist ja en qualsevol d'aquestes plataformes, Netflix, Disney, etc, que llavors comentes la pel·lícula, no? I en canvi abans era maco perquè quedaves, anaves al cinema i al sortir la comentaves amb els amics.
0: Socialitzar.
1: Exactament, el que dèiem abans, que és molt important.
0: Miquel, estem acabant. Tens projectes? Algun repte per endavant?
1: No. Continuar a assentar precisament aquests i en això ja...
0: Mm-hmm. Algun consell per als joves? Dic per als joves, o podria ser per a les persones en general, però dic pels joves perquè encara tenen tot el camí per endavant, i d'una persona que doncs ja ha viscut un bon tram de la vida...
1: Sí. Que estiguin compromesos amb els seus valors interns. Que això és el més important. Que quan arribis a una determinada edat com la meva, estiguis totalment content d'altra trajectòria que has portat, perquè mai has trencat el que eren els teus valors.
0: Doncs ho deixem aquí, Miquel Anduix. Moltíssimes gràcies per la visita.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Bon dia.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Una setmana més donem la benvinguda a la Naila Martínez, la nostra nutricionista, My Nutritionist a Instagram. Naila, benvinguda.
2: Hola, què tal, Pili?
1: Doncs ja estem en rutina.
2: Doncs sí, ja hem establert rutines o
1: hem començat
2: a reorganitzar la nostra vida. Recordo que sense que sigui un càstig, progressiu, i ja som aquí de nou.
1: I ja som aquí de nou per també parlar d'un dels temes, diguéssim, pel que fa a la nutrició, que més hem escoltat a l'estiu, que és el tema de les tonyines, de la tonyina en llauna, no? O de les llaunes de tonyina, que s'han prohibit en algunes escoles franceses el consum d'aquestes llaunes de tonyina.
2: Doncs sí, és una notícia...
1: Perdona, no de les llaunes de tonyina, de la tonyina de les llaunes.
2: En llauna. Doncs és una notícia que ha fet molt soroll a Europa, perquè a França ciutats com París, Lió, Montpellier han decidit prohibir la tonyina en llauna als menjadors escolars. Per tant, doncs això ha creat una mica d'alarma a nivell europeu. I per què a nivell europeu? Doncs perquè això ve arrel d'un informe de dos ONGs ecologistes que han trobat mercuri a totes les llaunes analitzades a diferents països d'Europa, no només a París. Què ha passat? O què passa? Doncs que la normativa europea fixa un límit per la quantitat de mercuri que contenen els peixos. O sigui, els peixos tots contenen més o menys quantitat de mercuri. Sí que és veritat que els peixos blaus en contenen molt més, no? O és on hi ha més acumulació de mercuri, perquè el mercuri s'emmagatzema a la part greixosa del peix, no? Per tant, els peixos blaus, que són més greixosos, doncs tenen més acumulació de mercuri. I també, doncs, com més gran és un peix, més acumulació de mercuri té, no? No és el mateix l'acumulació de mercuri que pot tenir una sardina que la que pot tenir una tonyina vermella. Llavors, doncs, hi ha normatives que fixen un límit per a poder comercialitzar aquests productes de mercuri, no? I el que doncs ha passat és això, que han trobat llaunes que contenen més quantitat d'aquest límit, que és un mil·ligram per quilo de peix fresc, i en el cas de la tonyina en llauna és una mica més aquest límit, val? Llavors, a França què han fet? Doncs han aplicat el principi de precaució, és a dir, no hi ha una normativa francesa, no?, que hagi establert o les autoritats no han establert que s'hagi de prohibir, sinó que hi ha escoles que el que han fet és, doncs, per principi de precaució, no oferim aquesta tonyina en llauna. Què passa a Espanya? Perquè nosaltres no estem a França. Què passa a Espanya, què passa a Catalunya, no? Doncs, segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, hi han controls fets del 2024, per tant, són controls molt recents, sí, que mostren que la tonyina en conserva, o sigui, en llauna, que consumim aquí, està molt per sota del límit legal, amb una mitjana de 0,26 mil·ligrams per quilo, val? Per tant, estem molt per sota i no hi ha una recomanació de que realment s'hagi de retirar el consum d'aquesta tonyina en llauna.
1: De tota manera, és com estrany, no?, que aquí hi hagi menys mercuri que a França.
2: No, o sigui, no és que a França n'hi hagi menys. O sigui, aquestes dues ONGs el que han fet és analitzar a l'atzar diferents llaunes de diferents països, i totes les llaunes, o un percentatge molt alt de llaunes, sortia que contenien més quantitat de mercuri del que se limite. Va, llavors, doncs... però són dos informes, no?, que al final doncs, tampoc s'han analitzat totes les llaunes i tots els peixos, no? Llavors, quina és la recomanació, no? Perquè no ens hem d'alarmar, vull dir, al final ens hem d'esperar que les autoritats doncs realment facin recomanacions, com per exemple amb la tonyina vermella. La tonyina vermella fresca, si hi ha una recomanació, que està recomanat que no es mengi en menors de 10 anys, ni en dones embarassades, ni lactants, o sigui, dones que estan donant lactància. I en el cas de nens i nenes, o ja preadolescents de 10 a 14 anys, està limitat el seu consum per aquest motiu, per la quantitat de mercuri. Però estem parlant de tonyina vermella, és un peix molt gran, val? Després tenim la tonyina blanca, sí? I després, o sigui, el bonito, no? Seria. I després tenim l'atún claro, val? Que conté aquest, és més petit i conté encara menys quantitat de mercuri, val? Per això les limitacions estan fetes amb la tonyina vermella, que és molt més gran i té molta més acumulació de mercuri, però en el cas de la tonyina en llauna, com que està feta amb tonyina
1: més petita,
2: doncs no hi ha tanta quantitat de mercuri, que no vol dir que no en tingui, perquè ja hem dit que inclús a la sardina n'hi ha, però la quantitat és molt més inferior. Llavors, hem de mantenir la calma, o sigui, aquí actualment al nostre país no hi ha cap recomanació de retirar el consum de llauna a les escoles, ni per als nens i nenes, però sí que, doncs, una de les recomanacions que ja es porta fent des de fa molts anys és diversificar el tipus de peix que consumim, no? Peixos més petits, peixos més grans, o sigui, que no sigui sempre menjar llaunes de tonyina. I, de fet, uh-huh. hi ha una limitació del consum, tot i que les llaunes de tonyina o la tonyina que hi ha a la llauna no tingui tanta quantitat de mercuri, al final, si mengem cada dia una llauna de tonyina, doncs al final l'acumulació també Clar. Serà superior, no? Llavors, això és per sentit comú, no? Uh-huh. Llavors, doncs, diversificar, doncs, no només menjar tonyina, sinó menjar sardines, seitons, no?, que tenen menys quantitat de mercuri, i la tonyina, doncs, no sobrepassar les dos llaunes setmanals, val? I si en nens i nenes més petitets, doncs menys d'una llauna a la setmana.
1: De tota manera, hem d'aclarir, o t'ho pregunto, perquè ho aclareixis, no és per la llauna, és que hi ha mercuri, és pel peix.
2: No, és pel peix.
1: D'acord.
2: Sí, aquesta notícia i aquesta prohibició a França és per la quantitat de mercuri que conté el peix. I el mercuri, al final, és un metall pesant, perquè no ho hem parlat, però és un metall pesant que pot afectar el desenvolupament neurològic, sobretot dels infants.
1: D'acord. Per tant, una mica de sentit comú, no eliminar-ho, sí, limitar-ho. Uh-huh. Ja, és que una llauna de sardina, de tonyina al dia, també seria una mica massa, no sé, excessiu.
2: I reprenent una mica amb l'eix de la notícia, no?, que és els menjadors escolars, doncs els menjadors escolars ja tenim, ja diversifiquem, no?, i per tant, doncs, no es consumeix tonyina. Però si en el cas... Si fos el cas que en el menjador escolar dels vostres fills i filles, doncs a la setmana hi ha un parell de vegades tonyina, que no serà una llauna el que tindran, no? O sigui, amb una amanida, o... doncs, si veieu que ja hi ha tonyina, doncs eviteu oferir-lo amb un entrepà o, no?, la resta de setmana. Però senti comú.
1: En canvi, el consum de peix blau sí que és un consum que s'ha de menjar, no? Això ens recomaneu, que el... O com a sí. mínim, dins, no?, del nostre ideari, el peix blau és saludable. Però també limitar aquests peixos tan grans i, no sé,
2: exacte, però tenim
1: menjar
2: salmó,
1: seitons.
2: Exacte, seitons, sardines són els peixos que són més petitets, però bueno, el salmó, doncs, també és un peix gran, però no tan gran com la tonyina vermella, també en podem menjar. Llavors, doncs, amb aquests tres i la tonyina, no?, la tonyina amb llauna, el salmó, el seitó i la sardina, doncs podem anar variant i ja està.
1: Doncs hem tret, mira, anava a dir ferro l'assumpte, però serà mercuri, no? Aquesta notícia que tant rebombori ha anat fent durant l'estiu i que continua, i hem aclarit termes. Naila Martínez, et seguim a Instagram, perquè de fet a Instagram ja ho vas explicar, o sigui, sí. Que si hi ha seguidors i seguidores teus que ens estan escoltant ara a la secció, ja ho sabien. Et seguim a @my_nutricionist i bé, t'esperem la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Àlex Susana va ser un poeta que va néixer l'any 1957. Va ser escriptor i gestor cultural, també comissari d'exposicions, fundador i director de Columna Edicions i de Columna Música. També va dirigir la Fundació de la Caixa de Catalunya La Pedrera, l'Institut Ramon Llull i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Susana va aixecar una obra literària que va donar diversos llibres de poemes, entre els quals destaca Les anelles dels anys. També va destacar en el camp dels dietaris. Va inaugurar el cicle amb Quadern Venecià, distingit amb el Premi Josep Pla a l'any 1988. Un dels projectes ha tingut 6 lliuraments més, l'últim dels quals ha estat La dansa dels dies, i encara vindrà l'any més inesperat, al setembre. Escoltarem la cançó, el poema, primer recitat, com ja és habitual, el poema Veus, d'Àlex Susana, i després interpretat pel músic i cantautor Pep Piques. Del més pregon de la nit surten les veus més extremes, la de l'home debatent-se amb la mort, amb el seu cos, la dels amants més insaciables que pugnen per assolir resquícies d'un últim plaer. Dolor o amor, però tant és, perquè tot es confon en aquesta hora extrema. I ens esperordeix la semblança de veus tan oposades.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, un busseig constant sobre documents d'àudio de fa molts anys, d'emissores actuals, altres que no existeixen, i, en fi, un busseig cap a la història de la ràdio més recent. Ho fem, com sempre, amb la companyia de Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Hola, Esteve. Què tal? Doncs encantat, com sempre, submergit en aquest mar en el qual estem bussejant de falques i programes i talls antics.
3: Bé, anem agafant aire de tant en tant, però sí. També tenim un tub que ens connecta amb la superfície o amb la bombona d'oxigen per poder estar més estona a baix i veure què hi havia, les emissores de ràdio, d'una mitjana, de freqüència modulada de fa molts anys.
4: Tot i que ho pugui semblar, avui no parlarem de filosofia, però hem tingut aquesta entrada metafòrica.
3: Bé, això també forma part de la ràdio, no? Aquests guions, en aquest cas, improvisats, perquè no el tenim escrit, sinó que l'improvisem, i això és divertit de fer. Bé, què et sembla escoltar a Jofre Llombart locutant un butlletí de Catalunya Informació? Anem cap al 19 de maig de l'any 2000.
5: La Junta de Facultatius Independents de l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet afirma que 6 pacients han mort l'últim semestre mentre esperaven sotmetre's a una operació de cor. El conseller de Sanitat, Eduard Rius, ha dit a Catalunya Ràdio que tots els hospitals revisaran les llistes d'espera dels pacients pendents d'una intervenció i, si cal, els operaran en centres privats. Els inversors continuen castigant Telefònica i Terra. Les accions de l'operadora han caigut un 6% i les de la seva filial d'internet un més d'un 4%. Això ha arrossegat l'IBEX 35, que ha perdut un 3%. La Generalitat, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un principi d'acord sobre el futur.
3: Fins aquí el tall que disposem aquest inici de butlletí de Catalunya Informació del 19 de maig de l'any 2000 de Jofre Llombart, amb una cinta que ens va facilitar Esteve Sala, que en aquells moments també estava a Catalunya Ràdio. Els dos són excompanys meus de Ràdio Sant Cugat i aquí està doncs aquesta gravació històrica. T'has fixat, Jordi? L'efecte 2000, era notícia aquell any 2000, precisament. Va ser el moment de l'eclosió de les .com, que va començar a caure tot aquest sistema com un castell de cartes,
4: Sí, tothom estava molt preocupat, no?, de tot aquest canvi. Tothom deia que el sistema informàtic, els sistemes informàtics, no?, com col·lapsarien, no?, perquè no entendrien això del 2000. Bé, afortunadament, crec que ens hem anat sortint, no?, han aparegut altres coses, però en aquest cas sí. I el canvi dels euros, també, en aquella època.
3: Bé, de fet, va ser després, va ser el 2001.
4: Exacte.
3: Va ser llavors quan hi va haver el canvi. Sí, sí. Que, de fet, jo el vaig viure molt de prop perquè estava treballant en una botiga Sony, que tu coneixies, vaja, perquè ja no existeix aquella botiga concretament, que jo, doncs clar, estava cobrant i donant canvi doncs en pessetes i en euros. És a dir, que era...
4: Déu-n'hi-do.
3: És a dir, donaven pessetes i tu tornaves euros. Era aquest moment que tu podies cobrar en pessetes i euros en el moment que ja va entrar l'euro i tornaves al canvi només amb euros. Llavors era divertit perquè havies de fer una doble caixa.
4: Déu-n'hi-do, Nosaltres que hem viscut el canvi sí que no ens en recordem, no? Del 166,386.
3: Sí, que això ja és obsolet, també.
4: Sí, però hem après a fer el càlcul molt ràpid mental, o jo per almenys encara em queda,
3: Jo no, O sigui... Et puc assegurar que ja no.
4: Ah, doncs, ostres, doncs en aquest cas jo crec que a mi m'ha quedat molt... O sigui, 5.000 pessetes, 30 euros. 10.000, 60. 150, 25.000 pessetes.
3: Clar, però hauries de fer l'actualització d'aquest valor.
4: Clar, estic arrodonint.
3: O sigui, estàs comparant amb preus amb pessetes de fa 25 anys, pràcticament, i, per tant, el cost de la vida ha augmentat molt i, per tant...
4: Ah, no, clar. No, però no, el que faig és la conversió ràpida, vull dir, que m'ha quedat.
3: Sí, però em refereixo que el valor ara et semblarà tot, si ho passes a pessetes, encara més car del que ja semblava llavors. Saps?
4: Clar, estic... Correcte. Però clar, estic amb allò, no? Si era un euro, eren 166,386 pessetes. Uh-huh. Aleshores, per anar arrodonint, deies, 3 euros eren les antigues 500 pessetes. No? I amb això vas fent, no?
3: Aquella època en la que hi havia les calculadores que tenien la conversió automàtica,
4: Sí.
3: Molt bé, doncs escolta'm, ja que parlem del passat, anem una mica enrere, no tant en aquest cas, anem a una gravació del dia 20 d'octubre del 2011 que ens facilita Toni Mascaró, que en aquella època estava a Com Ràdio, i anem a escoltar les notícies del vespre de Com Ràdio d'aquest dia, 20 d'octubre del 2011.
6: Ho acabem de saber, t'ha anunciat el cessament definitiu de la seva activitat armada. Ha fet una crida als governs espanyols i francès per obrir un procés de diàleg directe. Aquesta és l'última hora, és un titular que tot just ens acaba d'arribar i de seguida en aquest informatiu us seguirem ampliant tota aquesta informació. De moment, continuem amb la resta de titulars. A les vies de So Ivan López, de la producció Quim Ortí, comencem.
7: Com Ràdio. Notícies. Edició Vespre.
6: Comencem amb una notícia, amb l'última hora, una notícia que tot just arribava al llarg dels titulars d'aquest informatiu. He denunciat el cessament definitiu de la seva activitat armada. Escoltem un fragment d'aquest comunicat on, a més, es fa una crida als governs espanyol i francès per obrir un procés de diàleg directe.
8: ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad.
6: Com escoltàvem, ETA acaba d'anunciar que ha decidit el cessament definitiu de la seva activitat armada. Ho ha fet a través d'un comunicat remès al diari Gara. Mentrestant, aquesta dissolució d'ETA s'esperava, recordem-ho, des de dilluns passat, un dia en què es va celebrar la Conferència Internacional de Sebastià, una cimera d'experts en processos de pau que va tenir com a primera conclusió que ETA havia de fer una declaració pública on s'anunciés que deixava definitivament les arpes. Els experts no només es van dirigir a ETA en paral·lel, demanaven als governs espanyol i francès que se seguessin a parlar.
9: La trobada estava presidida pel Premi Nobel de la Pau, Kofi Annan. L'encarregat de posar veu a les conclusions va ser l'expresident irlandès Bertie Ahern.
10: We call upon ETA.
9: Fem una crida a ETA a fer una declaració pública de cessament definitiu de l'activitat armada i sol·licitar diàleg amb els governs d'Espanya i França per tractar exclusivament les conseqüències del conflicte. Si aquesta declaració fos realitzada, instem els governs d'Espanya i França a donar-li la benvinguda i acceptar iniciar converses per tractar exclusivament les conseqüències del conflicte.
10: And agree to talks exclusively to deal with the consequences of the conflict.
6: Aquest era el punt número 1 i 2 de la resolució final, el document, però recordem-ho, constava de 5 condicions imprescindibles, segons els experts, per embastar el procés de pau.
9: El segon punt ja es dirigeix a la classe política, que els governs espanyol i francès acceptin dialogar amb ETA sobre les conseqüències del conflicte. Aquí entraria en joc la política penitenciària. També s'insta la banda a reconèixer i compensar les víctimes. Es proposa una consulta ciutadana per marcar un abans i un després en el conflicte. A la nostra experiència de resoldre conflictes, hi ha sovint altres qüestions que, si són tractades, poden ajudar a mirar d'assolir una pau duradora. Suggerim que els actors no violents i representants polítics es reuneixin i discuteixin qüestions polítiques, així com altres relacionades amb el respecte, amb consulta a la ciutadania, cosa que podria contribuir a una nova era sense conflicte.
6: La reacció més esperada també després de la conferència de Sant Sebastià era precisament la de l'Esquerra Abertzale.
9: Un dels seus portaveus, Rufi Echevarría, s'afegia a la petició que ETA abandonés les armes.
11: La izquierda Abertzale lo que espera es una respuesta positiva por parte de ETA a la interpelación que se le trasladó ayer desde la conferencia internacional y en ese sentido pues será la propia ETA la que vaya a responder cuando lo considere.
9: I des del PNB, Íñigo Urkullu demanava que tothom s'escoltés seriosament els mediadors internacionals.
12: Es un momento para la esperanza. Espero que ETA escuche lo que tiene que escuchar también por parte de los líderes internacionales y que más pronto que tarde podamos estar hablando de las siguientes cuestiones de la declaración.
9: Des de l'entorn Abertzale es declaren contents que es comenci a parlar sense embuts del conflicte.
6: També el document de la conferència de Sant Sebastià tenia més adhesions internacionals.
9: Els expresidents dels Estats Units i del Regne Unit, Jimmy Carter i Tony Blair, s'han afegit a la llista de suports de la declaració de Sant Sebastià.
6: Continuem amb més fotografia, amb més informació sobre tot el procés. L'organització terrorista ETA, recordem, va néixer a Bilbao el 31 de juliol de 1959. Euskadi Askatasuna, que vol dir País Basc i Llibertat, es tractava en un principi d'un grup format fonamentalment per estudiants radicals i que pretenia representar una alternativa al Partit Nacionalista Basc.
9: Des de la seva fundació, els seus objectius eren exigir als estats espanyol i francès el reconeixement de la independència d'Euskal Herria. Euskal Herria, territori que abarcava el País Basc-Navarra i els tres territoris que componen el País Basc-Francès.
6: El desembre de 1970, 16 a Terrassa són condemnats a mort en l'anomenat procés de Burgos. Entre els dirigents jutjats es troben Mario Onaindia i Miquel Echevarría.
9: ETA segresta aleshores el cònsol alemany a Sant Sebastià perquè el procés judicial tingui un ressò internacional. L'alliberen dues setmanes després. Les condemnes a mort de 6 dels encausats no es van executar, commutant-se per penes de reclusió. Mario Onaindia va ser un d'ells. Posteriorment, abandonaria ETA i ingressaria Euskaldiko Ezkerra, que es va integrar més tard al Partit Socialista d'Euskadi.
6: Tot i que l'activitat de la banda no s'atura, en el si de l'organització s'obre un fort debat intern.
9: El novembre de 1974 es produeix una escissió en l'organització entre els anomenats milis, que són minoritaris i propugnen la insurrecció popular, i els polimilis, que opten per una violència selectiva. Les disputes donen peu a la divisió entre ETA militar i ETA politico-militar.
6: Amb la restauració de la democràcia, l'octubre de 1977, el govern aprova una amnistia general de la que es beneficien desenes de presos d'ETA.
9: Dos anys després entra en vigor l'Estatut d'Autonomia de Guernica, però tot i l'arribada de la democràcia, l'organització terrorista no pensa donar un pas enrere i segueixen els atemptats.
6: Després de la decisió d'ETA de mantenir la violència, després de l'aplicació de l'amnistia per als presos a Terras, neix Gestores Pro Amnistia.
9: La lluita armada deriva cap al terror indiscriminat i s'inicia un procés en el que moren gairebé un centenar de persones. El 30 de setembre del 1982, ETA politico-militar anuncia la seva desaparició. Domingo Iturbe Abasolo, Chomín, i Eugenio Echaveste Anchón lideren l'organització en aquest període.
6: Però a principis dels 90, l'acció policial aconsegueix desarticular nombrosos comandos a Espanya i el santuari francès de la banda comença a trontollar.
9: Dos cops policials a Villard, a França, permeten començar a escapçar la cúpula a Tarra. L'any 1992 cau l'aleshores cap de la banda Francisco Mújica Garamendia, Paquito, i el 2000 és arrestat Iñaki de Rentería. No serà fins a finals de l'any 2004 que la policia francesa torni a capturar un altre màxim dirigent de l'organització, Miquel Ansa, i també el número 2 Félix Alberto Lacalle Mobutu. Des d'aleshores ETA no aconseguirà una direcció estable.
6: Més història, perquè va ser al maig del 2008 quan la policia francesa dona un cop de gràcia a la cúpula Tarra amb la detenció a Bordeus de Francisco Javier López Peña, alias Thierry, considerat cap polític i militar de la banda i també considerat successor al capdavant de l'organització de Josu Ternera. Thierry va ser arrestat juntament amb d'altres tres membres de la banda.
9: Aquest era el moment de l'arrest dels terroristes que proferien crits en defensa d'ETA i de la independència d'Euskal Herria.
6: El cop pràcticament definitiu va ser la detenció al novembre del mateix any del successor de Thierry, Miquel Garicoy d'Espiazu, alias Cherokee, que hi ha en mans de la germandaria francesa.
9: Cherokee va ser detingut juntament amb la seva companya a la localitat de Coterès, al sud-oest de França. L'aleshores ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, donava detalls de l'operació policial.
13: Uno de estos coches, que fue robado hace algunas semanas, tenía unas placas falsas, y esa falsedad de las placas nos ha permitido llegar hacia el usuario del coche, que no era otro justamente que Cherokee, detenido esta madrugada.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Déu-n'hi-do, uns moments històrics al final d'ETA, i per tant m'ha semblat rellevant escollir aquest fragment i no un altre d'aquestes notícies del vespre del dia 20 d'octubre del 2011, en el moment en el que va acabar ETA. Tot i que no sé si després hi va haver algun atac més, jo diria, però vaja, ja era la recta final, d'ETA.
4: Sí, jo tampoc ho recordo exactament. Van haver-hi com diverses fases, perquè també doncs, hi havia una posterior que era l'entrega d'armes, em sembla. Uh-huh. Per tant, doncs, bé, en tot cas sí que era un punt d'inflexió molt important després de tants anys, no?, d'aquesta banda. Per tant, sí, un canvi decisiu important i uns moments que, de les coses, diguem, recentment que han passat potser més importants, no?, en el nostre país, en el sentit de després doncs, d'un període tan fosc, no?, d'aquesta banda i de tants anys fosc i cru i negre, eh? Doncs arribem a una bona notícia, com va ser l'inici de la dissolució.
3: Bé, un moment, sens dubte, històric. Ara anem una mica de publicitat. Va, anem al 2004 per escoltar la veu de la companya de Ràdio Sant Cugat, Jessica Sotodossos, en una falca de publicitat, en aquest cas de Catalana Occident.
14: Grup Catalana Occident, la nostra alegria del Nadal compartida amb tots vosaltres. Grup Catalana Occident, un venturós Nadal i any nou.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Una falca, doncs, nadalenca. I ara anem a fer un repte d'aquells que m'agrada fer-te, Jordi, de tant en tant, a veure si saps qui és Primitivo Rojas.
4: Sí, tant que sé qui és Primitivo Rojas. Primitivo Rojas era la veu en off que sonava en el programa El Precio Justo,
3: molt bé,
4: que explicava a l'aparador, en aquell, el que hi havia. Sí, sí, sí.
3: Atenció que no està preparat, això, eh? O sigui, jo he posat a prova no, 100% el Jordi i l'ha encertat.
4: No ho estava, no ho estava.
3: Molt bé, doncs anem a escoltar Primitivo Rojas en una falca que podrem comprovar la qualitat i la manera de, com podríem dir això, la singularitat de la veu d'algunes persones com ell, la de Primitivo Rojas.
15: Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198-913-56-60-77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca. Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198-913-56-60-77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca. Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198-913-56-60-77. Clínica Dental Alcalá.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
16: Demà és la gran nit. Felicitats, il·lusions.
17: Tira-ho tot per la borda i enrola't a Catisart.
3: I després de Primitivo Rojas hem escoltat a Carles Debó i les veus de Flash FM de, mira, de fa... ni més ni menys que 26 anys, 1997. Aquelles falques, de Flash? Fixa que només en aquests instants, entre el so que, com ens comentava, programes enrere l'Albert Pereira tenia la seva emissora, amb un aparell que ara no recordo si era el compressor, diria jo, més les veus, doncs ja et remets automàticament a aquella època de Flash.
4: Bueno, va ser una innovació, ho hem dit sempre, eh? Estèreo a tope, greus a tope, però sonava bé, eh? No era cap cosa ni distorsionada ni exagerada, però aquesta frase tan, diguem, tan suada, diguem-ho així, que sempre hem dit, no, és que Flash sonava més fort. Bé, segurament sí.
3: Alguna cosa hi havia, no?
4: Això li vam preguntar un dia a l'Albert Pereira, no? Escolta, vols dir que el potenciòmetre del compressor de sortida no marcava un palet més?
3: Podria ser, podria ser. Bé, anem amb més jingles en aquest cas. Anem a escoltar un jingle de Com Ràdio de l'any 2006, ja que abans us portàvem a un tall de notícies de Com Ràdio. Doncs aquí tenim un dels seus jingles.
18: Com Ràdio.
3: Un jingle breu, però reconeixible absolutament. I ara anem a la veïna Ràdio Rubí, que era una de les sòcies, entre cometes, de Com Ràdio, ja que formava part d'aquesta cadena d'emissores.
19: Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
20: Catalunya, una municipal.
3: Tu la recordaràs, aquesta falca, aquest jingle de Ràdio Rubí i Com Ràdio, Jordi, perquè és la que es posava just després del butlletí que s'emetia des de Com Ràdio, que nosaltres rebíem per satèl·lit, i que posàvem en directe des de Ràdio Rubí. Aleshores, quan acabava el butlletí de Com Ràdio, el Jordi Albarc i el cap tècnic, almenys les hores que jo estava a l'emissora, posava aquest jingle de desconnexió. Era el de desconnexió, i llavors jo entrava des de l'estudi amb la peixera.
4: Doncs sí que ho recordo perfectament, perquè a més és una època que tu i jo ens acabàvem de conèixer i bé, els impactes eren constants i de bons records, i tant.
3: Doncs mira, ja que parlem de Ràdio Rubí i de l'època en la que passava això que us dèiem, aquesta desconnexió, doncs anem a escoltar La Peixera d'Hivern. Així és com li vam anomenar aquest programa. La Peixera va començar l'estiu del 95 i quan es va acabar aquest estiu ens van proposar al Joan Vilalta i a mi mateix de continuar amb aquest programa i per diferenciar-lo de l'època d'estiu vam decidir posar-li inicialment La Peixera d'Hivern. Doncs anem a una de les primeres edicions d'aquest programa el dia 25 de setembre del 1995.
21: Pels que us agrada el cinema, teniu una nova revista al vostre servei. Es tracta de Cinemania, 200 pàgines que pretenen donar una informació més plural i sense fronteres. L'actriu Emma Thompson la va presentar al Festival de Cinema de Sant Sebastià. De fet, la portada de la revista inclou una fotografia de l'artista britànica. La revista, que serà mensual, costa 500 pessetes i té, com dèiem, al voltant d'unes 200 pàgines aproximadament.
22: Si sou uns fanàtics del director polonès Krzysztof Kierlowski, el realitzador de la trilogia Blau, Blanc i Vermell, la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya ha programat dues pel·lícules. Una d'elles és No amaràs, que narra la història d'un noi de 19 anys enamorat de la seva veïna, una dona de d'assenyalada de l'amor, que en té més de 30. No amaràs la podreu veure a les 5 de la tarda al cinema Arquitània, a l'avinguda de Sarrià 33 de Barcelona, i si no us va bé, a 8:15 del vespre es projectarà La doble vida de Verónica, tot un clàssic d'aquest director.
21: Outside és el títol del nou treball de David Bowie, que es publica avui dilluns a tot el món. Siguem sincers, Outside no és un disc apte per a tots els públics. De fet, David Bowie no ha estat mai un artista de masses. Alguns dels seus discos, com ara Left Hands, el van acostar cap a audiències que fins llavors l'havien ignorat. Però el cert és que sempre ha estat un personatge de culte i bastant minoritari. En aquest sentit, Outside és una obra que agradarà a tots aquells que ja es van enamorar del David Bowie més arriscat i experimental, aquells que han crescut i que han evolucionat paral·lelament al seu ídol. El disc significa el retorn d'un tàndem de luxe format per David Bowie i el productor Brian Eno. La seva col·laboració va donar forma a obres tan essencials com ara Low Heroes i Lodger. Tots dos van pactar treballar junts el 92 durant el casament de David Bowie. Es van adonar que tots dos tenien el mateix concepte d'art global i multimèdia. Per ells, la música, la pintura, el teatre, el cinema i la moda s'interrelacionen. Cal recordar que Bowie ha tingut experiències diverses en tots aquests camps, amb uns resultats bastant satisfactoris. Outside també ens permet retrobar amb el David Bowie caracteritzat en diversos personatges. El disc n'interpreta 7 de diferents. De fet, la trama de l'àlbum es basa en un detectiu privat, Nathan Adler, que ha de descobrir l'assassinat d'una adolescent de 14 anys, Baby Grace Blue, la nit del 31 de desembre de 1999. Outside és la primera dels 5 entregues discogràfiques que David Bowie publicarà anualment fins poc abans d'arribar a l'any 2000. El Duc Blanc va començar el dia 14 una gira pels Estats Units que el durà al Regne Unit al novembre. El 14 d'aquell mes actuarà a l'estadi de Wembley en companyia de l'antic cantant dels Smiths, Morrissey.
22: I per últim, anunciarem l'agenda de música en directe que està prevista per aquesta setmana. Festa de presentació del Festival Pop Rock de Barcelona, que, entre altres coses, us permetrà descobrir Friends and Company, una formació que s'ha unit especialment per aquella nit i que consta de Gary Willis, Pink Raunig, Stephen Criss, Paul Carrack, Andy Caner, és a dir, membres habituals de Pink Floyd, Eric Clapton, Bad Company, Mike and the Mechanics i Tears for Fears. Això serà el divendres. Dijous, Víctor Manuel i Pablo Milanés compartiran l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona. El seu propòsit és interpretar el seu millor repertori i adaptar peces d'altres artistes com ara Joaquín Sabina i Pedro Guerra. Fins aquí la informació musical i cultural a la Peixera.
21: Bé, encara es queda recordar l'últim de la fila, també, les últimes actuacions que el duet, podríem dir, amb tots els seus acompanyants de Barcelona portaran a terme els propers dies d'aquest mes de setembre.
22: D'acord.
21: Us recordem, l'última de la fila, el 28 a Córdoba, a la Plaza de Toros, el 29 a Albacete, per confirmar el lloc, i el 30 a Daimí, a l'Auditori.

0: Doncs aquí tenim aquesta peixera d'hivern de Ràdio Rubí, 25 de setembre del 1995. Estan comentant ara fora de micròfon amb el Jordi els records que tenim d'aquella època. Jo recordo, però com si fos ara, o sigui, tanco els ulls i m'hi sento. A dins de l'estudi 1, Ràdio Rubí tenia en aquells moments 3 estudis. Hi havia un altre on s'hi feien gravacions d'entrevistes, bàsicament telefòniques, però d'estudis complets n'hi havia 3, amb el seu locutori. En aquest cas, l'estudi 1 sí que era obert i era aquest típic estudi més senzill que tenia, doncs, una taula de fusta i tu tenies la teva taula de so i al darrere hi havien 2 o 3 o 4 micròfons i podies tenir convidats, no? I allà és on jo vaig estar fent la peixera durant 3 anys. I tu vas ser el moment en què vas aparèixer a la meva vida, ens vam trobar i tu vas començar a venir assíduament per Ràdio Rubí. I recordàvem ara com era aquest estudi, no? Com dèiem, no hi havia un locutori diferenciat, estava junt, era bastant gran, no tenia molt bona acústica, i si giraves des del control tècnic al cap cap a l'esquerra, hi havia una finestreta petita que donava a l'escala, bé, de fet estic parlant en passat, però això existeix encara ara igual, eh? Que dona a l'escala metàl·lica que baixa des de la planta baixa cap al soterrani, perquè els estudis estan en un soterrani. I era molt divertit, perquè quan tu giraves el cap perquè senties algú que baixava per l'escala, veies uns peus i havies d'imaginar de qui eren aquells peus, no? I, per tant, era divertit. Quins records tens tu d'aquell estudi, Jordi?
1: Sí, mira, jo tinc record, per exemple, que va ser el primer estudi on jo vaig parlar a través d'un micròfon. Uh-huh. Això me'n recordo perfectament. I que era gran, sí, era un estudi molt gran.
0: Sí, sí.
1: L'habitació era molt espaiosa. Recordo, doncs, la taula de fusta, un marró, tu davant, començar a parlar, que em vas posar alguns efectes, i aquest és el record que tinc jo d'aquest estudi, també amb la Alicia Basolo, que va ser una noia d'aquella època que havia

0: I des de l'escala, precisament, crec que en reconec.
1: O sigui, tu em veies a l'estudi 2, que és on jo devia estar fent a última hora, després de la peixera, el control tècnic de Raíces del Sur, que era el programa que feia Toni Correcte. Sevilla en directe a l'estudi 2. Sí, sí.
0: Exacte. Una tècnica que jo també vaig fer durant una petita època, o de manera puntual. Sí. De fet, també recordo que l'altre estudi, o sigui, el tercer que ens quedaria ara, és on jo vaig gravar les falques com de... tipus currículum, per dir-ho d'una manera, que es van adjuntant a la proposta de programa que volíem fer a Mata de Pere Ràdio.
1: Això seria per recuperar-ho, eh? Tu no ho tens i jo tampoc. Això hauríem de buscar en algun lloc a veure si encara hi és, perquè seria interessant de veure, eh? Sí que ho tens, m'estàs dient, sí?
0: Ho buscarem, yep. I jo diria que sí que ho tinc, això. Diria, no, estic 99,9% que ho tinc, eh?
1: Ah, espera't, ja sé el que és.
0: És que jo crec que
1: m'ho vas passar. Sí, sí, ho recuperarem, doncs. Sí, sí, que presentaves un tema musical, em sembla.
0: Un tema musical.
1: Sí, sí.
0: Llegia dues notícies, o llegia una notícia, no sé si era una o dues, de temes musicals dos... Bé, doncs això.
1: Molt bé, doncs ho recuperem.
0: I es va gravar en aquell estudi, sí, sí.
1: Molt bé, doncs seguiu aquí a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
3: L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Va, Jordi, torno a posar a prova ara. Vaig a dir uns noms a veure què recordes d'ells, una mica així per sobre, eh? Mira. Pere Escobar, Jordi Itúrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga.
0: Comencem. Pere Escobar, presentador d'esports, tant a ràdio com a TV3, Baixet, en Pere.
1: Encara en actiu, i ara fent encara retransmissions per Catalunya Ràdio del Madrid, per exemple.
0: Havia fet el 100% futbol, o recordo, de TV3, sí, sí.
1: Jordi Itúrria, Coia Ballester, ells eren de l'equip d'esports durant els anys 90. Sí. La Coia la tenim ara com a corresponsal de Catalunya Ràdio a Londres, per tant, un canvi de paradigma important per ella. Bernat Soler, que també l'hem escoltat en molts programes nocturns a Catalunya Ràdio, Laia Tudel, tres quarts del mateix, i Francesc Garriga també, que en Francesc ara és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington. Així doncs, tenim ex-periodistes esportius que estan un a Washington, per exemple, i, com dèiem, l'altre a Londres. Bé, doncs, hi ha un programa molt interessant, una edició del Dies de Ràdio, de Catalunya Ràdio, on es parlaven dels programes esportius nocturns. Una cosa que, com ja hem apuntat en alguna altra hemeroteca, ja és una cosa bastant sui generis, bastant exòtica i que ja no està de moda. Doncs anem a recordar què explicaven ells en aquest Dies de Ràdio per veure què és el que recorden d'aquelles èpoques i poder contextualitzar una mica tot el que suposaven aquests programes esportius nocturns. Anem a escoltar, doncs, les veus de Pere Escobar, Jordi Itúrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga.
4: M'agradaria, no sé si ho aconseguiré, parlar poc, som molts. Pere Escobar, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Jordi Itúrria, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Coia Ballester, bona tarda.
7: Hola, bona tarda a tothom.
4: Bernat Soler, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: Francesc Garriga, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: Vosaltres mateixos.
10: Ens coneixem tots.
4: Per això.
10: I ens hem anat creuant en els programes, els uns amb els altres, a més a més.
4: Va, si ho fem cronològic, fem parlar primer a l'Itúrria i a la Coia. Perquè són els primers que us toca xerrar.
8: De joves a grans.
4: Em sembla que també serà això, eh?
8: És això.
4: Per Canet o per DNI potser també, eh?
7: Jo quan deies els noms dels programes em venien molts records amb el Jordi, el teva meva, però també el No ho diguis a ningú amb el Jordi Ballester, amb els dos Jordis. I els dos primers programes tenen Jordis. Pensava que el No ho diguis a ningú en aquell moment va ser bastant impactant el programa d'esports perquè competíem a nivell d'Espanya amb el José María García i amb el de la Morena i realment va ser un impuls molt important als esports i als esports de nit que tanta tradició tenen aquí al nostre país. I després amb l'Itúrria, amb l'altre Jordi, el teva meva també va ser una experiència molt especial, molt diferent del que teníem abans.
8: És curiós perquè estem donant per fet i com a normal una qüestió que tu vas per Europa o pel món i consideren un boig, que és fer programes d'esports tan tard.
4: D'això en parlarem, perquè em sembla que anem a la baixa.
8: I això, sí, ara és que volia introduir aquest factor. I dic tan tard, tot i que fins i tot abans eren més tard, perquè

0: les 12 de la nit, crec que era l'hora de García de la Morena, i com va començar el Basté.
1: També.
0: I després ho hem anat avançant. Ho hem anat avançant, perquè és que, clar, les 12 de la nit... Però, com dius, Santi, tinc la sensació que no sé si per l'efecte de la televisió, l'efecte de les plataformes, el consum...
1: Això són hàbits de consum.
0: Els hàbits de consum. Això dels programes de ràdio d'esports tan tard, tot i que, bueno, les audiències a través de GEM a nivell com a mínim estatal continuen sent altes, jo no sé si va d'una mica de baixa.
1: En parlarem d'això. Tu ets el que continues, tot i que en un altre mitjà,
2: sí,
1: abrallant-te a la mitjanit.
2: Sí, de fet, aquesta és la primera temporada des que es van inaugurar els programes d'esports a Catalunya Ràdio, que no hi ha un programa d'esports com a tal diari a Catalunya Ràdio. I és veritat que hem anat veient una evolució, i que si escoltéssim els primers programes del Jordi Turri o del Bernat Soler amb el que hem anat fent nosaltres, doncs evidentment hi ha hagut una evolució i l'accés als personatges és molt diferent i segurament les tertúlies han guanyat pes, però també li han donat un toc més de show que no pas d'informació, perquè costa molt més trobar la informació. Per tant, també és un format que ha anat evolucionant moltíssim també amb l'evolució mateixa de l'esport, no? I sobretot el futbol, que s'ha anat convertint cada vegada més en un negoci i en un búnquer, i aquest búnquer ens ha obligat també nosaltres a reinventar-nos i a buscar fórmules noves per explicar coses als oients.
3: És molt important això que diu el Francesc, que abans accedíem molt millor als personatges. Recordo trucar Ronald Koeman a casa un dia per preguntar-li si volia fer una entrevista, tranquil·lament. Això ara és impossible, impensable, no té res a veure.
4: No, només trucar Ronald Koeman, vull dir, entrevistar l'entrenador del Barça, que era Rijkaard, en aquell moment el vam entrevistar. Vam entrevistar Ronaldinho, que era la figura del Barça de Gouet.
3: Li van donar un guardó, un trofeu.
4: Li van donar un trofeu.
2: Nosaltres el podem entrevistar ni ara, que és exfutbolista.
4: I Samuel Eto'o, que era l'altra figura, va venir a l'estudi a les 12 de la nit.
5: Imagina't.
4: En directe.
1: I l'Escobar, qui entrevistava, l'Escobar?
6: A tothom, però és que era una altra època. Jo tinc, quan ho sento parlar, poso molt nerviós, perquè tinc la sensació que tot això ho hem perdut nosaltres. Nosaltres podíem entrevistar un o dos jugadors del Barça, tampoc més, durant la temporada, però havíem fet entrevistes de tot tipus, de tot el pelatge, que diuen en castellà, i ara el protagonista està molt lluny. Viatjar amb els equips era una cosa normal i la informació t'arribava pràcticament de primera mà. Ara els equips enviats especials van per altres camins, viuen una altra expedició i viuen les coses d'una manera diferent. Això ha canviat molt. Tinc la sensació que és una cosa que hem perdut nosaltres, i l'única cosa que sí que no hem perdut, poder ser perdut una mica de mercat a la nit, com deia abans, però és la personalitat, perquè cada programa, cadascun de nosaltres ha fet el programa a la seva manera. El del Basté no tenia res a veure amb el de Litúrria, ni amb el del Bernat, ni amb el del Francesc, ni amb... Cadascú ha posat la seva espècie. No sé si m'explico bé, no?
1: Però el que és cert, Pere, és que els clubs, o el club, i en aquest cas la matèria prima era el Barça s'ha blindat, i el que deia el Jordi, l'accés ha estat impossible. Tu deies de viatjar amb l'equip. Quants anys fa que els periodistes no viatgen amb l'equip, que era un lloc on es podia fer relacions?
2: Més de 10, no? Més de 10 anys. Mm-hmm.
0: La veritat és que això és un fenomen, però, que afecta tothom. És a dir, per exemple, jo estava pensant, els inventors de la ràdio esportiva nocturna, que són els espanyols, especialment amb la figura de José María García.
1: És una 25, que pensa que comença amb un espai de mitja horeta, mitja hora.
0: Sí, sí, sí.
1: I per cert,
0: que ara està molt de moda, perquè hem fet una sèrie que una mica recrea aquella batalla de l'època del García de la Morena, i fins i tot hi ha podcasts que en parlen, i s'està posant de moda una mica aquella...
1: I aquí però, a mi va sortir nosaltres.
0: Sí, però va sortir la versió en català, que va ser la del No diguis a ningú, però seguint segurament aquella estela on hi havia unes personalitats molt marcades dels seus presentadors, García com a gran exemple, però després també una lluita i una batalla i un interès màxim per tenir protagonistes, per tenir els personatges, i per ser el primer en tenir-lo, abans que la competència. Però no hi havia tertúlies, no omplíem amb paraules i amb opinions, no, teníem, obríem amb personatges i amb entrevistes cada dia. I
1: Bernat, hi ha una diferència, ser el primer o tenir-lo.
0: Sí.
1: I aquí es va diguem, bonificar el tenir-lo, perquè ser el primer, és igual, el teu oient, ja t'escoltarà.
0: Sí, això va ser...
1: Per tant, això és veritat que a nivell, diguem, d'imatge era jo el tingui, tu no el tens.
0: Sí, sí. No, i això...
4: Sí, és que més que ser el primer, ser l'únic.
1: Exacte. Home, sí. Més d'un havien segrestat,
4: Exacte.
0: Però jo ara, per exemple, si escolto programes de la SER o de la COPE, que són els que, doncs...
1: No hi veus això, ara.
0: No hi ha aquest... És que tampoc poden tenir l'entrenador del... No poden tenir Zidane, no poden tenir...
2: Un cop l'any.
0: Un cop l'any tenen algú perquè tenen molt poder i segurament els hi fan, doncs, els hi aconsegueix una entrevista a Sergio Ramos, però jo penso, avui, si José María García treballés, ho deixaria els dos dies, perquè no podria, no?
5: Però jo no estic d'acord tampoc amb el que deia el Pere, que ens ho hem deixat perdre nosaltres, això. Vull dir, jo crec que ens han anat tancant també, cada vegada hi ha hagut més mitjans, més gent que ha demanat, i els clubs s'han tancat, i sobretot en el cas del Barça. I llavors els jugadors tenen els seus canals, els seus mitjans, i prefereixen fer un Twitch amb un gamer o un streamer i parlar allà i explicar el que vulguin, que no passa, diríem, amb els mitjans que podem dir-nos els més convencionals. Quan vaig entrar a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i durant uns anys hi havia, i encara hi és, existeix, hi havia com una agenda, diríem, a l'Outlook, al correu, al mail, una agenda que compartíem tota la redacció i allà hi havia tots els telèfons. I encara ara, fem alguna consulta d'algun telèfon que és
2: molts
5: bo.
2: Molts ja no tenen ni el 9-3 d'abans.
5: Sí, però, això
1: eren dèries de fa 30 anys.
5: Sí, però allà hi havia... Allò era una mina, perquè allà estaven tots els telèfons i jo ara ho vaig mirant i després...
0: El que passa que avui en dia tenir un telèfon ja no significa res, entre altres coses. No l'agafa, No m'ha mirat...
1: Has d'enviar un WhatsApp abans.
0: Sí.
5: Però hi havia els telèfons a casa, vull dir que tot era molt diferent.
2: Sí. Núñez casa, Núñez dona, Núñez de piscina, tenies tots els telèfons.
1: Hi ha una obligació de cada any renovar-lo.
2: Hi havia una setmana que s'obligava algú a... Tu et dediques al futbol i anar actualitzant els telèfons. I això encara ho havia fet.
3: I tant.
1: Però això, a la llarga, veus, algú encara se'n recorda i probablement algun telèfon d'aquests encara ha tingut alguna utilitat.
2: No, aquest any hem fet servir telèfons per localitzar...
5: T'asseguro que sí.
2: Per localitzar, diguem, personatges més vintage, potser, però ens ha servit, i tant. Sí, és útil.
7: Bon dia, són les 7 del matí.
8: Bon dia, són les 8.
9: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
10: No toquis el dial, que tu cus dit.
11: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
12: Swing Flash.
13: La maroteca de la ràdio.
14: Aquí teníem aquest fantàstic programa que segueix també actiu de tant en tant en el seu podcast de Catalunya Ràdio, Dies de Ràdio, amb Santi Carreras, presentador i conductor d'aquest fantàstic espai del qual us hem anat extraient alguns continguts que ens han semblat de qualitat, com aquesta conversa entre Pere Escobar, Jordi Túrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga. Anem a fer una mica de comentari de tot plegat perquè em sembla molt, molt destacat, no? De fet, ja hem parlat alguna ocasió aquí a la Maroteca d'aquesta qüestió, dels programes esportius nocturns d'última hora, que ja han anat caient, i com bé es deia en aquest Dies de Ràdio, és una cosa que ha passat a la història perquè ja no és el mateix abans tenir el protagonista en directe a la ràdio que no pas ara, que potser la gent és molt més inaccessible. Abans era tot més com una família, no? Anaven els periodistes a tot arreu amb els protagonistes esportius, bé sigui en un hotel, a l'avió, a peu de camp, i això cada vegada ha anat a menys. És a dir, potser els propis jugadors i tècnics s'han convertit pràcticament en periodistes, filtrant, entre cometes, o publicant en xarxes exactament només allò que volen, no?
15: Sí, s'ha perdut aquesta proximitat. Fixa't el que deien, que tenien un Outlook amb l'agenda, amb tots els telèfons, els de casa, la mare, el germà. Clar, era molt més casolà, molt més accessible, però això ha canviat a tots els nivells. No sé si únicament en el món de l'esport, però si ens centrem en l'esport, ha canviat en tots els esports, no només en el futbol. En aquest cas, ara estem parlant d'això, però ha passat en altres llocs, en altres esports en què abans els periodistes eren molt més pròxims en el jugador, no?, en l'esportista, i viceversa, i ara doncs no. El que expliquen ells, mira, només començar ja l'entrevista parlant del Jordi Basté, que crec que aquí hi faltava, no?
14: Per sí, una llàstima que no hi fos aquí.
15: Sí, el seu punt de vista, no?, des del no ho diguis a ningú, que deien això, que era un programa nocturn que competia amb el de la Morena i amb el José María García. Es robaven els convidats. Sí, és així. Sobretot entre la Morena i el García. A veure qui el tenia abans, a veure qui entrava abans. hi ha una sèrie de ficció a Movistar Plus, no? que precisament recrea una mica, tot i que diuen que realment no és una biopic, per dir-ho de manera, sinó que simplement és una ficció, però vaja, que recorda evidentment aquests dos personatges, no? El de la Morena i el García, doncs com es prenien i com funcionava aquell prisma esportiu, no? És com si la visceralitat que a vegades té el futbol, o que sempre ha tingut el futbol, aquesta passió, era totalment traslladada també a la ràdio.
14: Sí, sí, era com un reflexe del que passava, sí. No? Jo suposo que també les coses s'han traslladat al terreny, com bé s'enfocava també en aquests dies a ràdio, de les tertúlies. És a dir, les opinions es traslladen no dels seus protagonistes, sinó en algunes persones que s'identifiquen en aquests protagonistes i que donen la seva versió dels fets en tertúlies. I això passa en molts tipus de programes, no solament esportius. Per exemple, la tarda de Catalunya Ràdio, que heredava o va heredar en el seu moment la tertúlia del Catalunya Migdia, ja s'ha instaurat que una tertúlia a les 3 de la tarda, com feia també en el seu moment en Xavier Graset, doncs ja s'ha quedat instaurat. I aleshores ja no és una tertúlia com en el cas del Món s'acaba, per exemple, una mica més reflexiva, sinó que ja ve a ser una tertúlia del dia a dia de l'actualitat, que ve a ser una lectura nova de les notícies que s'han acabat d'escoltar, no? Jo crec que és una mica l'estil que s'ha imposat en els darrers anys, no?
15: Sí, tertúlies matinals, com la que tenim a RAC1, el món a RAC1, tu parlaves del Xavier Graset, no? El món s'acaba, el cafè de la República, aquest tipus de tertúlies, no? S'ha perdut, bueno, tot evoluciona, sí, suposo que sí. Jo encara recordo la mítica tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb els tres tenors, que així els hi deien, no? Que tu també eres un gran fan, amb el Lluís Foix, amb el Josep Sanuí i amb el Pere Portabella.
14: Sí, a més, uns tertulians que en el temps seguien, és a dir, que tu els podies escoltar l'any 92 i l'any 98 seguien estant a la mateixa hora, al mateix dia, en antena, parlant més o menys els mateixos temes o els que toquessin, no? Però no eren uns tertulians de guàrdia a l'ús, sinó que realment deixaven empremta i eren capaços de posar una firma al final de les seves intervencions totalment personal, no?
15: Era brutal. Deixaven empremta, podien parlar del que fos, però és que era gent molt culta, que no dic els ara no ho siguin, eh? Però sobretot era el seu punt de vista peculiar, i això és el que jo crec que distingeix, no? Com veus les coses, no?
14: Això sí, dit tot amb respecte, també, això és molt important, perquè també sí. Estem acostumats a les tertúlies, entre cometes, sí. Estil més madrileny, no? Que això a la tele encara s'ha vist molt més, que són agressives, faltones, sí. Buscant sempre, diguem, la reacció negativa del contrari, allò de em pixo a sobre teu en directe i a veure com ets capaç de contestar-me, no? I sí. Això, evidentment, és una altra història, no?
15: És una altra història. No té res a veure. En el cas d'ells era això, i en el cas de molts tertulians era això, però sobretot el que vull destacar és que, clar, un tertulià el que fas opinar i tu, al final, t'acaba agradant més o menys si veus que la teva opinió coincideix amb la d'ell. T'identifiques més o menys en dir, doncs m'agraden aquests perquè, clar, pensen com jo, no? Pensen com jo o quan expliquen algú me'n dono compte de que sí, que jo també hi estic d'acord, que potser no hi havia caigut. Més o menys va per aquí, crec jo.
14: Sí, però també si, diguem, el que té una visió molt diferent de la teva ho explica d'una forma clara, respectuosa i fonamentada, doncs també tens una altra visió que permet no contestar visceralment com faria jo mateix, per exemple, en una tertúlia de la COPE. Que jo en el seu moment, sí. Ja ho hem parlat aquí en el programa també, el meu pare escoltava aquestes tertúlies pràcticament impassible, tant deia algun renec, però diguem que estava bastant allò xupant la informació per saber al contrari com actua i què diu de tu, no? Però jo no podia suportar, jo pensava, és que no puc escoltar això, és que m'enerva. Aleshores, si tens un tertulià que no pensa com tu, està a les antípodes, però és capaç de transmetre't alguna idea i tu poder-la reflexionar, per molt que no hi combreguis, doncs crec que és la gràcia, no?
15: Sí, aquí sí que és la gràcia. Jo en aquest cas ho expressava des del punt de vista de l'oient, quan tu t'acabes enganxant o no a una tertúlia en funció del que parlen o de les idees que plantegen, però que, evidentment, sí que em resulta interessant sentir parts oposades, però sempre i quan s'expressin amb els continguts que tu estàs dient, no? Perquè, perquè també és enriquidor. Dius, val, doncs vinga, vull sentir la part contrària, com ho defen, però d'una manera coherent, lògica, i sense, sobretot, faltar el respecte, no? Això que dius tu a mi m'ha passat també, doncs, amb altres programes, no? Tots coneixem una cadena de televisió, també, d'àmbit estatal, doncs, que quan sents les tertúlies que hi ha allà parlant sobre el nostre territori, per exemple, doncs, home, Déu-n'hi-do.
14: Sí, sí, això és una altra pel·lícula. Bé, amigues, amics oients, estem arribant al final del programa d'avui, d'aquest Hemeroteca, que ha sigut un plaer compartir amb Jordi Casillas i un servidor en aquesta casa, Ràdio Sant Cugat. Recordem les nostres vies de contacte, Jordi?
15: Sí, a l'email hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com.
14: I també teniu el WhatsApp al 689 10 74 83, 689 10 74 83. Aquí ens podeu enviar qualsevol missatge de veu o qualsevol missatge de text sobre el tema que vulgueu. Si voleu proposar que parlem d'algun tema en concret o si teniu alguna gravació de ràdio que ens vulgueu compartir, que sigui antiga. I marxarem amb el senyor Buigas, suposo que el reconeixeràs, home, aquest personatge que ja n'hem parlat i que ens fa somriure sempre, des de ja fa força anys, al versió RAC1. Als seus inicis hi havia una secció que es deia El bar de baix, així és com va començar el senyor Buigas en el versió. Doncs anem a escoltar un exemple d'aquest bar de baix, aquest espai que simulava que el senyor Buigas estava en el seu bar i s'hi connectaven a distància, tot i que en realitat, òbviament, estava dins de l'estudi. Doncs amb ell marxem, amb ells, vaja, amb el versió, i ens emplacem a la propera Hemeroteca. Gràcies, Jordi, fins aviat.
15: Fins aviat, que vagi bé.
8: Hola, hola a tothom, què tal, com esteu? Soc el senyor Buigas, l'amic de l'oient. Què tal? És la meva secció, que s'estrena ara. Benvinguts.
12: A veure si aquesta té una mica més... Si aquesta és més reixida que la de fa unes setmanes, eh?
8: Va estar bé,
12: va estar tan bé que ja no l'hem repetit. A veure si aquesta segona secció té més... No passa res. Almenys vostè té la voluntat de repetir. En canvi d'altres han vingut, han fet una secció i no han tornat mai més. És més, no n'he sabut mai més res de segons
16: qui. Viu és mort.
12: És viu, és viu, i tant. I fa teatre i fa moltes coses.
8: Ah, sí? Però no vinc mai més.
12: Mai més, mai més.
8: No, jo sempre em tindràs aquí, no et preocupis.
12: Hi ha gent que és curiós que...
16: Sempre aquí.
12: No, que és una cosa que és d'agrair, sí, que almenys vostè sempre dóna la cara.
8: Sí, sí, sí.
16: Però ni el cop vas anunciar, no va arribar a fer ni una anunció.
12: Sí, vull dir, de tot, jo de tot.
8: Jo aquí crec que vagi bé o malament, és igual. S'ha de continuar i amb força i tal. L'amic de l'oient, eh? Els meus amics, que són amics de meus, que són amics de l'amic de l'oient, en aquest cas, saps?
12: Ara ja veig que comença a enredar una mica.
8: Són amics de l'amic de l'oient. Anem a escoltar comentaris de la gent, de la xarxa, perquè vosaltres no contesteu a ningú, no mireu res.
17: Ara.
8: Despreceu totalment als oients.
5: Això és mentida, eh? És així.
8: Jo estic aquí per això, per defensar l'amic. Per exemple, anem a llegir el primer comentari dels nostres estimats oients. El primer és un comentari que ha posat al Twitter, un amic que es diu Josep Vico. És sobre el comentari del Clapés, que va dir que faltaven frases del Rambo.
18: Sí, perquè sempre posem les mateixes. Ara tenemos mucho material, gracias a los oyentes.
8: Exacte, aquí ell ha posat una frase que està molt bé. Atenció a aquesta frase, fixeu-vos-hi, perquè...
12: Per aquí.
8: D'aquest, del Josep Vico, sobre el Rambo. Este hombre excepcional, con las armas de fuego, con cuchillo, con sus propias manos, un hombre capacitado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de la tierra y comer cosas que harían vomitar a una cabra. Seria la frase que ell ha posat, que, si us fixeu, em defineixen a mi. Sóc jo. Us heu fixat en això, que sóc jo? Un home excepcional, això.
12: Sí, home,
8: que sóc jo.
12: No sabia que tingués aquesta condició de, amb les armes de foc.
8: Bueno, els fogons, que són, són perillosos de collons, poden explotar en qualsevol moment. Cuchillo de cuina i tal. Sus pròpies mans, perquè acabo menjant amb les mans i faig tot amb les mans. Hombre capacitado para ignorar el dolor. Que jo, la meva ignorància és tan gran que ignoro fins i tot el dolor. Jo no tinc dolor, perquè l'ignoro, de la ignorància que tinc. Fota'm una hòstia, No he notat res, perquè ho ignoro, de la ignorància que tinc. És que és curiós, eh? Ara és millor no saber, saps? Com que no sé què és el dolor, doncs... Mira,
16: fota-li. Un altre, va.
12: Sembla ara mateix un boxejador que els hi foten fins al canell. Estan allà.
8: Vinga, gent ignorant. Hi van gent amb carrera a fer boxa? No, perquè coneixen el dolor.
17: Bueno, tiene la sabiduría que está. Puedo vivir de la tierra y como cosas querían vomitar una cabra. Yo ya fui dicho.
12: Es la seva cuina, es la cuina.
17: Es la definición de la cuina que va acabar.
19: Mira, solo hay una palabra que le defina a usted.
17: ¿Eh?
19: Solo hay una palabra. Payaso. Next.
17: Bueno, quant temps tinc, nano?
12: No, faci, faci, faci. No, hem, quedat, hem quedat una mica descol·locats amb el comentari de la Bane, que no sé, venia, venia Tom.
17: Està enrabiada. Avui,
12: avui què passa? La, el, no s'ha relaxat la Bane com s'hauria de relaxar?
19: Bueno, perquè passen coses que no, y no las voy a comentar, porque ara no és el moment de comentar aquest tipus de coses.
12: Vale, vale, vale.
19: Però estan passant coses...
12: Però tipo què?
19: Pues en el equipo. Con los compañeros.
12: Pero de aquí, del programa.
19: Están pasando muchas cosas, cariño.
12: ¿Ah, sí?
19: Claro.
12: Pues no me he enterado yo de que...
19: Lo que pasa es que no lo ve, pero ya...
12: No, no
19: ya
12: veo.
19: Te darás cuenta, no, ya. Ya te darás cuenta.
20: Pero cuando
19: aquí
20: pasa...
19: mucho buen rollo, mucho jicatón, todo riéndonos. Y, y luego...
21: No lo expliques.
20: Pero cuando ha pasado, ¿qué pasa?
19: Bueno, pues nada, a veces vas a miradas.
20: ¿Miradas?
19: Miradas. Y no es lo que... Te, es cómo te dicen las cosas a unas personas... De aquí, te hablo de aquí, ¿eh?
21: Sí, sí.
19: De aquí, de la ràdio, ¿eh?
21: De la mesa.
12: ¿Pero de l'equip del versió o de l'equip de,
19: bueno,
12: o de la ràdio?
19: De la ràdio en general i de l'equip de versió.
20: Però digues, què ha passat?
19: Bueno, ya... ya. Qui no quiere ver, qui no lo...
12: Bueno, tornem als oients. Tornem als
17: oients. Anem a les oients.
12: Avui aquesta noia tampoc ha vingut fina. No sé què li passa, que no té el dia.
17: Sí, està bé, no està bé. Suposo que també, comparat amb mi, tot sembla baix, també. Quan parlo jo, tothom queda baix.
21: Sí, home, clar.
17: Ho has d'acceptar. Però, comentari sobre la notícia del Romeva, que va dir que en 48 hores es veu que, bueno, declarava la independència i tal. El Sergio Baquer La Cueva diu, al Facebook, diu, hòstia, no em donareu temps ni de recollir. No em donareu temps ni de recollir, diu.
22: De recollir què?
17: I jo, bueno, perquè bueno, de recollir les coses, perquè clar, si ja passem d'un país a l'altre, has de recollir la maleta o el que sigui, saps què vull dir?
22: S'ha de fer la maleta, sí. No fer el canvi.
17: Exacte, bueno, sí, ella diu això perquè fa com una gràcia, i jo li he contestat, ah? he posat, recollir què, si ens ho han fotut tot, ja.
22: Jo l'he posat, eh?
17: Jo l'he posat amb ells, allà.
22: El senyor Wiggins és d'una intel·ligència que et traspassa. Et traspasses, tu. Si vols, no hi ets aquí.
23: Si vols que rigui més, digue-m'ho.
17: Eh?
23: Si vols que rigui més fort,
12: digue-m'ho. Bueno, li queda algun altre comentari? Perquè...
17: Bueno, és que ara hi ha una subsecció, que
12: vale,
17: clar,
12: venga,
17: la subsecció, que serien els millors moments de la versió de la setmana passada, que coincideixen exactament amb els meus comentaris.
12: És curiós.
17: Per tant, anem a fer els comentaris dels meus comentaris, que seria la secció més egocèntrica de la història de la ràdio, que anem a comentar-me a mi mateix. L'altre dia vaig comentar una cosa, estàvem parlant dels tractors aquests que anirien a...
12: Bueno, que han vingut avui, amigos.
17: Exacte,
12: sí.
17: Exacte, van els tractors i tal, i jo vaig fer aquest comentari.
12: Però, escolta, comptes de tractors, aquestes màquines recol·lectores segadores, saps aquestes segadores tan grosses? Serien els nous segadors, els segadors del segle XXI.
22: Molt bé, no? Molt bé.
17: Va estar molt bé, com a comentarista del meu comentari.
12: Té més ego que Cristiano Ronaldo, o sigui, posar-se a un document que vostè ha comentat. Vull dir, això
17: bueno, aviam, com a comentarista del meu comentari, he de dir que està molt bé, que està, era el moment dur.
22: No, no, això és insultant.
17: Els segadors, després la relació... Però atenció, perquè després ve això. Atenció.
12: Crec que potser haurien de mobilitzar-se ja el mateix divendres, que és quan, en principi, la Fiscalia ha donat ordres als Mossos perquè controlin i precintin les escoles.
24: No anem bé, de calendari, perquè això és la vetlla. Ells hi van dissabte...
12: Doncs dissabte ja van tard.
17: Bueno, si van dissabte, que agafin les epicionadores. Saps? Saps què vull dir? Que ja ha anat a les epicionadores. Ja. Si el comentari ja és més... Vull dir que... Però clar, com que hi ha molta enveja en aquest programa, perquè hi ha molta enveja, això és el mal de l'ésser humà,
24: sí.
17: Sempre hi ha algú que va a tocar els nassos.
19: Un moment,
17: per favor, com has escoltat?
25: L'epicionadora és una màquina pagesa?
24: Ells anirien de divendres a dissabte.
25: Collot. Però no és pagès.
17: No és pagès. Però el senyor Marcelí ha anat a tocar els collons. L'epicionadora no és pagès. Es veu que li he fet ràbia que jo digués això. Però atenció, perquè jo...
25: Ho fan servir per fer salsa tomàquet? Per collons tomàquets?
17: Després per fer la salsa?
24: Aquí vaig riure, però ara he sentit una altra vegada... És una merda. És una merda, però una merda grossa, eh? No m'ha agradat.
12: Anem a...
25: Sembla que bé farem com més comentaris sobre això.
12: Sí.
0: Adelante. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya, un mes de juny amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica, pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
0: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
0: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi, a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. A aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xàfor és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del Massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
0: A Catalunya, el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: I ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
0: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
0: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: Esports, Anna Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, al duet lliure i al duet mix lliure.
0: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
0: Un exemple d'aquest allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures sofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canet Lies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també destacar sobretot el que són les cases de turisme rural, en aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions, i destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa, com França i Països Baixos.
0: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaració a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Helena Puigdeleta.
8: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més. No? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de vies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
8: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
8: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
9: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
8: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
10: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
8: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya. Ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
11: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
12: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
3: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
0: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
3: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
0: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
3: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya, no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els quatre espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat quatre mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
0: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
14: I, evidentment, recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
13: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a la noia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
15: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que, segons ha dit, no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
15: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: i per tant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. Lleida Televisió, Cel Márquez.
17: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
18: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
17: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
0: En punt un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
0: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
5: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
19: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.
5: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
0: Coses. Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
20: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salelles, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
21: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
20: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
0: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes, clau en la mobilitat sud-nord, estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Les obres del carrer Arquímedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
23: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
22: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
0: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, Aleida Baz.
2: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
4: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. I en canvi aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. I llavors aquest adonar-nos de que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
2: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
4: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut algo.
2: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per a aquest moment.
0: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
3: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que ja ha tocat a la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
0: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
3: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
3: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: 8 minuts, arribem a 2:15 de la tarda, moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de les postguerra, l'exposició Joaquim Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
3: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
0: És una crònica de David Navarro.
6: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatius sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquim Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
7: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
6: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
0: I de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
5: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al saló lliure, modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà la final final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
8: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
5: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català, amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça com començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp on farà una estada a partir del 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
25: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
26: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
25: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
26: Perquè la teva salut és el nostre futur.
25: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
27: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
28: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
29: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: Els hits de tots els temps.
31: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: de transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijoan.
2: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva, les tempestes seran però a partir d'ara les protagonistes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit a molt dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més, al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi, a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Gràcies, Marc. Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers d'emigrants a Ceuta.
2: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: I a Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
2: Ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
2: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va apujar amb l'abstenció, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
2: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es presenta al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports Ana Freixa, Iris Tió, bones notícies, ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
4: La nedadora ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
1: El control de so, avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació l'Artau Bellavista i també la Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
2: Els visitants estrangers van gastar al juny gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
1: Aquestes xifres de visitants contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí,

0: considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat, doncs, perduda.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús, tipus vinyeta, que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: És una crònica de la nostra companya Helena Puigdoleta.
2: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
3: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
3: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de vies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
2: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: Seguim amb tu, Helena, perquè en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç i veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
2: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
4: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
2: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
5: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
2: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
6: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. El risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
1: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
1: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
0: I l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
8: I, evidentment, recordar que totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
7: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort a causa d'una patologia cardiorrespiratòria a la piscina municipal de Jorba, l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
0: Més coses, us ho destacàvem en titulars. A 4 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda, l'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
9: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justitia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
10: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
9: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: I a Catalunya, parlant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits a Lleida Televisió, Cel Márquez.
11: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
12: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen en recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
11: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
6: Notícies en xarxa.
0: És un dels titulars d'aquest dilluns. El govern, que es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics, amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
1: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 d'aquests processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
0: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí. Gisela, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
14: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
13: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
0: En punt 3 quarts de 3 de la tarda, i aquest dilluns ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a la ciutat de Girona. L'estructura, que es va aprovar divendres amb l'abstenció del PSC, dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
15: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salelles, quan fins ara n'hi havia sis, però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
16: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim.
15: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Badalona, on una empresa organitza incursions a alta mar per avistar taurons, cetacis i altres animals que viuen al Mediterrani.
1: El seu objectiu és divulgar a la ciutadania sobre quines espècies podem trobar al mar mentre n'estudien el seu comportament.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
17: Pelàgic s'ha fundat recentment pel David Jara, metge de família de professió i un enamorat de la fauna marina. A bord l'acompanyen dos biòlegs marins que expliquen als tripulants quines espècies es poden trobar i les seves característiques. El seu propòsit principal és creuar-se amb taurons blaus, també coneguts com tintureres. Si un d'aquests taurons s'apropa, aprofiten per identificar-lo, observar el seu comportament amb els humans i recollir altres dades per a estudis científics. Escoltem a David Jara, fundador de Pelagic Expedition.
18: És un hàbitat on els científics tenen dificultat per arribar-hi, llavors la idea és que aquestes sortides donin informació sobre aquests animals i, per tant, això ens ajudi a poder entendre'ls millor i poder protegir-los.
17: Pelagic ofereix tres expedicions especialitzades per avistar diferents animals en cadascuna. Una per taurons, una altra per cetacis i una tercera per observar la fauna marina durant la nit.
0: 12 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Crònica de salut. Els embarassos aconseguits per fecundació in vitro requereixen un càlcul més precís del risc de patir preeclàmpsia. Ho apunta un estudi liderat per investigadors de Deixeus Dona que proposa revisar els algoritmes actuals de cribratge per evitar que alguns casos quedin infravalorats. Cugat Media, Marc Castro.
19: Els investigadors han detectat que un dels principals biomarcadors que s'utilitzen per calcular el risc de preeclàmpsia pot oferir una falsa sensació de baix risc en alguns embarassos per fecundació in vitro. Per això proposen actualitzar els algoritmes de cribatge perquè tinguin en compte si la gestació és espontània o prové d'una tècnica de reproducció assistida. Segons la doctora Valeria Dono, responsable de l'estudi, no es tracta de canviar el seguiment de les embarassades, sinó de fer una estimació més precisa del risc.
20: És un canvi en com se calcula el risc, o sea, és un canvi en l'algoritme. Des del cribado que actualment se hace en el primer trimestre, por ejemplo, al considerar l'arteria uterina y al tener en cuenta que este factor podría ser alterado en los embarazos de fecundación in vitro, es importante para que el cálculo de riesgo sea real que se aplique un factor de corrección.
19: L'equip investigador treballa ara en un estudi prospectiu per confirmar els resultats i continuar perfeccionant les eines de detecció precoç d'aquesta complicació de l'embaràs.
0: I la presència d'un bacteri al tumor pot ser clau per personalitzar el tractament de pacients amb càncer colorectal.
1: Ho indiquen els primers resultats d'un projecte liderat pel grup d'oncologia molecular del Vall d'Hebron publicats a l'ESMO Open.
0: I ara moment per la cultura. Onze minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Comencem amb les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR.
1: De fet, es podrà veure fins al 6 de setembre. També és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
0: I ja la vista és el nostre company David Navarro i ara ens l'explica, David.
21: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatius sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
22: És una mirada molt plural i molt polièdrica, la societat d'aquella època,
3: que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
21: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
0: Més cultura. 9 minuts i arribem a les 3 de la tarda al Festival de Cinema de la Terra Alta, IMFCTA. Fa 10 anys. El certamen se celebrarà a Bot fins al 8 d'agost. Va començar ahir amb un programa ple d'activitats multidisciplinars per a tots els públics. Canal T, Blanca Carol.
4: Durant tota la setmana, el festival oferirà una programació que combina cinema, música, tallers, gastronomia, activitats professionals i propostes artístiques. Durant la inauguració s'ha donat el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertirà el municipi en un punt de trobada entre professionals del sector audiovisual, creadors i públic. Ivan Massaguer és el director del Festival Infecta.
22: L'eclecticisme que ens caracteritza i el multidisciplinari, que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que la podem començar a fer l'any passat, és molt important que no només sigui un festival on projectem pel·lis.
4: L'Infecta arriba als 10 anys consolidat com una de les principals cites culturals de la Terra Alta. El festival destaca per la proximitat entre els artistes i els espectadors i contribueix a donar visibilitat a Bot i al conjunt de la comarca.
0: Festival Infecta, doncs, fins dissabte vinent. I arribarem als esports escoltant Irene Mas.

0: És la nostra proposta musical d'aquest dilluns. La soprano actuarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana i ho farà acompanyada pel pianista Marc Serra. Tots dos oferiran un concert amb peces de Ravel, Monpou, Toldrà i Mendelssohn, entre altres autors. Doncs amb la veu d'Irene Mas, amb música clàssica, arribem als esports. 7 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda, uns esports que ens porta aquest dilluns la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. I amb una excel·lent notícia, una més. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
1: Bon dia, Jordi. Sí, la nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure, modalitat en què és actualment campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París. Després de les plates, el duet lliure amb Lilou Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a partir de les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
2: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera de la amarilla, yo me quedo así. Pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
1: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà arriba i ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen i avui s'arrenca aquesta edició del torneig històrics, la 40, amb el debut del grup 1 amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. Cap de setmana amb partits de pretemporada, el Tona va rebre ahir el Barça Atlètic. Els osonencs van imposar-se al filial el Blaugrana per 2-1. Escoltem Axel Vizuete, entrenador del Tona, i Juliano Belletti, tècnic del Barça Atlètic.
3: Estem parlant del final del Barça, possiblement la millor cantera del món, en un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip ha estat a un nivell molt i molt alt.
4: Estamos en pretemporada, 2 setmanes, con jugadores de juvenil, pocos de filial, que han jugado por primera vez juntos esta tarde, contra un equipo más mayor que el nuestro. Ya sabemos que es así por la categoría que jugaremos.
1: El Barça femení continua amb la preparació de la temporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. I en futbol sala, el Barça ha començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada fins al 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Fins aleshores, que en tingueu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Breseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Breseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Breseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: Bé, i què voleu fer aquests dies?
11: Anar a una piscina caribenya.
12: Dormir en un hotel del Far West.
13: Volar a llums d'un drac.
10: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
14: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
4: Avui a la secció de literatura del Faves Comptades posem sobre la taula un tema que sovint genera debat entre lectors i lectores: el preu dels llibres. Per què comprar un llibre pot semblar car? Què hi ha darrere del seu preu final? I com reparteixen aquest cost dins del sector editorial? Doncs per ajudar-nos a entendre aquesta qüestió ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
5: Gràcies, Carme.
4: És una pregunta que evidentment ens fem, però hi ha gent que diu que els llibres són cars? Tu què en penses?
5: Jo diria que no.
4: No són cars?
5: Jo diria que no són cars. Podrien ser més barats? Difícil, però es podria. Suposo que es podria. Però, clar, depèn de moltes circumstàncies.
4: O sigui, que ens dius que està tot molt ajustadet. Molt ajustat.
5: Sí.
4: A l'Estat espanyol hi ha la llei del preu fix.
5: Correcte.
4: Val? En el vostre sector, Ens expliques una mica què vol dir, com funciona això?
5: Doncs mira, la llei del llibre el que estableix és que el preu del llibre no el posa, com passa a la majoria de comerços, que qui posa el preu és el venedor final, diguem-ne, qui ven al públic, al per menor, per entendre'ns, sí? Qui ven al detall.
4: Sí.
5: Aquí el preu del llibre el posa el productor del llibre, que és l'editorial. L'editorial fixa un preu, i amb aquest preu un tant per cent pues, va a la distribució, un tant per cent va al llibreter, un tant per cent o llibretera, un tant per cent va a l'autor o l'autora, un tant per cent se'l queda a l'editorial per fer guanys... Bueno...
4: Però com estan repartits aquests percentatges?
5: Bueno, diguem-ne que hi ha alguns que tenen un percentatge com, que sembla com molt igualat, i hi ha d'altres que el tenen que no tan igualat. Mira, per fer-nos una idea, comencem la cadena, comencem
4: sí,
5: per l'autor.
4: Sí, exacte, anem, fem-ho visual.
5: Comencem per l'autor, l'autora, vale? L'autor o l'autora, després de molt patejar-se llibreries, de publicar pel seu compte, d'intentar aconseguir un agent, de lo que sigui, aconsegueix que una editorial li publiqui el seu llibre.
4: Val.
5: I l'editorial li diu, perfecte, de cada exemplar t'emportaràs entre el 5 i el 10% del preu de venda.
4: Que això seria...
5: Pues imagina't, amb un
4: valorant...
5: llibre, si valgués un llibre 20 euros, vale?
4: Sí.
5: Amb 20 euros s'emporta, si té molta sort i té un molt bon contracte, s'emporta 2 euros de cada llibre que es vengui. O sigui, n'ha de vendre molts, eh?
4: Sí.
5: Per això sempre s'ha dit que allò de menjar, d'escriure en aquest país...
4: Pocs.
5: Bueno, en aquest país, sí, jo m'imagino que en gairebé tots.
4: Sí, sí.
5: Però has de vendre moltíssims llibres. Vull dir, pensa que per treure un mes de salari mínim interprofessional has de vendre uns 600 llibres. En un mes.
4: Sí.
5: Cada mes.
4: I això no és regular, vull dir, no cada mes vendràs no.
5: Fet,
4: 600 llibres.
5: De fet, moltes editorials ja fan un càlcul de, bueno, d'aquest en vendrem 1.500, doncs ja et pago un avançament per aquests 1.500 exemplars
4: i hasta luego.
5: I si d'aquí 2 anys s'han venut més, doncs et pago la diferència i renovem el contracte o no. Vull dir, l'autor ho té complicat. Si és un autor una mica conegut, si té un canal de YouTube o de TikTok o el que sigui que funciona, si, bueno, pues, normalment li donaran un 10%. Si és algú que no coneix ningú però que l'editorial diu, bueno, pues, escolta, aquest noi o aquesta noia sembla que pot funcionar, pues, donaran un 5, un 6, un 8. Hi ha editorials que et donen un 3 o un 4. Depèn, depèn.
4: Però sí, en el millor dels casos, un 10?
5: Un 10%.
4: Val. L'autor, que no es fa ric.
5: Un Pérez Reverte, un Gómez Jurado, sí. Un d'aquests, un 10%.
4: Val. Continuem la cadena.
5: Continuem la cadena. Llavors hi ha l'editorial. Pensem que l'editorial paga l'autor, ha de pagar l'autor, aquí el 10%, però bueno, ja és un muntant per cent, però ha de pagar... Suposant que és una obra amb l'idioma amb la que publiquen, eh?
4: Que no cal traduir.
5: Que no cal traducció. Però s'ha de pagar un corrector, s'ha de pagar un maquetador, s'ha de pagar l'impremta, s'han de pagar els drets de les imatges que facis servir per la portada, per la contraportada, has de pagar la publicitat, perquè si no hi ha publicitat al llibre, malament rei. Pues, i a més, teòricament, han de guanyar diners. Sí?
4: Pues ja no queda gaire en el pastís, eh?
5: Pues s'emporta, aproximadament, l'editorial s'emportarà entre un 30 i un 35% del preu final del llibre, del PVP. Mm. Per què? Perquè aquest llibre no arriba sol a les llibreries. No hi ha... Cada editorial no envia els llibres a les llibreries.
4: No, no, hi ha algú que distribueix.
5: Es treballa amb distribuïdores. Sí, hi ha grups editorials molt grans, com pot ser el cas de Planeta o el cas de Penguin Random House, que sí que tenen la seva pròpia distribuïdora. Però el 95% de les editorials, sobretot les editorials mitjanes i petites, s'agrupen amb diferents distribuïdores. Vale? N'hi ha unes quantes de distribuïdores. Aquesta distribuïdora es queda un altre... 30-35%. Vale? Clar, aquesta distribuïdora, evidentment, també ha de pagar el seu personal, ha de pagar el transport dels llibres des del magatzem fins a les diferents llibreries, ha de pagar el seu comercial, que serà... No et ve el comercial de l'editorial, et ve el comercial de la distribuïdora, a dir-te, mira, d'aquestes 150 editorials que jo represento, mira quines novetats més xules, vull dir... Vale? I, finalment, la llibreria es quedarà entre... segons el que tingui pactat, entre un 20 i un 30%. Llavors, pues, clar, quan després clar. Et demanen un descompte i dius, bueno, és que et puc fer màxim el 5%. Aquesta és també part de la llei del llibre. La llei del llibre diu, l'editor fixa el preu, però el punt de venda, com a màxim, pot fer un 5% de descompte. Excepte el dia de Sant Jordi, que pot fer fins a un 10%.
4: Clar, i a tot això, doncs, caldria anar sumant quan...
5: Quan ja has arribat a aquest 100%, sí. Ara posa-li un 4% d'IVA. Val, que es repercuteix clar. Amb el preu de venda.
4: Sí, sí. Però, clar, resulta que tot puja, no? No només al súper.
5: Correcte.
4: També a les llibreries, al transport, al paper... Mira la benzina, per exemple.
5: Clar, no? El transport puja... Significa això que aquest cost més elevat s'ha de repercutir en tota aquesta cadena. Fa uns anys va haver una crisi, sobretot poc després de la pandèmia, va haver una crisi del paper brutal perquè el paper s'estava fent servir per fer mascaretes. Uh-huh. Llavors va haver una crisi salvatge a nivell de producció de paper i cartró, amb la qual cosa pues, no hi havia paper. Com no hi havia paper, el paper pujava de preu. Si puja de preu, els costos es repercuteixen sobre l'editor. L'editor diu, escolta, jo no puc perdre més. Li carrega a la resta de la cadena. Clar, és una cadena molt delicada. Per això et dic que quan algú em diu que un llibre per 20, 22, 24 euros li sembla car, home, hi ha moltes famílies menjant d'aquest llibre. Moltes.
4: Ja. I heu notat en l'últim any un increment fort en els preus o no?
5: No, els increments són molt progressius. Els editors amb això, com són ells qui fixen els preus, la gent que treballa editorial i que treballa al Departament de Comptabilitat i d'Economia de l'Editorial i de Màrqueting, tenen molt clar que fer una pujada salvatge de preus el que fa és desincentivar el lector, sobretot perquè té alternatives, com pot ser el llibre electrònic. Clar, què passa amb el llibre electrònic?
4: Això t'ho volia preguntar, perquè, clar, aquí la cadena canvia, no? Estem parlant de llibres de paper el que és digital...
5: El llibre digital té dos agents. Uh-huh. L'editorial i la plataforma que el ven. Uh-huh. Quina és la plataforma número 1 en vendes de llibre electrònic?
4: Home...
5: Amazon.
4: Sí, senyor.
5: O d'audiollibres, que cada vegada estan més a l'ordre del dia, perquè la gent, doncs, vaig amb el metro, vaig conduint, no sé què, no més còmode estar llegint, o no puc llegir, si vaig conduint, doncs em poso un audiollibre. Amb el cas, clar, l'audiollibre té una sèrie de costos addicionals perquè has de pagar un actor de veu, pots fer-ho amb intel·ligència artificial, però la veu encara, dic encara, vull dir, dona-li 6 mesos. Però encara no és tan càlida o tan propera com la veu d'un actor de doblatge o d'una actriu de doblatge. Llavors, el problema que trobes aquí és el 50% aproximadament s'ho queda l'editorial i el 50% se'l queda la plataforma. Però, amigo, què passa aquí? Mira't preus d'audiollibres o preus de llibre electrònic. Són pràcticament idèntics al llibre en paper.
4: Sí?
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Poden tenir una diferència d'un 25%. Aquí. Parlo de l'estat espanyol. En altres països te'ls trobes entre el 50 i el 60% més barats. O sigui, surt a compte comprar llibre digital.
4: Clar, perquè aquí en aquesta cadena intervé menys agents.
5: Correcte. O llavors el que es poden permetre és baixar preus. Per què? Perquè l'autor se segueix portant. Ja sigui amb llibre electrònic o amb llibre físic o amb audiollibre, l'autor s'emporta entre un 5 i un 10%. La majoria d'autors. Hi ha hagut autors que han sigut prou hàbils, prou llestos, com per dir, no, jo cedeixo els drets de l'edició en paper. Però els drets de l'edició amb audiollibre o l'edició amb llibre electrònic, això s'ha de negociar amb mi directament.
4: Escolta, jo no sé si des del punt de vista de les llibreries és un negoci sostenible. I ja em refereixo a les petites llibreries com la teva, com les que podem trobar aquí. Mira, a la ciutat.
5: Jo parlo per llibreries perquè és el que conec de més a prop, però el petit comerç no és sostenible. Està abocat a la desaparició progressiva i que tot quedi reduït. A qui tingui, per exemple, el local en propietat, bé, clar, pensa d'aquest... Posem el millor cas, tens un 30% per llibre venut. Has de pagar llum, aigua, lloguer, la gent que treballa per tu, tu has de treure ni que sigui un petit sou, vull dir, perquè, clar, la hipoteca al banc no et diu pobreter, ets llibreter, no et cobraré la hipoteca. No, te la cobren igual. Llavors, Tot això, evidentment, fa que treure un salari mínim, SMI, parlo,
4: sí,
5: d'una petita llibreria, tenint en compte que has de pagar autònoms, que pagues l'impost de societats, que pagues tot això, i pagues, pues, cada vegada surt menys a compte. I per això el que anem veient és que, excepte gent amb un capital inicial molt potent que li permeti tenir un fons molt gran i de més, doncs a poc a poc va desapareguent. I el cas més obvi seria el de Gran Bretanya. I aquí encara ens està salvant la llei del llibre, perquè al marcar que només pots fer el 5% de descompte, clar, la gran superfície no pot agafar i dir pues jo els poso el 20% de descompte i rebento a tots els petits que hi ha al meu voltant. Això no poden fer, perquè el mateix descompte que et pot fer Amazon el pot fer qualsevol petita llibreria.
4: De totes maneres, aquesta competència amb les grans plataformes és insalvable, no? Vull dir
5: sí,
4: que...
5: Sí, sí, sí. Especialment el model Amazon, amb que tu pagues 40 o 60 euros a l'any, no sé com, jo recordo que era fa uns anys, que era 40, no sé quan estarà ara, si 50 o 60, a l'Amazon Prime. Clar, et diuen, et posen el llibre el dia següent, i de vegades fins i tot el mateix dia, si ho demanes a primera hora del matí, a la porta de casa. Clar, a mi quan ens ve un client a la llibreria i ens diu, escolta, necessito aquest llibre un parell o tres de dies, que és lo normal. Bé, clar, tu el demanes al distribuïdor, entre que el demanes, el distribuïdor t'agafa la comanda i te l'envia. Si tens molta sort, 48 hores, però normal són 72.
4: Jo crec que ens quedarem amb el principi de la conversa quan t'hem preguntat si els llibres són cars i...
5: No ho són.
4: No. Molt bé, Pablo, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a tu, Carme.
4: Que vagi molt bé.
5: A reverar.

0: a Ràdio amb Samarreta.
1: Un dimarts més al Faves Contades tornem a aixecar la mirada cap al cel i cap al planeta vermell. Fa pocs dies s'ha confirmat que el Congrés dels Estats Units ha deixat fora del pressupost de la NASA per al 2026 una de les missions més esperades de les últimes dècades, el retorn de mostres de Mart, un projecte clau per intentar esbrinar si en aquell planeta hi va haver vida fa milers de milions d'anys. Per saber quin impacte té aquest anunci, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton, molt bon dia.
2: Gràcies, igualment, Alba.
1: En què consisteix exactament el projecte de retorn de les mostres de Mart, amb les sigles MSR, del Mars Sample Return en anglès, que ha quedat, de moment, podríem dir que suspès, com a mínim.
2: De moment ha quedat suspès, això ens preocupa molt. Jo t'haig de dir que com a científic estic preocupat per això, perquè, com bé deies ara a l'entradeta, Mart podria tenir les pistes del descobriment de la història de la humanitat, que seria veure que fora de la Terra ha existit la vida. Estem parlant de fa milers de milions d'anys quan Mart tenia aigua líquida. És una missió que està de retorn de mostres marcianes que és molt cara, certament. Es tracta d'anar a buscar els petits tubs que du a la panxorrina el robot Perseverance, que és el robot, un dels dos que tenim vius en allà. Són mostres de roques antigues de Mart que podrien tenir aquestes pistes de vida antiga. S'ha d'anar a buscar aquests tubs i dur-los aquí. És una missió robòtica no tripulada, molt complicada. Pensa que mai cap nau encara s'ha elevat de Mart. O sigui, hem aterrat a Mart, però mai cap s'ha tornat a elevar de Mart. Per tant, és molt complexa, és molt cara, i lamentablement el pressupost que s'ha aprovat per la NASA per aquest any, per 2026, no contempla apenes diners per aquesta missió, i és com un missatge que ha donat el Congrés nord-americà a la NASA de heu d'anar al racó de pensar i heu de veure com fer aquesta missió d'una manera més barata, més ràpida, perquè també és veritat que se n'anaven de mare pel que fa al calendari, i això fa que la NASA hagi començat ja rondes de consultes amb les empreses privades aeroespacials nord-americanes per veure de trobar la manera de poder fer aquesta missió.
1: Després parlarem més abastament de quin impacte econòmic té aquesta missió, què implica i quines fitxes estan començant a moure de la NASA per poder-ho fer factible d'una manera alternativa. La Perseverance ja fa 5 anys, si no m'equivoco.
2: Sí, va arribar a febrer de 2021.
1: Que és a Mars, està recollint aquestes mostres que ens explicaves. Jo m'ho imagino com un tipus de fòssil. No sé si és ben bé això, no, o si no, és sorreta
2: no,
1: o...
2: No exactament. No estem tant buscant fòssils, que sí que és el primer que la imatge et ve al cap, no? No, estem buscant marques a les roques que podrien indicar la presència de vida antiga. Per exemple, aquí la Terra ha funcionat igual. Aquí sabem que fa 3.800 milions que la vida és present, com a mínim, perquè hem trobat roques molt antigues de la Terra que tenen unes marques, com uns dipòsits, que indiquen que aquells dipòsits van ser fets per microorganismes. Microorganismes que van morir i van crear com unes capes que anaven dipositant una sobre l'altra, vindrien a ser com els esquelets, no serien tan fòssils, o també marques a roques que siguin compostos químics producte del metabolisme d'éssers vius, de bacteris, no? De microorganismes. Per tant, no serien tan fòssils, però serien això, marques que ens expliquin històries, que aquestes marques ens diguin, ens confirmin que sí que hi va haver vida.
1: Què ha aconseguit fins ara la Perseverance i què s'espera aconseguir amb el retorn d'aquest material a la Terra, no? Que és el gran objectiu d'aquesta missió que per ara tenim congelada.
2: Perseverance, va arribar a febrer de 2021 a un cràter molt xulo que es diu Jezero, a Mart, que era un antic llac. Avui sabem, 100% sabem, que Mart antigament fa 3.500 o 3.800 milions d'anys tenia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, i el que ha estat fent Perse és explorar Jezero, era un antic llac. S'ha triat, a més, es va triar aquest lloc perquè hi ha roques molt antigues de Mart exposades en superfície. És a dir, que no cal perforar per anar a buscar aquestes mostres que ens interessa recollir. Ha estat recollint mostres farà 5 anys amb res, i s'ha estat guardant aquestes mostres en uns petits tubs. Hi ha alguna mostra molt interessant. Per exemple, juliol de l'any passat es va publicar la fotografia, perquè lògicament Percy fa la foto en detall del que guarda, no? Ens va enviar una fotografia que ens va posar bastant neguitosos a tots, perquè es veuen uns minerals, no és vida, minerals, però que tenen composició de ferro, fòsfor i sofre, i aquests mateixos minerals, quan es troben a la Terra, sempre es troben associats a microorganismes, a vida. Per tant, va ser com, uau, que xulo, però no és cap prova de res.
1: Pot haver-hi... És un spoiler, no?, de
2: exacte,
1: moment.
2: De moment és com, tinc això, que us interessa venir-ho a buscar. Es dona la paradoxa, Alba, que amb la cancel·lació de moment aquesta, o ajornament d'aquesta missió, la prova definitiva de que la vida ha existit fora de la Terra ja podria ser dins d'un petit tub a la panxa d'un robot, esperant que els humans decidissin dedicar una mica més de diners, en lloc de matar-nos, pressupostos militars, anar a buscar aquestes mostres i dur-les aquí.
1: Esperem que sigui aviat, veurem a veure quines eines troben per accelerar aquest retorn de les mostres de la nostra amiga Percy, per veure si realment aquestes pistes que semblen tan prometedores, no?, finalment ens donen el rigor de que sí que hi havia vida a Mart. Per què el Congrés dels Estats Units deixa fora la missió del pressupost de la NASA? Ens deia que era molt car, també que se n'anava molt, molt lluny, no?, que quedaven encara molts anys perquè pogués ser efectiu. Aquestes serien les causes principals.
2: Sí, bàsicament és el tema econòmic i de calendari. El tema econòmic, estem parlant d'uns 9.000 milions d'euros, aproximadament. El problema és que es va començar en una xifra menor. És a dir, els plans indicaven una xifra bastant menor i a mida que s'ha anat treballant amb el disseny, recordem, a més, que aquesta missió és conjunta entre la NASA i l'Agència Espacial Europea, és a dir, hi ha una participació dels europeus en això, doncs tal com van començar els enginyers a planejar, a dissenyar la missió, se'n van adonar que seria més cara i el pressupost va començar a créixer fins als 9.000 milions d'euros, la qual cosa ha preocupat per aquesta superació d'uns límits o d'una idea que hi havia inicialment. Potser si inicialment ja s'hagués plantejat així, igual no hi hagués hagut tants problemes. I després el calendari. La NASA veia que aquesta missió no es podria completar abans de l'any 2040. I això és totalment inacceptable. Absolutament inacceptable. A més, els nord-americans sempre tenen un ull posat a la Xina. I ja sabem com funciona la Xina. La Xina, a diferència dels americans, fa un anunci breu, gris, que passa pràcticament desapercebut i no torna a fer cap anunci fins que fa la missió. A diferència dels nord-americans.
1: La discreció.
2: La discreció i potser també la sorpresa. Nosaltres anem fent, no?, que diuen. I la Xina ha anunciat també, fa temps que va anunciar, que ells també farien una missió robòtica per dur mostres de Mart i convertir-se en el primer país que duria mostres de Mart a la Terra. I això els nord-americans no ho poden permetre. Això és el que ha fet que el Congrés nord-americà hagi dit són masses diners i, a més, és un calendari inassumible. Per tant, no et dono diners, NASA, no et dono diners, i torna un altre dia, torna un altre any, amb un pla més flexible, més directe, més pràctic.
1: Amb una altra proposta. Tot i això, aquesta no ha sigut només una mala notícia, sinó que això ve lligat també a una bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, per a l'exploració espacial, perquè el Congrés ha tombat aquella retallada que ens anunciaves del 50% del pressupost de la NASA que havia proposat l'administració de Trump. Com afecta això el conjunt de l'agència i per què és tan rellevant que pugui mantenir aquest pressupost com a mínim del 2025?
2: Sí, ja n'havíem parlat en algun cop. No hi ha hagut cap altre president nord-americà que en un únic any hagués presentat una proposta de pressupost tan desastrosa per la ciència, no només per la NASA. Recordem que la seva proposta afectava a institucions científiques nord-americanes que són capdavanteres al món, no només la NASA, i també. En respecte a la NASA, era un 50% de reducció, això implicava l'acomiadament d'un terç de la plantilla de la NASA i la cancel·lació de desenes de projectes, entre els quals aquest de retorn de mostres, però molts altres. Quins altres? Molts que són d'observació de la Terra del canvi climàtic. Perquè això al Trump no li interessa per res, que la NASA observi res d'aquí per confirmar una cosa que ja sabem, no?, que és que som dins d'un procés de canvi climàtic. Afortunadament, el Congrés, tant el Congrés com el Senat, han vist que això era un suïcidi pel país nord-americà i han tombat la proposta de reducció de Trump tan dràstica i han recuperat el pressupost de la NASA, d'altres institucions també, però en concret de la NASA l'han recuperat a nivell del 2025. Baixant-lo una mica rona. És a dir, sí que és un pressupost de contenció, no hi ha un augment de pressupost, com la NASA demanava, però almenys recuperen el pressupost del 2025, evita l'acomiadament del terç de la plantilla, evita la cancel·lació de desenes de projectes, però el Congrés explícitament es refereix a aquest projecte de retorn de mostres marcianes, dient el que ja m'ha explicat, que no es pot fer i, per tant, no atorguen diners en aquest moment, en aquest projecte.
1: Tenint en compte que es congelen els diners per el retorn de les mostres de mar a la Terra de la Perseverance, ara la NASA, ens deies, haurà de buscar alternatives. Quines opcions hi ha sobre la taula? Entenc que entren les agències privades?
2: Sí, aquí entra la indústria aeroespacial nord-americana, molt potent, com sabem, i aquí hi haurà Elon Musk, que segurament hi tindrà un paper. Elon Musk, de totes maneres, també ho hem comentat algun cop, ell està més preocupat amb el viatge humà a Mart, que no passen un retorn de mostres biològiques, de mostres geològiques per finalitats de biològiques, no? Per finalitats de descobrir vida passada. Això amb ell no és el que el motiva. Tot i això, si ell hi veu un negoci, com que és un home de negocis, doncs farà negocis amb això. Tenim altres empreses, tenim Jeff Bezos, que darrerament està molt actiu amb el tema...
1: En Blue Origin.
2: Exacte, en la seva empresa aeroespacial Blue Origin, molt actiu amb aquests temes. Ja veurem. Jo estic segur que trobaran la manera de fer-ho, sobretot per la pressió aquesta que et deia de que si no ho fan ells, ho farà la Xina. I jo et dic, a mi com a científic no m'importa qui ho faci, sincerament. Jo el que vull és que es faci. I si ho fan els nord-americans bé, i si ho fa la Xina, també bé. I la Xina ho farà. La Xina segurament ho farà sobre el 2030, potser, o potser abans, 2029, i això tampoc deix molt de marge als nord-americans perquè s'acabin de pensar com faran aquesta missió. I després també hi ha un altre factor, potser més geoestratègic, que és que Europa s'ha vist decebuda darrerament per alguna iniciativa nord-americana amb la NASA conjunta, que per culpa de l'administració Trump i del seu enfocament tan nacionalista també amb l'espai, Europa comença a estar, jo crec, decebuda. I potser en algun moment a Europa es pot pensar qui és el seu partner, qui ha de ser el seu soci preferit. Fins ara l'elecció era als Estats Units, evidentíssimament. Però aquí s'obren altres opcions de col·laboració. Si no hagués estat per la guerra d'Ucrània, hi hauria una col·laboració més forta amb Rússia, que ja hi era, això es va trencar, però es podrien obrir llaços de col·laboració amb la Xina perfectíssimament, perquè Europa el que no pot és tampoc badar i tenir un soci que falla, un soci que a més amenaça amb qüestions geoestratègiques de la Terra, no? Del nostre planeta, amenaça Europa amb moltes coses, i potser en algun moment l'Agència Espacial Europea s'haurà de plantejar si té el soci adequat.
1: Per tant, la geopolítica ens marcarà també el futur de l'exploració espacial, molt possiblement, i de l'Agència Espacial Europea i els aliats amb qui treballa. En el fons, això, tot plegat, va d'una cosa molt més important, que és trobar les possibles senyals de vida a Mart, no? Per què aquestes mostres en concret són tan importants? Ens deies que hi havia aquests minerals, no? Que ens feia ser com optimistes d'alguna manera. Què s'espera trobar?
2: Clar, hem de ser molt prudents. També saps que ho hem comentat més d'un cop. Jo sóc especialment prudent. Ahir donava justament una conferència aquí a Sant Cugat sobre hi ha algú allà fora, sobre aquesta pregunta, i hi ha frases molt boniques de Carl Sagan, per exemple, que diuen que afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. No hi ha res més extraordinari que dir que hi ha hagut vida fora de la Terra. Per tant, hem de ser molt prudents. No val afirmar qualsevol cosa si no tens unes proves molt sòlides. Aquestes roques, que es van recollir i que tenim la fotografia del juliol de l'any passat, són molt interessants des del punt de vista científic, però no demostren res. I no podran demostrar res fins que no les portem aquí i els

0: estic enamorat d'Europa, ho haig de dir. I comencem a veure Europa com un lloc quasi més interessant que Mart, que això ja és dir. El desavantatge, Europa, recordem que és un satèl·lit de Júpiter, que és tot cobert per gel d'aigua, 25 quilòmetres de gruix, i per sota un oceà d'aigua líquida salada amb dos cops tota l'aigua que hi ha a tots els mars de la Terra.
1: Que això és el que la fa tan prometedora.
0: Exactament. Mai haguéssim pensat, Alba, és que mai haguéssim pensat d'anar a buscar vida en llunes que les seves superfícies es troben a menys 130 graus. Sempre havíem pensat en planetes acostats al Sol, acostats als estels, que poguessin tenir temperatures com les nostres, on l'aigua pogués ser líquida en superfície. I ara resulta que, pum, hi ha llunes de Júpiter i de Saturn que tenen aigua a l'interior. Xulíssim. Però som al començament d'aquesta exploració. A diferència de Mart, que portem dècades, el que deia, no?, generacions de robots i de naus, a Europa comencem ara. Hi ha una nau de la NASA que es diu Clipper, que està volant cap a Europa des de fa un any i mig, arribarà l'any 2030. Serà primera missió. Molt difícil que en una primera missió tu puguis ja dir, mira, he descobert vida. Una primera missió serveix per dissenyar una segona. És a dir, la primera troba coses que dius, ai, que xulo això que hem trobat, no? Que interessant, anem a dissenyar una segona amb aquests instruments que ja hauràs pensat, perquè la primera t'haurà dit que ha trobat no sé què. Aquí estem, em temo que estem molt a les beceroles encara de l'exploració d'Europa. Ja m'agradaria que Clipper, la primera missió que enviéssim, ja ens confirmés, però em temo que això no serà així. Però com més coneixem d'Europa, més ens fascina aquest lloc.
1: Doncs haurem d'estar pendents a veure si la NASA és capaç d'optimitzar aquesta missió per retornar les mostres de la Pèrsia, que fa 5 anys que la tenim allà treballant. Exacte. Doncs a veure si podem aprofitar aquesta feinada i si per fi veiem doncs, que tenim alguna evidència científica que ens pot donar pistes doncs, que no hem estat sols.
0: Tu t'imagines explicar això, Alba, com a periodista?
1: Seria meravellós.
0: Explicar que
1: seria
0: hem
1: una de les grans notícies del segle, si no la més important, no?
0: Jo penso que sí.
1: Vida més enllà de la Terra. Tant de bo ho puguem veure.
0: Exactament.
1: Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
0: A tu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquí on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia, Ona.
3: A veure, quin dret descobrirem avui?
4: Avui descobrim una qüestió que és molt útil a la vida quan viatgem.
3: Mm-hmm.
4: Perquè parlarem de retards i cancel·lacions en els vols.
3: I tant, ens fan anar de corcoll, eh, a vegades?
4: Exacte. De fet, a mi m'hi van fer anar una vegada.
3: Què et va passar?
4: Sí, per això crec que és interessant. Doncs el que em va passar és que jo tornava de París. Estava a l'aeroport i recordo que ens van endarrerir el vol una hora o així. Fins aquí forma part, diguem, de la normalitat.
3: Però bueno, una hora pujar, de la normalitat?
4: Forma part de la normalitat en la que no podríem reclamar. Deixem-ho aquí, eh? És una mena de prèvia que faig abans d'entrar.
3: Ho veurem ara, no?
4: Ho veurem ara, exacte. Per això dic que forma part de la normalitat. Això és com els Rodalies, eh? Que et diuen que són puntuals, però no tenen en compte quan passen de 10 minuts. Dius, home, clar, així qualsevol. En tot cas, jo estava a París, jo era a París, i allà vam tenir aquest endarreriment d'una hora i vam pujar a l'avió al final. Estant dins de l'avió, van estar fent diverses maniobres i recordo que allà va passar ben bé una altra hora.
3: Mm-hmm.
4: Clar, en tot aquest impàs de temps, la tripulació va haver de canviar perquè ja si haguéssim volat en aquell moment ja sobrepassava el temps que podia estar en feina.
3: Treballant.
4: Mm-hmm. I aleshores vam haver d'esperar que arribés la següent. Per tant, ens van tornar a baixar de l'avió. Vam estar esperant en l'aeroport i crec que en total parlem d'unes 4 hores al final.
3: Déu-n'hi-do. O sigui, vau trigar 4 hores a que sortís el vol i, a més, puja, baixa, ara espera que vinguin els nous treballadors.
4: Correcte,
3: sí. Quin embolic.
4: Absolut. De fet, a mi no m'havia passat mai això de pujar, que em tornessin i aquesta mena de disbauxa aeroportuària. Però la qüestió és quins drets tenim en el moment en el que jo estic a l'aeroport anant i venint, quins drets tinc un cop aterro o en l'impàs de decidir si agafo el vol finalment o no, no. Hi ha tota una sèrie de coses que ens condicionen i també ens condicionen perquè, com que hi ha un seguit de compensacions, ja ho alerto,

0: si quan arribem a l'aeroport de destí hi ha persones que estan encarregades de saber quins vols arriben amb retard o no per venir-te a oferir els seus serveis, per tal de reclamar per tu això. Clar, recollint el 25% del que et retornin. Podem fer això, i avui ho sabrem, sense haver de donar-li a cap empresa el 25% de la indemnització que em correspon a mi com a passatger.
1: Mm-hmm. O sigui, podem exercir els nostres drets sense uns tercers pel mig, no?
0: Exacte. És a dir, és relativament senzill. Ara bé, jo crec que aquí ve una mica el titular. Les aerolínies no perden judicis perquè la llei sigui dolenta.
1: Ui, a veure, explica'ns-ho, això.
0: Les aerolínies perden judicis quan els passatgers es cansen.
1: Ah!
0: És a dir, el seu negoci no és tant negar-te tu el dret, que molts cops no és una cosa que facin de manera expressa, sinó que t'avorreixis, que t'esgotis.
1: Mm-hmm. I perquè pel ho has de demanar tantes vegades que al final ja desisteixes, no?
0: Exacte. Per què dic que el dret no és, no és dolent? Perquè el dret no ho és. La regulació que empara els drets dels passatgers és un reglament europeu, el reglament 261 de 2004, on tota la normativa sobre compensació, assistència, en cas de que se't denegui l'embarcament o cancel·lació o retards significatius, és una normativa europea, no? I que aplica tant aquells vols que surten de la Unió Europea com aquells vols que arriben a la Unió Europea amb aerolínies, doncs, que són de l'espai comunitari.
1: Uh-huh.
0: I aquest reglament estableix tres tipologies de drets que una mica es poden explicar amb el cas que em va passar, no? El dret d'assistència, que seria el primer, és aquell dret que se't recull mentre esperes. Quan jo vaig haver d'estar a la terminal esperant a que arribés la nova tripulació, no marxàvem, etc. Aquí se'ns ha de garantir, ni que sigui un tiquet, un buixer dins del propi aeroport, on se't doni menjar i beguda. Se t'ha de permetre poder-te comunicar en el cas de que tu no poguessis, tot i que ara estan en el segle XXI, doncs això té unes facilitats que l'any 2004 no hi eren, quan aquest reglament s'aprova. I t'han de garantir l'allotjament i el transport en el supòsit que la cancel·lació es produeixi, per exemple, a la nit, i tu tinguis, diguem, la represa l'endemà al matí. Doncs això també t'ho ha de garantir la pròpia aerolínia. No?
1: Per tant, menjar i beure, poder-te comunicar i poder dormir en algun lloc i que puguis desplaçar-te, no?, fins a aquest lloc, en el cas que el teu vol no surti a l'hora prevista i surti més tard i tu ja siguis a l'aeroport. No?
0: Exacte.
1: Tot això és el que t'han de garantir.
0: Tot això és el que t'han de garantir.
1: I això per llei.
0: Això per llei, perquè aquest reglament ha d'estar garantit. És cert que la quantia que t'ofereixen a vegades dona per un iogurt i dona gràcies. Això també és la realitat.
1: Clar, sí que aquest menjar i beguda hauria d'estar adequat, no?, a l'hora que estàs allà esperant, sí, o a les hores.
0: Sí, a vegades és més relatiu que pràctic, però com a mínim hi ha de ser. I si no venen ells directament a oferir-ho, jo suggereixo que es preguntin al mostrador mateix de l'aerolínia i dir, escolti'm, acaba de passar això, de quina manera, doncs, se'n manté aquest dret d'assistència mentre dura aquesta avaria, aquest retard, o es resol la qüestió, no?
1: Uh-huh.
0: Aquest primer dret d'assistència.
1: Quins més tenim?
0: Després tenim el dret al reemborsament o al transport alternatiu. Si el retard arriba 5 hores o més tard, en aquest cas el passatger pot triar entre que li reemborsin íntegrament el bitllet o fins i tot un vol alternatiu, potser amb escales, a la destinació, que era la final. No? Uh-huh. Aquest seria el segon bloc. I el tercer, que no confondre amb aquest, és el dret a la compensació econòmica.
1: Vale.
0: És a dir, ja no és que a mi em retornin el preu del bitllet, sinó, més enllà del que m'hagi costat, jo tinc dret a percebre una quantitat econòmica si l'arribada al meu destí es produeix a partir de 3 hores.
1: Uh-huh.
0: De 3 hores en amunt, juguem. A partir de 3 hores, juguem. I la quantia que em correspondrà, que ve regulada per la normativa, serà en funció dels quilòmetres que hi hagi des del lloc en el qual jo estic fins al meu destí. I parlem de compensacions que van dels 250 als 600 euros.
1: Uh-huh.
0: És a dir, aquest rang m'estableix a mi, juraria que és fins a 1.500 quilòmetres, de 1.500 a 3.000 o així, i de 3.000 en amunt. Ara ho estic dient de memòria, però si no, està regulat a la normativa.
1: I això dius que la quantia varia en funció dels quilòmetres, però varia també en funció de les hores tard que ha arribat, o no?
0: Varia en funció dels quilòmetres. Varia en funció dels
1: quilòmetres. Sí, tal i fa si ha arribat 5 hores més tard o si n'ha arribat 6, que percebré el mateix.
0: Llavors ens anem al dret al reemborsament, en tot cas, si passa de les 5, com dèiem. Exacte. Sí. Aleshores, sempre és així? No, anem en compte. És a dir, no és un dret il·limitat tampoc, perquè si les circumstàncies que porten a l'aerolínia a retardar, a endarrerir aquest vol, són causes justificades de força major, aleshores no hi ha una culpa ni una mala actuació per part de l'aerolínia.
1: Clar.
0: I aleshores jo no tindria dret a percebre aquesta compensació. Per exemple, recordo també que fa un any i escaig, doncs quan vam tenir la gota freda a Catalunya, que es va inundar l'aeroport del Prat, vam tenir terminals doncs, que entrava l'aigua per dintre, jo recordo que tenia un vol a Budapest i vam marxar amb 5 hores de retard.
1: Per tant, estaries dins de la possibilitat de compensació econòmica.
0: Exacte. Però ni jo mateix m'ho vaig plantejar de sol·licitar-ho, perquè era evident, en aquell cas, que tots els retards i totes les cancel·lacions que s'estaven produint, que eren centenars, a Barcelona, a València, que ja sabem tots com va anar, doncs eren per una qüestió sobrevinguda, que va ser la situació extrema a nivell meteorològic. Aleshores, aquí hem de distingir quan es tracta d'un moment ordinari en el qual sí que tindré aquest dret, perquè efectivament, si hi ha retards, perquè hi ha vagues, perquè l'aerolínia no ha complert amb un manteniment, etc, aquí no és una culpa que hagi d'assumir el passatger. Ara bé, quan hi ha una qüestió sobrevinguda, aquí tampoc té la culpa a l'aerolínia.
1: Per tant, aquí no podríem reclamar.
0: Bueno, reclamar, si et fa il·lusió, pots fer-ho. Però...
1: però pot ser que no rebis la compensació.
0: S'ha d'acreditar aquesta causa, però clar, en aquest cas és una causa pública i notòria.
1: Clar.
0: Aleshores, però on hi pugui haver divergència, perquè aquesta és molt evident, però n'hi pot haver d'altres on no sigui tan evident, la companyia ha d'acreditar aquesta extraordinarietat.
1: Per tant, millor reclamem i que ens diguin que no pas no haver reclamat i que potser hauria sigut un sí.
0: Com a recomanació àmplia, fem-ho d'aquesta manera.
1: Doncs som-hi, com ho hem de fer per exercir aquests drets que tenim?
0: Doncs a veure, per no perdre aquesta reclamació, al final, no, que ens podem perdre en el procés, jo crec que és interessant, com en tot en dret, tenir-ho ben documentat i poder-ho provar.
1: Allò que diem sempre, de recollir proves.
0: Sempre, sempre ho diem. Jo entenc que això... Vull pensar que a mesura de dir-ho, la gent a la seva vida començarà a prendre consciència i anirà guardant exemplars de tot. No, però en tot cas, és cert que el sector aeronàutic és un sector trapella, diguem-ho així. I com a sector trapella, jo crec que la seva pràctica habitual és més aviat negar els fets que no pas assumir la responsabilitat. Aleshores, com que els minimitza, jo el que diria és tiquets de pàrquing si has anat a l'aeroport, que acrediten l'hora, tiquets de menjar si he comprat, fins i tot imatges dels panells. Jo arribo allà, els panells, amb les hores que costa com endarrerit. És a dir, tot allò que jo pugui prendre serà positiu. I estan en el propi aeroport, si poso una reclamació a AENA, que al final és qui gestiona els aeroports a l'estat espanyol, on s'inclogui, evidentment, l'hora de la incidència i el fet, doncs tota aquesta documentació la posem en una carpeteta i ens la custodiem. En segon lloc, el que dèiem, saber el perquè del retard. I el saber el perquè, doncs ho puc tenir claríssim, si és, com dèiem, públic i notori, o puc no tenir-ho clar. Si es produeixen aquestes circumstàncies extraordinàries on és possible que la companyia les alegui, jo què puc fer? El passatger, jo puc recórrer, en aquest cas, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per tal de sol·licitar, escolti'm, en aquest dia, aquesta hora, en el qual jo tenia aquest vol, s'estava produint això que la companyia m'està al·legant per no compensar-me? Doncs, escolta'm, mirem-ho. Llavors, amb aquesta informació que ens retornin de l'agència, això jo tinc una prova claríssima, fefaenda, si això realment està justificat o no. Per tant, aquest segon bloc de saber el per què de la cosa.
1: Molt important, també.
0: I el tercer, sí que és important també, quins terminis tenim. No solem esperar-nos tant de temps. Jo recomano no esperar-nos tot aquest temps. Però en els vols que són dins de la Unió Europea tenim 5 anys.
1: Per tant, hi ha temps de sobres. No hi ha excusa de que m'ha passat el termini.
0: No. I si t'ha passat és que ets poc diligent. I en vols internacionals des de la pròpia Unió Europea tenim 2 anys, sí que aquí el termini s'escurça una mica més. Jo el que suggereixo és això, fer la reclamació a la pròpia companyia pels canals doncs, que les seves pàgines web estableixen i també a AENA.
1: Per tant, fem la reclamació doblement, eh? Sí. Per les dues bandes.
0: Sí, posats a fer, ja que hem fet tota la recopilació, aprofitem-la, no? I finalment, clar, què passa quan no paguen? Jo he fet la reclamació i, escolta'm, allò queda en un calaix ben guardadet i que vagin passant. Doncs si la companyia no respon, tenim una sèrie de documentació per part de la Unió Europea on es facilita informació en els passatgers i els usuaris. El que a més també recomano és adreçar-se a l'organisme a nivell estatal que és competent, que ja l'hem mencionat, no? Aquesta agència de seguretat. Hi ha la via judicial. Evidentment, podem presentar una reclamació. Tinc tota la documentació, puc provar-ho. Puc presentar una demanda a l'aerolínia per la via civil. I finalment, i tornant al meu cas, pots fer servir les xarxes socials.
1: Pots denunciar-ho públicament.
0: Perquè resulta que jo em vaig dedicar a fer tots els canals oficials que corresponien, com un ciutadà diligent. I un cop fet això,
1: ningú
0: havien passat
1: cas, no?
0: 6 mesos, que allò anava passant i qui dia passant i empeny. Doncs com que m'estava començant a molestar, perquè jo aquí no estic veient ni un euro, vaig a fer un tuit. I vaig fer un tuit on vaig etiquetar a la companyia en qüestió i dient, escolti, fa 6 mesos que els hi vaig presentar una reclamació i vostès no s'han dignat a contestar-me. 5 minuts vaig trigar a contestar-me l'estimat community manager d'una companyia aèria, dient-me, què ha passat? Escriu-nos-ho i explica'ns-ho per missatge.
1: Com si no els haguessis enviat ja tota la documentació.
0: Exacte. I no, els hi vaig tornar a explicar per missatge i va ser a través del que vaig facilitar a les xarxes socials, en aquest cas a Twitter, ara X, que vaig aconseguir que em reemborsessin, poca broma, crec que en aquell cas estàvem en els 400, en la franja dels 400. Per tant, escoltem, no ens donem per vençuts, perquè vies en tenim, vies en tenim, i ostres, no deixem d'exercir-ho, perquè estem parlant de companyies que beneficis no en tenen pocs, precisament.
1: Exacte, o sigui que reclamem els nostres drets. Tot això era si els vols van amb retard, però i si ens el cancel·len? Què passa?
0: Clar, si ens el cancel·len amb l'antelació suficient, i antelació suficient vol dir 14 dies, estan curats en salut.
1: Uh-huh.
0: Això pot passar. Podem tenir... De fet, és una pràctica que ha anat en augment, justament per què? Perquè permet no haver de generar cap compensació ni cap reemborsament en el passatger. Perquè doncs ho he fet en temps i forma. No? Això són, el que dèiem, 14 dies. Evidentment, t'han de retornar el preu del bitllet, però aquí no hi ha compensacions extres. Tu retornes i ja està. Hi ha un tema que crec que és important, i amb això crec que anirem tancant, que és el tema de la maleta de la cabina, i que aquest estiu, justament, la Unió Europea també s'hi ha pronunciat. El fet de poder portar una maleta de mà ha de ser gratuït. Com a mínim una maleta de mà ha de ser gratuït i potser un petit bolso, un ordinador així. Això s'ha de permetre. S'ha de permetre amb les dimensions que corresponen, però s'ha de poder permetre. I cobrar un suplement es pot considerar abusiu. Jo entenc que tu quan estàs a punt d'entrar a l'avió tu el que vols és entrar.
1: Exacte.
0: En tot cas, paga-ho i ja ho reclamarem a posteriori.
1: Exacte, guardes el comprovant, no?, de que l'has pagat.
0: Exacte.
1: I llavors ho reclamem.
0: Sí, però d'entrada tinguem-ho clar. Ens han de permetre aquest afer, perquè és el que es considera mínim indispensable per poder doncs, formar part de la teva mobilitat. Per tant, jo crec que això és un tema també que als nostres oients els interessarà, perquè genera debat cada cop que estem allà a la fila i veiem que els senyors de X companyies treuen aquell extraordinari mostrador on te van mesurant les
1: Exacte.
0: Maletes per veure si cobren.
1: Si tens sort, el de davant no li mesura ni a tu sí, o el de darrere no. És
0: Depèn
1: una mica...
0: de la cara que facis aquell dia.
1: Exacte. Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui tots aquests secrets de les aerolínies, no?, i com ho hem de fer si el nostre vol va amb retard o si ens el cancel·len, i sobretot que sapiguem que podem portar una maleta de cabina gratuïta, que això també és molt important. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Moltes gràcies, Ona. Fins la propera.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
5: Hola, em dic Pau Tor. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Un cor de més de 1000 sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació, us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi.
4: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
7: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
8: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar, afegint mesos intercalars. És a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herit ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta d'etapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: L'espai de gastronomia d'aquesta temporada comptarà amb un nou col·laborador, Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
8: Moltes gràcies.
7: Com estàs?
8: Molt bé.
7: Sí? Escolta'm una cosa. Avui, per obrir la temporada, de què parlarem?
8: Solanàcies, d'estiu.
7: Què és això?
8: Què és això? Doncs les solanàcies són un grup, diguem, de vegetals, de plantes, d'acord? Que, de fet, estan bastant repartides pel món, tot i que la majoria de les que coneixem vindrien d'Amèrica, i que de les quals, diguem-ne, hi ha almenys tres productes que són una mica les estrelles de l'hort d'estiu, és a dir, de la verdura, de les hortalisses d'estiu. Mm-hmm. Com que ara estem acabant la temporada, però encara estem en estiu, i, a més, algunes d'elles estan especialment en el seu moment, doncs volia parlar d'aquests productes.
7: Molt bé. Et sembla que... Com, jo no sé, però crec que d'aquests tres productes que dius, per mi el rei és vermellós.
8: Sí.
7: El tomàquet.
8: Comencem. Amb sí, el tomàquet, no? Sí.
7: Vinga, vinga. Tu mateix.
8: Doncs el tomàquet. El tomàquet és una, diguem-ne, és una fruita. Des d'un punt de vista botànic és una fruita, val? El que passa és que des d'un punt de vista culinari i fins i tot dietètic es tracta com una verdura o com una hortalissa, val? És a dir, pertany al món del salat. Jo tinc la meva teoria del per què, entre altres coses, principalment seria doncs, perquè no és una fruita excessivament dolça, és a dir, la quantitat de sucre no és tan alta com la resta, i que el caracteritza un sabor que nosaltres el tenim poc, diguem-ne, incorporat a la nostra, al nostre vocabulari, a la nostra cultura, que és l'umami. És una gran font d'umami.
7: Ah, sí?
8: Sí. En cru, però especialment quan hi ha algun procés d'oxidació o fermentació, com pot ser doncs, el típic tomàquet sec, salsa de tomàquet, o sigui, fregidet, o quan fas ketchup, o quan, etc. No? Llavors, aquesta font d'umami, doncs, molt probablement també s'associa més al món salat que al món dolç. I per això, possiblement, el tomàquet és un producte que el tenim a tot arreu, és omnipresent quan parlem de sofregits, salses, etc, etc. És un potenciador de sabor. A part del propi sabor del tomàquet, és un potenciador de sabor.
7: Si li preguntem a la gent del carrer d'on ve el tomàquet, dirà, mira, del
8: de
7: súper,
8: del
7: súper o del mercat.
8: Del súper, segurament. Origen del tomàquet, com alguna d'altra de les solanàcies que parlarem, és Amèrica.
7: Val? Amèrica.
8: Amèrica, d'acord? Se suposa que per la zona de... apareix per la zona del Perú, Bolívia, per allà, o Equador, d'acord? Fa uns quants milers d'anys, les, diguem-ne, les cultures indígenes d'allà l'utilitzaven. Òbviament estem parlant d'un tomàquet molt antic, genèticament, és a dir, ancestre del tomàquet actual, i sí que una mica posteriorment es trasllada i es diguem-ne, que es comença a cultivar i a domesticar per part dels mexicans. Val? I és a partir d'aquí...
7: El guateque
8: tomate. Guateque tomate, el tomate, el jitomate, és a dir, són... El jitomate és el que mexicans anomenen el tomàquet que nosaltres entenem. Per ells el tomàquet és una altra, diguem-ne, planta de la mateixa família verda,
7: sí,
8: que és un tomàquet verd molt àcid que s'utilitza en altres salses, i el jitomate és el tomàquet vermell que nosaltres utilitzem, que ells utilitzen, òbviament, també per moltes salses i moltes preparacions. Arriba... diguem-ne, òbviament, a través dels espanyols que arriben allà, descobreixen, entre cometes, Amèrica, i el porten cap aquí, i en un inici, com passa també amb altres solanàcies, es considera no apte pel consum humà. Segurament, doncs, perquè la planta, si et menges la fulla o la tija, sí que tenen elements tòxics, però no la fruita. Llavors, costa una miqueta que comenci a acceptar-se. A l'inici, doncs, com passa amb la patata, una altra solanàcia, amb l'albergínia, una altra solanàcia, que en parlarem avui,
7: sí,
8: doncs se'ls dona... Bueno, queda com a curiositat botànica, a vegades per decorar, inclús per donar als animals, etc. Però els humans no comencen a menjar fins després d'un temps. Trigaran unes dècades en començar.
7: Ens han perdut, durant...
8: Bueno, unes dècades. Nosaltres, per sort, no.
7: No, estem nosaltres
8: parlant
7: no.
8: Del segle XV, segle XVI, la cosa...
7: Anem a la cuina. Com el podem preparar, el tomàquet? Ens dona moltes possibilitats,
8: moltíssimes,
7: no?
8: Ja he dit, per mi la clau està en el sabor umami, després l'acidesa que té, el fan molt interessant, i després l'aroma del propi tomàquet, color, textura. Llavors, d'entrada, com a fresc, amanit, per fer un pa amb tomàquet, és igual que vulgueu, amb gazpachos, cremes fredes, és a dir, triturat, com vulguem. Cuinat, ja sigui simplement més o menys sencer saltejat, aquests tomàquets petits cherry, que simplement els fas un pas per la paella i estan boníssims, o també fornejat, poden quedar molt bons, I després a mi em sembla molt interessant aquest tomàquet que fan els italians, no només els italians, però la Mediterrània, que és tallar-los a grills, amanir-los amb una mica de sal d'alguna herba i secar-los al sol o en un forn. Això és una concentració, diguem-ne, d'aroma i de textura del tomàquet, d'aquest umami del que parlàvem, no? Que el fan un producte molt versàtil, doncs, per fer després pestos, digue-li tàrtars, digue-li el que tu vulguis. Mm. Val? Llavors, això, pensant en el tomàquet, en aquest cas, com un potenciador de sabor o com un condiment, també. No com un producte només per si mateix, com a principal d'una amanida, sinó com a un potenciador de sabor i condiment.
7: Mm. Tres receptes molt ràpides que ens puguis recomanar.
8: Això m'ho portava apuntat. Val? Mira, conserva de tomàquet, la deixo pel final. Una salsa de tomàquet casolana, molt ràpid. Fas un sofregit de ceba, una mica d'all, i pots afegir una mica pastanaga, porro, api, el que tu et doni la gana, tallat petit. Fas un sofregidet a foc suavet. Mentrestant, talles a trossets un tomàquet, si vols els peles, si no, però si pots, treure-li les llavors, que sempre acidegen més i no ens interessen. Tot això ho poses a dintre aquest sofregit, si la cosa està molt seca, un puntet d'aigua i tapes, molt lent. Una bona salsa de tomàquet, mínim 2 hores, molt lent. Sí, tot el que és...
7: M'has vist la cara, no?
8: Tot el que és mitja horeta, tu no estàs fent un tomàquet fregit, no estàs fent una bona salsa, estàs bullint. Llavors tu necessites que hi hagi una certa evaporació i caramelització. Llavors si tu me'l talles a trossets, allò es va desfent, va remenant, que no... T'has d'anar remenant de tant en quant, tampoc és que hagis d'estar davant de la cassola mirant-te-la. Vull dir, tu mig tapadet, vas fent. Quan comença a concentrar, allò li fas un toque de túrmix, me'l passes per un xino, i depèn de com, si vols, me l'acabes de refregir una miqueta més, o ja me'l guardes a muntar-lo a la nevera, o me'l congeles.
7: Mm. Si volem fer conserva, aprofitant que és l'època i no ens volem quedar sense un bon tomàquet durant la resta de l'any?
8: Si és... Mira, jo t'explico la conserva com la feien els meus avis. Jo tinc aquest record del pati dels meus avis, no?, amb la producció industrial que feien. Els escaldaven 10 segons amb aigua bullint per poder-los pelar. Li havien tret prèviament el peduncle, és a dir, la part de la tija, i llavors, mentre els anaven pelant, doncs sí que hi ha alguna llavor fora, aquest, doncs fora, però si no és igual. Els tallaven a trossos grossos i els posaven en pots de vidre d'aquests de rosca aprofitats de conserva. Ben tancadets, cobert fins a dalt de tot, o pràcticament, i després amb una olla, amb un drap a la base, anaven posant els pots, inclús dos nivells, omplien amb aigua i posaven el foc tapadet. A la que arrencava el bull, hora i mitja. Pagues el foc, deixa que es refredi l'aigua i allò fa el buit. I allò ho pots tenir guardat en un lloc, com sempre, sense humitat, sense calor, sense un llum, 1, 2, 3 anys. És una conserva molt segura, perquè el tenia acidesa alta. La malaltia més perillosa que hi pot haver, que és el botulisme, doncs te l'estalvies. Vull dir que és una conserva que, si veus que no ha perdut el buit, és fantàstica. I el sabor és immillorable.
7: Com que no ens dona temps de fer tantes receptes i n'hem donat un parell...
8: Canviem de...
7: Sí, canviarem, però recordarem una cosa que l'hem d'esmentar.
8: Sí.
7: I és que tenim un tomàquet que es conrea a Collserola, que s'ha fet recentment la quarta edició,
8: la quarta edició de la
7: fira. Tomàquet mandó.
8: El tomàquet mandó.
7: Deliciós.
8: És una varietat autòctona de Collserola que s'ha recuperat en els darrers, et diria, uns 10 anys... per voluntat d'una sèrie d'agricultors que van agafar llavors que tenien, les van plantar, i durant els primers 3 anys el que feien era anar seleccionant les llavors de les plantes que produïen el millor tomàquet. A les que van decidir les millors llavors, a partir d'aquí se les van repartir, i és una mica el que ara mateix s'està cultivant, no?, per part d'uns quants productors, alguns de Sant Cugat, com pot ser la Rural, Can Domènec, l'Ortiga, etc., i altres, doncs, que estan al Papiol, o altres, o Molins, etc., no? Doncs la festa l'organitza l'associació de Collserola Pagès, aquí a Sant Cugat, des de fa ja això 3-4 anys, és la quarta edició que s'ha fet ara, i es tracta d'un tomàquet, doncs, de pell fineta, molt a l'estil, doncs, del que serien els tomàquets de Montserrat, el Raf, etc. I és molt saborós, està molt bo, però aquí deixa'm que digui, qualsevol, jo diria que pràcticament qualsevol varietat de tomàquet, si la cultives com s'ha de cultivar, és bona. El problema del tomàquet és que és un producte de consum massiu que es cultiva de forma massiva, sota criteris de producció i de comercialització i no de qualitat. Per tant, si tu em cultives un tomàquet a sota d'uns plàstics, a qualsevol època de l'any, primant que el tomàquet arribi en bon estat
7: i creixement.
8: Sí, o simplement buscant que pugui viatjar 1.000 o 2.000 o 3.000 quilòmetres i que arribi en condicions estètiques bones, probablement estàs anant en contra del sabor. El mandó quina gràcia té? Que es cultiva aquí al costat i es ven aquí al costat. És a dir, va per demanda, com qui diu. Cada dia recullen els que poden collir que estan al punt i es venen en 48 hores. Perquè, a més, com que hi ha poca producció, es ven.
7: Sí, sí.
8: És un preu, no és car, és un preu elevat, que és diferent. Llavors, clar, és un tomàquet estupendo. Però és que és com hauria de ser un tomàquet si el que volem és...
7: Com hauria de ser tot, el tomàquet i la resta de...
8: Hi ha altres verdures o productes que poden aguantar més això, però el tomàquet és delicat en aquest sentit. Per tant, vol carinyo i collir-lo en el punt de maduració a la planta. A veure, fora de la planta no madura.
7: Vinga, triem entre el pebrot o l'albergínia.
8: Vale, eren els altres dos que tenien. Mateixa família... Triem l'albergínia, per què? Perquè el pebrot, des d'un punt de vista, diguem-ne, d'origen i tot, s'assembla al tomàquet, també és americà, és bastant similar, val? A mi m'al·lucina, els pebrots. Però l'albergínia potser a la gent li farà gràcia, a més encara estem en plena temporada, és a dir, l'albergínia ve una mica més tard, o sigui que comença a sortir a l'agost, però potser el moment àlgid comença ara, setembre, octubre, una mica més tard. Hi ha aquella dita que ara la tenia per aquí apuntada, en l'època de la berenjena, la mujer se le cae la melena. Bueno, això s'ha dit perquè, bueno, segurament té aquesta... Hi ha el canvi de cabell a finals d'estiu, principis de tal...
7: Bueno, quan arriba la tardor, no?
8: Exacte,
7: diuen,
8: val?
7: Sí.
8: Doncs seria ara. O sigui, l'albergínia sí que l'associem també a l'estiu, però en realitat és finals d'estiu, tardor, que és el gran moment, a més, de... d'aquestes salses que uneixen els altres dos productes del que parlàvem, que és la samfaina, els pistos, tots aquests tipus de salses, no? És a dir, estan tots junts, per què? Perquè tots coincideixen. Hi ha un excedent d'aquesta producció, no?, a finals d'estiu, hem plantat molt tomàquet, hem plantat molt pebrot, i l'albergínia més bé forta, a carbassó, etcètera, jo ho aprofito. L'albergínia, a diferència de les altres, és una solanàcia d'origen asiàtic, val? Però que coneixem aquí des de fa milers d'anys, bueno, probablement doncs, pels romans, no? Arriben a Àsia, se'l troben i diuen, mira, això és interessant. Porten cap aquí, veuen que funciona molt bé amb el clima mediterrani perquè li agrada la caloreta i es comença a desenvolupar. Llavors, tenim tota una tradició de l'albergínia a tot el Mediterrani, tot i que la Índia i Xina produeixen molta albergínia i la cuinen molt. I bé, és una planta també bastant versàtil, encara doncs, que s'ha d'entendre com funciona. Acostuma a ser un fruit, deia planta, perdó, un fruit, que normalment la seva carn té un punt esponjós. Llavors també s'ha de tenir en compte com es cuina. És a dir, bullida, per exemple, a mi em sembla poc interessant. Fregida m'agrada molt, però hem de saber que absorbeix molt d'oli, no té per què ser dolent. I, per tant, dona molt de joc com a... per fer-ne salses o cremes, no? per untar, diguem-ne, dona molt de joc com a complement, com a guarnició per altres plats, perquè té un toc una mica amarg, no sé, jo crec que té una textura i un sabor molt especial, molt únic i molt elegant, la veritat. Vols que parlem d'algunes receptes que us proposo? O què?
7: Vinga, molt
8: sí,
7: ràpidament, un minutet, una recepta ràpida.
8: Mira, una recepta també una mica familiar, que va desenvolupar ma mare a través d'un restaurant on anava molt d'aquí, Sant Cugat, que ja no existeix, que se la va anar fent seva. Que ella li diu al Virginia és a l'uso nostro, és a dir, a nostra manera, en italià, que és bàsicament, tu les talles a daus una mica grandets, de 2-3 centímetres de costat. Les sales les deixes que suïn una mica i les posa amb molt d'oli d'oliva a fregir a foc mitjanet alt. No fa falta que dorin, i quan les tens tu en el centre, que estan quasi fetes, perquè tenen aquell punt de resistència, tu les treus amb una espàtula i les poses amb un tàper, amb un gibrell de vidre, el que tu vulguis, sense colar-les gaire, que hi hagi una miqueta d'oli. I llavors les amaneixes amb una mica més de sal i all tallat una mica a lo bèstia i força vinagre. Ho remenes, tapes el tàper nevera i això al cap de 2 dies està... es menja fred.
7: Vinga, doncs a provar-ho. Manel Guirado, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
7: Que vagi molt bé.
8: Vinga,
7: adéu-siau.
8: Ens veiem.
9: La ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades volem parlar de gastronomia i de restauració, sectors que a casa nostra tenen molt de pes i que són també una peça clau en la vida social i econòmica de Sant Cugat. Aquest diumenge s'ha tancat una nova edició de l'iniciativa Sant Cugat va de tapes, que ha omplert bars i restaurants de la ciutat durant 10 dies amb propostes gastronòmiques per a tots els gustos. En fem balanç amb el president del Gremi de Restauració de Sant Cugat, Roger Massaguer, i amb el secretari d'aquest organisme, el Toni Soriano, en qui també volem aprofitar per mirar més enllà, per parlar de quin és l'estat de salut de la restauració del municipi i de l'associació que agrupa aquest sector. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Aquest diumenge es posava... Us acosteu una mica els micròfons, així sentirem més bé. Aquest diumenge es posava el punt final a l'edició d'enguany del Sant Cugat va de tapes. Aprofito que ens coincideix que us tenim aquí per si em podeu fer valoració. No sé si ja heu tingut l'oportunitat de tenir xifres.
1: Comencem a tenir-les. Encara no les tenim totes exactes, però comencem a tenir-les. Si mirem la sensació, el primer cap de setmana vam tenir la sensació que havia anat fluix, però va ser una sensació.
0: D'acord.
1: Val? I després, de cara al següent cap de setmana i entre setmana, vam tenir bastanta rotació, i ja podem dir que hem venut 6.000 tapes més que l'any anterior.
0: L'any passat van ser 23.000.
1: Doncs 6.000 més.
0: 6.000 més. Ja són dades...
1: Sí,
0: a punt de
1: han sigut 28.600 i pico, i escaig. O sigui que està molt bé. Sí, sí.
0: Per tant, heu notat un augment respecte a l'any passat. L'any passat, si jo no recordo malament, ja va ser un any a l'alça. Per tant, és una iniciativa que va creixent i es va implantant a la ciutat.
2: Sí, a veure, el que ja ha dit, clar, al dir-te que no tenim números concrets, però dir-te un número concret respon a una projecció. És a dir, nosaltres hem agafat les dades dels 26 locals que ens les han facilitat, dividit per als 39 locals que o multiplicat per als 39 locals que participàvem, fent la projecció i ens quedem que estem a la banda d'aquesta, vull dir que ens dona aquest número 28.860. A veure, també no era difícil superar l'any passat. Estem encara lluny de el 2018 o 2019...
0: Prepandèmia,
2: Prepandèmia, clar. Hem rescatat les dates, això sí, jo crec que ho hem de parlar amb el Roger i amb la resta de la Junta i tal, però les dates són més acurades, vull dir que agafar la setmana de la Mercè a Barcelona et dona un plus. L'any passat va ser l'octubre i, per tant, també vull dir que el risc del temps sí que sempre estan allà, però vull dir, la projecció és aquesta, és a dir, millor el primer cap de setmana, ja et dic, respons a sensacions, és a dir, la sensació teva és, potser, no sé, en canvi, hi ha algun lloc que participava per primer cop i que estaven tots molt encongits, parlo del seu nom perquè era el Cheesecake, que feia una tapa que no tenia canya, vull dir que el Cheesecake el que contenia era cervesa negra a Bogdam, i jope, ha fet 450 racions de cheesecake, és un número d'aquells de tenir en compte. O molts locals que participaven per primer cop i han fet 500, 600, no estan al rovellet de l'ou. És a dir, sempre parlem de zones quan fas la ruta de tapes i aquests no estan molt al centre, fer 600, vull dir, té força mèrit.
0: De fet, ara ho dèiem, també ha sigut una edició de rècord pel que fa a la participació, amb 42 establiments, i és més que l'edició anterior. Què ens diu això del sector, de la restauració de la ciutat?
1: Home, això ens diu que la gent té ganes de... El restaurador té ganes de fer coses per la ciutat, ens diu que el ciutadà reacciona a les coses que fem, per tant, això és molt positiu, i no ens oblidem, sense el ciutadà no hi hauria restauració. Hem de fer una crida al ciutadà de Sant Cugat de que ens consideri una mica la restauració. Que no sigui tan infidel i quan vulgui fer celebracions i vulgui fer, no?, un homenatge a Sant Cugat, tenim des de restaurants molt top fins al Frankfurt. No? Jo crec que tenim tota la gamma de restaurants. No cal anar-se'n a Barcelona a fer celebracions. Que el control d'alcoholèmia del túnel és complicat.
0: El juliol vau celebrar una primera trobada que va posar això, el Tardeo, amb representants polítics, socials i també amb els associats el vau fer al restaurant Brau. No sé si vau tenir l'oportunitat de treure algunes conclusions d'aquesta primera trobada, que era, si no m'equivoco, per associats i per també la resta de l'hostaleria per fer sinergies.
2: Sí.
1: No, la idea era captar, o sigui, anar creixent i anar treballant tots conjuntament. Al final, a Sant Cugat tenim uns 400 restauradors, en tenim 100 agremiats que representen 120, 130 locals, I aleshores una miqueta el que es tracta és d'anar-nos agremiant tots i anar fent coses, anar creixent, anar pensant coses per, bueno, per dinamitzar la restauració, no? Que al final, doncs això que dèiem, no? Que el ciutadà ens valori, que ja ho fa, però que cada cop ens valori més.
0: Quines són les principals dificultats que es troba el sector a la ciutat?
1: Home, tenim, actualment tenim un problema de terrasses molt, bastant greu, que s'està treballant. Cal dir que l'Ajuntament ens ha ajudat amb el Sant Cugat va de tapes. Cal dir que l'Ajuntament ens està ajudant molt amb el tema de les terrasses.
0: Quin és el problema, Roger, amb les
1: terrasses? El problema és un problema de soroll amb els veïns, que al final no es compren un pis que val, no sé, sí, desproporcionat, i aleshores la terrassa em molesta. No, la terrassa ja hi era. Quan tu vas comprar el pis, la terrassa ja hi era. I al final hem de trobar el punt mig per entendre'ns entre tots. Al final, el veí sense el bar no seria ningú, i el bar sense el veí, no ens en oblidem, no seríem ningú. No? Jo crec que aquesta sinergia és important. L'Ajuntament, des d'aquest punt de vista, està treballant amb nosaltres, treballa bé. Amb el Sant Cugat va de tapes, com et deia abans, ens han col·laborat, han estat bastant a sobre. Amb això de les terrasses estan bastant a sobre. I al final podem dir que, malgrat ells donguin una aparença de que no volen fer segons què, ens estan ajudant tots els partits, eh? No un en concret, sinó tots en general. O sigui que no...
0: Seria la principal dificultat que us trobeu dels associats, dels agremiats, la problemàtica de les terrasses? No sé si també preus de lloguers de locals...
2: A veure, la primera, la més urgent, probablement sigui les terrasses, per el que diu el Roger, i perquè el que està clar és que la pandèmia va crear una mena de barra lliure de terrasses que no es pot mantenir. Llavors, quin és el criteri de l'Ajuntament ara per dir que un senyor que en el seu moment li havien deixat col·locar una tarima a la via pública, a la senyora del costat no li deixen? Per tant, tota aquesta regulació és complicada, perquè si li acaben dient el que tenia la tarima i que ha invertit, que la retiri, dirà, és que em vaig gastar 15.000 euros amb això i em vas donar el permís tu. Vull dir, no ens oblidem que a vegades... tot i que la visió externa és de que, quan llegeixes alguna nota per Instagram, les terrasses il·legals, voy saltando de terraza ilegal a terraza ilegal, terrasses il·legals no hi ha en Sant Cugat. Hi ha terrasses que no tenen el permís perquè l'Ajuntament ha tingut un cert decalatge en tramitar una sèrie de permisos, però no hi ha terrasses il·legals. A Barcelona sí que hi havia 1.200 terrasses il·legals quan es va posar ordre. Representava quasi un 20%. És a dir, a Barcelona era habitual veure la furgoneta passejant per Enrique Granados i emportant-se les cadires i les taules d'una terrassa. Aquí això no passa. Però sí que la regulació serà un punt complicadet, perquè, clar, l'Ajuntament ha de ser restrictiu i nosaltres mirem per al nostre negoci i el dels nostres companys, vull dir, siguin agremiats o no, en aquest cas.
0: Treballeu conjuntament, en tot cas, amb aquesta normativa de terrasses per arribar a un acord comú?
2: Sí, ja hem tingut... Bueno, portem ja 3 reunions. Primer vam començar amb el Bernat, ara estem parlant amb els tècnics. El tema va per llarg, vull dir, no... per exemple, la normativa de terrasses de Cerdanyola està aprovada. La primera pàgina són 9 models de carrers diferents. Segons és peatonal, semipiatonal, amb restricció de pas. És a dir,
0: cal tenir en compte moltes variables.
2: Definir això és complicadet.
0: La competència és alta a la ciutat. Ara em dèieu que hi havia 400 locals. Això es tradueix en més qualitat, en més dificultats perquè hi ha més competència. És bo, és dolent? No és ni bo ni dolent?
1: Jo crec que no és ni bo ni dolent. Al final és tenir més varietat. O sigui, tenim, avui em ve de gust un Frankfurt i demà em ve de gust una paella, o potser avui em ve de gust allò, no?, algú tiquis, o avui em ve de gust carn a la brasa. Tenim una, la veritat és que tenim de tot, i jo penso que és una sort. O sigui, no ve de dir, no, ostres, vull carn a la brasa, me n'he d'anar al Montseny. No, tenim al centre de Sant Cugat, hi ha un restaurant bastant bo. Jo crec que és bo, és positiu.
0: I heu vist algun canvi en el perfil de client? Sant Cugat és una ciutat que ha crescut a una barbaritat en els últims 25 anys, ha multiplicat per 2 els seus habitants, han crescut els establiments, han crescut els veïns també són més diversos que mai, d'arreu del món. No sé si la demanda també en el món de l'hostaleria està canviant o s'està diversificant.
2: A veure, sí que és veritat que també la pandèmia acaba de canviar les cartes, les canvia totes, no?
0: És a dir, un punt d'inflexió pel sector.
2: Exacte, és a dir, des d'aquests menús típics que canviaves cada dia, ara mantenir menús setmanals o mensuals, perquè saps que la gent no et ve cada dia, aquests plats amb sobrepreu a carta per poder mantenir un menú competitiu, aquests horaris que veus per quan reserves a Google, 9:15, 9:30, 9:45, és a dir, t'ha introduït tota una sèrie de variables que fa uns anys era, vamos, impensable, no? Sí que per al restaurador la veritat és que el Roger ho ha dit alguna vegada, ens falta una estrella Michelin, potser els tenim o tenim de molt bons, que se la mereixen, però vull dir que tampoc lluiten per tenir-la, però vull dir, no cal baixar a Barcelona, la varietat és prou important i és necessària per mantenir-nos vius. El que sí hi ha, és un tema que jo reincideixo molt, és, ostres, anem en cura, perquè el ciutadà de Sant Cugat és molt de divendres, dissabte, diumenge, dijous també una miqueta, ara es comencen a reactivar els dijous, però dilluns, dimarts, dimecres el moviment i el flux de ciutadà no és gaire alt, per tant l'hostaleria es ressenteix una mica.
0: Hem parlat una mica de l'estat de salut del gremi, parlem de l'estat de salut de l'associació. Quin és el vostre objectiu, tant a curt com a llarg termini com a associació, i quina radiografia feu?
1: Home, això, la idea és agremiar quanta més gent millor. De fet, seguim creixent. Per això vam fer la Festa del Brau i per això... A més, hem de donar suport als nostres associats, tant negociant amb l'Ajuntament i fent convenis i fent coses. De fet, ara està a l'Ajuntament estan fent un curset per fer de cambrer, no? Això ho sap el Toni, que ho està fent ell. I...

0: que...
1: Sí, sí, a més, el salt, pensem que l'any que ve ha de ser un salt qualitatiu, és a dir, la quantitat està molt bé, potser l'objectiu a vegades 50 etapes tenta una mica, no? Vull dir, hem de fer 50. Potser no tant 50, penso jo, però sí que algun lloc d'aquests emblemàtics que notes que et falten, vull dir, doncs hem d'anar a picar pedra i dir-los, escolta, participeu, perquè això dona un plus de qualitat a la ruta, no? El que participin llocs que tothom coneix i que t'estranya a vegades que no participin.
2: El Sant Cugat va d'etapes, diguéssim, és el vostre Sant Jordi per als llibreters. No sé si tindríeu ganes, si teniu temps, perquè tot porta molta feina, ara ho deia el Roger, de tenir alguna altra data al calendari amb alguna proposta per fer alguna festa a la ciutat del Gremi.
0: Jo penso que sí, i penso que hauria de ser la primavera, no? Ja que fem ara, però és el que tu molt bé has dit, porta molta, molta feina. I aleshores, entre que la penses, busques els patrocinadors, qui t'ajuda, coordines amb l'Ajuntament, no? Has de fer les coses amb molt de temps. Es va intentar, i tenim allà un esbós d'alguna cosa, però encara no us podem avançar.
2: Esperem ser els primers en què ens ho expliqueu si tot arriba a bon port. Volia aprofitar que us tenia aquí perquè fa un parell de setmanes es va aprovar l'avantprojecte de llei que prohibirà fumar a les terrasses, precisament. Quina és la posició de l'associació del Gremi?
0: Mira, encara no la tenim definida. Aquí a nosaltres ens associeixen alguns dubtes, i és a qui sancionarem, a l'hostaler o al que està fumant? Si el deixem fumar a 2 metres, no generarem més soroll, o sigui, no generarem expandir el soroll en els veïns, no generarem més soroll, perquè és clar, a una terrassa la persona del bar se'n cuida, escolta, no cridi, si us plau, no sé què, al mig del carrer, no? No, això serà positiu o serà negatiu? De cara al negoci, bé, abans ja es fumava a dintre, no? Jo recordo que es fumava a dintre, després es vam passar a ets fumador o no fumador, i ara a zero, no? Bueno, jo crec que de cara al negoci no ens afectarà. O sigui, la gent s'acostumarà i ja està.
2: Serà per a tothom igual.
0: Serà per a tothom igual. Però, esclar, el problema serà amb els veïns, no? Crec jo, eh?
2: I per anar acabant, que ens queda un minut i mig, com veieu el futur immediat del sector Sant Cugat? No sé si hi ha marge encara per més creixement o hem arribat ja a l'equilibri, per dir-ho d'alguna manera.
1: A veure, potser la zona centre està saturada, és evident. És a dir, nosaltres vam obrir ara fa 18 anys justos, no? Jo recordo que entre la plaça Octavia i la plaça d'Augusta érem 5 locals, ara són 11. Potser no acaben... Bueno, és que ja no acaben, és que no hi ha més locals lliures. Però, clar, hi ha sectors que tenen marge, és a dir, Buipalleres pot tenir una restauració, costa, eh? Vull dir, s'ha de picar pedra i han fallat un parell, jo crec que el que ha obert ara va amb el bon camí, però vull dir que els marges existeixen, és a dir, no és només el centre de la ciutat, amb un problema endèmic d'aparcaments, etcètera, etcètera.
2: És una qüestió de model de ciutat, no? També, ara parlaves, Toni, de l'aparcament, de tenir vida més enllà d'aquest eix vianantitzat, que és meravellós, però tenim barris, tenim districtes que també poden tenir vida pròpia amb la seva pròpia restauració i hostaleria.
0: I tant.
2: Doncs amb aquestes reflexions, Toni i Roger, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquesta edició, que segur que heu suat de valent per portar-la a terme, del Sant Cugat va d'etapes. Seguirem parlant i si teniu novetats, teniu les portes del Faves comptades obertes, ja ho sabeu. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. Que vagi.

0: la informació més propera a tu
1: i la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó era Big Spender, un dels grans estàndards nord-americans, especialment popularitzat per Shirley Bassey, i que Núria Feliu va cantar en català amb el títol de Ets Esplèndid, però nosaltres l'hem escoltada en la veu de la nostra protagonista d'avui, que serà Peggy Lee. Peggy Lee, nascuda el 1920 i morta el 2002, va ser una artista molt polifacètica, que va estar en actiu entre els anys 40 i 90 del segle XX i que va fer ràdio, televisió i cinema. De vegades com a actriu i d'altres com a cantant, per bé que ha passat a la història per aquest vessant, pel de cantant. Va començar formant part de l'orquestra de Benny Goodman i va acabar influint de manera determinant en cantants com Dusty Springfield, Rita Coolidge, Beyoncé, Madonna i Diana Krall. He dit que era polifacètica perquè també va ser lletrista i compositora i va fer algunes bandes sonores. Com a cantant, concretament, podia interpretar estàndards, com el que li hem escoltat, o en companyia de Frank Sinatra o Dean Martin, i també temes de jazz. La seva era una veu molt sensual, que anava meravellosament bé per cantar temes nocturns com els que cantava Billie Holiday. Per exemple, Misty, una cançó preciosa composta pel pianista Errol Garner l'any 1954. Peggy Lee la va cantar així.

Misty, una de les grans joies del jazz, cantada per Peggy Lee i que ha seduït a moltes altres veus prodigioses com Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan o Billie Holiday. A Clint Eastwood li agrada tant aquesta cançó que l'any 1971 va pagar $25,000 a l'autor, a Earl Garner, per utilitzar-la a la seva pel·lícula Play Misty for Me, on ell interpreta un locutor de ràdio que tot sovint rep la trucada d'un oient que li demana que posi la cançó Misty, cantada per Billie Holiday. Però, tornant a Peggy Lee, la trobem en la seva faceta d'actriu en 5 films. En el seu debut al cinema no feia d'actriu. Ella apareixia a les pel·lícules com a cantant i com a membre de l'orquestra de Benny Goodman. Va ser després que va actuar com a actriu, encara que en un paper secundari a la pel·lícula Mr. Music, al costat de Bing Crosby. I després, ja com a protagonista, en un remake del cantant de jazz o també el film El Blues de Pete Kelly, on feia un paper d'alcohòlica que li va suposar una nominació a l'Oscar. Peggy Lee es va guanyar la vida durant molts anys cantant en clubs nocturns o hotels on la gent estava més per xerrar de les seves coses que no pas per escoltar-la a ella. I aleshores, per fer-se escoltar, va desenvolupar un truc que li va donar molt bon resultat. Ella ho explicava així. Deia, com que no podia cantar per sobre de les veus de la gent, vaig decidir cantar per sota. Com més xivarri feien, més baixet cantava jo. Fins que, de sobte, s'adonaven que no em sentien. Em miraven i començaven a prestar-me atenció. Veies que, a poc, la cridòria s'anava apagant. Apagant, apagant, fins que es convertia en un brunzit i, finalment, en un silenci. De sobte, hi regnava un silenci absolut. Va ser així, cantant suaument i amb sentiment, com vaig aprendre a captar l'atenció del públic. Benny Goodman tenia una regla d'or a la seva orquestra, que és que no permetia que ningú transgredís i que bé, consistia en que cap músic de l'orquestra es podia embolicar sentimentalment amb la cantant. Però, és clar, ningú no pot evitar enamorar-se d'algú, i el guitarrista David Barbour es va enamorar d'ella, de Peggy Lee, i ella d'ell. Arran d'això, Benny Goodman va acomiadar el guitarrista i de res no va servir que ell i Peggy Lee es casessin, ni casats tampoc. La regla era que no volia parelles a l'orquestra i David Barbour ja no va poder tornar. Ara escoltarem Peggy Lee cantant una cançó que de seguida associareu a Elvis Presley, però que Peggy Lee va fer seva 2 anys després d'haver estat escrita. La cançó és Fever, i Peggy Lee va introduir-hi elements que no hi eren a la lletra original, com per exemple quan parla de Romeo i Julieta o de Pocahontas i el Capità Smith. Va passar, però, que es va oblidar d'enregistrar els drets d'autor i, per tant, mai no va guanyar un dòlar pels canvis que ell havia fet. Fever, en tot cas, és una cançó formidable.

Fever, a la veu de Peggy Lee. És una cançó tan magnífica que hi ha versions de tota mena, de Trini López, de Beyoncé, de Madonna, de Christina Aguilera. De tota manera, la versió de Peggy Lee és històrica. Parlar de Peggy Lee és parlar d'una cantant superior, del nivell de les grans veus en majúscules, com Billie Holiday, Bessie Smith o Ella Fitzgerald. Fins i tot va escriure temes per a Duke Ellington, i Johnny Mercer i Quincy Jones. Però com que era tan polifacètica, també va posar la veu com a actriu algunes pel·lícules de dibuixos animats, com per exemple la primera versió de La dama i el vagabund, la del 1955. L'any 1983, quan tenia 63 anys, va patir una patacada força sonada perquè va escriure la seva autobiografia, la va titular Peck, la va portar a Broadway i no va agradar. Va ser un fracàs estrepitós. Tot i això, va ser un cas aïllat a la seva carrera, perquè estava plena d'èxits i reconeixement. Va tenir 4 marits, el tercer només li va durar 10 mesos, però quan es va casar, per primer cop estava disposada a deixar el món de l'espectacle i dedicar-se a ser mestressa de casa i prou. Va ser precisament el seu marit qui la va convèncer que no ho fes, que per res del món deixés la seva carrera. I va ser una sort perquè tenia molt de talent, una veu que era una joia. Malauradament, els darrers anys de la seva vida no va tenir bona salut. Era diabètica, tenia problemes de circulació, queia contínuament i es veia obligada a anar amb cadira de rodes bona part del dia. Tot i això, encara tenia coratge i empenta per continuar actuant fins que va patir un vessament cerebral i el 2002 va morir. Tenia 81 anys. Nosaltres tancarem aquest Cinema a la Xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so i que hem dedicat a Peggy Lee amb una cançó que és un autèntic tresor i que està inspirada en una peça del músic català Enric Granados. L'any 1954, Nicholas Ray va fer la meravellosa pel·lícula Johnny Guitar amb Joan Crawford i Sterling Hayden sobre el retrobament de la propietària d'un saloon de l'Oest amb un home que porta sempre una guitarra a l'esquena i amb el qual va tenir una història d'amor 5 anys enrere. La cançó la va compondre el gran Victor Young i la lletra la va escriure Peggy Lee, que també canta la cançó a la banda sonora. Hi ha una seqüència amb un diàleg entre Sterling Hayden i Joan Crawford, és a dir, entre Johnny Guitar i Viena, en què ell li diu a ella: digue'm que m'estimes, encara que sigui mentida. És una frase que Montserrat Roig va agafar com a títol d'un dels seus llibres, de l'any 91. Aquest diàleg és història del cinema. En Johnny diu: menteix-me, digue'm que m'has esperat tots aquests anys. I Viena respon: t'he esperat tots aquests anys. Johnny diu: digue'm que t'hauries mort si jo no hagués tornat. I ella respon: m'hauria mort si tu no haguessis tornat. Johnny continua i diu: digue'm que encara m'estimes com jo t'estimo. I ella respon: encara t'estimo com tu m'estimes. I Johnny contesta: gràcies. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui, al Faves Comptades, ens deixem portar per la màgia d'una de les cites més esperades de l'any, la Cavalcada de Reis. Un esdeveniment que omple els carrers de llum, de música i d'il·lusió i que no seria possible sense la feina i la dedicació de moltes persones que hi treballen durant mesos i mesos. Per conèixer millor què hi ha al darrere d'aquesta cita tan màgica, ens acompanyen membres dels Amics dels Veterans i de la Regalèssia, l'entitat que fa possible que Ses Majestats d'Orient arribin puntuals cada 5 de gener a la ciutat. Ramon Perelló, tresorer, i Miquel Anduix, secretari. Molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens doneu.
0: A vosaltres, per fer possible aquesta nit tan màgica que tantes persones i sobretot tantes criatures esperen amb il·lusió.
1: És la nit màgica dels nens.
0: I tant. De fet, és des del 2002 que vosaltres sou els encarregats d'organitzar la cavalcada com els hereus dels veterans del futbol de Sant Cugat. No sé quins han estat els moments més màgics o de canvis més significatius al llarg d'aquests ja 23 anys.
1: Ostres, n'hi ha tants de moments màgics. Bueno, moltíssims.
0: Com ho heu viscut? I sou des d'aquest 2002 vosaltres o us hi heu incorporat més endavant?
1: Jo estic des del 2002.
0: Déu-n'hi-do.
1: Més aviat vam començar el 2000 a fer la reunió que els veterans es van proposar de seguir nosaltres, els que érem els gendres, els fills i els nets, i vam decidir que sí. Vam reunir que sí, i ens van reunir a casa del senyor Pros, i allà vam fer el traspàs.
0: I d'això en fa 23 anys.
1: Doncs sí.
0: No te n'has perdut ni una, Ramon?
1: No, cap.
0: Ni una?
1: No, perquè és una festa que trobo que és pels nens, i a més de veure la cara que fan els nens, és fantàstic de fer-ho.
0: Les gaudeixes, les pateixes, una mica de cada...
1: De tot. Perquè el dia de la cavalcada sempre tens aquell neguit, no?
0: És com un dia d'una estrena, oi?
1: Que tot surti bé i que tothom estigui content.
0: Tot passa igual, Miquel?
2: Exactament igual. És una nit màgica veure la cara, sobretot dels nens. I quan entres a l'església, al moment de l'adoració, que llavors els tens a tocar i que realment et volen tocar i van els Reis, doncs clar, és un moment màgic per tots.
0: Hi ha alguna cosa que es faci encara igual que quan organitzaven els veterans? O ha anat evolucionant amb els anys?
1: Ha anat evolucionant.
2: L'adoració.
1: Bueno, sí, l'adoració, és veritat, és cert, que és dels pocs pobles que la fem. El mossèn ens ho va dir. Sant Cugat és dels pocs pobles que fem l'adoració.
0: Que es manté, oi?
1: Sí, que es manté.
0: Aquest punt de quan ja arriben les carrosses a la plaça d'Octavia i fan l'entrada a Sant Pere, a l'església, per fer l'adoració. Clar, us ho preguntava, ho teniu tot llest, allò dels nervis d'última hora? Clar, com us organitzeu? Perquè vosaltres sou una entitat, l'altra part és l'Ajuntament, que és la institució, diguéssim. Com es fa per tirar endavant un acte d'aquesta magnitud? No sé quan comenceu els preparatius i en què consisteixen.
2: Bueno, el mes de gener ja comencem amb la part d'obtenir el que són les carrosses per les entitats que col·laboren. Que aquest any doncs, està la Penya Blaugrana, el Hockey Club, el tennis natació, els arts marcials MAC, la Unió Bolivariana i l'Espai Cel i el Futbol Sala Sant Cugat també. Uh-huh. Llavors, al gener d'aquest any ja començarem per poder obtenir unes carrosses que ells puguin anar, que siguin adients, perquè si ho fas més tard...
0: I d'on surten, aquestes carrosses?
2: Aquestes concretament venen de València, de la Comunitat Valenciana, o de Tarragona, que és normalment on les intentem...
0: Es lloguen?
2: Sí.
0: És un lloguer d'unes carrosses, sí. I aquesta feina hi ha d'un any per l'altre. Com aquella gent que li agrada per Sant Joan aquella casa rural, per entendre'ns, ja ho deixeu emparaulat.
2: Exactament, o sigui que és tot l'any, que es va treballant.
0: Sí, quan se n'acaba una, ja comença la feina per l'altra. Quanta gent hi treballa, entre els voluntaris, l'organització, perquè tot funcioni aquest dia? Teniu números, més o menys?
1: Mira, nosaltres som 30 a la colla.
2: Exacte.
1: Més els voluntaris, no sé, es pot duplicar, això?
2: Sí, normalment es duplica. I després hi ha els nens, els patges, les fades...
1: Hi ha molta gent del poble que vol col·laborar, els agafem de voluntaris...
2: Sí.
0: Ara en parlarem de totes aquestes persones, que ho fan possible.
1: Gràcies a ells. També.
0: Si haguéssiu de dir quin és el repte més gran d'organitzar aquesta nit, quin seria allò que és més complicat a vegades?
1: Bueno, jo potser seria l'adoració. L'entrada al monestir costa una mica d'organitzar-ho allà per no aixafar la gent, que no se'ns posi molt a sobre.
0: les aglomeracions.
1: Sí, perquè la gent volen tocar els Reis i no... Anem amb vehicles que a vegades hem d'intentar apartar la gent, que potser no a tothom li agrada. Hi ha algun pare que se'ns enfada, però ho han d'entendre.
0: La seguretat ha de ser sempre al davant de qualsevol altra cosa. L'any passat el Moixinac va ser qui va rebre Ses Majestats a la plaça Victòria dels Àngels. Enguany, com serà això?
1: No ho sabem encara.
2: Algú sorpressiu. Però, en principi, la idea, com ja van avançar, és que els Reis entraran per l'Avinguda de Gràcia.
0: Això és una novetat d'enguany.
2: Exactament. Sí. En principi, sembla que no està previst que hi hagi cap recepció per part de l'alcalde allà, sinó que serà justament al final, aquí a la plaça Octavià, sobre les 8 de la nit, aproximadament. I llavors, bueno, la idea és justament... La idea és això, que a partir de la plaça... Perdó, he dit a les 8, no, a les 7 i quart. A les 7 i quart. I llavors la idea és que un cop arribin, doncs la cavalcada surti de Crist de Llaceres, baixi baixant per l'Avinguda de Gràcia, i aquí, jo diria, és millor que la gent no estigui a Crist de Llaceres perquè segurament hi haurà una sorpreseta que es veurà molt millor des de la meitat més o menys de l'Avinguda de Gràcia cap a baix, i no precisament cap a Crist de Llaceres.
0: Per tant, informació de servei. Novetat de la cavalcada. Surt de Crist de Llaceres amb Avinguda de Gràcia. Per tant, si volem ser al principi de tot, hem d'anar a Avinguda de Gràcia. Però escolteu-nos bé, perquè si els Reis tenen ganes de fer una sorpresa, d'on es veurà millor serà a partir de la meitat de l'avinguda. Per tant, no cal pujar a dalt de tot i al principi.
2: Exactament.
0: I què us han dit com arribaran aquests Reis?
1: Hosti, això és... Una sorpresa, sí. També.
0: També és sorpresa.
2: Sí. Sí.
0: Som mags.
2: Sí.
1: Posarem una miqueta
0: de màgia i de neguit.
2: Exactament.
0: Una altra novetat, i així ho vau explicar quan es van fer la presentació dels actes de Nadal, és que enguany s'estrena una nova estrella. És una reivindicació que fa anys que teníeu des dels Amics dels Veterans i la Regalèssia. Expliqueu-nos una mica com serà aquesta carrossa. Serà la segona. Comença, em fan que no, no em volen dir cap sorpresa. Començarà la comitiva al Moixinac, que ja el tenim entre nosaltres des de fa uns anys, ben acompanyat per aquests pagesos i aquests fanalets que són els encarregats de guiar i amb les entitats de guiar els Reis. I la segona, hi haurà una estrella que sí que podem dir que és nova.
1: Sí,
2: correcte.
0: I també podem dir que seguirà ben acompanyada.
2: Correcte, perquè després, evidentment, vindran ja Ses Majestats.
0: Ses Majestats. I l'estrella tindrà les seves fades.
1: I tant.
0: Ben acompanyada. La campanya de Nadal d'aquest any té un pressupost de 522.000 euros. Això és un 25% més que l'any passat. Això es notarà, la cavalcada? Heu notat aquesta injecció de pressupost?
2: Bueno, l'estrella és nova. O sigui, l'estat és nou, per tant, aquí es nota. A més que hi ha col·laborat algú per tal de poder-ho fer.
0: Això sí que ho podem dir, m'ho he dit, A les col·laboracions de l'estrella. Jo els hi preguntava al Ramon i al Miquel les novetats de l'estrella, a veure si aconseguia que ens diguessin alguna cosa pels oients, però no, ells són molt estrictes i volen mantenir la sorpresa perquè tothom la pugui veure el dia de la cavalcada, el dia 5, amb l'arribada dels Reis. Però, clar, aquesta estrella s'ha encarregat algú que, a més, té molt vincle amb la ciutat. Sí. Qui està fent aquesta nova estrella?
2: Doncs l'empresa In Extremis, pels que no ho sàpiguen, és també qui ha fet tots els efectes especials de la pel·lícula Cirat, donat que ara està totalment en moda perquè justament estan els Globus d'Or i també en la carrera dels Oscars.
0: Els Gaudí també.
2: Exactament. Sí. Per tant, doncs, bueno, jo diria que és una exclusiva que l'han fet, a més, amb molt de carinyo pel tema precisament de que ells són d'aquí Hi ha molta gent també que treballa amb ells que és d'aquí i, per tant, doncs, bueno, els hi fa molta, molta il·lusió.
0: Per tant, això assegura espectacle, jo crec, eh? Sí, sabem que són uns professionals, com es diu, com
1: molt
0: la copa d'un pi.
1: Molt.
0: Ens deia el Miquel, han fet Cirat, també han fet el 46,
2: sí, sí,
0: han fet també l'incendi de la casa en flames.
2: Exactament.
0: Vaja, sí, que, sí, que l'èxit, jo diria, que està assegurat d'aquesta nova estrella que fa tants anys que demanàveu,
2: sí,
0: doncs ens haurem d'esperar, ens haurem d'esperar. Ja ho veiem fins al dia 5, però tot fa que pinti molt bé. El Moixinac també va ser una proposta vostra.
2: Sí.
0: Us agrada com està quallant ja en aquest imaginari del Nadal santcoatenc, aquest personatge?
1: Sí, em sembla correcte.
2: Sí,
1: molt bé,
2: totalment,
1: molt bé.
2: Totalment. A més, la col·laboració de l'Ajuntament en aquest tema ha sigut molt important perquè ells són els que li han acabat de donar forma i també l'estan donant tot un seguit d'importància amb les diferents activitats que es van fent abans de la mateixa cavalcada, amb la qual perfecte.
0: Què aporta el Moixinac a la cavalcada de Reis? Què creieu que és aquest valor afegit, no? És propi, no?
2: No
0: el trobem en cap altra cavalcada,
2: és un personatge
0: purament santcoatenc.
2: Exactament, és un personatge que, a més, la idea és que estigui amb, a poc va xicalant com perquè estigui en totes les festes, no? O sigui, un personatge transversal a totes les festes de Nadal i que acabi justament portant en els Reis cap a Sant Cugat.
0: El diumenge va acabar el termini per formar part per les comitives de les fades, dels patges i els ambaixadors, que abans ens deia el Ramon, que eren molt importants perquè aquest dia sigui com és. L'any passat ens explicàveu, també va venir l'últim programa del trimestre i ens explicàveu que teniu molta resposta per part de la ciutadania per formar-ne part i que, de fet, malauradament, hi ha gent que no pot, no té espai, doncs perquè són places limitades. Enguany la situació és similar?
1: Sí, molt similar, perquè la gent rebem molts, però no podem posar tothom. Perquè, si
0: us
1: no,
0: agradaria?
1: Ens sap greu,
0: oi?
1: Poder veure que la gent no pugui entrar, però, bueno, ho hem de fer-ho així.
0: Com s'escull? Per ordre d'inscripció?
1: No, fem un sorteig. Fem un sorteig.
0: Com els arrossos, eh?
1: Sí, exacte. Fem un sorteig i després els que surten se'ls truca i ja tenen la plaça feta.
2: Sí, sí.
0: I si no, paciència i un altre
1: any. I si no, paciència, l'altre any.
0: I tant.
1: Els que ho són aquest any no podran repetir l'any que ve.
0: Queden exclosos, no? Per donar, entenc, més possibilitat a les persones que no hi han, que no hi han participat.
2: Clar, és que, per exemple, patxes, doncs és al voltant de 60 i, clar, hi ha 12. És un... ja ens agradaria que poguessin haver molts més,
1: sí, tant.
2: Però
0: és la loteria, també.
2: Sí, és
0: la loteria de la cavalcada, en aquest sentit.
2: A més, el sorteig és el dia 22, per tant, en aquest cas...
0: Exactament, ben clavat. Però potser sí que hi ha gent que hi pot participar d'una altra manera i és sent voluntaris. No sé si encara us en falta i voleu aprofitar o aneu servits.
2: No. És més, vam dir que el diumenge passat, com tu deies, acabàvem, però com voluntaris encara ens en faltarien, hem deixat obert que en la nostra web, amb B baixa, d'amics, B de veterans, R de regalèsia.com, doncs allà la gent que vulgui encara pot inscriure's com a voluntari.
0: Per tant, fem una crida, eh? Tothom que vulgui involucrar-se en aquesta cavalcada, doncs ho pot fer encara amb aquest format de voluntari, que és necessari per garantir el bon funcionament de la cavalcada, i tota ajuda serà benvinguda. Perquè ne siguin conscients, quines tasques faran els voluntaris? Aquella gent que s'apunti...
1: Sí, això és, els voluntaris el que fem és, no necessàriament han d'anar als Reis, que ja sé que tothom els encantaria, però hi ha altres entitats a davant que també ens interessa que estiguin protegides. I aleshores els que se n'encarreguen de fer aquesta organització, doncs els volen a tot la cavalgata. Entitats, Reis i el que hi hagi al final.
0: Acompanyaran tota la comitiva.
1: Sí, i que la gent no se'ns posi a sobre, que és molt important, perquè el tema de les caramels, a vegades la gent les ha de treure sota les carrosses.
0: Hi ha algun any han sortit notícies,
1: no nens,
0: afortunadament.
1: Que normalment no són nens, que són els avis o les àvies.
0: No cal acostar-se.
2: De totes maneres, normalment els voluntaris sí que van més en els Reis, perquè a les entitats, els pares dels nens que van a les entitats...
0: Ja fan aquest paper.
2: I tenim present que normalment en cada carrossa van 20, 25, depenent de la carrossa, que vol dir que ja tens 20, 25 pares o més que van als costats.
0: Doncs vinga, feta aquesta crida, es poden inscriure a través de la web dels Amics dels Veterans i de la Regalessi, seran superbenvinguts per acompanyar la comitiva. La cavalcada està limitada, aviam si no m'equivoco, 6 carrosses, que estan encapçalades per 6 entitats. Uh-huh. Us agradaria fer créixer aquest número? O ja és la mida justa ha, perquè això no sigui etern?
1: Hi ha discrepàncies, perquè després es faria molt llarga, llavors potser no arribaríem a l'hora que s'hauria d'arribar.
2: Sí, sí.
1: Bueno,
0: suposo que és allò del cor dividit, no? De que potser us agradés que tothom qui vol participar i pugui participar.
1: Correcte.
0: Però d'altra banda, sí, sí. Això es pot fer una cavalcada eterna, sí, i s'ha d'anar a dormir d'hora. Perquè si no, el ritme passa.
2: Exacte. Perquè, clar, quan arribem aquí, un cop l'alcalde fa la rebuda a les 7:15, repeteixo perquè abans com m'he equivocat.
0: Sí, 4:08.
2: Doncs, exactament. Doncs fa la rebuda, després es fa l'adoració, i després, llavors, els nens poden entregar mà en els Reis. Per tant, el tema s'allarga. I com dius, l'any passat vam acabar molt tard. Aquest any es comença abans i la idea és que s'acabi abans, precisament perquè se'n puguin anar a dormir a una hora.
0: I si no, es pot aprofitar pels emissaris que tenim per aquí, per Sant Cugat, donar la carta per no anar a dormir tan car, que els Reis tenen feina, i aviam si arriben cansats després de recollir tantes cartes i reparteixen menys regals.
2: I a la mateixa cavalcada hi ha els patxers, els embaixadors, que van recollint i també les entreguen directe als Reis.
0: Una molt bona oportunitat. Com ho feu per triar aquestes entitats? Perquè de ben segur que n'hi ha moltes que hi volen participar, però clar, el número limita. És difícil?
2: Mira, normalment no n'hi ha moltes més.
0: No n'hi ha moltes més?
2: No n'hi ha moltes més. Vull dir, per més que es fa una crida a totes les entitats. Però per norma general, 6-7 són les que volen participar. Aquest any han sigut 7, i llavors, si hi ha bona voluntat, com sempre n'hi ha, perquè moltes repeteixen, un cop ho fan, tothom els agrada i volen repetir. I llavors, en aquest cas, hem pogut aconseguir el 9 gener, hem pogut aconseguir una més gran, i per tant hi ha una que es comparteix per dues entitats.
0: Molt bé. Com serà aquesta comitiva? Tenim el Moixinac que l'encapçala.
2: Correcte.
0: Aquesta nova estrella, que és la número 2.
2: No, després venen totes les entitats.
0: Expliquem-nos-ho.
2: Exactament. Primer, com hem dit, la primera Moixinac que obre. Després venen les 5 entitats restants, perquè amb la del Moixinac, com ja hem dit, que la mala fa més gran, venen 2. Després venen les altres 5. Enmig hi ha els elements, com van haver l'any passat, i bueno, ja fa 2 anys, que elements lumínics...
0: Aquells elefants,
2: exactament,
0: oi?
2: Exactament. I també pues, gent com Carabassàs, grups de música que alegren i donen... Un cop hem acabat, llavors sí, un cop hem acabat aquestes, venen els ambaixadors que dèiem abans, que van recollint les cartes amb la bústia, i ja ve l'estrella, la nova estrella. Donem pas als Reis. Per últim, el camió de joguines, i després diables, com sempre.
1: Correcte, ja està.
0: Tancant aquesta comitiva. Déu-n'hi-do.
2: Sí. Bueno, i el trenet, com sempre...
0: De Sant Cugat Comerç.
1: Sí, Sant Cugat Comerç, correcte.
2: Sí. Una cosa que sí hem de parlar en el recorregut és que també, igual que tots els anys, hi ha el tram inclusiu que està en el mateix espai.
0: Arribant a la Pollancreda, oi?
2: Exactament.
0: Aquí, per la gent que no ho sàpiga, és un tram adaptat per persones amb sensibilitat o, per exemple, que tinguin trastorn de l'espectre autista, on es baixa la il·luminació i també el volum de la música.
2: Correcte.
0: Per tant, es manté això que ja és un fixe perquè tothom es pugui acostar amb igualtat de condicions en aquesta cavalcada, que ja és inclusiva des de fa un bon grapat d'anys. En una època que és tan digital, on estem tan enganxats al telèfon, a les tauletes, a la pantalla, veieu que una tradició tan presencial com la cavalcada de Reis té llarg recorregut?
1: Sí, jo crec que sí. Que per moltes televisions i digital, la cavalcada de Reis és una cosa que la gent espera. Ho esperem tots. Fa il·lusió anar amb els nets, amb els fills, i gaudir-la.
2: Sí, sí.
1: Jo crec que la tele no dona la qualitat o la calidesa que dona una cavalgada. O que et pugui tocar un rei.
0: Clar. Els afortunats, oi? Quin missatge voldríeu retransmetre a tots els santcuatencs i santcuatenques que esperen amb il·lusió aquesta nit de Reis?
2: Bueno, primer, un agraïment, evidentment, a l'Ajuntament, a les entitats que col·laboren, a tots els voluntaris, perquè sense ells, els 30 que som, no podríem.
1: No podríem.
2: Això està claríssim. I a tots els santcugatencs, dir-los que, sisplau, com si fóssim nens, sortim tots en la il·lusió el dia 5, perquè és una preciositat.
0: I des dels Amics dels Veterans i la Regalèssia, no sé si teniu la carta als Reis preparada, què els hi demanaríeu?
2: Ara se'ns acaba l'estrella, perquè el que demanàvem cada any...
0: Molt bé. Ja la tenim, desig complet.
2: Exactament. Però sí, ja tenim una altra preparada, però ja els hi direm directament.
1: Sí.
0: Quedarà escrit. Quedarà escrit per carta. Sí. Molt bé. Sí. Ramon Perelló i Miquel Enduig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I moltes gràcies també per ser aquesta part tan important de l'organització de la cavalcada dels Reis d'Orient, que ja estem tots esperant amb candeletes. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres per donar-nos aquesta veu. Gràcies.

0: I ja ho sabeu, un dimecres al mes toca agafar l'agenda, agafar el marcador i preparar-nos per marcar el calendari aquelles cites culturals de la ciutat que no ens volem perdre. Ho fem repassant l'agenda de la mà de l'Eduard Jané. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Alba, molt content d'estar aquí altra vegada.
0: Per repassar aquesta agenda d'activitats que ens espera aquest mes, començarem, com sempre, amb la programació del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, que acaba el 31 de maig, que precisament és el dia que tancarem la sessió dels Imperdibles. Tu sempre no ens fas una llista d'allò que més t'agrada, sinó de tot el que es fa a la ciutat, per si algú no està al cas. Què ens espera el Teatre Auditori Emma de Vilarasau, Sant Cugat?
1: El Teatre Auditori acaba, com deies molt bé, el 31 de maig, i jo vull començar parlant de l'última cosa que vam dir l'anterior mes, que era Maria Pagès, amb el seu espectacle d'Xeresade, que es va presentar el passat diumenge, dia 26, va ser extraordinari, cal dir-ho, extraordinari, extraordinari. Va ser una cosa com ja m'imaginava. Però és que tenim una cosa el diumenge, dia 8, que pot ser també interessantíssima.
0: Que tenim Joel Joan amb aquest espectacle.
1: Exacte, pot dir, tenim Joel Joan que ha de fer de tot, perquè fa Vanya, és una adaptació de l'obra de Chekhov, feta per un anglès, pel Simon Stephens, però el que li dona amb aquest individu, amb el que casa amb el Joel Joan, és la possibilitat de ser tots els personatges.
0: Tots els papers de l'auca.
1: Això serà molt interessant. Està dirigit per un argentí, el Néstor Valente, que em sembla que treballa més aquí que no pas a l'Argentina, però això està molt bé. I el diumenge, dia 10, torna un musical al Teatre Auditori. I fixa't que dic un musical, en aquest cas, que està dirigit a la família, però jo, en canvi, em sembla que és un musical que es diu, el títol és El fil invisible, i que porta a l'escena els vincles que uneixen a les persones que estimen més enllà del temps i de l'espai. I es fan tres sessions. Està dirigida, sembla que la durada és d'una hora cada espectacle.
0: Perfecte, pels més menuts, a vegades, sí. Que els hi costa estar molta més estona asseguts en una butaca.
1: Però és que passa que quan hi ha un espectacle familiar, si la família té tres nens, o tres fills, o tres filles, doncs pot haver-hi tres edats, i per tant pot ser pels més petits i pels més grans. Però jo penso que és molt interessant. Ha rebut un premi, el Premi de Teatre de Barcelona, de l'any passat, el millor espectacle familiar i millor adaptació. I em sembla que pot ser molt interessant, jo el recomano.
0: Perfecte, i de la família passem a l'òpera.
1: Passem a l'òpera, sí. I l'òpera en aquest cas serà una de les òperes més representades sempre durant fa moltíssims anys des que es va estrenar, que és la Traviata, la pobra Traviata.
0: Giuseppe
1: Verdi, exactament. I aquesta és una obra boníssima i ja li puc dir que queden molt poques entrades.
0: Doncs toca espavilar-se.
1: Anar cap a les 7 de la tarda cap allà i veure si és possible agafar alguna entrada
0: d'aquestes alliberades a últim moment.
1: Les que s'han alliberat a últim moment, exactament.
0: Sí, senyor, més amb la Fundació Òpera Catalunya, que sempre és sinònim de garantia i de qualitat.
1: Són molt bones i m'agradaria encara que gires més, però no ho farà per el moment, perquè hi ha un tema que es diu diners. No sé si et sona això. Et sona això?
0: Sí.
1: La pasta?
0: Sí. Maleïda sigui.
1: La pasta cansa? El diumenge 17 passa el mateix.
0: Que no hi ha entrades.
1: Entrades exaurides. Per què? Per veure Poncia, que és un personatge de l'obra La casa de Bernat Alba, de Federico García Lorca, i en aquest cas, que aquí l'interpreta, Lolita Flores.
0: Ja està, ja tenim cartell.
1: Ja tenim cartell
0: i ja tenim entrades exaurides.
1: Ja està, i hem de fer el mateix, si el cas que vau veure, però ja veurem si això es podrà tenir. I torna la Simfònica Sant Cugat el divendres, dia 22, amb un concert que jo recomano a tothom, sobretot als joves, o no tan joves, o aquells que habitualment no van a un concert de clàssica.
0: Simfònic.
1: D'això que en diem de clàssica, per entendre'ns. Però és que aquí hi ha Ravel i Brahms, però sobretot hi ha Ravel. I Ravel, si algú no està acostumat, es pot trobar un concert de piano, com en aquest cas està interpretat per un intèrpret francès molt reconegut, i el que es pot trobar és amb una música que no s'ho podia imaginar que la tocaria una orquestra simfònica. El Michel Lardet, que és el pianista, és extraordinari, ha anat per tot el món, té una carrera, em sembla, ja de quasi 40 anys voltant, des que era molt petitet, però això ho recomano.
0: Fantàstic, sota la batuta de Salvador Brotons, en aquest cas. I un salt mortal, ara,
1: un salt
0: Eduard.
1: Mortal.
0: Un salt mortal, triple, quadriple, enrere i endavant, i em tira buixó.
1: Bueno, diguem que aparent, perquè el diumenge 14 tenim una altra manera de concert amb un altre títol suggestiu, Passion Almodóvar.
0: Ah, mira, pels amants del cinema potser els hi farà la viu-viu, això.
1: Això no m'ho va fer, que és primer per una cantant molt suggestiva, la Paz Vega.
0: Uh-huh.
1: El que passa que rarament doncs, aquestes entrades no estan exaurides. Jo tinc la sensació, no sé, tu què em pensaries, però probablement hi ha un problema de preu aquí.
0: Pica.
1: Pica una mica.
0: Pica una mica.
1: A veure, no és igual que un concert de la Rosalía, eh? Que val,
0: no.
1: Que val bastant més, eh?
0: També hi ha més producció sobre l'escenari, eh?
1: Exacte, exacte. Bueno, però jo penso que aquí és un repertori que reprodueix les cançons de les pel·lícules de l'Almodóvar i diu que la Paz no només les canta, sinó que les viu i les reviu. Això és interessant.
0: Doncs ja en parlarem.
1: I el divendres 29 torna a l'Orquestra Simfònica del Vallès, ara no amb l'òpera, que no els acompanya sempre els de l'Orquestra Simfònica, sinó amb un concert on la premsa principal és Els planetes de Gustav Holst. És una gran obra, és una obra molt interessant, i a més aquí tenim un concert estrena, concert per a piano i orquestra, del pianista Carles Marigó, que a la vegada també l'interpreta.
0: O sigui, fantàstic.
1: És el compositor i a la vegada també l'interpreta. I aquí també, amb el concert de Holst, hi ha un final que és molt, molt bonic, molt bonic, que interpreta en el cor de noies de l'Orfeó Català, que també ha tingut molt èxit últimament, ha tingut molt èxit també a l'estranger.
0: Uh-huh.
1: I també fent, amb la Rosalía, fent-li també suport amb una... Amb
0: tenim
1: una
0: l'Escolania de Montserrat, tenim el cor de noies de l'Orfeó, escolta, tenim tot amb la Rosalía.

0: Premi Nacional de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Hi ha alguna activitat més oberta al Teatre Auditori per acabar el mes, breument?
1: Hi ha alguna coseta que es va anunciar fa poc, i és que hi haurà un concert especial del grup de Pròpera, que presideix en Marsala.
0: Sí, senyor, fantàstic tenor.
1: I és el primer concert benèfic associat a la Fundació Josep Carreras. Doncs o sigui, hi ha un conveni entre la Pròpera i la Fundació Josep Carreras, i aquí hi haurà doncs, una quantitat de cantants, entre ells alguns santcoquetens, com la Laura Brasó, la soprano Laura Brasó, que ha fet una carrera, està fent una carrera molt interessant, i el mateix Marsala també actuarà. Però també hi haurà el Quadlibet Grup Coral, el Grup Crescendo i el Cor de la Jove Escola Musical de Barcelona, que està dirigida per l'Albert Santiago, un valldoreixec.
0: Fixa't, tot queda a casa.
1: Exactament.
0: S'acaba la temporada del Teatre Auditori, però el que segueix és el Bocamoll.
1: Home, el Bocamoll no falla mai.
0: Fes-nos 5 cèntims de què hi trobarem.
1: Cada dijous a les 8 de la tarda el Bocamoll està obert. Heu de pagar el que begueu, el que mengeu, però no heu de pagar, en principi, el que és l'actuació. I comença el dijous 7 amb Naira Desuar, en Rimian Blues. Jo, em sembla que aquesta noia és la filla d'un forestal de fa molts anys, que és el Steve Desuar, perquè em sona que el seu cognom és el mateix, doncs probablement
0: sigui. Seria molta casualitat, eh?
1: I per l'edat que té, doncs ja quadra.
0: Això és el 7 de maig, el 14 passem a Música Funk. Qui tindrem?
1: Un grup que es diu White. En aquest cas, jo haig de reconèixer que no sé qui és.
0: Doncs et tocarà anar-hi.
1: Generalment, el punt mig, el nivell mitjà és molt bo, i per tant, en aquest sentit, penso que pot funcionar. I el dijous 21, el Merol Trio, que diuen el programa que fa pop, soul i neofunk, però que no trobo res, vaig buscar tota la informació, i em sembla que hi havia un personatge que era com un disc-jockey, i no sé exactament si és el disc-jockey o si és amb un grup.
0: Doncs haurem d'anar per descobrir-ho. I tot plegat ho tanca, això sí, un duo.
1: Exacte, el dia 28. Magari, que en aquest cas sigui acordió diatònic i violí amb sol a folk. Jo diria que és quasi més per ballar que per escoltar. Però bueno, això ja s'ho faran els que vagin.
0: Allà, el gust del consumidor.
1: Sí, que vagin. I la música clàssica segueix, eh? Segueix amb música quasi de cambra, dijous 30, a la cambra magna del Conservatori, amb el Tio Freixes, que fan un tribut a un trio històric, és Cortó, Tibó, Casals, commemorant el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, amb Tate Vic, Cachaquian, violí Laia Puig i violoncel i l'Alba Ventura en piano. I el dijous 14 de maig, al mateix lloc, a l'aula magna del Conservatori, el Tio Escaramuix, Ariadna Rodríguez, violí, Oriol Estivill, clarinet, i Emili Brugalla, molt reconegut aquí a Sant Cugat, piano, amb un programa configurat en 4 escenes. Miró, Polenc, Brigi Stravinsky. Música contemporània, però el segle passat.
0: N'hem parlat aquí amb l'Escola Conservatori d'aquests concerts de cambra a la Magna oberts a tothom i per acostar aquest tipus de música a tota la ciutadania. I fer un altre salt, un altre estil de música diferent, perquè obrim pas al jazz.
1: Exactament. I pensem que el jazz ve gent molt bona. Tenim el diumenge 17 i el diumenge 24 a les 21 hores. El primer amb el Sunset Rhythmic Kings, que és un septet molt nostre. Perquè penso una cosa, hi ha una peça emblemàtica que fan, que és el Ball de Gitanes.
0: Però
1: amb música New Orleans. Això és complicat. I el segon, amb el Miquel Galceran Trio, que és contrabaix, guitarra i bateria, que no us podeu perdre els aficionats, el jazz, jo diria que no, inclús els que no ho sigueu. I encara hi ha màgia, eh? Hi ha màgia a la cafeteria del Teatre Auditori, el Màgic Pol, dissabte dia 30, 2 actuacions a les 16:30 i a les 18. O sigui que, amics meus, tenim molta feina d'aquí al dia 31 de maig.
0: Doncs ens preparem per ballar aquest ball de gitanes a l'estiu New Orleans. Ens acomiadem i donem pas a la tertúlia política que tenim aquí els representants dels grups municipals a la Porta Eduard. Hem de deixar lloc.
1: Què dius?
0: Vinga, fins el mes que ve.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la 15a edició del projecte d'art i salut mental Natura és Cultura. Està organitzat per la Fundació CETBA i ofereix a persones que conviuen amb problemes de salut mental la possibilitat de participar en tallers artístics i també en activitats de consciència mediambiental, tot plegat en un entorn natural durant una setmana. Les inscripcions estan obertes ara mateix, de fet acaben d'aquí uns dies, el 23 de febrer, i hi ha diferents modalitats on apuntar-se. Avui, per saber-ne més, ens acompanya Cristina Sampere, que és la directora de la Fundació. Cristina, benvinguda, com està?
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies per acceptar la invitació. D'on neix la idea de crear aquest projecte ara fa 15 anys?
3: Pues la idea creix amb l'objectiu d'aconseguir el benestar emocional i físic de les persones que conviuen amb trastorns mentals. És algo sabut per tothom, no?, que la natura ajuda, ara estan molt de moda com els banys verds, els banys en la natura, però la nostra entitat és una entitat cultural, amb valor social, que reivindiquem sempre projectes artístics. Considerem que la cultura i l'art són eines molt poderoses. I barrejant tot això, natura, art, cultura i salut mental, pues neix el projecte Natura és Cultura.
2: Com es pot ajudar la natura, d'una banda, i de l'altra la cultura o l'art com a tal a conviure amb aquests problemes de salut mental?
3: L'art, creiem a vegades, el tenim com molt una mica mitificat, no? Se'ls serveix per aconseguir una estabilitat emocional, perquè no els hi ha de servir a la resta de la gent, i en especial a la gent amb problemes de salut mental. Considerem que l'art és un llenguatge com un altre qualsevol, i és això el que aquesta és l'oportunitat que volem donar a la gent que estigui en una estada. Les fem, a més, amb residències artístiques, residències que ja estan preparades per acollir projectes culturals, projectes d'art.
2: Ara parlaves de l'art com una cosa que a vegades tenim mitificada, inclús a vegades sembla elitista, no?, o que no està a l'abast de tothom. En canvi, és molt interessant com tothom pot crear.
3: Tothom pot crear, potser no tothom pot ser artista, però sí que tothom pot crear. Llavors, nosaltres el que treballem és amb artistes professionals. Nosaltres, la Fundació, no treballa amb art-terapeutes, només treballem amb artistes professionals que estan al mercat, que treballen com a artistes, i ells són els mediadors, són els que ajuden els participants, no?, a expressar-se amb un llenguatge diferent del que fan servir habitualment.
2: Anem a les inscripcions i a les estades, perquè, com dèiem, falten pocs dies perquè es tanquin aquestes inscripcions el dia 23 de febrer, però les activitats comencen a l'abril, oi que sí, Cristina?
3: Les activitats, bueno, ara, precisament avui, en concret, tenim una jornada de trobada i de formació dels diferents equips. Aquest any estem a tres províncies, a Lleida, Barcelona i a Girona, i avui ens trobem amb els equips artístics de les tres províncies per una mica anar tots alineats, intercanviar experiències i tenir molt clar els objectius que tenim per aquest projecte, no?, que són pues, millorar el benestar emocional i físic de les persones que hi participen, i també visibilitzar la problemàtica d'aquestes persones i sensibilitzar la població. No sé, hem de buscar aquesta empatia, no? Diuen els estudis que una de cada quatre persones poden tenir o poden patir un trastorn mental al llarg de la seva vida. O sigui, que ningú s'escapa, no?
2: Exacte. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes estades que fareu a Girona, Barcelona, Lleida, aquestes residències que ens explicaves. Què és el que hi passa durant aquells dies?
3: Són unes experiències de 360, no? Fem activitats a la natura, per tant, el primer La primera activitat és una activitat de conscienciació mediambiental. Treballem amb enginyers agrònoms o amb el Consorci de les Gavarres, en el cas de Girona, o amb biòlegs que s'expliquen primer on estem, no? Quin és el territori que trepitgem, quina és la natura que ens envolta, quina és la gestió forestal que es fa en aquell lloc, no? Vull dir que també com una activitat també serà la de l'ANTAR, la de fer una instal·lació amb les peces naturals que es trobin, quina importància de què pots agafar i què no. Hi ha coses, no?, que potser sí que pots agafar una branca que està morta, però no una branca verda. Tot això, d'entrada, és una conscienciació mediambiental. I després venen les activitats artístiques. Una activitat d'expressió corporal per entrar en harmonia amb el teu cos i la natura. Generalment, les persones que conviuen amb trastorns mentals tenen els moviments com limitats, potser per la medicació, van una mica encarcarats, no? Pues, ajudem a aquesta harmonia del cos i natura. I després les activitats artístiques de l'Antart, i també una activitat pedagògica que fem amb instituts del territori, una activitat que porta per títol correspondència artística. Llavors, escriuran cartes i pintaran sobre unes llesques de fusta i les enviaran a alumnes de quart d'ESO d'un institut del territori i s'intercanviaran aquesta correspondència artística. Creiem molt en aquesta activitat, creiem que és una manera de que la persona que ja està diagnosticada pugui ser prescriptor de la seva pròpia malaltia i pugui una mica advertir els joves. Malauradament, cada vegada hi ha més problemes de salut mental entre els joves, no? I que puguin servir d'ajuda i que els joves també puguin, a lo millor, si tenen un problema, ho puguin visibilitzar.
2: Des d'aquí fem una crida a aquelles entitats de salut mental de les províncies de Barcelona, Girona i enguany per primera vegada de Lleida. Exacte. Perquè s'apuntin a aquest projecte, aquesta 15a edició de Natura i Cultura. De fet, al web fundació7va.org hi trobaran tota la informació necessària. Però abans d'acabar, Cristina, et volíem demanar quins són els reptes de futur que té un projecte com aquest, tenint en compte doncs, la xifra que tu, per exemple, ens donaves, no? Que una de cada quatre persones haurà de conviure en algun moment amb un problema de salut mental. Quins són els principals reptes que teniu entre mans?
3: A nivell d'abast territorial, arriba a Tarragona, ens falta la província de Tarragona, som conscients, i després com a objectiu és arribar a col·laborar amb el Departament de Salut. Actualment, cada vegada el Departament de Salut és més conscient de com la cultura pot ajudar en els problemes de salut, no? De fet, el 2025 va tenir lloc a Barcelona el Healing Arts, que és un moviment que es va començar a Londres sobre com la cultura pot ser una prescripció, és a dir, menys pastilles, no? El que es deia abans, aquell llibre de Más Platón y Menos Prozac, pues una mica el mateix. Ens agradaria que el nostre projecte fos una prescripció, o sigui, que fos com un recurs de salut, no? I que, sí, no sé si en forma d'estada o en forma d'aquesta càpsula pedagògica, però poder arribar a tenir un conveni amb el Departament de Salut en aquest camp, no? En aquest camp de la salut mental.
2: Avui hem parlat del projecte Natura és Cultura de la Fundació 7va amb la seva directora, amb la Cristina Sampere, un projecte que arriba a la 15a edició i que de moment s'estén per 3 províncies, Barcelona, Girona i Lleida. Cristina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la iniciativa.
3: Moltes gràcies.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa. I, és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps. A Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com estem? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio. Salutacions d'en Jordi Caselles, tot un plaer estar amb tots vosaltres. Com ja sabeu, aquí a la Maroteca ja fa molt de temps que ens encanta posar tots aquells talls de veu d'emissores de ràdio que han passat per les zones hercianes del nostre país. I aquí l'Esteve i jo, que ara saludarem, doncs ens encanta comentar-los, recordar totes aquelles vivències que vàrem viure. Esteve, què tal? Com estàs? Benvingut de nou.
4: Hola, què tal? Doncs molt bé, encantat d'estar un dia més aquí, doncs, per això, per reviure bons moments, que al final és el més important d'aquest programa, i parlar-ne, parlar una mica més enllà de les gravacions, de què recordem d'aquelles èpoques i què, quines sensacions tenim encara presents a l'escoltar aquests àudios. Avui a aquest programa li dedicarem, vaja, mitja vida nostra, pràcticament. Li diem la ràdio que escoltàvem. Intentarem fer un exercici de veure què és el que escoltàvem en diferents èpoques, tant tu com jo, perquè durant els anys les nostres activitats radiofòniques com a oients van canviant. D'entrada, perquè no fem exactament les mateixes coses, canvien les nostres costums, i també perquè les emissores canvien i els programes també. Alguns programes canvien de presentador, altres directament s'acaben i van apareixent noves propostes. Aleshores, ens situem ara al 1984, que jo més o menys és el moment en el que situo la meva primera experiència d'oient radiofònic. Jo en aquella època recordo escoltar molt els partits de futbol a través de la retransmissió d'en Puyal i d'altres també. Recordo també transmissions de la cadena SER que escoltava el meu pare al cotxe. Això és el primer que jo recordo. I ja anant una mica més cap aquí, ens situem al 1986, moment en el qual començava a Catalunya Ràdio un programa que es deia L'aventura és l'aventura.

0: Un programa que era un concurs. De fet, jo crec que va ser el primer concurs que hi havia als migdies a Catalunya Ràdio abans del Pasta Gansa. I el dirigia i el presentava Josep Maria Bax. Anem a escoltar un petit extracte d'aquest concurs perquè veieu com sonava la veu del senyor Bax a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Animis, i si vol ser concursant, només cal que ens enviï una targeta postal a Catalunya Ràdio o a les emissores de la Generalitat. Diagonal 614, recordi, diagonal 614, Barcelona. I no oblidi també el districte de Barcelona, el 08021.
2: La Maroteca de la Ràdio.
0: Quan s'enviaven cartes, per fer concursos.
3: Sí, quan s'enviaven cartes. Clar, no hi havia el dinamisme d'ara de les... Avui en dia ja amb els mails i amb els missatges i els whatsapps i tot això. Entranyable, no?, la veu d'en Josep Maria Bax quan l'escoltes, perquè a més és que la reconeixes de seguida perquè és un estil molt propi que el tenien a la ràdio i que posteriorment també el va tenir a la televisió, no?, amb el seu programa Fili Prim, no?, potser la seva part més coneguda, no?, d'en Josep Maria Bax, però com tot, allò de tot comença a la ràdio, i en Bax doncs també va començar allà.
0: Una veu inconfusible, familiar, i que escoltàvem doncs a la televisió, com deies, per exemple, amb el Fili Prim. Jo recordo estar fent deures a casa meva, a la taula del menjador, la tele posada, i anava mirant el Fili Prim mentre estava fent les meves tasques del col·le, no?
3: Sí, jo crec que en aquella època, i els que, doncs, diguem, l'emissora principal, en aquest cas la televisió que es veia a casa, doncs, era TV3, el Fili Prim formava part d'això, no?, de les tardes, no? Aquesta televisió que et fa companyia, no?, com tu bé ho descrius, no?, mentre estàs fent alguna cosa, la televisió de fons està allà i va fent aquesta companyia.
0: Seguim amb aquesta companyia que en aquest cas ens fa la ràdio, amb una sintonia que ja hem escoltat alguna vegada aquí en el programa, concretament quan vam començar aquest programa a la Maroteca de la Ràdio. El mític Pasta Gansa de Miquel Calçada i Juli Vella, un altre concurs que, de fet, jo diria que va rellevar a l'antena de Catalunya Ràdio, L'aventura és l'aventura, de Josep Maria Bax. Bons records també d'aquella època, amb aquest estil inconfusible de locució de Miquel Calçada i també aquests guions tan divertits, alguns una mica surrealistes, no? Te'n recordes, per exemple, que jo n'he trobat encara cap gravació, seguim buscant, on surti l'espai del nano zombi.
3: El nano zombi, ho estava jo pensant també. Sí, jo crec que en Miquel Calçada va fer escola, perquè el que va venir després d'ell, o el que va venir de la mà d'ell, tot una mica tenia aquest estil propi de Miquel Calçada, Miki Moto. No sé mai si això era per una afició, algú deia que era per una afició a les motos, i d'aquí aquest nom, no?, de Miki Moto, però vaja, la qüestió és doncs això, que Miquel Calçada va aportar, crec, aquest aire fresc en els concursos, i sobretot amb aquest estil, doncs, com tu deies, no?, un pèl surrealista, però d'un enginy, jo crec, molt, molt bo.
0: Doncs anem a escoltar un tall del Pasta Gansa.
4: Racó poètic. M'estic tot el dia mirant el sostre. Molt bé, noi.
5: Segona pregunta. 1.000 pessetes en joc.
0: Per cert, aquí teníem la veu de Sílvia Tarragona, que formava part d'aquestes falques, d'aquests talls que donaven pas a les noves preguntes una vegada el concursant havia superat l'anterior.
3: Sí, correcte. I atenció, 1.000 pessetes.
0: Sí.
3: Evidentment, una estem fortuna. Parlant de pessetes. Estem parlant de pessetes, però és que estem parlant de diners. I jo ara mateix diria que no recordo ara un concurs on ja s'hi juguin diners. I em parlo de la ràdio, estic parlant, evidentment. Uh-huh. Evidentment. Ara mateix no em ve al cap, perquè els petits espais de concurs que actualment sento, doncs, que si has guanyat un llibre, has guanyat un lot, has guanyat unes entrades, has guanyat alguna cosa, no? Però diners en si, ara mateix, ara em llançaré molt a la piscina, però no estic recordant que hi hagi actualment un concurs així. O sigui que no deixa de sorprendre també a la ràdio un concurs, doncs, on s'hi guanyaven diners en efectiu. Eh? Bueno, efectiu, diguem-ne, d'alguna manera es cobraven, entenem.
0: Molt bé, seguim. Anem ara cap als musicals. Ara anem a escoltar la sintonia del primer programa musical que jo recordo haver escoltat. Començarem amb Cadena Catalana, perquè aquest programa va començar allà. A veure si, escoltant aquests compassos, s'us activen les neurones del record radiofònic. Música. Doncs és la sintonia de Los Musicales de la cadena catalana que presentava el Mer Malla juntament amb Eduardo de Vicente i Alberto Castillón. Això sonava a principis dels 80. Jo recordo escoltar vagament, per això, perquè era petit jo, alguna vegada aquest programa. I em vaig enganxar a l'Albert Malla perquè després de Los Musicales van venir els Malla Musicals. Aquesta era la seva sintonia a la cadena 13.

0: És curiós que se't posin els pèls de punta o la pell de gallina, com tu vulguis, quan escoltes aquestes sintonies del passat. Em passa això en programes com aquest, que jo, vaja, com sempre he dit, el tinc de referència, perquè era arribar del col·le, posar la ràdio a les 6 de la tarda, crec que era, començava el programa del Malla, i tinc uns records de música d'aquella època tremendos, d'escoltar una pila de novetats que em va marcar una època, no? La meva època, doncs, de preadolescent i després d'adolescent, i també escoltar la música del record, els clàssics de la música rock que de tant en tant també anaven apareixent en el programa. Vaja, uns moments fantàstics.
1: Sí, si això tots ens passa. Després parlarem una mica també de mi, no? De que quins records tinc. Sí que haig de dir que jo crec que la meva època de ràdio s'inicia en l'adolescència, potser a partir dels 14-15, potser, no? On jo m'aboco a escoltar ja d'una manera molt regular la ràdio, no? No tinc records de més petit que ho fes d'una manera tan regular. I en aquest cas, doncs, vaja, jo n'hem parlat moltes vegades, no? Per mi, l'escola musical, per mi, diguem-ho així, que em fa descobrir tota la música que avui en dia ara estic escoltant i ara, evidentment, molta més, és Rec 105. Per mi, és l'escola.
0: Doncs ja que parlàvem de conèixer temes, anem a punxar alguns talls de cançons que jo vaig escoltar per primera vegada als Malla Musicals de l'Albert Malla a la cadena 13. Per exemple, Little Steven amb aquest Bitter Fruit. I was born.

0: Més música, per exemple, aquesta tu la recordaràs, Jordi. Shanice, I Love Your Smile.
1: Sí, tant.
0: Músiques immortals, pràcticament. Algunes melodies aquestes que les escoltes 30 anys després i segueixen sonant igual de bé, igual de fresques.
1: Segueixen sonant igual. I jo, gràcies al treball de, diguem, de camp amb l'hemeroteca de la ràdio, he recuperat moltíssima música que havia oblidat, diguem-ho així, però que ràpidament he recordat, no? Però sí, digitalitzant cintes, dic, ostres, si això m'agradava i si això m'agradava. I ara mateix tinc una nova biblioteca musical de coses que s'havien quedat allà mitges raconades i que les torno a tenir, diguem, ben vives i les estic escoltant diàriament.
0: Vinga, més cançons. Aquesta la tenia com molt oblidada, però l'altre dia, escoltant Una vida de ràdio amb l'Albert Malla, que ell també anava posant talls dels seus programes, em va aparèixer aquesta cançó i dic, ostres, sí, aquesta és boníssima. Fox the Fox, Precious Little Diamond.

Va, i ara passem una mica a la música house de finals dels 80, la de Chicago, que jo la trobava realment increïble, i la segueixo escoltant i segueixo disfrutant igual que aquells dies. Turntable Orchestra, You're Gonna Miss Me.

Va, i ara una d'aquelles cançons que pel títol ara mateix no te la sabria cantar, la cançó, però vaja, quan l'escoltem segur que la recordarem. Ivana Espagna, Easy Lady.

0: Cançó que, per cert, va formar d'algun Max Mix. Va formar part d'algun Max Mix.
1: Sí, sí, sí. Josep Maria Castells i Toni Peret estaven, com sempre, a l'última amb aquesta música, no? Amb l'Spaghetti Dance, també, si te'n recordes, tota una època musical a recordar.
0: Ai, a més, va sentint estils, quan hem posat a base el house nord-americà, un estil que semblava ja tecnotrònic, també, una mica, en aquella època.
1: Sí,
0: també,
1: aquests... exacte.
0: Copiava uns tipus de música. Al final hi ha els mateixos patrons, una mica els mateixos instruments. Hi ha tutorials musicals molt bons que t'expliquen que al final la música parteix a quatre acords i a partir d'aquí ho construeixes tot. No?
1: Ja per acabar, per tancar el capítol de Malla Musicals, anem a escoltar una altra sintonia, que no era la principal del programa, l'hem escoltat abans, els Malla Musicals de la cadena 13, però que sí formava part de la presentació de tots els programes cada tarda, moment en el qual, amb aquesta sintonia, l'Albert anava presentant tot el personal que formava part de l'equip del programa.

0: Aquesta no era la sintonia en si dels Malla Musicals, però sí que hi sonava cada dia aquesta cançó en el moment de la presentació de l'equip del programa per part de l'Albert Malla. I vaja, la reflexió una altra vegada de nou al torn de les sensacions, les reaccions que provoquen les cançons, la música en general. Com és possible que tants anys després escoltis una cançó i se't posi la pell de gallina? O sigui, és una cosa que em sorprèn molt. Com pot ser?
1: Sí, ens passa a tots. Jo crec que són cançons que en algun racó del cervell estan guardades, que en algun moment doncs, ens van impactar, diguem, d'aquesta manera, i que el fet de tornar-les a sentir, doncs automàticament ho desperta. I jo la meva opinió personal és que a tots els que ens agrada molt la música i tenim doncs, una sensibilitat especial de, en tot el que és la història de la música, els seus cantants, els seus grups, i en el meu cas, si em permets, doncs també que a mi m'agrada tocar música, jo vaig fer una mica de piano de jove i toco un teclat i doncs vaja, això et fa despertar una sensibilitat que evidentment sí, et posa la pell de gallina, però que te la pot posar escoltant alguna cosa o tocant tu mateix, o sigui, per això a vegades diem, hòstia, aquests músics les cares que posen, no?, i aquestes expressions sí. Així, bueno, doncs això forma part d'això, d'aquest sentiment, i és així, i una combinació de diverses notes o una combinació d'acords, doncs a mi personalment sí, clar que et van posar la pilarina o t'emociona, dius, ostres, que bé que queda això, no? Doncs és així, és a dir, que això és un sentiment ben natural, sobretot, evidentment, de gent com nosaltres que ens apassiona la música, està clar.
0: Al respecte del que comentàvem, dir també que fa alguns dies que vaig estar punxant en una festa després de molts anys de no fer-ho, vaig disfrutar molt perquè veia com reaccionava la gent a cançons, doncs això, de fa la tira d'anys, que els meus nens molts ni han escoltat mai, i en el moment que escoltaven aquesta cançó, de seguida, el segon ja, veies com disfrutaven molt, no? Tornant a escoltar i tornant a ballar aquella cançó de finals dels 70, per exemple.
1: Sí, clar, perquè associes un moment de la teva vida a una música, i és així. Que també ho pots associar, diguem, no sé, a una olor, posem-ho d'aquesta manera, no? Perquè és un dels cinc sentits, no? Però sí, la música és algo molt característic. Tu vols recordar una època de la teva vida i si et poses una música diràs, ostres, sí, això ho escoltava quan feia allò, quan feia això altre, no? Doncs és així.
2: La Maroteca de la Ràdio.
0: Seguim a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Anem a escoltar una sintonia que també vam escoltar en el nostre primer programa. A veure si la recordeu. Ja n'hem parlat, però com sempre és reconfortant tornar a escoltar i tornar a parlar d'aquests programes en els quals vam disfrutar tant. Jo el record que tinc de la nit dels ignorants amb el Carles Cuní, el presentador original i genuí d'aquest programa, era estar a les nits acabant d'estudiar, Bup estava fent en aquells moments i parava d'estudiar perquè m'estava dormint, però jo seguia escoltant el programa i amb els auriculars posats al llit, m'adormia amb la ràdio posada i a les 3 o les 4 del matí, ostres, ara que està sonant, espera't, ara ja paro la ràdio, no? Però de dormir-me, literalment.
1: Sí. Durant a mi també, durant molts anys, la nit dels ignorants va formar part de moltes nits, com bé dius, amb la veu original de Carles Cuní, original, el sentit que va ser ell primer qui va començar aquest programa, i després doncs amb la continuació de la Sílvia Tarragona, que va ser doncs també una incorporació molt bona a la nit dels ignorants, també un canvi d'estil. Això també n'hem parlat alguna vegada, no? Carles Cuní era un estil i la Sílvia era un altre estil, simplement, diguem-ho així.
0: Que, per cert, tenim un programa sencer enregistrat per tu un dia que ens vas explicar que vas anar a l'estudi de Catalunya Ràdio, sí. I que vas entrar, van tenir la gentilesa de deixar-te entrar a l'estudi mentre es feia el programa en directe.
1: Sí. Jo era un espectador de la nit dels ignorants. Era més enllà d'un oient, vaig ser un espectador durant diverses nits doncs al carrer, en el del vidre, de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, que està a peu del carrer, a l'Avinguda Diagonal, en cantonada del carrer Beethoven. I de tant ser espectador, doncs me'n recordo un dia que la Sílvia s'aixeca i surt cap a fora. I em diu, escolta, però que t'agrada molt el programa, tu vens molt per aquí. I dic, sí, home, sí, tal, no sé què. Escolta, doncs un dia vine, i ja ho quadrem. I aleshores, doncs em van donar data, dia i hora per venir al programa. i vaig estar al costat de la Sílvia Tarragona a la taula amb els auriculars posats escoltant el programa des de...
0: Però escolta,
1: des de
0: quantes dins. Vegades vas arribar a estar al carrer perquè t'oferissin...
1: Al carrer vaig estar arribar... No ho sé, moltes. No et sabria dir la xifra. Però compte, eh? O sigui, estem parlant d'agafar el cotxe a quasi les 12 de la nit i baixar a Barcelona, i això jo crec que ho feia... Estic segur que era estiu, tinc el record de ser estiu, que feia bo, i segurament, doncs, òbviament, en un període de vacances, no? I fer-ho d'aquesta manera. Sí. I era una passada. Perquè, a més, tenia un punt d'interactiu, no? Perquè en alguns moments sí que ens miràvem, no? La Sílvia i jo, i feies alguna cara, no?, pel que estaves escoltant a la ràdio. I de tant en tant també venia més gent, eh? No era l'únic, eh? Alguna vegada havia coincidit amb algú més... I, de fet, una vegada tu i jo també hi vam anar-hi.
0: Sí, ho recordo perfectament.
1: També hi vam anar-hi.
0: De fet, aquest programa que tens tu enregistrat gràcies a aquesta efemèride, perquè va ser el dia que et van convidar a anar-hi, el tenim, sí. I ja hem fet alguna selecció de talls i properament l'escoltarem aquí en el programa. Ara, per això, recordem com sonava amb Carles Cuní.
2: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio. 1:15 d'una de la matinada. 201-74-74-93-201-74-74. Serem aquí fins que siguin les 3 en punt. Comencem. Igualada, bona nit.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Quantes vegades, això? Igualada, bona nit. Barcelona, Igualada, bona nit.
1: Digue'm.
0: El nom.
1: Endavant. Sí. Era molt directe.
0: Bé, canviem d'història. Tornem als programes musicals amb una emissora de referència per nosaltres.
4: Radio Club 25. Són les 5.
0: La mítica emissora de la ciutat de Terrassa, junt amb Ràdio Terrassa, que vaja, és que com vam plorar el dia que sabíem que desapareixia l'emissora. Continuàvem amb Kiss FM, amb una fórmula més o menys continuista, en castellà pràcticament al 100%, cosa que, a diferència dels últims anys, Club 25 havia ja fet incursions bastant generoses al català, però vaja, un estil que s'ha perdut, que teníem ben a prop i que ja no tenim amb nosaltres.
1: Sí, jo he dit que RAC 105 per mi va ser l'escola, la segona escola va ser Club 25. I eren les dues emissores potser de referència que jo escoltava, segur. A més, una emissora de la ciutat, un estil diferent, aquí no es tracta de comparar ni millor ni pitjor ni molt menys, un estil diferent al que era RAC 105, però també tenia un aire. Moltes vegades ho hem dit, eh? Tu anaves repassant el dial i de cop i volta et topaves amb coses que deies, això té un estil. Sempre he parlat de quan vaig topar una vegada amb Ràdio 3, que feien uns espais musicals molt bons, no? que sortien una mica de la música popular, d'emissores, doncs, del dia a dia, no? amb música més actual, més radiofórmula, com anem a posar com uns 40 principals, evidentment, no? Doncs això, repassaves punts al dial i topaves amb això. I Club 25, doncs sí, va ser una gran pèrdua. I mira, el dia que vaig tornar a escoltar els últims segons de l'emissió, allà també la pell de gallina. Perquè quan una ràdio plega i quan sents les gravacions dels últims segons en antena, doncs això és molt emotiu i, evidentment, amb una gran tristor. Està clar.
0: Doncs vinga, anem a fer parada i fonda amb Club 25. Anem a escoltar un programa que encara no hem presentat aquí a la Maroteca, que presentava Juan Carlos Fuente. Doncs mira, tenim aquí un extracte de l'any 2005 de, vaja, Ràdio Fórmula, presentada per ell a Club 25. Anem a escoltar, ens traslladem aquell any 2005 amb Juan Carlos Fuente.
5: El aclamado coreógrafo Roland Petit y el Tokyo Asami Ballet presentan en el Teatro Tívoli de Barcelona su última creación, Pink Floyd Ballet, los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre. La feliz unión de una música potente e innovadora y la clásica elegancia del ballet. Club 25 FM te invita a vivir esta experiencia única. Consigue tus entradas para el Pink Floyd Ballet. Envía tus mensajes SMS escribiendo Vox, B-O-X, espacio, tu nombre y apellidos y población al 5022. Cuatro únicos días en Barcelona para disfrutar del Pink Floyd Ballet con Club 25 FM.
6: Sí, no es cuatro días para poder gaudir aquest espectacle a Barcelona. Al Teatre Tívoli, Club 25 FM us convida. Veu ser guanyadors d'entrades dobles per assistir al Pink Floyd Ballet, el nou espectacle d'en Roland Petit i el Tokyo Asami Ballet. Espectacular. Si vols les teves entrades, doncs res, envies missatges, escrius la paraula Vox, B-O-X, espai, el teu nom, cognoms i població, i envies el missatge al 5022 i sigues un dels guanyadors d'aquestes entrades per la funció presentació del Pink Floyd Ballet amb Club 25 FM.
7: Mucha atención, la fábrica de sofás de Terrassa frente a Parc Vallès vende 1000 sofás a precio de escándalo por anulación de pedidos a fábrica.
8: El sofá que necesita, cómprelo hoy casi regalado.
7: Fábrica de sofás en Terrassa, no deje escapar esta oportunidad.
8: Déjese de rebajas, no encontrará nada igual. Venga a por el suyo casi regalado y podrá pagar en 10 meses sin intereses.
7: Entregas inmediatas a toda Cataluña.
8: Fábrica de sofás, 1000 sofás a precios de escándalo en Terrassa, frente a Parc Vallès. Ya verán la pancarta, la de los ositos.
7: Y en Mataró, Tresillos Marcola.
9: Agosto abierto.
10: ¿Quieres unificar tus préstamos en uno solo?
11: ¿Necesitas urgentemente un crédito hipotecario?
12: En Libras Group tenemos la solución. En 48 horas, para tus cuotas atrasadas y deudas de ASNEF.
13: Libras Group tiene la mejor solución. 93-253-1200.
14: También servicios inmobiliarios de compra-venta de casas y edificios con o sin inquilinos.
15: Llama al 93-253-1200 y ponte en buenas manos.
16: En Libras Group no buscamos soluciones, las tenemos. 93-253-1200.
17: Mercamueble, el líder del mueble, inaugura un nuevo gran centro en Terrassa, rompiendo precios desde el primer día. Los precios más bajos en muebles de todos los estilos y decoración. Los últimos modelos en todo lo que pueda imaginar para su hogar. Fantásticos electrodomésticos y cocinas a precios de auténtica oportunidad. Venga al nuevo Mercamueble en Terrassa. Aproveche los sensacionales precios de inauguración y comience a pagar en 2006 desde solo 12 euros al mes. Mercamueble, líder en muebles, líder en precios. En Terrassa, Avenida Santa Eulalia 218, esquina Avenida Can Jofresa.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Per un dia inoblidable.
2: Can Travé, per compartir emocions.
1: Can Travé, per tenir la vostra història.
2: Can Travé, per les vostres celebracions.
1: Can Travé, per tu.
2: I per els teus.
1: Can Travé Restaurant, una masia per viure històries.
2: Can Travé de Vigues i Riells, cuina elaborada d'alta qualitat.
3: Can Travé, 93 865 81 55.
2: En un entorn natural envejable.
3: 93 865 81 55.

0: I si t'agrada aquesta cançó, s'enganxa, eh? T'encantarà el Liz. Jo aquest matí he tingut uns minutets per poder escoltar una miqueta les cançons de Back Home i us puc assegurar que és una autèntica delícia. Després de 5 anys torna a enregistrar material nou, Malenta, Eric Clapton. Aquesta és la seva tarda de presentació. Volant de les estrenes de l'estiu a la fórmula original. L'autèntica revolució. Un dels grans. Revolution. Amb ell arribem ja a la una.
1: Club 25 FM.
2: La música que va contigo.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llo.
5: Doncs aquí teníem la veu de Juan Carlos Fuentes recordant aquests moments de Club 25, aquesta emissora terrassenca malauradament desapareguda.
6: I a més, vaja, que no s'ha tornat a omplir, que hi ha moltes emissores que tenien un estil molt bo i que sembla que costa tornar a recuperar això, no? Aquesta pura radiofórmula. No en direm un target determinat d'audiència, perquè al final has d'arribar

0: si ens busques, segur que ens trobes. I si ens trobes, queda't amb RAC 105. RAC 105, os coberonto.
1: Benvingut al club, Jordi.
2: Benvingut al club i permetem dir la cançó Fly Like an Eagle de
1: sí,
2: Steve Miller Band. Aquesta, un gran tema.
1: I fixa't, la veu de la promoció de RAC 105 amb Silvia Tarragona, una de les veus principals de l'emissora.
2: Sí, sí, la nostra estimada Silvia, que a més doncs, li donava aquest punt ja perfecte en tot l'estil que era RAC 105. O sigui, Silvia tenia, i té, vaja, una veu molt sensual, sempre ho hem dit, una veu molt sensual, i jo crec que ella ho sap, i la feia servir i la posava en pràctica quan locutava davant dels micròfons de RAC 105.
1: Doncs vinga, recordem la veu de la Silvia.
0: RAC 105.

0: fem molt més fàcil. Busca'ns i troba'ns.
1: De nit, cadascú veu la seva pel·lícula.
2: Ragtime és el color.
3: Hola, bona nit. Què tal? Com estàs? Avui sí que ja se'ns ha acabat la bona vida una mica tots plegats, perquè és la primera nit de la setmana, la del dilluns, dia 18 de gener de l'any 1993.
4: La Maroteca de la ràdio.
5: Aquí teníem els braçalets, de la Sílvia, que sonaven de fons.
6: Sí, també un clàssic. Sí, sí, això ja en la nit dels ignorants ja ho vaig també descobrir, que teníem els braçalets i sonaven constantment sobre la taula, però vaja, ja formava part d'això, de la seva manera de fer ràdio, doncs la veu d'ella i els braçalets de fons.
5: Doncs aquesta era la RAC 105 de nit, ara anem a RAC 105 de dia amb la radiofórmula que ens portava l'emissora que llavors estava a mans de la Generalitat de Catalunya. I'm still...

Pixie Lights, MC Hammer l'adaptava i feia una versió. Però aquesta que t'hem posat és original, del 1971. Have you seen her? A les 5 i 10 minuts. Començant d'aquesta forma, una nova hora amb música des de Ràdio Associació de Catalunya. Després de les notícies que han arribat puntuals en connexió amb Catalunya Ràdio.

0: del 1973. Long Train Running. 11 minuts i les 5 a la sintonia de...
1: RAC 105 FM.
0: A 6:15 d'avui divendres. I aquí tenim Aretha Franklin i Michael McDonald amb Never Changing Times.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Allò que sempre hem dit, en aquest espai que acabem d'escoltar ara, on hem, en aquest tall on hem, que hem escoltat i que recull tots aquests petits fragments de RAC

0: 5, jo crec que recopila bé el que sempre he dit, no? Aquesta escola de música, perquè hem sentit en molt poca estona tota una selecció de petits talls musicals que són cançons que han format part de la història musical i que jo sempre he tingut present i que ara amb aquest exercici de Maroteca doncs, hem tornat a gaudir de nou.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
2: Molt bé, seguim amb més música. Parlem ara dels 40 principals. No podem posar cap tall per una qüestió de permisos, però sí que en podem parlar, no?, sense cap problema. Alguns locutors de referència, per exemple, jo recordo molt bé Fernand Disco, finals dels 80, moment en el qual va saltar de cadena catalana als 40 principals, a la cadena SER, va ser una cosa, vaja, espectacular. Un estil de locució molt modern, una veu molt reconeixible i també una manera de fer sobre de les cançons. Això ho podrem escoltar a programes més endavant amb gravacions de la cadena catalana, que ell cantava a sobre de les cançons o improvisava, feia un rap a sobre de la música espagueti d'aquella època, no? És a dir, per tant, una persona molt avançada a la seva època i que sempre es portava les novetats musicals del moment.
0: Sí, a més una ràdio molt dinàmica, sempre associada a l'adolescència, no? Diguem que als 40 principals era una ràdio de gent jove, que després al final als 40 principals ho escoltava moltíssima gent, jove i no tan jove. Però aquest estil que tu dius el Fernand Disco, també recordo Jaume Ortega i el mític Toni Aguilar, que encara continua, que ara el Toni ja és un veterà, i en aquella època també, jo crec que era un adolescent, no? I per això suposo que ens identificàvem molt amb aquesta emissora, també doncs això, no? Pel seu estil fresc, perquè era gent també jove que la feia, no? Però el cas del Toni, per exemple, vaja, tu l'escoltes ara i dius, han passat molts anys, però bueno,
2: allà ja, està.
0: Encara està allà i fresc. Sí, sí, tant.
2: Més històries musicals que ja hem parlat aquí al programa, que ara no posarem talls perquè ja us n'hem posat molts, el Tard de Tardà, un programa de referència amb el qual vam conèixer infinitat de curiositats de músics, entrevistes doncs, a músics de tot tipus, en un programa fet a Barcelona, no? El Jordi Tardà amunt i avall amb la seva gravadora, avió amunt i avió avall, per aconseguir un minut d'entrevista, no?
0: Era el professor, no? Aquí tots vam aprendre moltes coses i vam descobrir autèntiques joies amagades que el Tardà ens va portar. És que és tal com ho dius, eh? El professor, quedem amb aquest petit adjectiu, i que ens va servir també doncs, per aprendre moltes coses. I tinc uns records molt bons d'ell, d'escoltar coses i dius, mare Déu, però això què és? No? Hem tingut oportunitat també de sentir, per exemple, aquell concert que es treu de la màniga Prince a Barcelona.
2: Brutal.
0: Això és increïble, no? Increïble. I que, clar, si no t'ho explica en Tardà, diria que no, ni t'ho creus, no? Però quan ho explica ell i dius, no, és que això és veritat, això va ser així, i carai, doncs molt bé, molt bé.
2: I ja tancant el capítol musical, viatgem a mitjans dels 90 per escoltar alguns talls d'una emissora per nosaltres de referència absoluta, Flash FM.
3: Això no és una ràdio.
4: És una mega ràdio.
3: No, és la mega ràdio.
2: La mega ràdios. En plural, eh?
0: La Mega Radius, sí. Flash FM va fer despertar els amplificadors i els altaveus perquè tot sonava... Sempre havíem fet aquesta petita broma, no? Que creiem que els nivells de sortir de la taula sempre estaven un punt més per sobre del que tocaria perquè bé, la ràdio sonava un volum...
2: Jo diria, molt... això ens ho hauria de dir l'Albert Parera, eh? Però jo crec que és una qüestió del compressor de l'emissora, sí, que estava a tota castanya.
0: Sí, sí, la ràdio sonava molt intensa. I bé, eh? I bé, però... Sí, sí, a més, tot acompanyava. La seva originalitat en les falques, que mai havia sentit, no? Veníem d'unes falques potser molt més clàssiques, no? I de cop i volta feien unes falques que trencaven amb tot el que havíem sentit fins ara, no?
2: Mira, un exemple de falca de Flash, i si vols. Una gravació teva...
0: Sentim exemples.
2: Aquí tenim.
5: A partir d'ara mateix no et toquis aquest dial, no et pelluguis. No cal que diguis res, només escolta.
6: Flash FM, l'emissora que escolten les altres emissores.
2: Jo no sé si aquesta primera veu era la de Bedollador. No estic segur, però vaja, jo pel to de veu diria que sí, eh?
0: Jo anava a dir que no.
2: Mm.
0: No, la primera, eh?
2: La primera,
0: no la segona.
2: No, la segona és el Carles Dabó, això és claríssim.
0: Potser sí que era la segona és el Carles Dabó. Correcte. Sí, doncs potser la primera sí que és el del Bedollador. dels primers, no?, que escoltàvem a Flash.
2: I tant, i tant.
0: Escolta, i no oblidem, Flash FM de la mà de Miquel Calzada, que al final potser tot té un perquè. O sigui, d'on ve Flash, d'on ve aquest estil, doncs ve d'en Miquel Calzada i també d'en Carles Cuní, no?, que són els dos fundadors de l'emissora. Jo crec que això, que Miquel ja fa escola quan està a Catalunya Ràdio, ell ja té una manera molt peculiar i que inevitablement crec que s'acaba traslladant a Flash FM.
2: Alguns exemples més de Flash, i amb això acabem ja aquest capítol, la veu de Jordi Casas.
7: Vinga, més remixos, que avui dia tots són remixos. La vida és un remix de si mateixa.
2: M'agrada aquesta frase. La vida és un remix de si mateixa. Ah, està molt,
0: molt bona.
2: Molt bé, doncs anem a canviar d'història. Esteu aquí a l'hemeroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
2: Anirem ara cap a escoltar publicitat, abans, però, acabar de parlar una mica dels nostres programes de ràdio que recordem, Jordi, que van formar part de la nostra vida, del nostre dia a dia. Per exemple, Catalunya Informació, que va néixer, doncs, no recordo si era l'any 92 o 93, i vaja, doncs, va ser també un abans i un després, perquè en aquells moments recordem canals internacionals com la CNN, que es dedicaven exclusivament a les notícies, però no va ser fins llavors que a casa nostra, i va ser una cosa pionera a Espanya, va sortir una emissora de ràdio 100% dedicada en català a les notícies.
0: I tant, 11 de setembre de l'any 1992.
2: Molt
0: aquí
2: bé.
0: Comença Catalunya Informació, que encara ho continua sent per mi, eh? Jo puc estar conduint, necessitar sentir alguna cosa i posar Catalunya Informació. Vull saber el trànsit, per exemple, no? Els blocs de trànsit que fan a iQuart o a Tres Quarts o algun tall del temps que també fan en aquesta hora, o dius, vaig a posar-me al dia les notícies i doncs, com que tinc bolletins cada mitja hora, doncs la poso. En alguns moments jo també acabo punxant Catalunya Informació, perquè saps que està allà, i aquest és l'èxit, no?, 24 hores. Igual que, permetem ara el parèntesi amb la televisió, passen 3-24, és el mateix.
2: Mira, de fet, jo Catalunya Informació la tinc sempre al número 1 de les meves presintonies, sempre, en tots els dispositius que tinc, de ràdio.
0: La tinc en el 2, saps qui hi ha l'1 ara?
2: RAC1, no?
0: RAC1,
2: vale.
0: Sí, correcte.
2: Molt bé. Bé, seguim amb més coses. Tu em parlaves, i mai millor dit, del Parlar per Parlar de la Gemma Nierga. És un dels teus programes també de referència.
0: Sí, Parlar per Parlar de la Gemma Nierga. I tinc un llibre, de fet, un llibre signat per ella.
2: Ah, molt bé.
0: Sí, jo la Gemma Nierga l'he vist en persona i l'he tingut davant. Quan jo vivia a Rubí, una vegada va venir amb una llibreria de Rubí, coneguda, a presentar el seu llibre, Hablar por Hablar. I m'hi vaig apropar i me'l va dedicar. Sí, sí. La Gemma Nierga. Una noia molt guapa. Sempre ho ha sigut, sí, sí.
2: Amb una veu molt sensual, també.
0: Sí, també
2: amb una art per poder parlar amb els oients a altes hores de la matinada. I, vaja, doncs, jo és una cosa que sempre m'ha sorprès, no? Perquè jo puc parlar amb tu bastament, perquè ens coneixem molt i, vaja, només amb una mirada ja sabem cap on hem d'anar, no? Però, clar, a distància, per telèfon, amb algú que no tens ni idea de què és i que no saps per què t'està trucant, això és tot un art.
0: Sí, sí, és tot un art. La ràdio de nit crec que això ja ho té i al final desenvolupes aquest sexto sentido, no? Diguem-ho així, permetem dir-ho així, no? Perquè quan escoltes molta ràdio de nit te'n dones compte que sí que hi ha un cert fil conductor, que sempre és el mateix. Certs tipus de locutors, certes veus, certa manera de fer. Programes com La nit dels ignorants o L'hablar por hablar, si una cosa feien també era companyia. I això és molt és el que passa a la ràdio de nit. És cert que de nit, i tenim exemples a RAC 105, hi ha hagut programes molt bojos i amb una marxa tremenda, però també molts altres molt més calmats, no? De molta gent que, doncs, que de nit doncs, està desperta i que potser es troba més sola per circumstàncies X, les que siguin, i que necessiten aquesta companyia de la ràdio. I aquestes veus i aquests programes ens ajudaven a complir aquesta funció.
2: Seguim el nostre recorregut per programes de referència i parlem ara breument de la transmissió d'en Joaquim Maria Puyal, el que inicialment va ser el Futbol en Català de Ràdio Barcelona, que al saltar a Catalunya Ràdio es va dir la transmissió d'en Puyal. Com dèiem, hem dit aquí moltes vegades, escoltar la transmissió mentre estàs mirant la tele, el partit del Barça, però escoltes el Puyal a la ràdio, això ja ho diu tot, no?
0: Això ja ho diu tot, això és un clàssic, sempre. Sempre, la tele... I clar, quan ho diem, hem de, diguem, demanar perdó o fer un tot el respecte a tots els locutors de TV3 que estan retransmitint el partit. Perquè, clar, d'entrada dius, no, és que no m'interessa el que tu em dius, vull sentir un Puyol. Però és que és així, és així. Perquè el Puyol sempre ens ha acompanyat en el futbol de Catalunya Ràdio i aleshores, doncs, quan el tenies per la tele i el podies veure, doncs això. De fet, les pròpies televisions, els canals de dual sincronitzaven la senyal de ràdio amb la senyal de televisió. Que això a l'inici hi havia un cert delay, però després això ho sabien. I aleshores, doncs, ja pels canals duals de so dels televisors tu podies escoltar, doncs, i ara pots escoltar Catalunya Ràdio o RAC1 sincronitzat perfectament amb la senyal de televisió. Que abans no, i abans la televisió anava un pèl més lenta. I clar, tu senties cantar el gol quan encara no havia marcat.
2: De sincronització, clar.
0: Era una mica spoiler, això. Dius, vaja, ja sé que és gol, però aquí encara no ho he vist. No?
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Acabem aquest personal repàs a la nostra ràdio, la ràdio que vam escoltar, amb els programes informatius i de contingut, com per exemple el Matí de Catalunya Ràdio, amb tots els seus presentadors, des de Josep Cuní doncs, a Laura Rossell, no? Passant pel mig, doncs, evidentment, per Antoni Bassas, per Mònica Terribas o també per Manel Fuentes, és a dir, que vaja, un programa de referència.
0: Sí, totalment de referència. Durant molts anys el Matí de Catalunya Ràdio, als matins, evidentment, escoltat per mi, doncs, va ser un plaer. La veu d'en Bassas, els continguts, els seus tertulians, la tertúlia dels dimarts, el Pere Portavella, Josep Senuí, Lluís Foix, aquesta tertúlia era impagable. Havien tingut, me'n recordo, un dia fent els esmorzars en forquilla. Hem fet un dia, vam fer a la platja, en un restaurant de la platja famós, una tertúlia, però la vam fer des del restaurant, des de l'esmorzar. No? I sí, perquè tot això venia d'una aposta. Jo tinc molt de carinyo amb aquestes tertúlies, eh? És que és un primer anat, eh? És un primer anat. Però, evidentment, tot l'espai del Matí de Catalunya Ràdio, i dic d'en Bassas perquè va ser sobretot el que més vaig escoltar. El que més vaig escoltar. Haig de confessar que després de la marxa d'en Bassas no l'escolto tant. Val? No sé, devia quedar tocat, no ho sé. Però amb ell sí, molt. I evidentment, l'APM, no? L'espai final. I, mític programa, doncs, que s'incorpora al Matí de Catalunya Ràdio quan originalment estava fora. N'he parlat alguna vegada, no? Que això era un programa que sonava a les nits, no? Amb l'Antoni Bassas i amb el... I ara no ve el cap. Qui era? El company, que era...
2: Xavier Bosch.
0: Ah, el Xavier Bosch, això. I el Manolo, l'home a Madrid. Una gran, també, llàstima, la marxa. Bueno, és que la marxa del Bassas és molta marxa, no sé com dir-ho, Perquè al final, a l'últim programa, el Matí de Catalunya Ràdio, i l'espeech que ell fa, escoltat sencer, és que és una autèntica joia, tot el que diu i el que no diu.
2: Pell de gallina, també, pell de gallina. Sí, sí, sí. Bé, seguim breument, perquè ens queden pocs minuts, Jordi, per no dir que no tenim més de 2 minuts, amb aquest repàs de programes. El suplement, Catalunya Ràdio, amb Xavier Solà al capdavant durant molts anys, després amb Ricard Ostrell i actualment amb Roger Escapa, un programa també de cap de setmana molt llarg, amb molts continguts, amb concursos, amb informació, amb connexions en directe. Vaja, també un programa innovador en el seu moment.
0: Sí, i a més amb un títol molt escaient, és el suplement. És tot el que passava al cap de setmana. Tot el que passava al cap de setmana. Sí, però si volies entrar el que estava passant diguem, pel territori, escolta, el suplement estava allà.
2: La segona hora, un programa també per riure i un estil d'humor diferent, amb participació dels oients també, amb gent a l'estudi rient, juntament amb tota la colla del programa. Moments molt divertits, també.
0: Sí, són aquests programes que dius que bé s'ho passen, no? Tant de bo treballar així de bé, i així de divertit.
2: I anem acabant ja, per exemple, amb el Tot és possible, un programa també de preguntes i respostes, podríem dir, però de migdia, en un format una mica diferent del que estem acostumats dels programes nocturns.
0: I que va desaparèixer, també una gran llàstima, perquè tenia molta audiència i era un programa de servei públic boníssim, boníssim.
2: I acabaríem ja, en el meu cas, amb el Cafè de la República. Oye, no, no, no.

0: Jo recordo poques estones a la ràdio, tan dolces, escoltant la informació, que sempre escoltar la informació és com una mica mecànic, no? I poder escoltar el Joan Barrila amb els seus contes i fent les seves reflexions i les seves entrevistes a personatges molt rellevants de tots els bàndols, eh? No parlem d'esquerres i dretes, és igual, de tots els àmbits de la societat, era una cosa increïble i una llàstima, una pèrdua amb una persona tan jove, amb poc més de 60 anys, que desaparegués. Però vaja, mentre va durar el seu programa, primer com ràdio i després, especialment en el meu cas, a Catalunya Ràdio, jo l'escoltava i estava encantat. Recordo sortir de la feina sobre aquella hora moltes vegades, les 9 del vespre, fa anys, i escoltar aquest programa de camí cap a casa, i vaja, era un moment fantàstic.
1: Sí, tant el seu timbre de veu com la seva pausa de manera de parlar, tot encaixava.
0: La ràdio tranquil·la és allò que es deia.
1: Sí, i tant, i tant.
0: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui recordant la nostra adreça d'e-mail, Jordi.
1: Sí, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us la repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, ens podeu enviar tot allò que tingueu i aquí encantats de posar-ho i de comentar-ho.
0: I marxem escoltant un petit fragment del nostre programa Black Night, el programa de música negra que presentàvem tu i jo a principis del segle XXI a Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar la presentació del que va ser el nostre últim programa que vam emetre en directe al carrer Sant Jordi número 5 amb Black Night. Això passava el dia 29 de juliol de l'any 2002. Que vagi bé, Jordi.
1: Gràcies, Esteve. Igualment, que vagi bé.
2: Molt bona nit a tothom i benvinguts a l'última edició d'aquest Black Night d'aquesta temporada. Avui és dilluns 29 de juliol, és l'últim dilluns de mes i, com us he dit, és l'últim Black Night de la temporada. Però vaja, intentarem que sigui un programa no pas trist, sinó tot el contrari, ben divertit. Repassarem el bo i el millor de la música negra i també una cosa que ens ha preparat l'Esteve. Esteve, ens has preparat unes pífies, si tinc ben entès. Bona nit.
3: Bona nit, Jordi, bona nit a tothom. Doncs sí, hem fet, com ja us vam anunciar la setmana passada, un recull de pífies de aquesta temporada i part de la passada. També no hem tingut temps d'escoltar tots els programes i repescar els millors moments, però vaja, ens reservem ja, doncs, per exemple, de cara a final de l'any que ve, si seguim amb vosaltres a l'antena, que en principi esperem que sí.
2: Sí.
3: I bé, doncs, passarem una bona estona.
2: D'acord. Doncs, com us diem, comencem de seguida. No sé quin punt del programa serà el que triarem per posar aquestes pífies, però vaja, de moment comencem amb música. Esteve, comencem amb la mà de...
3: Doncs comencem directament amb Disfars, de la mà de Nas, des del seu últim treball, es diu Stillmatic, des de la ciutat de Nova York, amb aquest rapper que ja fa anys que ens porta bons treballs en temes com el que ja sona Ether, el nou treball de Nas.

l'hemeroteca de la ràdio. Ràdio, my radio. Hey, hey. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tercera legislatura.
3: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 4. Corretja.
3: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
2: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
5: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
6: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes. Gràcies.
3: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
7: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
5: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
3: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
2: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
3: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets urgents. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació. Drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia, i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia... fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que les han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés, és a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Venezuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que, segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, Es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat, s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions. Per dues vies. Una, o legisles en contra... És a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula... sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes al govern, un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que se considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals, però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que... És a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb... per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars. Acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tagui, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente la justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, en la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia, el Parlamento puede imponerle un marco jurídico que, porque la justicia se queda atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el Comitè de Selecció de Jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incommensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions, perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem.

0: amb els canvis en l'estructura del país de Qais Sayed, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
1: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
2: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
3: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
2: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
1: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat. La victòria del teu partit. La victòria del canvi.
4: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
3: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
4: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició, en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
0: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. Al juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
1: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que

llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Anna Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, Pili. Molt bé, ja saps que aquí jo sempre estic bé. No sé qui ens escolta, espero que poder transmetre aquest benestar que estem nosaltres aquí juntes parlant.
1: Escolta, un proper dia volem parlar, o et vull preguntar, per tots els projectes que tens, que són molts, perquè volem que ens expliquis què estàs fent, perquè estàs fent moltes coses per ajudar a molta gent a tot arreu. Però avui ens enfoquem en un altre tema de moda. Si fa uns dies parlàvem de la proteïna, bé, sempre parlem d'aquests temes o de les llaunes de tonyina, etc. Avui parlem sobre l'Ozempic, no? Aquesta moda d'aquest medicament per perdre pes. Què ens pots explicar d'això?
2: Bé, a veure, l'Ozempic és el nom comercial d'un fàrmac, val? La substància activa del qual és la semaglutida, aquest nom tan estrany, val? Però què és això? Doncs és un agonista del receptor GLP-1, val? I el receptor GLP-1, vaig a traduir-ho, perquè ja
1: sí,
2: estàs bufant. Sí. Bàsicament, el receptor, aquest receptor el que fa és donar-nos o activar la sensació de sacietat, val? Per tant, el que fa l'Ozempic, no? O qualsevol altra marca d'aquesta substància, de la semaglutida, el que fa és activar la nostra sensació de sacietat, val? Ajuda a regular el sucre en sang, augmenta la sensació de sacietat, com us he dit, i fa que els aliments surtin més lents de l'estómac i entre d'altres efectes. Llavors, originàriament, aquest fàrmac, perquè, repetim, és un fàrmac, no és un suplement, sí? És un fàrmac està sota prescripció mèdica, està aprovat per al tractament de la diabetis tipus 2. Val? I tots aquests efectes sobre el pes doncs, van sorgir perquè doncs, pacients que estaven tractant-se per la diabetis tipus 2 doncs, referien també que estaven perdent pes. Llavors, i realment sí, hi ha diversos estudis que mostren que en persones amb obesitat doncs, o amb sobrepès, no? I amb factors de risc associats amb aquesta obesitat, doncs, la semaglutida el que pot fer és conduir a una reducció de pes significativa i, per tant, millorar alguns, no, dels problemes associats a l'obesitat. Per tant, doncs, d'entrada, és un fàrmac que s'ha prescrit doncs, per persones amb obesitat i altres malalties associades, val? Què ha passat, Pili? Tu has sentit que l'Ozempic era per això? No, el que ha passat és que les xarxes socials, influencers, actrius, actors de Hollywood, sobretot, no? Segurament heu vist a les xarxes socials, han ajudat molt a difondre aquest fàrmac com la panacea, no? O sigui, la vareta màgica per a perdre pes ràpidament. Llavors, això, juntament amb un desig social de reduir pes i ajustar-se als ideals estètics, el que hem fet és que, doncs, de repent, ha sortit una eina nova, no?, com la solució fàcil per perdre pes, no? Perquè, clar, tornem una mica, o sigui, què és el... Com actua, no? O sigui, si a mi el que em fa aquest fàrmac és disminuir-me la sensació de gana, doncs acabo menjant molt menys, no?, però sense un esforç mental, perquè al final no tinc sensació de gana, no? Seria com aquelles dietes dels anys 90-2000, de dietes estrictíssimes, no? Però que en aquell moment havia d'haver un control mental per evitar menjar, i ara no, perquè el teu cos ja té aquesta sensació de sacietat. Clar, ara sembla que ho estiga venent, i sembla que ho estiga venent com a algo genial, no? Però quins riscos hi ha associats a prendre aquest medicament? Doncs primer, d'entrada, els efectes secundaris. Aquest buidament gàstric més lent doncs, provoca problemes digestius, nàusees, vòmits, refluxe i possibles alteracions amb el ritme de l'estómac i del trànsit intestinal. Després, que la pèrdua de pes amb una baixada tan gran de consum energètic, no? de calories, no només és a base del nostre teixit adipós, del greix, no? Sinó que també perdem molta massa muscular. No? O sigui, és que el resultat és com aquelles dietes estrictes de fa 20 anys, que es perdia molt pes, però que molt d'aquest pes era a base del múscul. Clar, amb això també vull dir que quan nosaltres mengem menys, no només mengem menys energia, deixem de menjar nutrients essencials pel nostre cos i que, per tant, aquest tipus de medicament no només No només baixo de pes perquè no estic consumint energia, sinó que puc tenir dèficits de vitamines, de minerals, i com això pot comportar, o sigui, com això pot afectar al final a com funciona el meu cos, no? Per tant, no només estem parlant de perdo pes i ja està, sinó m'estic carregant el múscul, puc tenir dèficits que me poden donar problemes a curt, mitjà i llarg termini associats amb la meva salut. Ostres, si ho prenem perquè ens ho han prescrit, perquè tenim problemes, que el benefici és millor prendre-ho que continuar amb aquests problemes de salut i amb un acompanyament mèdic, doncs, òbviament, doncs té els seus beneficis. Però és que s'ha arribat a prendre, no?, o a punxar, com un medicament estètic per perdre pes, i això té problemes. A més, que és un medicament que quan deixes de prendre'l deixa de fer el seu efecte. Per tant, tornes a recuperar la gana i tornem a tenir aquells efectes rebot de les dietes estrictes, no? O sigui, el teu metabolisme ha baixat, t'has carregat el múscul i per tant tornes a recuperar la gana, per tant, tu tornes a menjar el que menjaves amb un metabolisme més baix. Això es converteix a més reserva de greix a la llarga, no? I no has après ni a menjar, ni has agafat l'hàbit d'augmentar l'activitat física i després els problemes mentals que tornem a tenir associats amb aquests estereotips, no? Perquè no sé si heu vist els famosos que s'estan punxant aquest medicament, però tornem a tenir aquells cossos filiformes dels anys 90 que jo pensava que ja se'ns havien acabat, que ja les dones, sobretot, ja anàvem al gimnàs, ja volíem múscul, ja havíem associat el múscul a salut i tornem a tenir aquells cossos filiformes que, de veritat, o sigui, no és salut.
1: Tu creus que tornarem perquè també hi ha la tendència dels cossos musculosos i de, no sé, les cossos fibrats?
2: Sí, però al final, com et dic, Pili, la tendència és anar a buscar allò que tenen els famosos, no? Allò que tenen les persones que veiem en medis, no? I que són la nostra aspiració de bellesa. I que, per tant, si ho mireu, esclar, jo amb això m'hi fixo molt, però si mireu el que està passant amb els actors i les actrius de Hollywood, o sigui, és que, o presentadors d'Estats Units, que al final són els referents, després a nivell mundial, és així, hi ha cossos molt prims, sense musculatura. I això, o sigui, us recordo des d'aquí que el múscul és salut. Uh-huh. I si perdem múscul, estem perdent salut.
1: Per tant, bons hàbits, no? Paciència, suposo, i anar fent, no?
2: Sí, i després, Pili, que això m'havia notat i ho volia comentar, que és un medicament per a persones que tenen una malaltia o riscos associats, no? Si utilitzem com a una part estètica, el que fem és buidar els estocs. I quan les persones que realment tenen una malaltia, que realment tenen un risc, necessiten aquest medicament, no hi és.
1: Aquesta és la gran queixa, també, no? De que les persones que realment són diabètiques després es troben que no tenen estocatge, no?
2: Exacte. Per tant, doncs això, si realment es necessita, doncs és una eina amb un acompanyament mèdic, perquè s'ha de prescriure, no? I a nivell estètic, doncs, no s'hauria d'utilitzar.
1: Però es pot anar a comprar a la farmàcia sense...
2: No, s'ha de prescriure.
1: S'ha de prescriure.
2: Sí.
1: És un medicament.
2: És un medicament.
1: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser una setmana més. Què en podem treure d'això? Que no cal resultats ràpids, que no cal fixar-nos en els estereotips... Com sempre.
2: Sí,
1: que hem de fer una societat menys gordofòbica, també.
2: Sí, també, sí. que jo, de veritat, Piri, tenia fe en que ja marxàvem una mica d'aquesta cultura de la dieta i d'aquests estereotips, no? Però veig que no, que continuem anant a buscar cossos que no són els vostres. O sigui, trobeu el vostre cos, tots som diferents, i és el que ens fa bonics i boniques.
1: Doncs amb això ens quedem. Et seguim a my-nutritionist. Val? I anem sabent el teu dia a dia, que sempre és molt ocupat. Gràcies per ser aquí, Naila.
2: Adéu.
1: Per trobar temps i venir. Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: La longitud dels números de telèfon no és arbitrària. Quan es van estendre els sistemes telefònics al segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Som terra, amb Pili García.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per
0: estar aquí de nou. Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: de municipis rurals, ja en saps. Home, un niu.
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir doncs fa ben poc, a finals de l'any passat, la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya i va ser la quarta. Has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i vam tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira de tot un dia sencer amb la presència del conseller de presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també important, va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Per tant, aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà en una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, pues també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el cos humà, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits.
1: Sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic a més municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tenir entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, pues, l'any passat o fa un any i mig, i el tema del PUOS també, pues, també si tot això ho juntes són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, pues, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueta que en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, sí, perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que té la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, pues te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, pues mantenen una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no? Si parlo aquesta població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual pues, tens una mirada àmplia per poder pues, agafar, pues, en aquest cas, pues, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 400.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no? Perquè al final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un Clar. Poble petit és una quantitat important, Clar. Sumada a aquesta altra que ens deies. Eh? Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va el format de la taula, una vegada fetes les presentacions del president, no? amb aquest pla que t'he comentat, pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules van estar presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, la segona taula, la que jo hi era mateix, com a ponent també pues, hi havia el conseller de justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de seguretat, i a la taula tercera hi havia la consellera d'ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, en habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina
1: sí.
0: també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i dintre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí pues, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic del seu equip, pues, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligat també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatge de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és,
0: i moltes. Això sí. Ja hi ha casos d'èxit? Ja
1: sí.
0: Comença a veure...
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè entre 80 i 100.000 euros pugui fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això pues, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, eh? O sigui, aquests pisos se cobriran...
0: Ràpid,
1: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo amb ells molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes. El que volen és que fiquem més diners, més recursos, per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona en municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava, aquesta és una trobada una mica, no? És significar l'Estatut del Municipi Rural. Partint de que la primera trobada de municipis rurals que es va fer a Mont Sant Benet ja era justament, o sigui, des quan se va aprovar l'Estatut i aquí estàvem amb un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest Estatut no es quedés en un calaix, no, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest Estatut. Aquest Estatut és molt important per la ruralitat perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari interventor...
0: Torre-serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor que ve cada quan?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament
0: sí,
1: que cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins, de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí. I després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, que a vegades no arribem a tot el que es genera cada el dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. Això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Terrassa tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, que un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, això és que se suma una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets, va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, Torre Serona, com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torreferrera. No?
0: Ah, d'acord.
1: Llavors, el qual, compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre Serona, que és una persona de 84 anys, que imagina't si s'ha de ficar damunt de l'ordinador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis fins a
1: 8.000. Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
0: d'acord,
1: en principi, quasi la mateixa, el que diríem, el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
0: Sí, no sempre. Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen
1: correcte,
0: de la Noguera,
1: correcte,
0: no? De Malaguer. Pues això fins deu passar a altres llocs, també.
1: Sí,
0: no?
1: Passa molt, amb la qual fins a 8.000 persones se considera, uh-huh, que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar els recursos i les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer-ho nosaltres? Doncs ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, eh? Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures, perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, pues sí que tenien aquesta autorització. Els municipis petits, per posar càmeres, els municipis que no tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar recursos per ajudar amb aquests cossos de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per pugui visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
0: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades, sí. No? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un policia o una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí. Podria ser
0: l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar, fer un conveni, si calgués, amb Mossos d'Esquadra, perquè siguessin ells els que avui, tècnicament...
0: Anessin a mirar.
1: O remotament, inclús avui en dia, la tecnologia podria perfectament, des de la seva comissaria, accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres, de forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una forma sancionadora, sinó que volem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria...
0: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de,
1: no.
0: De por, aparentment. Vull dir, sempre pot passar alguna cosa, és evident, eh?
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen... Què pot passar?
1: Poden passar, no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o, deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
0: Explica'm això del turisme d'escombraries, perquè hi ha molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
1: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, Benavent i tot això és el que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes perquè al seu dia així es va triar, no?
0: Sí.
1: Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
0: Que fan el sistema porta a porta.
1: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i, clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra via de carretera.
0: Sí, pues sí, que se'n va cap a Lleida a treballar.
1: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
0: Si la deixen al contenedor, que toque.
1: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que els poden vigilar o els poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això.
0: Clar, s'ha de reciclar bé.
1: Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim als municipis.
0: Exacte. I les deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim. És un cop al mes, però, escolta, t'esperes.
1: Clar, doncs...
0: Clar, molta pedagogia.
1: La pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent. Ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
0: Hi ha uns reductes.
1: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Uh-huh. Això el que fa és detecta la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els hi surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
0: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
1: això, o, clar, l'incivisme no...
0: Aquests dibuixos, diguéssim, no. Que també és un tema,
1: sí,
0: eh?
1: També,
0: els
1: també,
0: també, sentit, les brutícies i les pintades, etc.
1: Amb la qual això, clar, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que em pic un vehicle que està declarat, passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell, si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no? Per detectar les incivismes de les caques de gos o de les escombraries, doncs no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, també, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquestes matrícules, doncs potser se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
0: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furts al camp, no?
1: Els furts al camp...
0: El de les ruralitats és
1: sempre
0: això.
1: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, doncs sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara, en la qual els agricultors doncs, estan treballant al camp i a les nits descansen, doncs passen aquests petits furts o robatoris que també els ajuntaments doncs, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra, i el que instem a tots els pagesos, agricultors i gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que, sobretot, que vagin a denunciar-ho. Uh-huh. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra. Dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo pesat una comissaria o si és més gran que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de lo que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideix ja en els focus on hi ha més incidències.
0: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
1: D'ensenyament dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents. No? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, mm-hmm. Perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem, totes nosaltres, pues, no, no, ja, però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te'n reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, doncs pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, doncs aquí la conselleria doncs ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat de municipi on està ficada pel tema micropoble, doncs tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Uh-huh. Però a vegades pues, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que tenen, continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, doncs pues, s'ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
0: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses. T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterrat, tindré una conversa tranquil·la i esgou per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Londres, 1854. Un estrany brot comença a estendre's pels barris més densos de la ciutat. Persones de diferents edats, classes socials i barris comencen a caure malaltes. Cap patró, cap lògica, cap pista. Els metges estan desconcertats. Les dades demogràfiques no coincideixen. No comparteixen oficis ni es coneixen entre ells i, tanmateix, estan connectats. Només una cosa els uneix, però encara no ho saben. I el rellotge avança.
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que no cura malalties, però pot ajudar a entendre-les millor.
3: Mira, d'entrada us aviso que avui el títol del podcast és una mica publicitat enganyosa, eh? Perquè no sé si estimarem gaire. Avui aprendrem un concepte bastant desconegut i molt important en mates. Anirem fins al cor d'una epidèmia històrica per descobrir com les matemàtiques poden ajudar a salvar vides. Però literalment, eh?
4: Molt bé, doncs, especulem. Què podien tenir en comú persones tan diferents? Algun producte que consumien?
3: Sí, era un producte de consum bastant comú. Compartien l'aigua. Tots anaven a buscar aigua a la mateixa font. I quan la van tancar, es va frenar el brot. El que és interessant és com ho van descobrir. I és interpretant una estructura molt estudiada en l'àrea de la geometria computacional, els diagrames de Voronoi. Els investigadors de Londres van agafar el mapa de la ciutat i van situar-hi totes les fonts d'aigua. D'aquesta manera van detectar la font infectada i la van poder tancar.
4: Mira que bé, tu, geometria i salut pública.
2: I això quins altres aplicatius pot tenir a la vida quotidiana?
3: Doncs, per exemple, la cobertura dels mòbils, o sigui, el diagrama de Voronoi és el mapa que et pinta com de colors diferents, diferents zones, que són els punts del pla que estan més propers, en aquell cas, a una font. O, per exemple, si parlem de la cobertura dels mòbils, doncs a l'antena. Llavors, tu vas caminant pel carrer i el teu mòbil es connecta a l'antena més propera. Si tu segueixes caminant, de cop, quan passes de zona, el teu mòbil capta la senyal d'una altra antena. I tu ni t'enteres, però el teu mòbil es va connectant com a diferents punts i sempre es connecta al punt més proper que té.
2: Per això, el dia aquell de la gran apagada, hi havia gent que tenia cobertura abans que altra, no?
3: Exacte. Si hi ha llum a un lloc o no, segur que influeix. Però sí, sí, això dels diagrames de Voronoi, al final, és una cosa que s'utilitza en diverses coses de la vida quotidiana, sí, sí.
2: I, per exemple, a l'hora de triar el cap, que li correspon a cadascú?
3: Clar, va per zones. Si tu a casa teva mires quin cap et queda més proper, doncs aniràs a aquell. O sigui, si ho pintéssim en un mapa, seria la mateixa zona del diagrama de Voronoi. Vale, doncs exacte, això dels diagrames de Voronoi és el que van utilitzar per solventar, com si diguéssim, una epidèmia de Londres del segle XIX. Però ara també tenim coneixement d'una altra epidèmia actual en un món globalitzat que la vam viure fa poc tots nosaltres.
2: I a qui farà jugar avui?
3: Mira, una epidemiòloga de la Vall d'Hebron. Escolta, escolta. Doncs estic aquí amb la Blanca Borràs, que és metgessa de la Vall d'Hebron i és especialista en medicina preventiva i salut pública. Hola, Blanca.
5: Hola, què tal?
3: Ja saps que ens agraden molt les mates i al final la medicina també té molta relació amb les matemàtiques. També vosaltres heu de fer molts càlculs i models, que sí?
5: Sí, la veritat que sí.
3: Tu també ets especialista en epidèmies i a mi m'ha arribat que tu et vas haver d'encarregar bastant en tota l'època del Covid, no?
5: Sí, la veritat que sí, de la vigilància epidemiològica i més tard de les vacunes, sí, sí.
3: O sigui, tot això de la propagació, com funciona en una epidèmia?
5: Doncs sí, la veritat és que estàvem tots molt pendents del, no, el número bàsic de reproducció, que jo crec que tothom ho escoltava fins i tot a la televisió, no?, cada migdia.
3: Vale, i què és això d'aquest número bàsic de reproducció?
5: Al final és el número de casos secundaris que pot produir una persona infectada. Amb condicions ideals, no? Si posem una persona, per exemple, infectada de Covid amb una classe, una guarderia de 10 nens, seria capaç d'infectar aproximadament a 3.
3: I que llavors cada malaltia, com si diguéssim, té el seu factor.
5: Cada malaltia té el seu, per exemple, el xarampió pot arribar a ser de 10, 7, 18, 10, més o menys.
3: Clar, déu-n'hi-do, perquè hi ha malalties que potser tenen aquest factor R més alt, però com que els altres estem vacunats, per exemple, potser llavors no, tot i que la persona pugui contagiar 10, no s'acaben contagiant 10 perquè estan vacunats, suposo, no?
5: Totalment, exactament. Per exemple, el xarampió, tot i ser molt transmissible, ara mateix no ens està causant una epidèmia perquè la gran majoria de persones estem protegides, vacunades. Quan va arribar el Covid, ningú estava protegit i, per tant, es va causar una epidèmia per aquest motiu.
2: Entenc que havíeu estudiat grans epidèmies, però potser no n'havíeu viscut cap que afectés a la població de tal manera que tota la població de l'Estat s'hagués de confinar. Quins aprenentatges n'heu tret?
5: La veritat, doncs que, tot i les matemàtiques, no, hi ha un factor social i antropològic molt, molt important que cal prestar-li molta atenció i que passa per una molt bona comunicació a la població.
2: Mirant pel retrovisor, diries que la gestió va ser correcta?
5: Jo penso que sí. Eren decisions complicades, però que en diferents moments doncs, eren proporcionals al que necessitàvem.
2: I es parla molt de la possibilitat de que torni a produir-se una epidèmia similar. Nosaltres, els experts, com ho viviu, això?
5: Sí que és real en el sentit de que històricament, aproximadament cada 60 anys, tenim una epidèmia. Normalment és causada per el virus de la grip, i aquesta vegada ens ha sorprès el SARS-CoV-2, però podria ser un virus SARS, com podria

0: Sobretot molt al principi vam fer models per calcular la capacitat de llits d'UCI que necessitàvem, no? Cosa molt important perquè, de fet, per exemple, al nostre hospital vam passar d'uns 50 a gairebé 200.
1: Clar.
0: No, llavors això s'ha de preveure perquè un llit d'UCI s'ha de construir, no? I bueno, al principi estàvem dedicats més als models i després a tot.
1: Molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, Blanca.
1: Com ens ha explicat, el factor aquest de contagi del Covid, en aquest cas concret, era 3. Que això, recordem que vol dir que cada persona contagi a 3 persones més, d'acord? Llavors, i ens podem imaginar. Imagineu-vos que jo sóc la primera que m'he contagiat.
3: El pacient zero.
1: Exacte. I jo, com que aquest virus té com un contagi de R igual a 3, doncs vol dir que el primer dia jo contagiaré a 3 persones. Llavors, què passa? El segon dia, aquestes 3 persones, cada una d'elles contagiarà 3.
2: Però tu seguiràs contagiant.
1: Clar, jo en realitat sóc la quarta persona, que també estic d'abans, que també contagiaré. Però això m'ho podríem simplificar per ara entendre-ho millor i podríem fer com jo avui contagio a 3 i després vaig i em tanco a casa. Com dient,
2: ens confinem després del primer contagi.
1: Perquè així ja jo no contagio a ningú més. Bé. Llavors seran aquestes 3 persones que encara no ho saben, que cada una d'elles contagia a 3 i a la que llavors els han contagiat ja també es tanquen a casa. Vull dir, estic simplificant, que vol dir que estic fent menys contagiats dels que hi podria haver. La pregunta podria ser quantes persones infectades hi hauria al cap d'una setmana?
3: A veure.
2: 7 dies.
3: Sí.
1: És un creixement exponencial, una progressió geomètrica.
3: Doncs vinga, calculem-ho. Tenim el model clar. Si una persona en contagia 3, estem davant d'un creixement en base 3. I això és una progressió del tipus 1, 3, 9, 27, 81...
1: Exacte. Cada dia es multiplica per 3. 3 elevat a 7. En una setmana tindríem 2.187 casos. ¿Vale? No semblen tants. Vull dir, 2.000 i pico persones,
2: sí, tampoc,
1: doncs, tampoc és tan bèstia. Això en una setmana. Però ara anem a plantejar què passaria en 2 setmanes.
2: 14 dies, no?
3: No és el doble.
2: 3 elevat a 14.
3: Exponencial.
1: Exacte.
2: 3 elevat a 14.
1: Per tant, faries 3 per 3 per 3 per 3. Això 14 vegades.
2: Sí.
1: Llavors, 3 elevat a 14...
3: És 4.782.969.
1: És a dir, en 2 setmanes... 4
2: milions.
1: 4 milions i pico de gent contagiada. Clar, aquest és el problema del creixement exponencial. Bueno, el problema o la virtut, depèn. Així que aquí, com és una cosa negativa, doncs no
2: ho veiem un problema.
1: Si
2: clar.
1: Fossin diners que anessis guanyant,
2: això estaria molt bé.
1: Això. Però clar, justament lo exponencial és això de fer. L'expressió de... Ui, això creix exponencialment. Vol dir, és com un sinònim a dir que creix molt ràpid. Perquè realment és això. Mireu, en els 7 primers dies només es contagiaven 2.000 i en 2 setmanes de cop es contagien 4 milions i pico, de fet, quasi 5 milions. Llavors, aquest tipus de model el podem aplicar a altres situacions. Per exemple, la difusió d'un vídeo viral. Clar, quan algú es fa viral, és que jo el comparteixo amb X persones, però cada una d'aquestes el comparteix amb X persones i pum, pum, pum, pum, pum, o cadenes de recomanacions, de parlar bé d'algú, no? O propagació d'un rumor.
2: Ui, el rumor jo crec que va més de pressa, eh?
1: A veure, és que les matemàtiques del contagi són les mateixes.
2: Avui hem vist que, de vegades, per frenar una epidèmia no cal un laboratori, cal mirar el mapa.
3: I que una mediatriu et pot salvar la vida.
1: Sí, tornant a Voronoi, hi ha un experiment que podeu fer a casa, que a vegades el fem a classe també, que és com un experiment així de ciències, i és que si voleu veure com s'expressa aquest concepte gràficament, podeu agafar un plat, el més pla possible, que no faci panxa, i podeu repartir-hi la casitos, com vulgueu, en posem 4 o 5 de colors diferents, això sí, intenteu que siguin de colors diferents, i omples el plat, l'omples d'aigua. Llavors, clar, el colorant dels lacacitos amb el contacte amb l'aigua es va com desfent i es fa com un cercle al voltant del lacacito on la tinta que té doncs es va fent gran, no? Es va fent un cercle cada cop més gran. I clar, quan xoquen els dos cercles de dos lacacitos que estaven de costat, doncs just es genera una línia recta, que això és la mediatriu entre els dos lacacitos. I clar, com que a tots els lacacitos els està passant això alhora, se't fan totes les mediatrius alhora i el que et queda és el diagrama de Voronoi d'aquells lacacitos. Per tant, et pots imaginar que si aquells lacacitos fossin les antenes que hem dit abans o les fonts, doncs tota la zona vermella

0: Vol dir que el lacacito més proper que tenen és el vermell. Tots a la zona blava doncs tenen el lacacito blau com a més proper. I això és un experiment que podeu fer a casa i és molt xulo de veure i queda... Realment queden rectes perfectes.
1: Això ho feu a classe?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs em sembla molt divertit.
0: Ja, és que a més els alumnes... I a més fas tota la conjectura. Què creieu que passarà? I aquí hi ha conjectures tant de matemàtiques, de la forma, com físiques. De si posem aigua freda no passarà res. Hi ha nens que molts, per exemple, diuen si poso aigua calenta sí que es anirà desfent, però amb aigua freda el colorant no li passarà res. O després penses, vale, i ara com posaríeu els lacacitos... perquè el plat ens quedés tot de franges rectes, no? O franges així allargades. O sigui, et pots preguntar el problema a la inversa. Sí, no, sí, totes aquestes coses és lo important de fer pensar els alumnes i amb un context com podria ser aquest, doncs estirar-lo i fer preguntes que facin moltes connexions amb coses de física, amb coses de matemàtiques, pensar els problemes del dret, del revés... Sí, sí, sí, això és la gràcia.
1: I adaptant el currículum a la curiositat dels alumnes que tens davant, no?
0: Exacte.
1: Avui no hem estimat, però hem descobert un concepte molt desconegut que va ajudar a resoldre una epidèmia.
0: Sí, sí, i a més, aquest concepte, també a part de l'epidèmia, també té moltes aplicacions. Voleu saber què hi té a veure Voronoi amb l'atac de Pearl Harbor?
1: Sí.
2: Endavant.
0: Mira, hi ha un llibre que és The Signal and the Noise, de Nate Silver, que hi ha una imatge que revela la ruta de la flota japonesa cap a la base nord-americana. Vale, al mapa hi ha assenyalades les quatre bases navals dels Estats Units al Pacífic i els japonesos van triar la frontera de Voronoi per sortejar Wake Midway i Aleutianes i així van poder atacar per sorpresa Pearl Harbor perquè ja veien que havien fet com un recorregut molt estrany perquè feien anaven en recte, després giraven, feien un altre tros recte, després giraven, feien un altre tros recte i era com, per què naveguen així? Clar. I és que just estaven anant per
1: perquè
0: sobre
1: no
0: de la Maria Triu, perquè per anar com... Clar, els punts més llunyans d'aquests... Jo he de passar entre mig de dos radars, el punt com més lluny dels dos radars serà passar just pel mig, que és la Maria Triu. Però clar, quan s'acabava aquell tros, havien d'agafar una altra Maria Triu i després una altra Maria Triu.
1: I això com ho van calcular, si no tenien lacacitos?
0: Clar, doncs ells van fer-ho amb cartes navals o vés a saber, perquè vull dir, al final és enginyeria naval o el que sigui.
2: Per tant, també et dic d'una altra manera, si tu estàs en una festa i no vols saludar ningú, però n'has d'anar sense creuar-te amb ningú...
1: Per la Maria Triu.
2: Amb la Voronoi.
0: Exacte.
1: Per fer una bomba de fum.
0: Exacte, que no et pilli ningú. De fet, els diagrames de Voronoi no són només un concepte de geometria, són una eina potentíssima per entendre com es reparteixen els recursos o els riscos.
1: Ostres, allò dels lacacitos m'ha agradat molt. No hi ha algun altre aplicatiu que puguem fer a casa?
2: Sí, de fet, quan vam fer una reunió amb la Clara Grima ens van sortir un munt d'experiments i de contextos en biologia que eren molt interessants i que es veia com la natura fa servir de forma eficient els seus recursos i surten molts diagrames de Voronoi en moltes coses naturals, com era l'aura...
0: Lo de l'all, quan tu agafes una cabeça d'all i la talles així transversal i les parts que et queden, saps que l'all a dintre té com un... que allà deu anar un tros de planta, no? Doncs allò és com el centre d'aquella zona i llavors veus com el diagrama de Voronoi. De fet, ho vam fer a l'ordinador, vam fer una foto... I llavors ho vam posar a l'ordinador i amb un programa vam anar fent les mediatrius i sí, ens quedava, o amb la pinya.
1: O sigui, que orgànicament...
0: La pell de la pinya. La pell de la pinya, saps que també són com uns... No són rectangles ni
1: rombos,
0: són pentàgons.
1: Ja, sí, és una forma geomètrica estranya.
0: Són formes geomètriques, doncs en realitat són les mediatrius, estan delimitades per les mediatrius del centre de cada zona, com si diguéssim. Llavors, si tu fas una foto d'una pinya i la poses a la pantalla i fas les mediatrius... doncs també et queda.
1: Coincidirà. Sí, o sigui, sí, que la natura orgànicament genera diagrames de Voronoi.
0: Clar. És a dir, és que això segur que té a veure perquè les plantes al final busquen l'eficiència. Llavors volen estar tots els que estan al més a prop d'aquí, que potser és un punt d'entrada d'aigua de la planta o de nutrients, doncs clar, es van fent així. De fet, una altra cosa que vam dir i que vam dir que estudiaríem i que no ho vam arribar a comprovar, eren les closques de les tortugues, que també es fan com unes formes, i també vam pensar, ostres, a veure si també si és el diagrama de Voronoi, de la closca en general, com si hi hagués un centre a cada lloc, però aquesta no ens va quadrar el dia que vam fer la foto. També la tortuga és com sí, té una curvatura, forma, sí, llavors per la foto tampoc és la projecció, però bueno, totes aquestes coses us animem a provar-ho i a mirar diverses coses i dir, ai mira, vaig a comprovar a veure si té un diagrama de Bohr o no, jo no.
1: Molt bé, com l'espiral àurea i la proporció, no?
0: Exacte, totes aquestes coses de relació de natura amb matemàtiques.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs som-hi amb la conclusió didàctica d'avui.
2: Vinga.
0: Molt bé, doncs si ens fixem en què hem après avui, doncs una de les coses importants és que a la història també hi podem trobar moltes matemàtiques i com s'han aplicat diverses coses per resoldre grans problemes, com ens ha passat abans amb Voronoi amb lo de l'epidèmia de Londres. Després, que les progressions geomètriques ens ajuden a modelar situacions reals i que el creixement exponencial no és gens intuïtiu. I després, que amb una pregunta simple podem arribar a una gran comprensió del món. Al final, és anar connectant, com sempre fem. Avui no hem fet grans estimacions, però sí que hem fet connexions amb conceptes matemàtics, amb la vida quotidiana.
1: Gràcies, Laura, per compartir el teu saber. Això és tot per avui i us esperem al proper capítol de Estimem les Mates.
2: Fins aviat.
1: Adéu.
0: Que vagi bé.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat. Ràdio Sant Cugat.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: És que, clar, ara, per què les dones, a partir de la menopausa, tenim aquesta manca de confiança en nosaltres mateixes? Què és el que ens porta? Que després és una crisi meravellosa, perquè jo he conegut moltes dones que a partir dels 50 han rellençat les seves vides cap amunt i més enllà. Però per què hi ha aquest punt, aquest clic que fa la màquina? Vostè, a més, és coach.
1: Ja, bueno, a ver, allí yo creo que se suman varios factores, ¿vale? Y hoy en día se suma un factor adicional que yo creo que en generaciones anteriores no había. Se suma que hay un cambio hormonal y que nuestro cerebro se tiene que adaptar. O sea, yo siempre les explico a mis pacientes, los dos sitios del cuerpo que más estrógenos necesitan son la vagina y el cerebro.
0: ¿Qué digo ahora?
1: Cerebro, mucho estrógeno. Por lo tanto, cuando falta, el cerebro lo nota y puede tener un periodo este de transición donde hay un poco de cambio a nivel psicológico, emocional. Que hay mujeres que lo notan poco, pero hay mujeres que esto realmente puede ser muy importante y dar síntomas hasta parecidos a una depresión o desencadenar una depresión o un síndrome de ansiedad. Esto se suma a unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales es que nuestro cuerpo cambia, que puede ser que nuestra sexualidad también sufra cambios y se tenga que adaptar, y luego que hoy en día tenemos un rol social muy diferente, y yo creo que eso es uno de los factores que hace que las mujeres de hoy reclamen más atención, porque nosotras trabajamos. Y estamos al frente de aquí, ¿no? Somos periodistas, estamos a cara al público. Somos médicas, estamos, exacto, estamos en todos lados. Las mujeres cada vez tenemos más presencia a nivel laboral, y los 50 de ahora o los 60 de ahora no tienen nada que ver con los 60 de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros exigimos una vitalidad, una claridad mental, una seguridad que antes no necesitábamos. Y esto hace que...
0: diguéssim, aquest canvi, este clic en el temps.
1: Un pelo más, y como somos muy autoexigentes, las mujeres, no nos permitimos este bajón.
0: ¿Vale? Doctora, jo m'estaria tota la tarda,
1: sí,
0: i de fet
1: i jo...
0: tenia més preguntes, però les deixarem per la segona temporada. Però hi ha una que sempre fem a les nostres convidades, és què li diria a la Luciana Bergamachi dels 20 anys? Quina recomanació li donaria?
1: ¿Qué le diría? Nada, que viva lo mismo que ha vivido. Yo creo que tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta con pasión. Yo creo que eso es lo más importante, no perder la pasión y la ilusión por lo que uno hace.
0: Maravillós. Luciana, de tot cor, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquests titulars que ens has deixat i per la teva seguretat i saviesa. Gràcies.
1: Un placer. Un saludo a todos.
0: Doncs quan arriba la Marina, vol dir que estem parlant en sèrie. En sèrie, no? Doncs pues vinga, som-hi. De què parlem avui? De quines sèries?
2: Avui de moltes. Em sap greu perquè no vull atabalar ningú, però és que hi ha un bon mercat de sèries històriques, que és el que parlem d'avui. Llavors, he fet una miqueta de selecció, ho he intentat.
0: Ho ha intentat,
2: ella. Sapigueu que he fet tot el que he pogut. I les he dividit en tres grans blocs. Les primeres són les que són, es podrien dir, realistes. Les que busquen una bona documentació i que pretenen explicar, en la mida del possible, perquè sempre una sèrie s'ha de ficcionar, no és un documental, però explicar els fets com van passar i que hi hagi, doncs, rigor històric.
0: Vale.
2: Després tenim les sèries basades en llibres, que hi ha moltes sagues de llibres històrics, i... hi ha moltes sèries que també, doncs, han agafat aquesta tirada i, bueno, parlarem una miqueta d'aquestes, d'algunes. I després agafem una part... és com un subgènere relativament nou que ha sortit ara, que són les sèries d'època anacròniques, que vol dir que són d'època, però hi ha molts elements moderns que fa que siguin, doncs, més accessibles o més fàcils de veure o... bueno,
0: sí, com aquella pel·lícula tan rara que va guanyar els Oscars.
2: Sí, ara hi ha bastantes coses així, que pels més fidels a les sèries històriques, doncs, els hi xirria molt, però és veritat que, bueno, que es deixen veure bé. Llavors, comencem per les realistes.
0: Vinga.
2: Per mi la primera, així al top d'aquestes...

0: d'aquests últims anys és The Crown, la de la corona, de la de la reina Isabel II, que explica des de la seva infància, bueno, arranca, explica una miqueta el primer capítol de la seva infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca doncs, quan ella li cau...
1: Quan és la corona, li cau la corona a sobre, diguéssim.
0: Li cau la
1: no?
0: corona a sobre i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia
1: previst. No, era
0: previst,
1: molt joveneta, era molt joveneta. Va...
0: Llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi sembla un, pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, amb, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
1: Home, la veritat és que la vida de la reina va ser brutal.
0: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta...
1: Bueno, i és anglesa.
0: Que és anglesa. Està molt ben feta i el que més m'agrada de mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant vale. que va passar en aquell moment mm-hmm. per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham, amb el marit, la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dir que... Bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un mm-hmm. munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
1: Jo
0: perquè...
1: és que no estic molt posada en
0: ja
1: sèries
0: sé,
1: històriques.
0: Ja ho sé. Per això,
1: vaig
0: bueno...
1: dient que sí com les cabres.
0: No, bueno, jo t'explico el meu punt de vista. Venga. Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi em ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot, tot. Uh-huh. Molt interessant, ja que està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les. Que és, una és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de les sèries Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
1: Això és com Upstart Downstart, no?
0: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins.
1: Fantàstiques.
0: No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys, sí que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com vaja. Petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta és el 3CAT, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat. Llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però en català està molt ben doblada i crec que és una molt
1: tenim
0: bona feina.
1: Tenim grans dobladors al català.
0: Sí.
1: Grans, grandíssims. Des d'aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
0: I benvinguts siguin.
1: Exacte.
0: Després, de Downton Abbey enganxem amb l'Edat Dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà, perquè més una característica d'aquest home és que ell escriu, ell crea la sèrie i escriu tots els capítols des del principi fins al final.
1: Maravilla.
0: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors aquesta es trasllada a Nova York.
1: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
0: Aquesta sí l'he vist, ja ho sé.
1: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
0: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
1: jo la trobo guapíssima.
0: Sí, no estem acostumats a veure-la, la veritat. Hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
1: Sí,
0: a mi al principi se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sexo en Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
1: No, molt bé, molt
0: i
1: bé.
0: Parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics de
1: Nova York
0: alta,
1: de tota la vida,
0: que estan
1: sí.
0: més assentats, i bueno, i aquesta sí que diríem que està ben documentada.
1: Mm-hmm.
0: Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
1: Aquesta
0: tan
1: la veiem, ho has dit?
0: Ah, HBO, perdona.
1: HBO.
0: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells,
1: HBO.
0: I de
1: vale.
0: moment allà està.
1: HBO.
0: HBO. Seguim ara ja amb sèries... Històriques, com qui diu, i ens anem a vikingos, a vikings.
1: Hombre, aquells homes tan guapos.
0: Aquells homes tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
1: I són menopàusiques?
0: Hi hauran de menopàusiques també,
1: sí,
0: però agafen allà la ràbia que toca i han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
1: No s'estan de tonteries, pim-pam.
0: Aquesta una cosa així característica original diferent, és que va començar sent del canal Història.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: No ho sabia, això.
0: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. Està molt ben feta, realment, visualment. Veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes,
1: la
0: aquells
1: roba,
0: pentinats,
1: brutal.
0: Aquelles trenes de la, zona, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina, llavors. És, els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
1: No hi ha una onada de més.
0: No, exacte, saps? Llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
1: Sí,
0: o sigui,
1: no tenim una gran cultura.
0: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Mm-hmm. Vull dir, no?
1: Jo li donaré una segona oportunitat, perquè em vaig quedar mitges.
0: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o... Bueno, els...
1: Quina? A on la veig?
0: Vikings es veu a Netflix.
1: Molt bé, Netflix.
0: Netflix sempre ha estat... Bueno, va començar a Canal Història, però després sempre ha estat a Netflix, vale. I s'ha quedat a Netflix.
1: Genial.
0: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui,
1: vale.
0: I a dia d'avui ja està a Netflix.
1: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
0: Seguim. Shogun. Que aquesta me l'has recordat tu, i sort que me l'has recordat, perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval... Ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat. I ens explica, pel que... Bueno, o sigui, sí que hi ha com, no?, hi ha una batalla, hi ha com el...
1: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
0: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta d'entendre, perquè no tenia un gran context històric d'aquella època. Llavors,
1: i a més està en japonès.
0: És el que anava a dir, clar. Té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
1: Sí, sí.
0: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès. Mm. I ja està, i no te'ls han doblat, perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
1: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
0: Sí, mira, no està mal.
1: Bueno, és guapo.
0: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal,
1: de l'església, bueno, com entra, no?, també.
0: Sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
1: Bueno, no expliquis.
0: El que sigui. Però bueno,
1: està molt ben feta.
0: Està
1: és
0: molt ben
1: feta,
0: és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui de les que estan en boca de todos. És de les primeres que va fer HBO.
1: Vale.
0: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
1: Roma? I de quin
0: període
1: de Roma parla?
0: Mira, parla la transició de la República a l'Imperi Romà.
1: Ah,
0: llavors
1: maravilla.
0: Surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
1: HBO?
0: HBO.
1: Roma, perfecte.
0: Roma, sí.
1: Ja tenim sèrie.
0: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un The Crown espanyol. No? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
1: Segle XV.
0: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
1: Ah, clar.
0: La veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
1: Isabel?
0: Isabel es diu.
1: A on?
0: A RTV i Movistar Plus.
1: Movistar.
0: Me la autorecomano.
1: Movistar Plus.
0: Bé, sí, ja tenim.
1: Som-hi.
0: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
1: Històriques.
0: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
1: Ah, vinga.
0: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
1: Tu sempre estàs al mig.
0: Jo sempre estic al mig, com el dissol.
1: Ella està al mig, sempre, aquí distant.
0: Aquí distant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que has deixat veure molt bé.
1: Però odies molt. Odies molt a un personatge.
0: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
1: Ja, però a mi jo si odio molt a un personatge...
0: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui, la sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera, doncs sí, et quedes amb això. Però després, tira, tira, tira.
1: Conec moltes fans de l'Outlander, sí. Moltes, i la majoria són dones.
0: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945...
1: Sí, just a la guerra.
0: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc cultural, bueno, cultural, d'època... Llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això. Mm-hmm. I ella, com que sap coses del que ha passat, doncs clar, ella, al ser infermera, té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo, que és una bruja. Saps?
1: Ojo, cuidao. Sí,
0: claro,
1: sí.
0: Ojo, cuidao. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència que no m'agraden.
1: Ah,
0: i això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic, saps? No...
1: Gratuïts serien.
0: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i anar sola pel món.
1: Vale.
0: Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per
1: davant.
0: A tort
1: i a dret, diríem.
0: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però
1: vale.
0: Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Paul Dark.
1: Home, Paul Dark, un clàssic.
0: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015.
1: Ah, jo em vaig quedar amb la...
0: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
1: 70?
0: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna cosa així, pot ser?
1: Ah, jo era petita, petita.
0: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
1: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
0: ves? Eh? Bueno, però aquí estic jo
1: per recordar-me que tinc una
0: edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTVE, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
1: Ah, fantàstic, Poldark.
0: I a mi el que m'encanta de Poldark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
1: Sí.
0: Perquè està en un Cornualles allà, que és bueno, uns acantilaus al mar allà... No ho sé.
1: Sí, lléveme.
0: M'encanta.
1: Porta'm.
0: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny. Està lluny.
1: Cornualles està lluny?
0: Està lluny de tot.
1: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has d'haver d'anar...
0: En tren o no sé què. Bueno, però sí, sí. Aquesta la recomano
1: bé,
0: molt.
1: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
0: Vinga, ja està fet. No, no sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència dels Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu,
1: sí, sí,
0: ell hereda una mina que no d'allò, i
1: és
0: bueno, tot...
1: La típica trama
0: la típica,
1: que parteix
0: sí,
1: d'un desastre
0: però,
1: emocional.
0: Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
1: Perdona, Poldark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
0: Doncs...
1: Poldark, aquell home amb cueteta i un llacet al darrere.
0: Doncs em sembla molt amena.
1: Vinga, Poldark, ja el tenim.
0: Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries.
1: Doncs vinga,
0: així que...
1: o fem dos una segona
0: no,
1: part?
0: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid.
1: Vinga.
0: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'has
1: sentit. Sí. Els Bridgerton són aquells que és que la majoria... Bueno, que són gent de color, però de l'aristocràcia anglesa.
0: Sí, els protagonistes
1: anglesa.
0: Són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni. Tots són Balls fabulosos, pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
1: Ah, no? Pots sentir Nirvana amb un quartet de corda.
0: Sents Nirvana amb un quartet de corda, meravella, que és algo que a mi ja em va...
1: Et va guanyar.
0: Ja està, em va guanyar el minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana. Uh-huh. Llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat. S'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
1: Home, meravella.
0: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé. Llavors, doncs, bueno, que li vingui de gust passar una estona...
1: I aquesta la veiem, eh?
0: Aquesta Netflix. És el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
1: Ah, mira.
0: A mi el nom no em crida molt, però
1: també...
0: Ah, doncs
1: també... mira, jo l'hagués vist,
0: però... Ah, sí? Ah, doncs mira, ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques, que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i es casaven amb lords anglesos arruïnats. Ah. Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estricte aquest a Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
1: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
0: Una mica sí, però seria al revés. Sí. És aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra. La de les Bucaneres.
1: Vale.
0: I molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily Dickinson, però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment sexual.
1: Home, Dickinson, i on la veig?
0: Aquesta està a Apple, també.
1: Dickinson, Apple TV.
0: I ja està, ja acabem aquí perquè m'he allargat.
1: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te.
0: Igualment.
1: I saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
0: Gràcies, Charo. Adéu.
1: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que, com sempre, ens agrada posar la dona al centre, i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada, com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa. I amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques, gràcies a les sèries històriques, tan populars d'altra manera, entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

0: Ben tornats, cinèfils i cinèfiles. Encara que costi de creure, ni aquest guió ni aquesta veu escardada són producte de la intel·ligència artificial, sinó més aviat una falta de son crònica i massa tabac de liar. Però tal com apunten les tendències, en un futur aquesta serà una excepció i no la regla. I és que les imatges generades per IA sembla ser que en un futur acabaran inundant l'audiovisual i l'entreteniment. Per altra banda, ja em sap greu si ja us estic avorrint. Tot just parlo parlant menys d'un minut, però ja se sap que avui en dia tot el que duri més que un reel o un vídeo de TikTok ja és susceptible de ser descartat. I és que la cultura de l'escroll ha vingut per quedar-se, així com l'algoritme i el data analysis. També lamento dir-vos que si us ha passat mai pel cap el somni romàntic de ser actors, ho tindreu de cada volta més difícil, i és que les celebrities digitals no tardaran en apropiar-se de les pantalles i la indústria. Si més no, aquests i altres pronòstics són els que mitjans com Forbes auguren per a la indústria de l'entreteniment. Tot un pèl catastrofista, pot ser, però que en cap cas hauríem d'ignorar. El futur ja és ara i hem d'estar preparats. Arrenquem un nou any i ens preguntem en aquest programa què ens depararà el 2026 en el cinema. Tornen els superherois? Acabarà d'una punyetera vegada la moda dels remakes? Tornarem a anar a les sales de cinema o es mantindrà la baixa assistència dels darrers anys? Mantindran Hollywood i els Estats Units la seva hegemonia en el soft power? O veurem com arriben progressivament altres indústries tradicionalment relegades a cineclubs i al catàleg de Filmin? Com es desenvoluparà la guerra entre plataformes? Encetem, doncs, el programa amb molts dubtes i, segurament, poques respostes. Però divagarem, com millor sabem, per posar una mica d'ordre a tot el desgavell que, aparentment, tenim per davant. I com no podia ser d'altra manera, ho farem acompanyats de Jan Romaní, redactor i community manager del Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo som en Joan Miquel Mas, i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda i bon any, com esteu?
1: Què tal?
2: Bon any, per
0: fi. Per fi, no hem pogut reunir-nos abans i ara ja contar coses del 2025 com que no ens interessa, així que anem a veure què tenim per endavant. Jo anava avançant una mica de tendències, però el més habitual, quan es parla de quin any cinematogràfic ens espera, són les pel·lícules, no? Aleshores, com que ja en parlarem després ben a volar, voldria començar amb una petita ronda de quines són les pel·lícules que vosaltres dos espereu una miqueta més. Després ja entrarem en rànquings i el que faci falta. Un títol així, i per què? Jan.
2: A veure, dos dels meus directors preferits fan les dues pel·lícules més grans de l'any, que són Dune Part 3, de Denis Villeneuve, i L'Odissea, de Christopher Nolan. I, per tant, per mi aquests dos tòtems són els que em guien a travessar aquest any, que realment tenim moltes coses que m'interessen, a part d'aquestes dues grans pel·lícules, però aquestes s'han d'emportar el titular.
0: Era previsible, perquè són grans títols d'aquest any. I tu, J.R., quin esperes?
3: Jo tinc moltes ganes de tornar a veure Spielberg parlant d'extraterrestres, amb Disclosure Day. Crec que és de les que més ganes tinc. I coincideixo amb Dune, però més, i això en parlarem, tinc ganes d'aquest Dune's Day, no? De veure si hi ha un Barbenheimer segona part, i tenim aquestes dues megaestrenes al mateix dia, i tot el que això pot comportar, hi ha més amb ulls d'indústria i d'espectadors que no tant de les pel·lícules en si, com el fenomen, no? Perquè jo crec que tornarà a ser, si és que acaba sent que s'estrenen al mateix dia, una cosa molt positiva pel cinema i pels cinemes, físicament, pels espectadors i pels exhibidors, i per tant tinc molta curiositat per veure com s'acaba desenvolupant aquestes dues estrenes.
0: Sí, sobretot Marvel, que portava ja uns anys que no em donava cap de bona, no? I ara sembla, varen fer la dels Quatre Fantàstics, que era una mica més païble, també la dels Thunderbolts, que no estava tampoc tan malament, i ara veure aquests Avengers. Jo, tot i així, he de dir que ja no vull que sigui més un plaer culpable, no vull mantenir dintre l'armari la pel·lícula que, amb diferència, més ganes em fa que 2026 és la segona part del Diablo Viste de Prada. La primera és una pel·lícula que vaig dir quan vàrem fer els plaers culpables, que l'he vista moltes vegades quan era adolescent, més amb la meva germana gran, com dir, ella que miri aquestes coses, però al final l'acabo mirant jo per gust, i ara, doncs, el retorn de l'Anne Hathaway, la Meryl Streep, doncs, em fa bastantes ganes. I si us sembla bé, podríem començar una mica tots els temes que he anat posant a sobre la taula del que s'espera d'aquest 2026 i en endavant. He estat mirant alguns articles aquest matí, preparant una mica el programa, i una de les preocupacions genèriques que es té és l'impacte que tindran les intel·ligències artificials del seu desenvolupament a l'hora de fer pel·lícules, i per altra banda també com el nostre costum de consumir productes immediats a través de l'escroll i les xarxes socials pot afectar a l'hora que es plantegen les pel·lícules. Crec que quan parlàvem de les plataformes ja vàrem dir això de la segona pantalla, doncs sembla que això ara anirà a més, a part de com les mateixes productores es miraran els algoritmes de les persones per decidir què és el que interessa rodar i el que interessa no. Heu pensat en aquest tema alguna vegada? Teniu alguna opinió sobre això?
2: És molt difícil no tenir una opinió sobre aquest tema. De fet, són dos temes.
0: Sí, sí.
2: Parlem primer de la intel·ligència artificial i després parlem del tema de les dobles pantalles. El tema de la intel·ligència artificial és evident que ha arribat per quedar-se. És evident que substituirà coses que fins ara havien fet persones en el món del cinema. Trobo que tampoc cal ser catastrofista, no? Que a vegades ve una cosa nova i és com... Això ho canviarà tot. I vull dir, és com quan va venir la tele i hi havia la ràdio i tothom va dir la ràdio desapareixerà. El cinema no morirà per l'arribada de la intel·ligència artificial perquè, com es demostra i es seguirà demostrant, el públic encara vol coses fetes per humans, vol cinema artesanal feta per autors. Per això també hi ha una onada d'autors, no? Directors autors, que és el que la gent demana, no? Això, directors que, a més, diuen ei, que tot això no hi ha res fet amb intel·ligència artificial. Hi ha molta audiència que demana que, sobretot, no volem veure intel·ligència artificial. Després hi ha molta altra que li és igual el que consumeix, i aquest gran volum de gent, doncs, cada cop consumirà més aquest tipus de contingut, que és com el que ja veiem a Netflix des de fa temps, de contingut fet, no?, com a màquina industrial i no com a forma artesanal de cinema o de sèries. Però jo crec que no ho envairà tot, o sigui, que agafarà una part de la indústria que fins ara doncs no havia sigut seva, però que no hem de patir, diguem, pel cinema en general, perquè les grans pel·lícules, les grans produccions que estan fetes per autors i que no estan fetes per robots, diguem, seguiran existint seguríssim, i en aquest sentit jo no pateixo.
3: L'altre dia vaig menjar uns fideus a la cassola.
0: Molt bé.
3: Què us sembla? Bé, no?
0: Perfecte.
3: Però clar, també a vegades podem anar al McDonald's. Ja veieu per on vaig, no? Sí. Quin misteri de cop i volta. Doncs, parlant de gastronomia, ostres, els fideus de la cassola de la Font d'Europa a Granollers, doncs, són un abans i un després, vas allà, gaudeixes, són un esdeveniment, un lloc històric, fantàstic, una cuina feta amb productes casolans... els vaig gaudir moltíssim, però escolta... També me'n vaig anar al nen que volia anar al McDonald's i ens vam fotre un Big Mac i em van regalar una joguineta de Stranger Things. Està clar que jo considero que té molt més de valor la primera que la segona, però la segona també me la vaig menjar. I també ens ho vam passar bé. Llavors, amb el cinema potser passarà o passa ja una cosa similar. Seguirem tenint grans productes d'autor, segurament seguiran sent els que tenen aquest prestigi, no? I aquests directors que, per exemple, comentàvem ara, Spielberg, Nolan, no? a Villeneuve, Guillermo del Toro, Scorsese, per dir-ne un altre que està a la meva vitrina, doncs el seguirem valorant, el seguirem apreciant, però alhora també un dia tindrem ganes de veure una tonteria a Netflix, a HBO o a TV3. Val? I també serà això fantàstic. I com la irrupció de la intel·ligència artificial en tot això, coincideixo que no tinc un missatge catastrofista sobre el tema, jo crec que serà, ja és, una eina més. Exacte. Com ho va ser en el seu moment el CGI, i encara potser els meus pares, és que clar, això està fet per ordinador, com si això no tingués mèrit. Escolta, segons quines imatges de dinosaures per posar de les primeres de Jurassic Park, jo les trobo una obra mestra justament perquè es van fer amb ordinador i perquè ens ho vam menjar amb patates.
0: Terminator 2 també.
3: Clar, sí. Per posar les primeres i per no posar les últimes, que jo què sé, ens mengem CGI a pel·lis com Cirat i ni tan sols ho saps. Val? Per posar un exemple contemporani i proper. Llavors, la intel·ligència artificial jo crec que arribarà una mica de la mateixa manera, que destruirà feines d'alguns, segurament, com abans per fer un dinosaure necessitaves al millor 50 persones fent un animatrònic i després al millor 3 xavals amb un ordinador te la feien. Doncs la intel·ligència artificial pot ser un procés similar, però darrere la intel·ligència artificial hi haurà algú que li digui què fer.
0: Clar.
3: Llavors, també sorgiran algunes noves oportunitats de feina en aquest sentit i no serà apretar enter i de cop i volta màgicament tot es farà. Hi haurà alguna gent desenvolupant aquestes intel·ligències artificials, programes específics per cinema d'intel·ligències artificials, gent que necessitarà formar-se per fer-lo servir i, per tant, jo crec que es crearan, per entendre'ns, digue-li, departaments nous o singularitats noves a favor del producte o del que necessitis en aquell moment. I si hi haurà guions fets per intel·ligència artificial, jo estic segur que n'hi haurà. Que també estic segur que no seran tan bons com el que pugui fer, potser una persona porta 30 anys fent-los i potser no tindran la mateixa frescor. Però també em vaig pensar en hamburgueses a McDonald's.
0: Clar. Sobretot, ara, el missatge catastrofista, evidentment, hi ha persones que es rebutja la tecnologia. Però això, mira, rebutja la tecnologia. Però després hi ha un altre corrent, que a mi em sembla una mica més interessant, que és la que es relaciona, a mi que m'agrada molt la història, la que relaciona amb el tema dels ludites, que moltes vegades diu, els ludites eren una penya que la revolució industrial destruïa les màquines que entraven a les fàbriques, no? I aleshores deien, el missatge com pro-capitalista, pro-progrés, pro-tecnologia, diu aquests que estaven atreçats i destruïen les màquines, perquè tal. En realitat, destruïen les màquines no perquè estessin en contra de les millores que suposava a l'hora de fer la feina. És a dir, fent el símil, no seria estar en contra de la intel·ligència artificial perquè pot facilitar molt de processos o fer molt més ràpid coses que abans necessitava 50 persones. El tema és qui controla aquestes intel·ligències artificials, si realment aquesta tecnologia ajudarà a millorar la qualitat i els llocs de feina de totes les persones, o només servirà per abaratir costos i que hi hagi 4 persones allà dalt que es fan immensament rics quan tota la resta de persones perden els diners. No? Mm-hmm. Seria el que...
3: No, suposo que aquests ludites el que en el fons estaven fent és protegir la seva feina.
0: Clar, no. Clar. I veien que amb aquesta irrupció d'aquestes màquines hi havia uns quants que s'enriquien, mentre que uns que havien canviat del tot la seva manera de viure, ara es trobaven que no tenien res. Sí, aleshores, sí. Crec que el debat anirà una mica més cap aquí.
2: El debat que tants cops ha passat a la història i que també presentava, per exemple, Oppenheimer, de Christopher Nolan, que és el fet de un cop tenim una nova tecnologia, la fem servir abans de tenir el debat ètic sobre què correspon fer servir aquesta tecnologia. Llavors, primer es fa i després es diu, ostres, segur que hauríem d'estar fent això. I, en canvi, doncs, no, el pas aquest previ de anem a veure moralment què és correcte fer, què no, què ens va bé realment millor com a societat, i després fer servir, perquè realment la intel·ligència artificial com a eina és molt útil, com estàveu dient.
3: Vull dir, possiblement la fem servir.
2: Si la fas servir de forma intel·ligent, tu com a persona, no ella, totalment, vull dir, et pot servir per agilitzar processos, per facilitar moltes feines i per fer millors pel·lícules. El que passa és que també es pot utilitzar doncs, per això, per abaratir costos o per...
0: o per acostumar-nos a un tipus de contingut, que a mi això és una cosa que veig molt en xarxes socials, tipus de contingut de processament molt ràpid que realment no té un bessó al darrere i per tant que només serveixi com per, entre cometes, anestesiar,
2: sí,
0: no,
2: que és,
0: no
2: que
0: tant
2: que,
0: com per transmetre
2: el que deies abans de la doble pantalla, no?
0: Exacte.
2: Cada cop hi ha més contingut d'aquest de que no requereix gens de reflexió per part de l'espectador, sinó que simplement és entreteniment pur i que cada cop només en trobes, doncs, per exemple, al mòbil, no? A vegades hi ha gent mirant com una mini pel·lícula per Reels Instagram o el TikTok,
0: sí.
2: al metro mateix, no? I un curt de 10 minuts fet potser amb intel·ligència artificial, no? I això per entretenir-te el viatge de metro de 10 minuts que tens, no?
0: Exacte.
3: I relacionat amb això, no fa massa, van sortir unes declaracions d'en Matt Damon parlant de que en el guió de l'última pel·lícula que em sembla que ha fet amb el Ben Affleck per Netflix, d'alguna manera, havien d'explicar 3 vegades al llarg de la pel·lícula què estava passant. Per què? Perquè potser quan estàs mirant la pel·lícula, a la vegada estaves mirant aquest reel d'Instagram que estava dient en Jan. I per tant, ei, què estava passant? Ah, no, que estaven robant això. Ah, val, sort que m'ho ha dit ara, perquè ja tenim l'atenció dividida. I jo crec que això sí que juga en contra de la qualitat de les pel·lícules.
2: Sí, perquè no jo la vaig veure i jo, que no estava mirant el mòbil mentre mirava la pel·lícula, se'm va fer pesat el fet de que em sobreexpliquessin alguna cosa que ja havia entès abans.
3: Clar.
2: I estava fet clarament per gent
3: per això, que estava... No, sí, ell mateix ho va reconèixer.
2: Sí, sí.
3: I, per tant, jo crec que això és un pas enrere.
2: Això és un pas enrere.
3: Sobretot a nivell de guió, no? Perquè, home, no necessitem que ens masteguis tant. Home, a veure, si m'estàs fent Tenet, tornant al Nolan, potser sí que m'ho has d'explicar perquè no ho entenc.
0: Clar.
3: Però si és una pel·lícula, no sé si és de atracaments, no l'he vist jo.
2: Sí, sí.
3: Doncs, escolta, que potser és A, B i C, eh? Escolta, aquestes persones volen atracar aquest lloc i no necessitem massa més, no? I això, doncs, aquesta nova tendència fa que tractis una mica l'espectador com a idiota, però no és perquè sigui idiota, és perquè potser no està pendent de la pel·lícula.
0: Clar. I a més, s'agafa una mica aquesta... se trenca la idea aquesta de que el cine tot el que puguis ensenyar amb imatges no ho expliquis.
3: Exacte.
0: Que era com una màxima del guió, no? Com se nomia aquest que feia teoria? Robert Fisher? No. Un llibre molt famós,
3: sí.
0: Ara no me surt el nom de l'autor. Pues una de les màximes era tot el que puguis posar amb imatges no ho posis en paraules, i ara resulta que estem anant enrere, no? Que han de posar en paraules, de que si algú arriba i tu el veus arribar, un altre li ha de dir, ei, ara arribes, no? Perquè pots estar mirant. Això sí que potser serà un pas enrere i que haurem perdut molta concentració en aquest tema.
3: I ja que estem en aquest tema, i com que avui estem parlant de tendències del cinema del futur, el que està clar és que, per una banda, la irrupció de les xarxes socials a les nostres vides en els últims 10-15 anys, i per altra banda, la irrupció de les plataformes en la indústria, han canviat molt el tipus de producte que ens trobem. I aquesta és una prova, aquesta pel·lícula, però també ho és el fet de que ara hi ha molts fenòmens que arriben al cinema, i vull dir cinema com a pantalla gran, exhibició cinematogràfica, que provenen de la tele, de les sèries. I aquest any, spoiler ja del que parlarem després, per exemple, tenim la pel·lícula de Mandalorian.
0: A més, allà...
2: Els Peaky Blinders, també.
3: Peaky Blinders.
0: Exacte. A més, que això ho volia comentar també, que ja els productes són multiplataforma.
3: Exacte.
0: I multiformat. Vull dir, una pel·lícula, sembla que... Ja, això ja podríem tirar, hi ha molta filosofia que va al darrere, no només de nivell de cine, de tot, de que les coses ara no acaben. Les converses, tu parles per WhatsApp i en un moment deixes de contestar, però aquell no dius adéu. No? Aleshores, és com la conversa sempre segueix. Una pel·lícula acaba i pot tenir un bon final, però ja s'està pensant si funciona en taquilla, farem una seqüela, en farem una sèrie. Les sèries, el mateix. Va acabar Breaking Bad amb un final de la leche? No, hem de fer El Camino. No, hem de fer Better Call Saul. Dius, ostres, al igual... No calia, no? Hi ha aquesta sensació de que no acaba i de que tot és multiplataforma i de que sempre hi haurà alguna cosa més a fer. Aleshores, això també han d'acceptar finals.
3: Sí, no, i tant. I no només això, sinó que amb les plataformes, i en això a l'MCU, no? Marvel ho va fer espectacularment bé, com a mínim, com a concepte, és el fet de que si tu vols estar al dia i seguir tota aquesta megatrama, l'has de seguir tant al cine com a la tele. I si vas a veure el Fantastic Four sense haver vist no sé què, doncs potser et perdràs una trama important. I si ara no has vist la sèrie nova que han fet de no sé què, potser Doomsday no acabaràs d'entendre el què, no? I per tant et generen aquesta dependència emocional de la totalitat del producte, i fa que estiguis pendent, doncs, a totes les plataformes. I el perquè, òbviament, és evident, és perquè dona diners. I no oblidem mai que això és una indústria.
2: Va funcionar fins a un cert punt, perquè ara realment ha arribat a un punt de saturació que fa que doncs, t'acabis desconnectant, i uns Avengers com els que arriben aquest any ja no faci la mateixa il·lusió com havia fet fa un temps, perquè en aquell moment sí que t'havies vist tot el que t'havies de veure per veure-ho, i ara doncs només els friquis de Marvel reals s'ho han vist tot. Que també en aquest sentit penso com els nens que ara arriben en el mercat de l'espectador, cada cop es troben més, jo penso, que no està fet per ells, perquè com que tots són seqüeles, tots són remakes, tots són la cinquena part de no sé què, o això forma part d'un videojoc que havíem jugat als 80, clar, o sigui, tot, el que deies, tot és una continuació d'algú que ve abans. Si no hi ha coses originals, has d'haver vist molta quantitat de coses abans per poder entendre el que estàs veient a la pantalla. Llavors, saps? No, si entres ara de nou al mercat, no pots consumir gairebé res perquè, ai, això, aquesta nova Bone Temple no la vaig a veure perquè no he vist 25 Years Later, no? I saps? I així toca
0: les parelles. A més, hi ha un tema aquí que, de Marvel que se podria posar ja damunt de la taula, que són pel·lícules per nens. I és una cosa que molts de youtubers de 40 anys repassant totes les teories sembla que han oblidat. I és que són pel·lícules que han d'agradar a nens. Jo l'any passat vaig veure Superman i em va agradar força i la vaig veure la meva parella i em va dir, està molt bé, però és com molt per nens, no? I jo vaig pensar i vaig dir, és que és el que ha de ser. I des d'una pel·lícula de Superman ha de ser per un públic infantil. El problema és que ara portàvem com molt d'anys que havíem mal entès lo de per tots els públics i teníem a molta gent molt més gran comentant sobre pel·lícules de superherois i el públic potencial, que han de ser nens de 10, 11, 12 anys, com que era el que menys importava, perquè el que importava era després les reaccions a xarxes i els vídeos que podrien anar relacionats sobre això. Aleshores, a mi em va agradar precisament per això, per recordar-nos de nou que, ostres, sí, el cinema de superherois pot estar fet bé, pots treure productes més madurs, com han estat les darreres pel·lícules del Batman, però al final són pel·lícules per nens i han de ser això, i està bé que siguin d'aquesta manera.
3: I tornant al que deia de que la generació d'avui en dia potser no té on agafar-se per veure segons què, clar, el tema és que ara té les plataformes per si ho vol veure. Llavors, si vols veure tot Marvel des del principi, ha agafat fort, eh? Però segurament, cosa que abans no passava, com a mínim a la meva generació, primer, que no hi havia tantes seqüeles i remakes, i segona, que potser no tenia on veure aquestes coses. Clar. Avui en dia tenim un catàleg inacabable i si em dona per, no sé, explorar el món de la màgia, doncs potser tinc 5 sagues per veure i les tinc totes disponibles a casa gratuïtament, si és que pago segons quines plataformes. I si no, per exemple, no s'entén com la pel·li de Zootopia 2 ha estat la pel·lícula, si no vaig equivocat, a veure si ho dic bé això, més taquillera de la història als Estats Units, si no al món, sinó als Estats Units. Superant Avengers i coses d'aquestes.
2: Sí, sí. I l'any passat va passar amb Inside Out 2.
3: Exacte.
2: També.
3: Però què passa? El 2016, quan es va estrenar Zootopia 1, ningú li va fer cas. És una peu a ningú. Vaja, va tenir un èxit moderat, però no va ser aquesta explosió.
0: Clar, imagino que després...
3: Què passa? L'han vist tots a Disney Plus?
2: Clar. Sí,
3: I llavors, aquella de la conilleta de... doncs mira, la fa la 2, ara anem al cine. I ha fet que... Tant amb Inside Out igual, que era una pel·li... per ser dibuixos de les més, per entendre'ns, complexes i adultes, i ho va patar espectacularment. I en canvi, per exemple, Elemental, com se li digui, aquella de la flama i la gota, doncs també va fracassar molt, com ha fracassat, i dic fracàs amb totes les cometes, Elio, aquest any. Per què? Perquè són apostes noves. I ara ens estrenen una de Pixar que es diu Hoppers, que possiblement tampoc li vagi molt bé. Però què passa? Potser després faran la 2, la 3 i la 4, d'aquí no sé quants anys. Per què? Perquè l'haurà vist tothom a Disney Plus, llavors també ells saben quines pel·lis s'han vist més i quines pel·lis s'han vist menys, i potser el podcast de fent d'aquí 10 anys estem parlant de Hoppers 3 o Helio 4.
0: Sí. I ara això que comentaves ens enganyes amb un altre tema que volia parlar, que és els hàbits d'anar al cinema i del cinema familiar com a l'esperança de les sales de distribució, igual que el gènere de terror, que serien com els dos que encoratgen a més a la gent anar allà, perquè en resum, les dades de recaptació de les sales de cine han baixat una barbaritat, ja una mica abans des de la pandèmia, però sobretot des de 2020, de cada any, anant menys al cine, les pel·lícules tarden menys...
3: En arribar a plataforma.
2: Que és un dels principals motius pels quals la gent ja no va al cine.
0: Exacte.
2: I van només per esdeveniments, o grans esdeveniments com això, la gran pel·li de Marvel, l'Odissea, o el que deies tu, per viure una experiència de terror, perquè el terror mol anar amb amics, anar al cine, patir els sustos tots junts, no? Que és diferent veure-la a casa un migdia, no? És diferent veure una pel·lícula de terror. I també doncs, per anar amb la família, no? Per fer un plan de dissabte amb els nens, doncs encara te'n vas al cine i ho gaudeixen molt. Però realment, no? Són aquests dos pilars que fa que la gent vagi al cinema, que no vol dir que sigui, no? Que siguin millors pel·lícules que les altres, però les altres dius, bueno, aquesta d'aquí un mes i mig ja l'han posat a Movistar, aquesta ja l'hauran posat a Film.
0: Una comèdia no te l'aniràs a veure en el cine, normalment. Un thriller segon quin, probablement tampoc hi vagis. Aleshores, pel·lícules d'autor, si t'agraden, jo vaig gaudir moltíssim d'anar en el cinema a veure Sentimental Value, però entenc que moltes persones prefereixin veure'l a casa seva, perquè total, bueno, és una pel·lícula així de drama, intimista, i no vulguin pagar una entrada per això. Però, clar.
3: Per reforçar totes aquestes coses que estem dient, i per veure un per un que, quines d'aquestes tendències hem vist ja el 2025, us faré un repàs de la taquilla mundial 2025. Primera, i alerta perquè això és una cosa que encara no m'ha apuntat. Nerja 2, pel·lícula xinesa, que aquí no ha vist ni el Tato, perquè és xinesa i perquè parla de coses que aquí més aviat no entenem que és la seva mitologia i tot plegat, però que la Xina té molts de xinesos.
0: Clar.
3: I han anat tots al cine a veure-la. I jo que he estat a la Xina, és un autèntic fenomen, i hi ha joguines, o sigui... Per tant, aquesta és la més taquillera de la història, la més taquillera d'animació de la història i la número 1 del 2025 arreu del món. Número 2, Zootropolis 2, per això que hem comentat. Número 3, Lilo and Stitch. Remake en acció real d'una pel·lícula Disney que en el seu moment va ser una de les pel·lícules menors de Disney, i en canvi ara la revolució tens a l'Stitch per tot arreu. Número 4, Minecraft, pel·lícula de Minecraft. Val? I d'aquestes 4, les 4 són cinema infantil / familiar.
2: Sí.
3: Val? Comencem per anar apuntant aquestes tendències i per confirmar tot això que estava dient.
0: Sí, sí.
3: Número 5, Jurassic World Rebirth, perdó la pronunciació. Estirar el xicle dels dinosaures després de 1993 que van començar i encara donen de sí i encara són un èxit. Número 6, de la tele a la gran pantalla i tornem a l'Àsia. Guardians de la nit al Castell Infinit, Kimetsu no Yaiba. Fenomen del manga, passat per l'anime a les sèries i, a més, fins un cert punt, aquí encara ho podem considerar un nínxol, cada vegada menys, però que jo potser li explico a la meva mare que aquesta pel·lícula no sap ni quina és. Val? Jurassic Park sí, Minecraft també. Val? Però això ja és número 6 de la taquilla mundial. I aquí també veiem el pes de l'Àsia a la taquilla mundial. Número 7, Com ensinistrar el teu drac. Un altre remake en acció real d'un èxit de pel·lícules de dibuixos. Número 8, i l'única anomalia, m'atreveixo a dir, de tot això que estem dient. La pel·lícula de Fórmula 1 del Brad Pitt. Val? L'única... podem considerar original, no remake, tot i que ve d'una franquícia, si li podem dir així, sí, de Fórmula 1, però bé, la considerem l'anomalia de tot aquest sistema.
0: Imagino, perquè molt d'aficionat a la Fórmula 1 va voler anar a veure la pel·lícula, que potser no aniria.
3: O molt d'aficionat a Brad Pitt.
0: També.
2: També.
3: Però les dues coses.
2: I que és d'aquestes que es diu la frase, aquesta s'ha de veure al cinema.
0: Cinema. No?
2: Exacte. Diuen aquesta frase i la gent hi va més.
3: Número 9, Superman. L'únic superheroi que s'ha colat al top 10, que també és una tendència que si aquest rànquing l'estem fent fa 5 anys no la teníem. I número 10, la vuitena part de Mission Impossible, The Final Reckoning. Una altra saga estiradíssima, tot i que...
0: Era la darrera, no? Aquesta ja...
3: Teòricament és la darrera, però jo ja no sé què dir, perquè han dit que en faran més, no sé si seguirà sortint en Tom Cruise o no, però bé.
0: Jo, per com tant... que m'agraden molt, si en fan més, per mi encantat, saps, aquestes?
3: De tot això, només n'hi ha una que no és una seqüela, o un remake, o una adaptació, en aquest cas, de videojoc. Si considerem Minecraft original, serien dos, Fórmula 1 i Minecraft. Tota la resta són seqüeles o remakes o tot pla, o continuacions d'alguna cosa.
0: Home, jo Minecraft no la posaria... O sigui,
3: és original.
0: No la posaria com original perquè molta gent que va anar a veure-la ja i molta de la cosa que apareixia a la pel·lícula, si no has jugat al videojoc, potser no ho entenies. Aleshores, va anar molta gent de públic... precisament perquè és un joc que té molts jugadors.
2: Sí.
0: Si fan una pel·lícula de Fortnite, ja pot ser original el guió, però la majoria de persones...
3: Segur que algú l'està pensant, aquesta pel·lícula.
0: Algú l'està produint i segur. No ens ho estan dient per d'això, però imagino que...
3: També t'haig de dir que jo no he jugat mai a Minecraft, al meu fill tampoc, al meu fill li agrada molt Minecraft sense haver jugat a Minecraft, i jo m'ho vaig passar pipa, eh? Vaig riure amb el Jack Black fent tonteries, no entenia massa els personatges ni què feien ni per què ho feien, perquè no he jugat a Minecraft... Però com a pel·lícula d'entreteniment absurder, escolta, tira pelant el Jason Momoa fent l'animalot, el Jack Black sent el Jack Black, el meu fill i jo ens ho vam passar molt bé.
0: No, jo no l'he vist, però sé que, sobretot, és una pel·lícula com molt feta pels fans del videojoc.
3: Sí, però jo crec que els fans del videojoc l'aprecien i té la gràcia de que si no has jugat al videojoc, tu pots passar bé amb el què. Jo crec que, per exemple, per ficar un altre exemple d'aquests, Dungeons and Dragons, en el seu moment, aquell remake que van fer no fa massa... jo, sense ser un gran fan de Dungeons and Dragons, tot i que sigui als 80 n'he jugat a rol ni tot plegat, és una pel·lícula que vaig gaudir molt i que em va semblar molt divertida i fresca.
0: Sí.
3: I, en canvi, també sé per gent que és molt fan del tema, que és molt fidel a segons quines coses, bla, bla, bla. Jo crec que aquesta doble vessant l'han jugat molt bé.
0: Sí, a mi també m'agrada bastant i no hi he jugat mai. I em va semblar, sobretot, que no es prenia tan en sèrio a si mateixa, que a vegades és el crim que volen...
3: Que està molt bé. I jo crec que, per apuntar també una de les coses que veurem aquest any, passarà el mateix amb tant Masters de l'Universo, la pel·li del He-Man, com amb Street Fighter.
0: I ara que estaves comentant com tots els temes, mos adonam, de que tiren molt les seqüeles, tiren les franquícies, tiren les pel·lícules d'esdeveniments, però per altra banda s'està creant com el prestigi, tot això és el renaixement de l'indi, està a l'era A24 absoluta, a la que hi ha les pel·lícules sèries que molta gent veu a casa i després les pel·lícules esdeveniment que són les que la gent va veure al cinema. I aquí potser hi haurien de posar una mica d'atenció, perquè la gent no espera anar a veure Martí Suprem, que és del Jofi, que és del Sadi, no? Aquesta que han estrenat avui, però en canvi anirà a veure els Avengers, no? I està Mare Monera, a la que A24 ho domina tots els premis com a productora, però tots els directors que abans estaven a Sundance són els que ara tenen el prestigi, el que estan tenint el renom, però en canvi les dades de el que la gent va veure al cinema són unes altres. Aleshores, també els haurien de plantejar una mica com s'orienta això dintre de la indústria, no?
2: Sí, clar, per nosaltres és difícil d'entendre perquè els que estem com més ficats dins del món cinèfil, a la vegada és com que hi ha com... Tipo, com pot ser que aquestes 10 siguin les més vistes, no? I a la vegada, per nosaltres, les pel·lícules de l'any són unes altres que no tenen, no? Vull dir, que a vegades hi ha algú que et parla de que One Battle After Another ha sigut un fracàs. Dius, però com pots dir tal cosa si ha sigut la pel·lícula de l'any per tantíssima gent, no? Vull dir que... No, que
0: sí, a no ser que es creï...
2: Sí, o sí. Sinners... Que, sí, la gent coneixent Sinners ara, no?, que ha sortit la notícia de les nominacions i tal, diuen, ah, Sinners aquesta, què tal? Jo penso, però si portem un any parlant de Sinners sense parar...
0: Sí, no, si a més se va estrenar a principi d'any, no?, com
2: sí,
0: el mes de març...
2: Vull dir, jo ja n'estic cansat de Sinners, i mira que m'agrada molt, eh? Però vull dir, com no?, la gent descobrint-la ara i és com... Feu-nos cas, no?, de les pel·lis que s'han d'anar a veure al cine i que realment valen la pena, no?, perquè la gent, a no ser que es formi aquest fenomen, no?, tipo, ara veig molt parlar de Hamlet, per exemple, i hi haurà més gent que va veure Hamlet perquè la gent n'està parlant i perquè la gent coneixia el llibre de la Maggie O'Farrell i perquè hi ha el Paul Mescal i tot el que vulguis, no?, però a no ser que es faci, no?, aquesta ebullició, realment, per bona que sigui la pel·lícula i per molt que prescrivim que la gent vagi a veure-la, costa que no, a no ser que sigui, doncs, la vuitena de Missió Impossible. No?
0: Exacte.
3: Jo crec que el que està passant és que amb tot aquest boom i desfermament i allau absolut de remakes i seqüeles, hi ha l'efecte rebot. I és justament valorar el contrari per saturació d'això. Tot i que les dades diuen que encara no s'ha saturat això, perquè si no estaríem parlant de totes aquestes remakes i seqüeles, a la vegada, segurament el cinèfil o el que ens escolta i el que d'alguna manera té una mica de criteri selectiu a l'hora de decidir quina de les 15 pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana va veure, també és capaç de trobar aquesta petita joia, bé sigui una pel·lícula de 24, bé sigui una nova pel·lícula de terror com al seu moment va ser Weapons, o bé sigui, no sé, a una pel·lícula també feta a casa a quilòmetre zero...

0: De fer el documental, bueno, allò de les caravanes i, el, i la...
1: El Nomadland.
2: Ha fet, bona, però, Nomadland,
0: sí, molt però va passar d'això a Eternals.
1: Sí, però és un
2: que
1: cas
2: jo defensaré
1: de
2: bastant, he de dir aquí.
0: No, no, però,
2: jo defenso Eternals.
0: Que et vull dir...
1: Home, però no són comparables amb no, que és Nomadland no, amb el que va ser Eternals.
2: Clar, clar. Ni a nivell de públic ni a nivell de qualitat, també s'ha sí. de dir. No, si, si et sembla bé, ara...
1: Anem als rànquings.
2: Anem als rànquings,
0: venga.
2: Perquè si no se'ns acabarà el programa. Començàvem amb tu, que per lo vist anaves a començar amb animació, no?
0: Sí. A veure, ara el que parlarem, com que hem dit que els rànquings i les seqüeles i els remakes estan de moda, anem a veure alguns dels que veurem 2026 i 2027 perquè es fa una idea del que ve. Comencem per un dels més propers, que és Super Mario Galaxy, la segona part de l'adaptació del videojoc de Mario, que jo també ho vaig passar molt bé, no només jo i el nen, sinó gran part de la família, i que estic segur que seran de les més taquilleres del 2026. Arriba per Setmana Santa. Anem a l'estiu. Tindrem Toy Story 5. Sí, sí, sentiu la música? Gràcies a cabina. Calia, segurament no calia ni la 4, però la vam fer, ens va agradar, i amb Toy Story tenim molta fe. És una saga que ha mantingut el nivell i que fins i tot els cinèfils encara defensen. I, per tant, en aquest cas, el gran enemic seran les pantalles. Pantalles contra joguines. Jo tinc molta esperança en Toy Story 5 i crec, també, que serà una de les més taquilleres de l'any, justament pel que dèiem. Les hauràs vist totes a Disney Plus i tindràs l'oportunitat de veure la cinquena. I una altra pel·lícula que ho petarà espectacularment serà Minions 4. Totalment innecessària, com ho va ser Minions 2 i Minions 3, però què passarà?
1: I Minions 1.
0: I sí, segurament també.
2: Perquè de Gru també en faran una quarta, no? Això?
0: És que és igual, es tiraran tot el que puguin. Per què? Perquè és que Minions, les pel·lícules de Minions estan al top 10, gairebé totes, o top 10 no totes, però de les més d'animació més taquilleres de la història. I, escolta, acaben simpàtics, per tant, Minions 4, endavant. I tindrem també pel·lícula d'acció real de Baiana, Moana, sistema en aquestes terres. Com l'Ailo han dit l'any passat, jo estic segur que Baiana, Moana, tornarem al cine, tornarà moda Baiana i tornaran a disfressar-se per Carnaval. No, per Carnaval no pensava res després. Però vaja, tornarem a tenir moda Baiana i moda Hawaii. Una molt interessant, que és Coyote versus Acme, aquella pel·lícula que van enterrar i que van cancel·lar, però que no deixa de ser una seqüela, digue-li, o a l'univers Looney Tunes, que ara mateix no sembla estar molt amunt en popularitat, però que jo crec que serà molt divertida. I no arribaran aquest any, però arribaran segurament 2027, Shrek 5. Tornem-hi a Malogra, feia temps que no el vèiem. Aquesta donarà molt de parlar 2027. Ice Age 7. Frozen 3 i Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Recordeu aquella pel·lícula d'animació de l'Spider-Man que tant ens va agradar i que ja ni ens en recordem? Doncs haurem de fer un allò d'un recap o veure els resums als YouTubes, perquè el 2027 arribarà la conclusió del que és aquesta gran saga d'animació de Spider-Man. I fins aquí, remakes i seqüeles d'animació o animació que han passat a acció real.
2: He de dir que, com a millennial, el retorn de Shrek i de Ice Age em fa bastanta il·lusió.
1: Eh? Uf, jo vaig veure Ice Age 6, perquè és dir que ara anàvem per la 7, no?
0: 7, no, i 7.
1: 6, i va ser, o sigui, el pitjor que he vist a la meva vida.
2: Sí?
1: O sigui, a mi m'encanta Ice Age 1, m'agrada la 2, la 3 està bé, la 4 està
2: exacte,
1: bé.
2: Exacte, sí, sí.
1: Però, o sigui, el declivi és absolutament...
2: Jo crec que em vaig quedar la quarta. La quarta és la dels dinosaures, o no?
1: Diria que és
0: la tercera. Fixeu-vos-hi, ni us en recordeu.
1: La quarta encara estava bé, però no, és que un dia vaig dir ai, si hi ha una altra de Ice Age, me la vaig posar i vaig dir no, però què ha passat?
2: Bueno. Terrible. Bueno, igualment, jo dic que només pel títol és de les que em farien més il·lusió. O sigui que veiem que seguim amb el tema de seqüeles i remakes que no s'aturen, tornarem a tenir la Baiana i imagino que també en tens un llistat de totes les seqüeles i franquícies, no?, que arriben.
0: Sí. De totes maneres, abans de passar en això, també voldria comentar que, clar, estem parlant molt de Hollywood,
2: clar,
0: però que aquí vull dir, com a mínim, no massa lluny d'aquí, tenim una persona que d'això també n'ha fet el seu negoci particular, que és Santiago Segura. Que aquest any tindrem Torrente 6, que Padre no hay más que uno 5 va ser de les més vistes l'any passat a la taquilla espanyola, i que ara és una sèrie.
1: Sí.
0: Val? O sigui que alerta, que aquesta tendència també la tenim no massa lluny i que pot ser... Jo crec que el que encara no ha passat és una saga d'aquestes catalana, nostrada i en català. Tot i que tindrem Escape Room 2.
2: Bueno.
0: De Joel Joan. Aquesta, no, Joan, Joan,

0: com a protagonista, no és el director.
1: Però aquesta ja la va fer al teatre, no? La...
0: Correcte, sí, sí, sí, sí.
2: És saga de teatre, que ja és un altre rotllo.
0: Bon, jo ho celebro, eh? Jo, sí, jo vull dir, espero que hi hagi una saga d'aquestes taquilleres catalanes.
1: I això fotrà en aquest programa. Ai. He de dir que després de reflexionar-hi bastant, els catalans fan molt millor teatre i a Madrid, per tenir més recursos, el cinema és una mica millor. He estat reflexionant aquests darrers dies. No dic que no se faci bon cinema a Catalunya, eh? No malinterpreteu les meves paraules. Però sí que, comparativament, trob que a Catalunya es fa molt, molt bon teatre, però que després, a l'hora de fer cinema...
0: Li vas a la Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia.
1: Estàs
0: matat als Gaudí aquest any.
1: Però no ho dic de que no es faci bon cinema, però sí que és veritat que no m'estranya que hi hagi el punt aquest de sagues de teatre, perquè realment es fa molt bon teatre aquí.
0: I tornant, és que ara estàvem pensant, sagues catalanes, alerta que també tindrem Casa en Flames 2.
1: Ah, sí? És veritat quan...
0: I en el seu moment vam tenir Barcelona nit d'estiu i Barcelona nit d'hivern.
2: De l'Orden podria fer nit de tardor, nit de primavera...
1: Exacte, podria estirar el xiclet. No,
0: és que més, més, jo vull un Nordenvers. Sisplau, que es fusionin això amb el tema de la sèrie aquesta de la sitcom de la casa nostra i podem fer un Ordenvers i, per fi, totes aquestes tendències portades al cinema català i que la gent vagi en massa al cinema a veure producte fet en català.
1: Efectivament.
0: Però no crec que passi.
1: Doncs anem amb llistat de... No, exacte, anem... Clar, tu, Jan, ets especialista en fer rànquings, estan parlant de què esperen veure aquest, però necessitem títols concrets, aleshores...
2: Originals.
1: Originals.
2: Sortim de tanta prequela, tanta seqüela, tant refrito, i ara estem cansats. Anem a les 10 pel·lícules més esperades d'aquest 2026, que siguin títols originals, que no vinguin enlloc, val? Començo el número 10 amb una de les que s'estrena d'aquí res. De fet, ja no he ni dit les que ja s'acaben d'estrenar, com Hamnet o Martí Suprim, que haurien pogut entrar, però com que ja les hem vist, doncs ja ni les contem. Però vaig a una altra de les nominades a millor pel·lícula als Oscars d'aquest any, perquè sempre ens arribarà una mica més tard, que és El agente secreto, que arriba aquí el 20 de febrer, una pel·li del Brasil, que parla de la dictadura i d'un home que ha de fugir perseguit per la dictadura, protagonitzada per Wagner Moura. En el número 9, una pel·lícula que no sé si estarà bé o serà un absolut desastre, però que com a mínim omplirà els cinemes i la gent l'anirà a veure, és Michael, el biopic de Michael Jackson, dirigida per Antoine Fuqua, que qui farà de Michael Jackson és el seu nebot, Jafar Jackson, que no sé si heu vist algunes imatges, però és igualet, els moviments els clava, i ja només per això la gent anirà al cine a veure Michael Jackson reencarnat, no? I perquè és un biopic musical que...
0: Pues, que no
2: la comprovació de portem molts anys que funcionen sempre i que sempre arriben lluny, no? En el número 8 us porto The Entertainment System is Down, que és la nova pel·lícula de Ruben Östlund, director noruec que ha guanyat dues palmes d'or per The Square i per Triangle of Sadness no fa gaire. I aquesta passa en un avió on el que passa és que falla el sistema d'entreteniment. I llavors la gent està a l'avió avorrint-se i és una mica la idea de The Wi-Fi is down, talk between yourselves. Doncs això, no tenen res més a fer que ser sociables com ho érem a la prehistòria. No?
1: Exacte.
2: És comèdia negra d'aquesta de Ruben Östlund que fa pinta d'estar molt bé. En el número 7, una pel·lícula que també arriba ja, que és No Other Choice, de Park Chan-wook, un director que m'encanta, em va encantar la seva última Decision to Live, d'aquest director sud-coreà. Tu l'has poder veure, Joan Miquel, a Sitges, sí. Jo no vaig poder anar, et va agradar, no?
1: Jo em va semblar bastant divertida, segueix una mica la línia de paràsits de crítica al sistema laboral del tardocapitalisme, amb un toc d'humor una mica negre, que jo crec que pot funcionar almenys entre àmbits cinèfils, perquè ja hem vist que després el resultat de taquilla és una altra cosa, però entre àmbits cinèfils segur que No Other Choice és un hit, sobretot d'aquest any. Sí, sí.
2: Molt bé, aquesta tinc ganes de veure-la. També la número 6, que és d'un dels meus directors preferits, Paolo Sorrentino, ens porta La Grazia. Tony Servillo, que és el mític actor que ha fet servir, el de La Gran Belleza, que sortia també La Mano de Dios, aquí fa del president d'Itàlia, que té dubtes sobre si aprovar o no una llei d'eutanàsia. Premissa molt curiosa per Sorrentino, però Sorrentino sempre ens sorprèn i sempre ens agrada. Número 5, per un dels directors de moda als Estats Units, el director de moda en el món del terror, perquè el terror, com sabem, omple sales i sabem que omplirà sales Werewolf, de Robert Eggers, un dels grans mestres del terror, The Witch, El Faro, l'any passat amb Nosferatu, doncs ja ha fet El Vampir, ara farà L'Home Llop amb Werewolf. Molt interessant, sabem, no?, que sempre fa unes pel·lícules amb una gran fotografia, amb un gran disseny de producció, i que, doncs, tornarà a ser un èxit molt probablement. Número 4, Project Hail Mary, adaptació del llibre d'Andy Weir, que també va fer The Martian, i protagonitzada pel gran Ryan Gosling. És una mena de ciència-ficció amb un toc de comèdia, perquè sabeu qui dirigeix això? Phil Lord i Christopher Miller, els que en parlàvem, dels directors de les pel·lícules de Spider-Man, Across the Spider-Verse, Across the Universe, de la Lego pel·lícula, no? Aquestes comèdies esbojarrades, doncs ens porten una cosa que en principi semblaria més seriosa, perquè això és un professor de ciència que es troba de cop a l'espai i no sap molt com ha arribat allà. Bueno, veurem, té molts elements que semblen molt interessants perquè sigui una de les pel·lícules de l'any. Arribem al top 3, i aquí ja van els tòtems de la direcció. Ens porten, primer de tot, Alejandro González Iñárritu amb Digger, que no només tenim a Iñárritu, sinó que a més tenim a Tom Cruise com a protagonista. I atenció a la sinopsi que tenim d'aquesta pel·lícula. L'home més poderós del món s'embarca en una missió per demostrar que és el salvador de la humanitat. O sigui, una cosa megalòmona total. Tens Iñárritu, que és un home de grans idees, tens Tom Cruise, que és el salvador del cinema, i una, bueno, o sigui, és una pel·lícula tan gran, només superada per les dues que venen a continuació, que són, primer, la pel·lícula que ens porta Spielberg. Aquest any moltes ganes de veure Spielberg un altre cop a la ciència-ficció, amb Disclosure Day. Torna, no?, els seus orígens, els d'ET, els de Close Encounters, no? Aquí tenim la protagonista Emily Blunt, tenim Josh O'Connor, Colin Firth, i la idea d'una invasió alienígena. No sabem gaire de què va. He vist el teaser i m'ha donat una mica la sensació de la sèrie Pluribus, no?, una mica de que els hi mengen el coco i no sabem gaire per on anirà, però és Spielberg i hi ha moltíssimes ganes de veure-la. I la número 1, ja he fet spoiler abans, però és que evidentment és Christopher Nolan intentant fer la pel·lícula més gran de la història de la humanitat, que és l'Odissea. Només ja pel repartiment ja és una pel·lícula enorme. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Mia Goth, Anne Hathaway, John Benthal, Charlize Theron, bueno, i molts més. I per explicar, doncs, aquesta mítica epopeia grega, no?, del viatge de retorn després de la guerra de Troia cap a casa, que durarà 10 anys, serà una pel·lícula enorme que evidentment, doncs, omplirà els cinemes aquest 2026.
1: Molt bé, doncs...
0: Hi ha esperança, hi ha esperança.
1: T'he de dir que d'aquestes que n'has dit n'hi havia que no les tenia al radar, per exemple aquesta de l'Oslung, apuntadíssima, i el Robert Eggers, evidentment, també apuntadíssima, perquè sóc molt fan d'ell. Doncs bé, pinta, com a mínim a títols originals, pinta un any bastant interessant.
2: La veritat és que sí. Sí. Clar, jo quan venia de fer aquesta llista, venia més optimista de que venen coses molt interessants.
1: Clar, clar, no? I el que deies tu també, no?, com el terror i la comèdia negra també se van colant a dintre de, també, l'autor, perquè també has donat com molta importància al director, que és,
2: sí,
1: és lògic.
2: Sí, és el que fa que la gent també torni al cinema, no? Doncs la nova del Nolan, la nova de Spielberg, de l'Iñárritu, i la gent hi va.
1: Exacte, la de l'Iñárritu pinta bastant xula. Sí. No sé si té moltes ganes de veure megalòmens ultrarics que es creuen que han salvat la humanitat, perquè per això ja tinc el telediari... Però bé, també pinta bastant interessant. Doncs ens queda bastant poc temps, diria, no? Perquè...
0: Doncs vinga, vaig
1: amb
0: molt...
1: Amb això anant ràpid, rànquing de seqüeles...
0: Vaig molt ràpid per posar-nos una miqueta més pessimistes, tenint en compte les grans pel·lícules que ens esperen, que ens ha dit en Jan. Jo vinc a amargar-vos el dia explicant-vos les seqüeles i remakes que veurem el 2026. Comencem segurament per les dues més grans, que serà la del Doomsday. Dune Messiah, Dune 3 i Avengers Doomsday. Tornem amb l'MCU fins a dalt de tot, i des de la cabina em posen la música al màxim perquè gaudim o no d'aquesta tornada a l'univers Marvel per la porta gran. I sense deixar superherois, tindrem la nova de Spider-Man. Segurament innecessària, però ens connectarà amb tot aquest univers. I seguim amb superherois, perquè si no vam tenir prou amb Superman, arriba Supergirl, amb el mateix rotllo cachondeo que ens portava en James Gunn. I ara ens n'anem també una miqueta enrere, com ja ens vam anar amb Superman, i tindrem unes quantes pel·lícules basades en videojocs, però videojocs d'aquests de mastegots. Perquè tindrem Masters de l'Univers, que no és un videojoc, sinó un joc. Tindrem Street Fighter, una nova versió. I tindrem Mortal Kombat 2. No sé quina de les tres és més innecessària, però les veurem les tres. I ens ho passarem bé al cine, clar que sí. Anant a muntar bé una saga llegendària i mítica i tornant amb la tendència de la tele al cine, tindrem Mandalorian en Grogu, el gran final de tota aquesta saga galàctica o d'aquest arc argumental de Mandalorian. Veurem renéixer una altra vegada Narnia amb la directora de Barbie. Doncs s'ha ficat en aquest univers que possiblement, si li surt bé, podrà ser això com el nou Harry Potter durant uns quants anys. I com a també cosa innecessària però divertida, tindrem Fokker in Law. Recordeu allò del Robert De Niro i del... com es diu?
1: I en Ben Stiller,
0: de conèixer els sogres, Meet the Fokkers. Doncs continuem amb això, i ara ja no sé si tenen fills, nets, parents, però bé, tornarem amb el tema aquest. I això és només una part, perquè després arriba el terror. Tornarem a veure el final d'aquesta trilogia nova de 28 anys després, que jo tinc ganes i que m'ha agradat moltíssim.
1: Molt també.
0: Veurem Scream 7. Sí, la 7. Veurem una nova versió de L'Exorcista, nova versió o estirada nova del fil. Tornarem a veure Resident Evil. Tornarem a veure Evil Dead. I, en aquest cas, no és terror, però sí, és comèdia, però té el diable per allà, que és Devil Wears Prada 2.
1: Bueno.
0: Que Déu-n'hi duret, quines seqüeles i quins remakes ens esperen.
1: Clar, el problema és que després ens queixem, però algunes d'aquestes que has dit a mi me fa ganes.
0: No. De veure-les. És que jo possiblement les veuré totes. Crec que excepte Mortal Kombat 2, que aquesta no tinc cap mena d'il·lusió, crec que totes les altres les veuré.
1: Vaja, Evil Dead, Sam Raimi, així, m'interessa, i la de 28 anys després. Si torna a haver-hi una seqüència equiparable en el Ralph Fiennes posant-se diabòlic amb Iron Maiden, jo estic a dins, estic a dins total.
0: Però corregeixo, Scream 7 em sembla que tampoc la veuré.
1: No?
0: Ja, no, ho sento.
1: A mi les tres primeres em semblen correctes, després ja no he volgut veure.
0: Ja, és que n'hi ha quatre més.
1: No pot ser. Fora d'aquí.
0: Sí.
1: Bé, idò, ja se'ns acaba el temps, no? El programa no dona més de si. Alguna cosa més que vulgueu comentar de tendències o de títols que hem deixat fora?
0: Jo crec que ens hem deixat una tendència, però crec que li dedicarem un programa sencer, que és al cinema asiàtic.
1: Sí. Més que cinema asiàtic, indústries alternatives, no? Que els Estats Units deixen de ser el centre del món i el seu soft power dominant tot, i arriba, doncs, Corea del Sur, que ja està més que assentada, la Xina, també arribarà, el Japó. Abans has dit l'anime de Ninchol, bueno, depèn de la generació, per la gent més jove que nosaltres, ja no és una cosa de Ninchol, ja l'anime està normalitzadíssim.
0: No, i la prova és això, que un producte anime està número 6 de la taquilla mundial.
1: Exacte, ja no és una cosa dels friquis de la classe, igual que els superherois varen deixar de ser-ho durant un temps, l'anime ja directament no es contempla com això. Veurem si ens arriben més coses d'Orient Mitjà, això ja està per veure, però vaja, en definitiva, els Estats Units, el seu podi com a principal exportador de cinema està una mica en disputa.
0: Com a mínim té alguna, diguem-li, amenaça o algun rival, que ja està bé.
1: Bé, doncs, dit això, moltes gràcies, Jan, moltes gràcies, JR.
2: Moltes gràcies.
1: Un altre dia més aquí, i a vosaltres, recordar-vos que us estimem molt i us esperem a la propera vegada que ens escoltem. Fins aviat.
0: Molt bé, salut i gineu. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
1: Acció de Gràcies és una de les festivitats més emblemàtiques dels Estats Units, una data que combina retrobaments familiars, rituals culinaris i un sentit profund de comunitat. Al magazín Faves Contades volem entendre com es viu aquesta celebració lluny del país d'origen i què passa amb les tradicions quan les fronteres personals i culturals es desplacen. Per això ens acompanyen dues veus complementàries, en Xavier Fornell, santcugatenc que va passar més de 2 anys vivint als Estats Units, i l'Andrew Swiler, estatunidenc de Minnesota, que fa 13 anys que viu a Catalunya i 5 a Sant Cugat. Amb ells explorarem com es viu Acció de Gràcies dins i fora dels Estats Units i com es manté o es transforma una tradició quan es canvia de país. Molt bon dia, benvinguts.
6: Bon dia.
10: Bon dia, moltes gràcies.
1: Xavier, tu vas viure 2 anys als Estats Units, concretament a Washington, D.C. Explica'ns una mica què t'hi va portar.
6: Estava a Bethesda, que és New Jersey, però és frontera. De fet, travessaves el carrer i ja estaves a Washington, eh? Vull dir, està enganxat.
1: Al límit.
6: Al límit, sí, però, per exemple, per anar a comprar vi, havies d'anar a comprar vi a Washington, que era més barat, perquè l'estat de New Jersey té
1: les taxes
6: i només pots anar a les botigues que venen alcohol. I per tant és més car, per tant havies de trobar-se al carrer.
10: Bueno, n'hi ha molts que no obren certs dies i en altres estats sí, que a Minnesota sí. No obren diumenge, però a Wisconsin sí.
6: Bueno, té molta variació.
1: Què t'hi va portar tu als Estats Units?
6: Bueno, més aviat la feina de la meva dona, que va accedir a la corresponsalia de Catalunya Ràdio, i jo la vaig acompanyar amb la nena, i la nena va fer el segon any de middle school i el primer any de high school. O sigui, va canviar 2 vegades de col·legi, i després l'altre ja va començar, però ens en vam anar després perquè vaig tenir, per culpa meva, que tenia feina aquí, vaig tenir que tornar. Jo vaig fer una excedència i vaig tenir que tornar.
1: I, Andrew, en el teu cas, com vas arribar a Catalunya i què et va portar a establir-te aquí, a Sant Cugat?
10: Pues la meva dona és de Sabadell, d'origen, i la vaig conèixer en un viatge de caiac a Croàcia. I la vaig convèncer a anar a viure als Estats Units, a San Francisco. Vam viure allà 2 anys i un dia ella em va dir que no m'agrada viure aquí, torno a Catalunya. Pots venir amb mi o pots quedar-te aquí? I hem decidit casar-nos, venir i tornar aquí. Això és en 2013, i vivíem a Barcelona, i després de la pandèmia, tota Barcelona és tan dur i tan difícil, i teníem 2 nens petits, i hem dit, busquem un lloc una mica de verd, i Sant Cugat era el més fàcil entre Barcelona i Sabadell, i que la seva mare pot venir a visitar fàcilment.
1: Molt, molt rebé. Avui se celebra Acció de Gràcies, una festivitat que a Catalunya coneixem sobretot a través de la ficció, del que ens arriba a través de les pel·lícules i de les sèries. Però, Andrew, tu que sí que ets dels Estats Units, com explicaries què és i també què significa el Thanksgiving als Estats Units?
10: N'hi ha moltes maneres d'interpretar el Thanksgiving. Crec que entrarem en el part més de família, que si vols llegir la història dels Estats Units i des d'això, n'hi ha molt sang i moltes coses darrere dels immigrants que va venir allà. Però com vivim nosaltres, és més un dia per estar amb la teva família, i a mi el que me'n recordo més és un dia de mirar el futbol americà, menjar un muntó, i sempre és l'únic dia... Jo soc jueu, doncs és una mica diferent, perquè n'hi ha molts cristians que celebren el Nadal, però és un dia que tota la família, tant els tiets com els avis i tot això, es reuneixen en un lloc, en una casa, i tots esteu junts, i és curiós perquè comença molt d'hora. Normalment la gent es queda a les 11 o alguna cosa així, i queden per Estats Units tard, fins a les 6 o a les 7, que després tots se'n van a casa, que per nosaltres això és tard, que és una mica diferent. Però és un dia d'estar amb la família. I havia alguns anys que fèiem coses diferents. La meva mare, me'n recordo, alguns anys ens va portar a fer voluntariat per gent gran, de servir dinars, portàvem en el cotxe a la gent gran per ajudar-les. Pues sempre fèiem una mica diferent, però sempre acabava amb tota la família mirant futbol i menjant un banquet enorme de menjar, i després vols anar a dormir a les 7, que tens molta son.
1: Suposo que aquesta part que ara ens expliques, que la teva mare a vegades us portava a fer com a activitat comunitària, és que també una part del Thanksgiving és això de donar les gràcies,
10: sí,
1: no?
10: També sí, donar les gràcies. En el fons, crec que és més el festival del colliment, perquè és el final de la collida, del començament del hivern, mm-hmm. i estàs collint tot el menjar i la gent pues, donava gràcies al Déu, a la terra, per donar aquest menjar tan bo. Però, en fons, nosaltres, pues, ja que no som grangers, pues, era ajudar la gent i donar gràcies a la gent gran per portar-nos fins aquí.
1: Ara ens explicaves que la teva parella és catalana, és de Sabadell, sí. i que durant 2 anys va viure plegats a San Francisco. Recordes la primera vegada que ella va viure als Estats Units a l'acció de gràcies, com la va viure?
10: Sí, va viure... De fet, abans de viure als Estats Units, vam viatjar a Minnesota, a casa dels meus pares, i ella va viure... No me'n recordo 100% què vam fer, però me'n recordo fer un viatge al poble del meu pare, amb ella i el meu germà, al mig de l'hivern, i anàvem un cap de setmana, però anava a nevar tant que havíem de tornar cap a casa el dia abans d'Accions de Gràcia. Ella crec que va viure, perquè parlava molt poc l'anglès, tan família, que parla molt ràpid. Un dels problemes dels americans és que no canviem el ritme de parlar. Mm-hmm. I si tu no entens, pues, mala sort. I els meus pares pues, parlaven molt ràpid d'ella, estava molt atabalada amb tota la gent parlant molt ràpid d'ella i intentant parlar de Catalunya, d'Espanya. Molts parlen d'Argentina, no sé per què, és l'únic vincle que tenim amb Espanya. Això passa molt als Estats Units.
1: Xavier, i tu vas viure com 2 accions de gràcies.
6: Sí.
1: Però recordes com va ser l'experiència?
6: El tercer any ja havíem marxat i no ho vaig viure. El primer no vaig celebrar res.
1: Sí, vas aprofitar per fer una escapada.
6: No, bueno, sortia, no, vam estar allà al barri, a Bethesda, i no vam fer res especial, perquè la comunitat catalana de Washington sí que em vaig incorporar a seguida d'arribar, la setmana ja estava en l'equip d'organització dels catalans d'allà, perquè jo tenia molt de temps. I nosaltres sí que fèiem Sant Jordi, fèiem l'11 de setembre, fèiem tots els pastorets, tot això ho feia la comunitat catalana i venia una comunitat catalana que a vegades feia 200 quilòmetres per venir a fer un assaig dels pastorets, perquè cosa que aquí seria...
1: Impensable.
6: Però ja la gent això del cotxe li mola molt i estan acostumats a fer-ho, no? I hi havia gent que portava 30 anys ja visquent allà, però... El fet de ser català donava... Aquestes festes les fèiem, eren botifarrades moltes vegades en un parc, bueno, depèn de l'època de l'any, no?, de cadascuna. Però el Thanksgiving, jo vaig... Com que la meva filla va estudiar allà, i donen un llibre d'història, que és una història molt manipulada, però totes ho són, eh? Les històries són... Però clar, això representa l'arribada dels pilgrims, no? Sí. Dels peregrins que arriben i com si fos la data fundacional dels Estats Units que neixen allà. Clar, als Estats Units ja hi havia ciutats, funcionaven no com Estats Units, funcionaven formant part d'altres estats o senzillament fora d'òrbita. Però tot això s'amaga. I a banda que hi havia totes les nacions, diguéssim, originàries que portaven segles allà, no? Que són els originals, diguéssim. Però tot això ho esborra el Thanksgiving i la idea de que hi ha un moment fundacional que és quan comença. Tot el que més no existeix. Sí. I això és la manipulació, diguéssim, de la història per assumir un relat que no és el que és i eliminar tot allò que no convé. I, per tant, imposar l'anglès, imposar tot un model, diguéssim, bostonià, no?, de la Nova Anglaterra, i que després bueno, és el que està regint i manant. Vull dir, sí. no ha canviat. Però dic això perquè té a veure...
1: Fet aquest preàmbul.
6: No, té a veure en quin sentit se li dona això. Per això té tanta força, per això reforça tant el missatge en el cine, la importància d'això, de la família que connecta amb aquell moment de la història de l'arribada dels pilgrims. Això és important de saber-ho perquè, si no s'entén per què s'ha fet tanta insistència en aquesta festa, no? I s'insisteix molt perquè convé sociològicament, i per tant, és igual, tothom que arriba ja fa Thanksgiving, no les seves comunitats no, sí. no tenen una celebració, que també en fan, sobretot els mexicans, hi ha colònies molt grans de... el món jueu també és un altre, el coneixer, sí. I molts altres, no? Hi ha altres religions, perquè la pluralitat religiosa és enorme, des de Bethesda fins al centre de Washington, cada mig quilòmetre hi ha una església, sí. De lo que sigui, de mil...
10: Sí, moltes denominacions.
6: Sí, sí, de moltes variants. I jo, tot el tema religiós em va impactar molt a mi, perquè aquí o ets catòlic, perquè les altres són minoritàries, i allà la diversitat és altíssima, no? I a més competeixen bastant. Sí. És una manera. Però vaig tenir la sort de trobar uns veïns que ens van cuidar molt, que ens van rebre molt bé, i vam anar començant a intercanvi de menjar. Jo cuinava, els hi portava menjar, ells me'l portaven a mi, etc. I l'any següent es van convidar als Thanksgiving. I va ser una festa fabulosa, és a dir.
1: Se deia allò que tu havies vist o el que havies llegit de com es celebrava als Estats Units Acció de Gràcies? És a dir, expectativa-realitat?
6: No, va ser per mi molt interessant. Primer perquè jo pensava que ens posarien un pavo d'aquells gegants, no? I no, va dir, no, farem com els pilgrims, la celebració. I era menjant cèrvol.
10: Ah, sí?
6: L'original era el cèrvol, després això es va canviar.
10: Sí,
6: però...
10: Sí.
1: A casa teva hi havia el pavo?
10: Havia el pavo, sí. El cèrvol menjava molt poc. Sí, tenia un veí que era un caçador i portava cèrvol,
6: no,
10: però és dur.
6: Ells el cacen. O sigui, hi ha zones que es pot caçar, tens una quota... Però vaig menjar cèrvol, que no havia menjat en ma vida, perquè era una cosa... Estava molt... està fet així... a la brasa, però molta estona,
10: sí.
6: I després, molt més menjar de moltes amanides, de moltes coses. Però el central, l'eix central era aquest. I sí, ja li vaig portar vi català i, vam celebrar-ho molt bé. I va ser una festa molt maca, va venir el seu fill, que està a Colorado, amb una nòvia,
1: Aquesta reunió familiar que ens deia l'Andrew, no? De reunir tota la família, que potser s'assemblaria al que nosaltres aquí celebrem una mica com a Nadal, no? Que
10: sí,
1: és aquella festa de tornar tothom a casa. Clar, després de tants anys fora dels Estats Units, Andrew, tu mantens la celebració d'Acció de Gràcies? Com ha anat evolucionant?
10: Ojalà que sí, però és molta feina. Si mires, normalment els meus pares ni cuinen potser una quarta part del que fan, i la gent normalment ara fan això. És com aquí, que n'hi ha els avis que cuinen tot per Nadal, però les àvies que són una mica més joves compren tot el mercat fet i ja està, que no vull tants plats. I això passa a casa nostra. Pues aquí, trobar un pavo i totes les coses que ve...
1: Tots els ingredients que hi ha a la taula.
10: El mercat no té això, que no tenim aquí. Nosaltres, n'hi ha dinars i coses a Barcelona que fa la gent, normalment està en un pub o està... És més cutre, no és tant de família. I realment el que trobes a faltar és estar amb la teva família, estar en aquest moment de mirar el futbol, menjar, fer tot això, que no pots replicar això aquí. I per tant, no intento. L'any passat vam quedar amb uns amics i estava bé, vam sopar a casa seva. Aquest any crec que anirem a un restaurant aquí a Sant Cugat, no sé quina, no hem triat. Els meus fills ahir van dir, podem anar al tailandès? I, perquè em fa il·lusió, a mi és igual. Fer algo junts un dia i ja està. I encara que és la nostra família del nucli dur, està bé.
1: Com es fa això d'un cop vius lluny de casa, no? I amb unes tradicions i una cultura relativament diferents? Hi ha necessitat de mantenir una mica aquest vincle amb el país d'origen?
10: Sí, jo tinc. Jo torno bastant. No torno tant amb els meus fills, que és més complexa fer tota la logística, i que m'encantaria anar aquesta setmana, però és una època que no n'hi ha festa. No és una època que pots treure els nens de l'escola 10 dies. No és com Nadal. A mi m'agradaria, i intentem fer certes coses aquí, americans. Ara el meu fill s'ha interessat molt per el béisbol. Pues juguem béisbol i tirem el béisbol de tant en tant junts, i intento explicar coses, sobretot, i parlem en anglès, i ells tenen accent americà, mirem tots els pel·lis i coses en americà, que ja infiltra tota la cultura americana bastant, bastant bé. I és que en aquesta època n'hi ha tantes coses influenciades per Estats Units que és difícil escapar de la cultura americà, encara que vius aquí. Per tant, pues, ells se senten que, bueno, que porten una mica d'això a dins, però a mi, ojalà que aquí uns anys podem anar, quan estan a l'institut o alguna cosa així, un any, i ells poden viure aquesta experiència, perquè crec que és interessant viure aquesta altra cultura.
1: Xavier, tu quan estaves allà, deies que formaves part de la comunitat de catalans de Washington. Per tant, entenc que tenies la necessitat o la voluntat de seguir celebrant allò que celebres en el teu lloc d'origen, encara que estiguis a milers de quilòmetres de distància.
6: Sí, vam celebrar-ho tot, eh? A més, hi havia, a banda de la comunitat, que tenia una estructura d'entitat, hi havia el president, i després uns vocals que més o menys era qui organitzaven, i, perquè a vegades havies de llogar espais per poder assajar els pastorets, per exemple, no? Però hi havia un altre element, que era el Barça. Que perquè hi havia una penya blaugrana, bueno, encara hi deu existir, de Washington, la penya blaugrana de Washington, que anaven sempre al mateix restaurant, i després allà trobaves a tota la comunitat més altra gent que eren americans, però que seguien el futbol, no? El futbol d'aquí. Sí. I allà trobava gent, explicaven històries, etc. I eren, com que el futbol era més seguit, formava part de la transmissió d'informació per als grans actes que són els que he dit abans. L'11 de setembre, Sant Jordi, vam fer un Sant Jordi DuPont Center, que és una plaça que hi ha a Washington, i vam demanar llibres a la Generalitat en anglès sobre d'autors catalans, i després teníem un ambaixador a Washington, que era espanyol, sí, l'ambaixador d'Espanya, però que era català. I un any, el Sant Jordi en vaig fer dos, va comparèixer amb quantitat de roses, amb un camió que va començar a deixar les roses allà, i després vam regalar les roses. El van acomiadar, no va durar gaire.
1: Viure lluny de casa fa que d'alguna manera es valorin més algunes tradicions, alguna manera de fer del lloc d'origen, que quan hi ets i ho dones per fet?
10: A mi no tant. A mi m'agrada, quan estic allà per el 4 de juliol, m'agrada, no m'enyoro molt. El que sí que fas, aprecies les coses aquí també, que a mi m'agrada molt. A mi m'agraden molt les tradicions aquí, acabes adoptant, i perquè quan arribes és tan estrany, el Nadal aquí, el Sant Jordi, aquestes tradicions, que són noves, doncs per mi és com si sóc un nen de 12 anys, perquè només porto aquest temps aquí, i m'agrada aquestes tradicions, i encara desfruto molt aquí. Però sí, enyores una mica, però no, a mi, com a mínim, no trobo tant a faltar, però conec altra gent que a aquesta època pues, està una mica més...
1: No t'aboques a la nostàlgia, diguéssim.
10: Sí, sí. És difícil per als meus pares, per exemple, aquesta és una època que troben molt a faltar, a mi i als meus fills i tot això. Els meus pares estaven aquí fa unes setmanes i l'encantaria que tornem per Thanksgiving o per el 4 de juliol, perquè són èpoques que estem junts. Jo intento anar, si puc, però amb els nens és una mica més complex.
1: És complicat. Tu vas adoptar alguna tradició, alguna data així dels Estats Units mentre vivies allà?
6: Bé, vam celebrar també les festes americanes, vull dir, perquè estiguéssim, perquè també vam viatjar bastant i no sabies on t'enganxava, no?, en funció també de l'escola. Per cert, jo tenia una imatge de que l'escola pública americana era un desastre, però la del comtat que estàvem nosaltres invertia molts diners en l'escola pública, sí, i una escola pública sensacional. Ja m'agradaria tenir l'escola pública d'allà.
10: Tot depèn de les ciutats.
6: Depèn del comtat que hi posa
1: diners. Depèn del pressupost, eh?
6: Sí, totalment. I allà els comtats decideixen molt. I un nivell extraordinari d'educació. Llàstima que vaig tenir a tornar, però la meva filla li va encantar estar allà. Començar, li va costar una mica, però després es va integrar amb amics i tal. Després, com que... És que no,
1: aquest telèfon, eh?
6: És que no sé parar-lo.
1: Ja està.
6: Intento... No, però penjo, però no puc. No massa... Està variat.
10: Els IBIs també són molt diferents. Crec que els meus pares paguen com 17.000 euros a l'any en IBI per casa seva i tenen una escola pública molt alt. Però si vas al poble al costat, sí, paguen 20% del que paguen els meus pares i l'escola... Pues...
6: És un altre nivell.
1: Sí, al final, no, els impostos serveixen per això, no? Per invertir en...
10: Sí.
6: No puc, perdona, ho traguem.
1: Ja
6: no?
1: Està. Sí, estem arribant al punt final.
6: Tota l'estona. Em sap greu, eh? Pensava que no
1: pateixis.
6: Però sí que és interessant aquest conviure i aquest d'interpretar les celebracions, no? També vam fer una gala allà amb els veïns. El fet de tenir uns veïns que tot de cop t'obrin la porta et canvia la vida, perquè quan vam començar...
1: L'hospitalitat,
6: sí,
1: no?
6: Sí,
1: també
6: sí,
1: se'n parla
6: sí,
1: sovint de l'hospitalitat
6: sí, sí,
1: a Estats
6: Units. Després van viatjar amb ells, després els hem convidat, han vingut aquí a Sant Cugat, després els vaig portar a Girona, que volien conèixer Girona. No, o sigui, el Gaudí sí, però res més. I després Girona, perquè Girona ara està de moda allà als Estats Units,
10: sí,
6: i tothom vol, bueno, el Call, tot anar... I els vaig portar a la Costa Brava, van flipar bastant, eh? Okay. Però són grandets i ja no crec que puguin venir, ara els haig d'anar a veure jo.
1: Doncs ens hem d'acomiadar, perquè hem arribat al final del temps, que gaudiu molt d'aquest Acció de Gràcies, es celebri com es celebri, al final celebrar sempre està bé i si està acompanyat de la família, doncs encara millor. Podríem fer molts capítols més, això de tradicions d'Estats Units i d'aquí, sí, com es viu a un lloc i a l'altre. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres i per acompanyar-nos, Andreu i Xavier, que tingueu molt bon dia.
10: Moltes gràcies.
6: Gràcies.

0: En el 50è aniversari de la mort d'Agatha Christie, les biblioteques de la ciutat ens conviden a redescobrir una de les autores més llegides de la història. Repassarem la seva extensa bibliografia, plena d'intrigues, crims i enigmes inoblidables. Un viatge literari pels misteris que han captivat generacions de lectors, i ho farem de la mà de l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de la Biblioteca de Volpelleres. Benvingut.
1: Hola, Arnau. Bon dia.
0: I la Marina Rovira, que també és tècnica auxiliar, però de la Biblioteca de Mirassol. Marina, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
0: Molt bé, doncs avui podríem estar parlant segurament
1: hores,
0: que
1: sí.
0: hores, dies entretinguts en cadascuna de les obres d'aquesta autora, però intentarem fer un recorregut, ni que sigui un tastet, per veure la diversitat de...
1: Unes pinzellades per presentar
0: Exacte.
1: Una mica la reina del crim.
0: La reina del crim.
1: títol
0: queda molt pop,
1: això. Sí.
0: Molt bé. Us sembla que per introduir-nos una miqueta en aquest món, la Marina ens faci una lectura per entrar ja en ambient?
2: Perfecte.
0: Sí, Marina?
2: Llegirem un trosset d'un llibre que forma part d'una col·lecció pequeña i grande que parla de grans personatges amb grans aportacions del món. Per tant, comencem.
0: Uh-huh.
2: Cada tarde, Agatha y su mamá leían un cuento juntas. Era tan curiosa que se hacía muchas preguntas. Ya en la cama, seguía leyendo hasta quedarse frita. Las de detectives eran sus novelas favoritas. Estalló la guerra y dejó los libros a un lado para trabajar en un hospital curando a los soldados. Allí aprendió sobre venenos y matarratas con los que quedarse tieso y estirar la pata. Con todo lo aprendido, se puso a escribir relatos. Empezaban siempre con un extraño asesinato.
0: Vaja. Aquesta seria la descripció, no?, d'un personatge.
1: Sí, és una introducció pel públic infantil. Està molt bé aquesta col·lecció de Pequeños y Grandes. Hi ha personatges de Lorca, amb escriptors científics de tot. Està superbé. I ja que això seria una petita introducció a la vida de l'Agatha Christie, que és, bueno, no sé si no la coneixes la història, però té una vida que podria ser un llibre. Ella mateixa va viatjar pel món, va estar al Caire...
2: Austràlia, Nova Zelanda, va ser una dona molt viatjada, molt moderna.
1: Molt moderna per l'època.
2: Sí.
1: I això es nota, també, en la seva obra.
0: Clar, evidentment.
1: Més dades curioses que podríem dir de la seva vida, que també és bastant al·lucinant, és la novel·lista més venuda de tots els temps. O sigui, va vendre més de 2.000 milions de còpies. Que això ara mateix, monetitzat, que es diu, seria una bona quantitat.
0: Seria una pasta
1: només,
0: llarga, eh?
1: Només té per davant seu a la Bíblia.
0: Ostres.
1: I, sí, també un bon títol. I a Shakespeare, a la seva obra, teatre i poesia.
0: Això són paraules majors,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, per veure la magnitud del personatge. També va escriure crims i misteris, sinó que va escriure 6 novel·les romàntiques amb el pseudònim de Mary Westmacott. I el més fort, que també desvela una mica com era, ho va aconseguir mantenir en secret durant 20 anys.
0: Ostres.
1: Sí, com que no sé si volia que se sapigués o no, que també escrivia novel·les romàntiques. Al final es va descobrir.
0: Uh-huh.
1: També, així important, podem dir que com a escriptora de misteri és l'única que ha creat dos personatges que han quedat en l'imaginari popular, com a nivell de Sherlock Holmes, que serien els seus personatges del detectiu Hercule Poirot i la Miss Marple, que ja en parlarem ara més endavant.
0: És veritat, és veritat. Bé, doncs hem començat amb aquesta lectura de la Marina, que ha servit per introduir-nos a través d'aquesta col·lecció de petits i grans, però ara podríem destacar, per començar pròpiament ja amb l'autora, històries ja més...
1: Sí, per on us hem portat com un per on començar.
0: Per on
1: començar? Si no coneixeu l'Agatha Christie i voleu endinsar-vos, en el seu món hem portat una mica les nostres preferides, la veritat, no enganyarem.
0: No, sí,
1: els títols que
0: més preferides
1: ens agraden i creiem que serveixen una mica per introduir-nos. Podríem començar, jo crec, hem pensat els dos, estem
2: super d'acord,
1: que el millor títol per entrar és I aleshores no en cada cap, que abans es deia Déu Negrets, que ara ho han reformulat, que en realitat aquest és molt més fidel al títol original de l'anglès. Ara no m'ho diguis dir en anglès, però és més semblant a això. Però aquí a Espanya es va publicar originalment com a Déu Negrets i és la història seva com canònica, té tots els ingredients Christie.
0: Molt popular.
1: Molt popular. Uh-huh. Es va fer la pel·lícula.
0: Sí.
1: I és fantàstica I, bueno, si vols, llegeixo ràpidament la sinopsis perquè veieu una mica com és una història d'Agatha Christie. 10 desconeguts són convidats a l'illa del soldat, un misteriós illot de la costa anglesa, per un tal Mr. Owen. És el propietari d'una luxosa mansió en aquesta remota illa i cap dels convidats no el coneix personalment. Després del primer sopar, sense haver conegut encara l'anfitrió, una gravació els acusa a tots 10 d'haver comès un crim terrible en el passat. A partir d'aquest moment, algú comença a assassinar-los d'un en un sense explicació ni motiu aparent. I a partir d'aquí... clàssic.
0: La història és molt popular, és molt coneguda, també perquè després, a partir d'aquí, ja s'han fet altres pel·lícules, per exemple, no?
1: I més títols.
0: I s'han narrat altres històries similars.
1: Sí.
0: Què més?
2: Així és. Un altre títol que us portem és El misteriós cas de Styles, no només perquè és la primera novel·la que va escriure i publicar Agatha Christie, sinó perquè és el primer cas del detectiu Poirot, del que parlàvem. És important i interessant saber que aquesta primera novel·la es va escriure perquè la germana d'Agatha Christie li va dir que no podria mai escriure i publicar una bona novel·la de misteri. I Agatha Christie va fer el que va fer.
0: Va ser una juguesca.
2: Unes 80.
1: Accepto el repte.
2: Sí que va tardar 4 anys en publicar-la perquè va ser rebutjada fins a 6 vegades, per tant, escriptors novels no us rendiu. Però després també una revista farmacèutica li va fer una bona ressenya només perquè Agatha Christie havia sigut infermera i com escrivia de forma tan creïble sobre el verí, li van fer una ressenya, una revista farmacèutica.
0: Com és important, no?, la documentació.
1: Sí, total, bueno,
0: que realment sigui verídic el que...
1: Escrius del que coneixes.
2: Clar,
1: en aquest
2: cas. Sí, així va començar.
1: Ojo,
0: Ah, molt bé. El misteriós cas de Styles.
1: Després també podríem recomanar, així com a tercera obra, Assassinat a la rectoria, de 1930, que és el primer cas de l'altre gran personatge que va crear, la Miss Marple, que en aquest cas primer tenim com un detectiu, més amb un perfil clàssic, i després va crear aquest personatge que és una mestra soltera i jubilada que viu en un poblet d'Anglaterra molt petit on més aviat no passa gaire cosa, però des d'ella, amb la seva inquietud i la seva tafaneria una mica, resol misteris com a detectiu aficionada. Miss Marple la va presentar i es va fer molt famosa perquè era una dona moderna per la seva època i molt segura de si mateixa.
0: Ens hem imaginat ara mateix?
1: Sí, seria l'arquetip.
0: Senyora Fletcher.
1: L'has escrit un crim. Sí, seria una mica l'origen de la senyora Fletcher, per exemple.
2: Sí.
1: Sí, és una mica l'arquetip de... Després vindria aquest tipus de novel·les de crims amables, que és una mica s'ha escrit un crim, i tot això és resolent crims, al final hi ha un assassinat, però tot es presenta d'una manera més amable, són petits pobles, i precisament l'Agatha Christie es va inspirar en la seva àvia materna i el seu grup d'amigues per fer-ho. O sigui,
0: quin grup d'amigues?
1: Que ja eren del segle XIX, clar, si m'has imaginat. Bueno, senyores angleses de fent el té i resolent misteris.
0: No? I que a veure qui és la primera que pren el té.
1: Correcte. I a veure què passa. Fem unes galetes. Correcte. I a veure què passa.
0: Molt bé, doncs ja hem fet referència a versions cinematogràfiques, televisives, i és que és inevitable, això és car de...

0: sobre Agatha Christie, mira, coses de la
1: Potser
0: vida.
1: és una qüestió d'egos, no?
0: Ah, mira, no havia
1: no ho
0: pensat
1: sé.
0: això. Ah.
1: No ho sé. Què més, Marina?
2: Això, una pel·lícula molt divertida, amb un protagonista que té uns hàbits que li costa molt deixar, molt tossut, té un to còmic que no solem veure en altres obres de Agatha Christie, i, a més, la pel·lícula té un final diferent del llibre, per tant, si us hi voleu apropar.
1: O sigui, que s'ha permès una llicència.
2: És molt interessant de veure les dues, si podeu.
0: Ah, aquí deixem l'esquer.
2: Ho deixem aquí.
1: Molt bé.
0: També podem, hem portat com a... Això seria un exemple de pel·lícula, que hi ha moltes basades en llibres de l'Agatha Christie. També tenim una sèrie de televisió que és molt bona, va durar molts anys, que és simplement Poirot, que és una sèrie que van agafar totes les històries del detectiu i les van adaptar. Cada capítol és una de les històries. Va començar el 89, va acabar el 2013 i van fer totes les històries del detectiu Poirot. I és força interessant.
1: I funcionen, eh?
0: Molt bé, funcionen
1: molt bé.
0: I mira, si va durar gairebé 20 anys. O sigui que...
1: Funcionen els llibres i funciona a la pantalla.
0: Feta, l'Agatha Christie estava feta per fer-se guió. Ja llegeixes el llibre i t'estàs imaginant la pel·lícula.
2: Això sí, sí, no?
0: És molt visual, molt de sèrie adictiva. De capítol i capítol, i no pots parar fins que s'acaba el llibre.
1: Podríem dir que l'Agatha Christie és una autora per a tots els públics,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el bo que té també el tenir aquest to de novel·la negra, però, diguem, amable, detectivesca, també s'ha pogut... És una porta d'entrada per a infants i joves, aquesta literatura de gènere negre. I hem portat un parell d'exemples. Per nens, podríem... A partir dels 7 anys hi ha una sèrie molt interessant que es diu Miss Agatha, que és una sèrie de petites novel·les per quan ja comencen a llegir ells sols, que està ambientada a Londres a principis del segle XX i simplement seguim a una jove Agatha que es veu envoltada de misteris per resoldre. I és un personatge amb el que connecten molt els nens i les nenes a partir d'entre els 7 i 10 anys, i és molt recomanable. Després ja a partir dels 11-12, que ja comencen, si segueixen llegint i els hi agrada els misteris, que acostuma a agradar molt, la veritat, és una bona manera de començar, tenim Agatha Mystery, que seria com l'evolució. És una altra història. Aquí l'Agatha és una aspirant escriptora de novel·la negra que viatja pel món resolent misteris i té aquest punt addictiu i divertit en el que hi ha molts jeroglífics, moltes coses que els propis nens i nenes han d'implicar-se en la història, i està força interessant i molt recomanable.
1: I què més tenim?
2: I per una mica més grans, a partir de 13-14, tenim La ratera, que ara mateix és lectura obligatòria als instituts, però per una raó, perquè està molt bé, és una obra de teatre la més famosa d'Agatha Christie i porta representant-se en els escenaris arreu del món molts i molts anys. A Londres es representa ininterrompudament des de 1952. És una obra, com parlàvem abans, molt típica d'Agatha Christie. Un escenari tancat, una casa tancada per la neu, 8 personatges atrapats i es veuen embolicats en un assassinat que ha passat a Londres fa unes hores.
1: La ratera crec que no fa gaire, Deu fer potser una setmana, dues, que es va representar aquí a Sant Cugat, Valldoreix o Mirasol, ara no sabria dir-vos. Però sí, sé que a la ciutat hi havia l'opció de poder veure la representació de la ratera. Seguim amb més Agatha Christie, Ens endinsem ara en la novel·la negra.
0: Sí, a veure, la novel·la negra, hem de dir que és tot un univers per endinsar-se i descobrir, i no te l'acabes. O sigui, quan entres en el món de la novel·la negra, ja...
1: I a més que està de moda.
0: Està molt de moda, ja fa molts anys.
1: I hi ha més gent que s'assuma cada vegada més al carro, no?
0: Aquí tenim el Cugat Negre, a Sant Cugat. Tenim moltes iniciatives referents a la novel·la negra. I aquí només portem 4 pinzellades per veure una mica més enllà de l'Agatha Christie, altres autors que són també molt interessants, però que no podríem estar i no acabar mai,
2: Portem per començar a Dashiell Hammett, que la gent el coneix per ser el pare de la novel·la negra amb Collita Roja, però portem avui el Falcó Maltès, que és també un clàssic fundacional de la literatura negra. També es va adaptar al cinema el 1941 amb Humphrey Bogart com a protagonista. Per tant, si pensem en el detectiu Sam Spade, la imatge que se'ns ve és Humphrey Bogart. També tenim Érase un río, de Bonnie Jo Campbell, que en aquest cas és una autora contemporània, publicada el 2011, que segueix l'estela d'aquests autors com Hammett, però amb temàtiques actuals, que és com va néixer

0: i créixer el gènere negre. Molt recomanable, editada per Dirty Works, que és una editorial que s'ha de tindre en compte si us agrada la novel·la negra. Mm.
1: Després podem parlar també de la novel·la negra mediterrània, que és, o sigui, això seria novel·la negra americana, que té el seu propi món. Aquí també, més a prop nostre, tenim molts autors que escriuen al voltant del Mediterrani, i podríem, com dos destacats dels molts que hi ha, podríem parlar d'Andrea Camilleri, que és italià, i la seva novel·la La intermitència, que és del 2010. Està ambientada a Sicília. Perdó.
2: Beu una mica d'aigua, sí, perquè si no et passarà. Novel·la negra que diríem que majoritàriament s'associava a la novel·la negra americana, però que amb aquest creixement ja s'ha extès per diferents territoris. Fins i tot podríem dir que tenim una novel·la negra catalana, perquè també hi ha molts autors catalans. O sigui que en aquest escampat i creixement que s'ha produït, estem allò fent pinzellades de diferents estils de novel·la negra.
1: Sí, aquí a Espanya, per exemple, tenim com no parlar del Manuel Vázquez Montalbán, no, el detectiu Carballo, que és un clàssic de moltes obres ambientades a la transició. Aquí ens hem portat, per exemple, Jo maté a Kennedy, que és una gran novel·la, on surt el detectiu Carballo. També podem parlar del Carlos Zanón, que acostuma a ambientar les seves novel·les a Barcelona, molt de barris, de perdedors, de gent així de l'underground. I de Sant Cugatenc també tenim un autor que viu a Bulpalleres, precisament.
0: També novel·la ambientada a Barcelona tenim Andreu Martín, que escriu Societat Negra, autor català de Bulpalleres, ni més ni menys, i la novel·la és guanyadora del 5è Premi Crims de Tinta. Per tant, un altre títol a tindre en compte.
2: Mm-hmm. Molt bé. Els gèneres també tenen subgèneres, eh?
1: Sí, això és un arbre que...
2: Sí, és una xarxa inacabable.
1: Dóna molta ombra, sí.
2: Quins subgèneres sorgeix, no? D'aquesta...
1: Com hem parlat de la Miss Marple, jo crec que podem parlar també d'aquest subgènere que sorgeix una mica d'aquí, que és el cozy crime, que li diuen tècnicament, que seria el misteri acollidor.
0: Comentaves tu molt bé, a Angela Lansbury, de S'ha escrit un crimen, no? Sí. La senyora Fletcher, i és una mica aquest origen que té en Miss Marple. I el cozy crime o misteri acollidor seria aquest gènere, doncs això, d'una comunitat petita, un personatge detectiu d'edat avançada o molt innocent, una ubicació poble petit o un lloc idíl·lic de vacances també funciona molt bé, amb personatges secundaris més simples i còmics, i en general rebaixa força el nivell d'obscenitats o violència. Molts dels assassinats passen com fora de càmera, no els veus directament. Són crims per llegir abans de dormir, bàsicament, un resum.
2: Sí, és veritat que són històries sense massa estridència.
1: Clar,
2: no?
1: Que no van tant per la banda de l'assassinat, sinó per el tema
2: no
1: del misteri.
2: No són de sang i fetge.
1: Correcte, mm-hmm, correcte, més suaus.
2: Mm-hmm. Sí. Molt bé, sí que tenim molt clar la senyora Fletcher.
1: Sí.
0: Sí. Per això us portem alguns exemples, per si voleu agafar-los com a referència, com Un cadàver en el jardín, de Maria Lang. A Maria Lang se la coneix com la Agatha Christie nòrdica, per tant, és de Suècia. I parla d'una parella de recent casats que passen les vacances fora, ja parlàvem de vacances, i s'emporten el seu pare Johans, un pare d'avançada edat, cada cop, seguint un gat blanc que anomena Tutmosis, troba un cadàver al jardí de la casa on s'hospeden. I a partir d'aquí comença tot. Un altre títol que portem és El club del crim dels dijous, de Richard Osman, que d'aquest s'ha fet una pel·lícula recentment per estrelles de Hollywood com Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, potser us sona més d'això, però és tota una saga, per tant, si heu vist la pel·lícula podeu continuar amb això. I són personatges, quatre persones grans, que són en Ron, un exactivista socialista ple de tatuatges i revolució, la Dolça Joyce, una vídua no tan ingènua com aparenta, l'Ibrahim, un antic psiquiatre amb una capacitat d'anàlisi increïble, i la tremenda i enigmàtica Elizabeth, que amb 80 anys lidera un grup d'investigadors aficionats. i es trobaran un crim que hauran de resoldre i tota una saga ve després. Per tant, molt interessant.
1: Molt de tela.
2: Què més, què més tenim? Tenim alguna cosa més per anar acabant?
1: No, bueno, volíem acabar també comentant que aquí, com hem dit abans,
2: sí,
1: Sant Cugat és un territori molt negre, també, amb molta afició i molt de moviment al voltant del gènere negre. Tenim, per exemple, a la Biblioteca de Volpelleres tenim el Club de Lectura de Novel·la Negra, que està portat per la increïble Charo González, que no sé si ha fet alguna col·laboració aquí a la ràdio.
2: No t'ho sabria dir.
1: Crec que sí. Porta gairebé 10 anys al Club de Lectura i funciona superbé. Hi ha una llista d'espera bastant important per la gent que es vulgui apuntar. Endavant, està convidada, però que sàpiga que haurà d'esperar una mica perquè funciona superbé i té molta, molta vida, aquest Club de Lectura.
2: Té molta tirada.
1: Sí,
2: sí, sí, sí. Molt bé, doncs amb aquesta invitació que ens fa l'Arnau, amb aquesta secció que avui hem dedicat al 50 aniversari de la mort d'Agatha Christie, li agraïm a l'Arnau i a la Marina que avui ens hagin parlat i ens hagin ajudat a fer aquest repàs a l'obra d'aquesta autora que, qui no la coneix, l'Agatha Christie. Gràcies als dos i serà fins a la propera. Que vagi molt bé.
0: Igualment.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
2: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
3: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
2: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
3: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
2: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
3: Sí, de fet, que és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
2: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
3: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i, sobretot, amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
2: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
3: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
2: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
3: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres, l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
2: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
3: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
2: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, tant, fins aviat.
3: Vinga, moltes gràcies.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: El teu cos brilla, però no ho pots veure. Els éssers humans emeten una llum molt feble, anomenada bioluminescència ultrafeble. Aquest fenomen passa a causa de reaccions químiques que tenen lloc a les nostres cèl·lules. Quan el nostre cos produeix energia, les cèl·lules alliberen petites quantitats de radicals lliures. Aquests reaccionen amb molècules com els lípids i les proteïnes, i en aquest procés s'emeten fotons, és a dir, partícules de llum. El problema és que aquesta llum és tan dèbil que l'ull humà no és capaç de detectar-la. Amb càmeres extremadament sensibles, però, els científics han aconseguit fotografiar aquest resplendor humà. La llum sol ser una mica més intensa a la cara, al coll i les mans. A més, el nivell de brillantor pot variar segons l'hora del dia, el ritme circadiari i l'estat de salut de la persona.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius i a les portes del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, avui volem posar el focus en una feina discreta però essencial pel funcionament de les administracions, la transparència pública i la preservació de la memòria col·lectiva. Per entendre què hi ha darrere d'un arxiu municipal, quina documentació conserva, com es gestiona i quin valor té per a la ciutadania, avui ens acompanya el Francesc Jiménez. Ell és cap de la secció d'accés, control i gestió de la informació de la Unitat d'Informació de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que a més de col·laborar sovint al Faves Comptades, a més també és president de l'Associació de Professionals d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben tornat, et tenim aquí cada dos mesos, a l'espai de l'Arxiu Municipal, però clar, no ens quedaven seccions, demà és el dia, no?, el dia de per vosaltres, i ens semblava interessant doncs, poder-li dedicar una estona. Francesc, aquesta setmana ho dèiem, se celebra la Setmana Internacional dels Arxius. Què és el que vol reivindicar aquesta data?
1: Bé, aquesta, de fet, l'origen d'aquesta data és de la celebració de la creació del Consell Internacional d'Arxius, que és un consell que està dintre d'UNESCO, i que es va crear el 1948. Llavors es va crear el 9 de juny de 1948, perquè d'aquí ve la celebra aquest origen, no? El que es vol és fomentar o ajudar a fomentar tot el que són, no només el que és un arxiu, que és molt més genèric, sinó els valors que transmet un arxiu, no? Que significa, què aporta per a la societat, tant a nivell d'història com a nivell de social, cultural, de drets, de justícia, etc.
0: Quins són aquests valors?
1: Nosaltres sempre diem que els arxius, al final, són un lloc, són un instrument per canalitzar drets, no? I això vol dir que tens un dret d'accés a la informació, per exemple, és a dir, els arxius són garants, són llocs on es guarda documentació, o avui en dia hi ha dades, en el que tu pots, a través d'ells, extreure informació per alguna situació que tu vulguis reivindicar o que necessitis per construir alguna cosa, la teva casa o un negoci, o per reivindicar també reparacions, històries de reparacions del passat, tot el tema del franquisme, per exemple, s'ha necessitat i es necessiten els arxius per veure què es va fer en aquella època, per la memòria, per recuperar memòria històrica, no, lògicament, això potser és el paper més conegut dels arxius, no? Els arxius com a guardians de papers, no? Que és una cosa que no ens agrada gaire avui en dia centrar-ho exclusivament en això, no? Però els arxius també són patrimoni, no? També és un patrimoni documental, també és documentació que gràcies a que existeixen aquests llocs, aquests centres i aquests instruments, doncs, es pot aconseguir recuperar la història i no perdre-la, sobretot, no? I nosaltres intentem veure la funció de l'arxiu com una funció no només d'això de passat, no? sinó també de futur, no? És a dir, entendre que avui el que generem avui és informació que d'aquí uns anys la gent que vulgui estudiar com vivim avui en dia, pues, que ho necessitarà, no? I per necessitar-ho ho has de guardar avui, ho has de treballar avui i ho has d'estudiar avui. Per tant, sempre diem que els arxius, no? són a l'avui, no són al passat, que es podria semblar, no?
0: Probablement bona part de la ciutadania associa els arxius amb aquests documents que tu dius del passat, aquests més històrics, no? Tu quina creus que és la funció real de l'arxiu avui dia? Ara ens deies, no? Doncs guardar tot allò del present perquè en un futur es pugui estudiar com un passat ben ordenat, suposo, no? I ben documentat, exacte. I ben arxivat.
1: Sí, exacte. Jo crec que la funció dels arxius avui en dia és transmetre aquest valor de que allò que estem fent avui, no? Allò que s'està fent, s'està construint, si es fa amb un rigor i tens consciència, que això a vegades passa, que no tens molta consciència que tu et crees pugui generar valor pel futur, pels nostres fills, els nostres nens, etc. Crear aquesta consciència, no? Crear aquesta consciència de que la informació que generem, i a més avui en dia que hi ha molta informació, sempre diem que estem a l'era de la informació i molta informació és desinformació.
0: O la sobreinformació,
1: exacte,
0: no?
1: Sí. Quan hi ha sobreinformació hi ha desinformació, no? O hi ha fake news, que això avui en dia estem al dia a dia, no? Llavors, per poder lluitar contra aquesta desinformació, aquesta massa d'informació o aquesta voluntat de desinformar, és molt important establir aquests criteris arxivístics, no? Que són la qualitat de les dades, la qualitat de la informació, documents autèntics, documents fiables, i tot això ho has de garantir avui, des del moment que es creen, perquè si no, d'aquí 20 anys ens creurem documents que no sabem si són reals. Sempre a vegades ens pregunten, no? Conserveu documents autèntics, d'arxius? Sí, autèntics sí, però no sé si diuen la veritat o no.
0: Clar.
1: Jo et puc garantir, com a arxiver, que aquests documents són autèntics, s'han creat en un lloc concret, etc., però jo no puc garantir que el contingut, que el que escriuen, sigui la realitat de la societat, no? Llavors, amb això necessitem que la pròpia societat sigui conscient dels documents que genera, les dades que genera com a privats, no? I també a nivell públic, no? De garantir que el que s'està generant avui en dia són documents autèntics, fiables, íntegres i que tenen, que poden preservar-se al llarg del temps, no? Que avui és molt difícil amb els formats que tenim, són molt eteris, no? És molt més fàcil conservar un pergamí del segle XII que no pas una informació que s'està generant avui en sistemes o en bases de dades.
0: Clar, els reptes han anat canviant i s'han anat afegint a la vostra professió, perquè l'audiència se'n faci una idea. Quin tipus de documentació, documents, arxius hi podem trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat?
1: Bé, com a arxiu municipal com a tal, ens entenguem que els arxius tenen diferents tipus d'arxius. Hi ha arxius nacionals, arxius comarcals, hi ha arxiu municipal a nivell públic, llavors també hi ha arxius privats, com arxius d'església, arxius d'empresa. Tenim moltíssims fons d'arxiu. Eh? Llavors, a l'arxiu municipal, que és un arxiu públic d'un municipi, en aquest cas de Sant Cugat. Per tant, la documentació que conservem sempre serà documentació relativa a Sant Cugat. I quan dic relativa vull dir tant documentació de persones que viuen o que han desenvolupat la seva vida aquí a Sant Cugat, com d'institucions, com d'associacions o com de la pròpia administració. Per tant, podem trobar documentació, lògicament, de tot el que genera l'Ajuntament. Això és informació pública que nosaltres conservem, però també donacions de particulars a persones físiques o jurídiques que han decidit donar el seu fons a
0: l'arxiu. Com el Fons Cabanes, per exemple, de fotografia, no? Per
1: Fons Cabanes, de fotografia, però també tenim el Fons Delphi, per exemple, la Delphi, que va estar molts anys i molt important, es va ingressar aquí a l'arxiu. Tenim fons d'associacions de veïns d'aquí de Sant Cugat, tenim el fons del celler cooperatiu, per exemple, que també és molt important a nivell d'entendre com funcionava l'època vitivinícola d'aquí de Sant Cugat. Tenim molts tipus de fons personals petits, però que són molt importants per entendre la història, fons més grans, no?, de grans personatges o de gent, investigadors com el Josep Maria Figueres, per exemple, que viu a Sant Cugat i que s'ha implicat molt amb tota aquesta, amb la documentació que dona i que ens ha ofert, que ens ajuda a complementar molt. Llavors, tant el petit fons, tant aquell document petit que tens a casa, com un gran fons de milers de metres lineals, ens ajuden a comprendre com és la societat. Llavors, nosaltres ens nodrim molt d'aquests fons privats i dels fons que generem a l'administració. I dintre d'aquí, la tipologia de documents que tenim, podem tenir des de pergamins, com a tal, que potser és el més que ens ve més al cap, tot és el que tenim menys a Sant Cugat, i després, si vols, t'explico per què. Però també tenim fotografies, tenim plànols, tenim cartells, tenim fotografies, quan dic fotografies, vull dir diferents formats, negatius, positius, plaques de vidre, vull dir, o tires de negatius, etc. I qualsevol documentació, comencem a fons audiovisuals, fons d'imatge, tenim fons de fons orals, tenim, ara acabem de digitalitzar casets que els hem digitalitzat per poder escoltar fons orals que s'havien, treballs de fons orals que s'havien fet per instituts d'aquí a Sant Cugat al final dels anys 90 i que entrevistaven persones que avui en dia no estan ja entre nosaltres, i és un fons que hem de començar a analitzar. I postals, molts tipus de fons.
0: Les postals les veiem també al Festival Lumínic, justament en aquesta edició. Ens has dit un reguitzell de formats. Quin volum de documentació vol dir això?
1: Vol dir que, més o menys, ara, a nivell d'ocupació, nosaltres sempre parlem de metres lineals en el món dels arxius, llavors, a nivell d'ocupació, ara mateix, dels dipòsits de l'arxiu, estem sobre uns 4.000 metres lineals.
0: L'Arxiu Nacional de Catalunya està ampliant els seus dipòsits. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat necessitarà també més espai per guardar tota aquesta informació?
1: Sí, nosaltres estem fent una anàlisi, vam fer una planificació ja fa uns anys de l'ocupació dels dipòsits. És veritat que amb la irrupció del món digital ens està... És normal que cada cop... És a dir, que el creixement del dipòsit no sigui exponencial al que era abans. Uh-huh. Llavors, sí que nosaltres estem ara... Si tenim 4.000 metres lineals, la nostra capacitat d'ocupació de dipòsits és de 4.800, o sigui que ens queden poquets metres lineals. Sí que és veritat que volem fer una avaluació, és a dir, una eliminació de documentació que es pot eliminar, i en sèrie de documentació que sí, legalment es pot fer, que ens pot ajudar amb això, i que també preveiem que aquest creixement vagi minvant a nivell físic, anar augmentant les donacions digitals i també la producció de l'Ajuntament en món digital. Va? Llavors, això és el que... Però, tot i així, estem, lògicament, al 90%, més entre el 85 i el 90% d'ocupació del dipòsit. Per tant, Més que nosaltres, si necessitem una estipòsia més gran, això ja fa temps que sempre anem comentant. També, també vam establir un nou conveni amb l'Arxiu Nacional, uh-huh. i en aquest ja vam especificar que la voluntat de l'Ajuntament és trobar un espai nou per a l'arxiu, és a dir, nosaltres, això és una casuística que ens passa aquí, uh-huh. Nosaltres tenim l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, l'arxiu municipal com a tal, el tenim on està l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, però l'arxiu històric, la part més històrica, la tenim situada dintre de l'Arxiu Nacional, un dipòsit que és l'únic independent de tot l'Arxiu Nacional. Uh-huh. És l'únic dipòsit que ells no gestionen directament. Fan la consulta en sala i això, però que és l'inventari de la documentació que hi ha allà, ho portem nosaltres. Això per què és? Perquè va ser un gran conveni als anys 90, quan va arribar l'Arxiu Nacional uh-huh. aquí, a canvi de la cessió de terrenys, doncs, entre altres coses, es va decidir que hi hauria un dipòsit, que l'arxiu històric
0: seria
1: de Sant Cugat
0: allà.
1: Aniria allà. És veritat que als anys 90 Sant Cugat era més petit, ara hem crescut molt, i creiem, tant una banda com l'altra, que hem de trobar un espai en el que se centralitzi el que tenim a l'arxiu històric i el que tenim a l'Ajuntament en un únic espai. No? Això estem treballant, a poc, a mig llarg termini, poder tenir
0: una nova seu, possiblement.
1: Una nova seu que aglutini tota aquesta informació, que ens doni més capacitat en els dipòsits i que ens acosti molt més a la ciutadania. Nosaltres volem fer un arxiu obert, no? De cara al futur.
0: Ara que dius, ens volem acostar a la ciutadania. Qui consulta normalment l'Arxiu Municipal de Catalunya? Historiadors, estudiants, investigadors, ciutadania... I què hi busca, sobretot? Que entenc que ha de ser molt divers,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, a l'Arxiu Municipal, de Sant Cugat, el que consulten més, no són investigadors, podria ser, sembla que sí, no? Sinó ens consulta molt ciutadania que vol construir la seva casa o que vol fer reformes o empresaris que volen construir un negoci. No? En la majoria de consultes que nosaltres tenim a l'arxiu...
0: Què hi busquen?
1: Són llicències d'obres, bàsicament. ¿Vale? Llavors, aquí entra tot. No? És a dir, doncs, vull construir la meva casa i doncs, vull veure com està aquest terreny. Vull refer reformes i necessito els plànols originals per poder veure com era la casa, perquè és una casa antiga, no? I necessito una antiga, vull dir, potser de fa 15 anys, uh-huh. Avui antic ja és molt complicat, o potser dels anys 60, i llavors necessites veure els plànols, veure què es pot fer, veure els plànols originals, perquè hi ha hagut reformes posteriors, no? O conèixer totes les reformes que hi ha hagut. Això és la nostra consulta més habitual, eh? En contrari a la part d'investigadors, no? Que també n'hi ha, també hi ha investigadors, normalment consulten la part de l'Arxiu Històric de l'Arxiu uh-huh. Nacional, les consultes...
0: El GEL, per exemple, suposo que se'n deu fer un fart. No?
1: El grup d'estudis local, lògicament, a l'Arxiu Històric hi va amb força, ja tenim investigadors que són molt més habituals, però representen, els investigadors representen tant per cent molt baix de consultes de l'arxiu, ¿vale? Perquè un investigador et pot consultar molta documentació, però no et venen, no sé, 50 investigadors l'any. Tenim menys, tenim voltant 15... 20 consultes, com a molt l'any, d'investigació com a tal, que puguem entendre això. Uh-huh. La resta de consultes estan sobre això, sobre obres, activitats, urbanisme i informació, sobretot de territori. També altra, però aquesta és la que més...
0: Abans parlaves dels reptes, no?, que teniu com a arxiu, amb una necessitat possiblement de trobar un nou espai que aglutini aquest arxiu més històric i aquest més administratiu, i dèiem l'espai que hi havia, no?, aquests metres lineals, i deies la digitalització farà possiblement que no sigui exponencial com els darrers anys en espai físic. Quins reptes i quines oportunitats ha suposat per l'Arxiu Municipal de Sant Cugat la digitalització?
1: Ha suposat un canvi a l'hora d'entendre sobretot a l'hora, més que d'entendre, a l'hora de poder fer difusió, ha sigut molt important, és a dir, nosaltres per difusió i per preservació ha sigut vital, és a dir, un document que abans per poder consultar havies d'ensenyar-lo i la gent, doncs, vulguis o no, s'havia de manipular molt més que es manipular, nosaltres amb la digitalització que permetem, sobretot amb la digitalització més que res amb la digitalització de qualitat, uh-huh. és a dir, amb una qualitat suficient com perquè un investigador no necessiti el document original i pugui consultar aquesta documentació en pantalla i ampliar-lo. Sí que els investigadors, i normal, jo també havia estudiat història, vull veure el document original, no? Però en realitat tu ets més capaç, pots fer un zoom molt més gran en pantalla que no pas tu amb la teva vista.
0: Com amb l'òptic,
1: Exacte. O sigui, la lupa d'abans que es feia servir, sí. no? Vull dir que és molt millor el zoom dels ordinadors avui en dia si la digitalització és bona, no? Llavors, això ens ha permès conservar millors documents perquè hem digitalitzat aquells documents que digitalitzem no, doncs normalment no es tornen a consultar físicament, a no ser que hi hagi una consulta més diplomàtica, no? Més d'estructura. Normalment no es consulten ja així, i a més ens ha permès obrir-nos molt més, perquè això vol dir que podem fer difusió a través de webs, de xarxes, i arribar molt més a la gent. És a dir, tenim moltes més consultes en línia que les que teníem abans, lògicament, perquè tenim els fons en la web nostra, la web de cultura, i això ens ajuda també a arribar molt més a gent, no haver-se de desplaçar, i que una persona pugui consultar una fotografia de Sant Cugat o un plànol de Sant Cugat digitalitzat, doncs, des de l'altra punta del món. No?
0: Per llistes també ens ha ofert un nou ventall, sí, de possibilitats, quan hem de parlar del Sant Cugat d'abans, sí, en moltes qüestions. Francesc, ho dèiem al principi, tu també ets president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents a Catalunya. Quin diagnòstic fas de la professió avui en dia? Perquè entenc que ha canviat molt des de que possiblement tu vas acabar la carrera fins avui en dia.
1: Sí, justament l'associació l'any passat vam fer 40 anys. Això vol dir que hi ha molta gent que s'està jubilant, les que van crear l'associació, perquè doncs per edat és el que toca, i la professió ha canviat moltíssim amb aquests 40 anys, ja dic, d'associació, però també és paradigmàtic, perquè l'arxivística és molt més antiga, però sí que als anys 70, 80 es va començar, sobretot als 80 es va començar a professionalitzar-se aquí a Catalunya i a començar a proliferar arxivers com a tal. És a dir, abans els arxivers i arxiveres eren molt historiadors i historiadores que es tractaven l'arxiu com sense coneixements tècnics, perquè no n'hi havia, no es podia estudiar, etc. Però a partir dels anys 80 aquest coneixement es comença a adquirir, es comencen a haver els primers estudis, no? I això permeten que els arxivers, els primers arxivers dels 80 i 90, eren arxivers que primer havien estat arxivers de trinxera i després havien estudiat arxivística. Ara és al revés. Ara hi ha una escola d'arxivística des de l'any 2000, i a través d'aquest màster surten arxivers que després exerceixen la professió. No? És una mica al revés, està passant al revés. I en aquests màster, que jo també vaig ser professor durant uns anys, es nota el canvi d'evolució, no? L'evolució que has de fer també en els continguts a raó de l'evolució que fa l'arxivística. Avui en dia estem en un món en què no és la IA, les dades, ens han afectat plenament a la nostra professió. Ara gestionem informació, sempre diem que nosaltres sempre hem tractat documents, però no només tractàvem un document com a tal, sinó tractàvem tot el que era el context del document. Com a arxivers i arxiveres tractem el context, és a dir, no només un document, el que diu un document, sinó com s'ha creat, qui l'ha creat, en quin context es va crear, què significava el fet que hi hagués aquest document, quin procés havia portat a arribar a construir aquest document. I això, en el món de les dades, encara s'ha reforçat més, és a dir,
0: és més important que mai.
1: Sí, és molt important. Sí, és molt important conèixer la dada, que sigui una dada bona, fiable, que avui en dia això ens costa, no? Veiem una imatge a xarxes i ja sabem que potser un vídeo, sabem que això potser no és real.
0: Sobretot amb la irrupció de la intel·ligència artificial.
1: És molt difícil avui en dia saber si un vídeo és un fake news o no amb la intel·ligència artificial. Llavors, en aquests casos, al final t'acabes creient com a ciutadà un vídeo quan alguns mitjans de comunicació fiables se'n fan ressò. I tot i així, a vegades, també es cometen errors, no? El mateix ens passa en el nostre món, és a dir, nosaltres hem d'aconseguir que la dada que es produeix sigui una dada de qualitat fiable, sàpigues que és autèntica, però a més, per poder generar informació necessitem combinar aquestes dades, no? I entendre molt bé aquestes dades, per què serveixen, quin procés les ha creat, i això ens està transformant molt, perquè ens està portant a aquest món de conèixer molt bé l'origen de la dada, més que del document, per poder construir un relat real i un relat autèntic, no? I això és la transformació vital que està passant a l'arxivística avui en dia, a la professió, i que ens està, bueno, és molt típic, no?, dir que estem en un moment molt líquid, però la nostra professió també està en un moment de reposicionament, no? És un moment clau per nosaltres, per això és important, i no és una coincidència que estigui treballant ara la nova llei d'arxius.
0: Necessitaria molt més temps, sí, per parlar-ne. Hi ha aquesta nova llei d'arxius. No sé si ens pot ser una pinzellada molt curta, sí, per passar les activitats.
1: Sí, no, la llei d'arxius de Catalunya és del 2001 i nosaltres, com a associació, portem molts anys reclamant que s'ha d'actualitzar. Finalment, hi ha hagut un pla d'arxius, que és un pla de millora que el govern ha fet de la Generalitat per millorar els arxius fins al 2030, és un pla d'arxius 2030, i dintre d'aquest pla hi havia la reforma de la llei. Mm-hmm. I tot i que portem un parell d'anys potser que ja hauria d'haver sortit, ara ha sortit la consulta prèvia, de fet està oberta, i jo animo a tothom, pot participar-hi tothom, totes les persones que vulguin, està a la web de Participa de la Generalitat, transparència.participa.cat, em sembla, està a la web de Transparència, on es publiquen tots els processos participatius, i ara mateix, fins al 30 de juny, està publicada per poder dir què vols tu que aportin la nova llei d'arxius. Està en el procés inicial, la idea és que la llei d'arxius potser d'aquí un parell d'anys o així pugui ser una realitat, però ara comença, però és el moment de parlar. De tothom.
0: Clar, possiblement té poc a veure, no?, el context de l'any 2001 en l'actual, amb tota la irrupció tecnològica. Per acabar, Francesc, molt breument, quines activitats teniu preparades per commemorar aquesta setmana i aquest dia?
1: Des de l'Arxiu Municipal tenim, sobretot, ens hem coincidit amb el Lumínic, per tant, nosaltres tenim una exposició en marxa que és la poesia, que es diu La poesia de la distància, que ja vam parlar aquí a Funcat. Per tant, demà el que fem és una visita a les 7 de la tarda, lliure, per qui vulgui venir, en què explicarem l'exposició i, a més, veurem els postals originals i farem una visita a l'arxiu. Farem una visita a l'arxiu i els que es quedin, estiguin allà amb nosaltres, al final tindran un regalet i tot.
0: Molt recomanable, veure l'arxiu.
1: Sí, jo crec que sí, els que no hi hagin anat, encara que sigui l'arxiu municipal, no és l'arxiu històric, que seria la plaça de la Vila, però sí que tenim allà la majoria de documentació i jo crec que és interessant que la gent vegi com ho estudiem, com guardem la documentació, que al final és seva, és la seva documentació.
0: I després hi ha un clàssic que arribarà per Festa Major, que crec que molta gent l'està esperant.
1: Sí, exacte, sí, ens havien reclamat ja l'última vegada que no l'havíem fet per Festa Major, que també dintre d'aquest mar de celebració que s'han covat tot és el juny, farem l'activitat del crim a l'arxiu, que és un cluedo que fem amb el Teatre Mirasol. Aquest any, a més, introduïm algun canvi, vull dir, aquell que ja l'hagi vist, que tot i hi havia gent que l'havia vist i que deia que el volia tornar a veure. Doncs aquest any farem algun petit canvi, a veure si els agrada a la gent. I això es fa el dia 26, al marc de la Festa Major, el divendres. Hi ha dues sessions a les 4 i 6 de la tarda i em sembla que avui crec que s'inaugurava l'APP o s'anunciava...
0: Sí, avui la tarda ja l'ha...
1: Exacte, llavors us podeu inscriure a través d'arxiu @sancugat.cat i guarda plaça. A veure què tal.
0: Francesc Jiménez, moltes gràcies. T'haurem de convidar un altre dia a seguir parlant dels arxius. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Arriba l'espai que dediquem habitualment els dijous al món animal i avui ens interessem per l'aplicació de la nova llei que afecta les colònies de gats de carrer. Volem fotografiar la situació actual a través del cas de Sant Cugat del Vallès i de la mà d'una de les entitats que col·laboren en aquesta gestió al municipi, com és el Cau Amic. Saludem la Rosa Maria Marquès, que és responsable precisament del Cau Amic. Rosa Maria,
1: hola.
0: Com estàs?
1: Bé, bé.
0: Escolta una cosa, a Sant Cugat, digues...
1: Estem tots, per això, estem al pas i estem...
0: Sí, però dic que,
1: sí,
0: els que avui
1: jo,
0: esteu en el programa,
1: vale,
0: sou vosaltres.
1: D'acord.
0: Et deia que a Sant Cugat hi ha almenys, i això són dades de l'Ajuntament, diu que hi ha almenys 241 colònies de gats i calcula que com a mínim hi ha 2.350 felins a l'aire lliure. Jo et pregunto, això són molts o són pocs en comparació amb altres municipis?
1: No. Això no ho sé, perquè ja tenim tants problemes. Tenim tants problemes a comptar els nostres.
0: Però tu diries que són molts?
1: Home, és una barbaritat.
0: Sí?
1: Però bueno, a veure si amb aquesta llei, que no estava fa molt poc temps...
0: És una llei del 2023, ara l'explicarem.
1: Sí, però bueno, però no ens la van dir. I fa uns mesos, abans de que entressi el senyor Bruguerola, la persona que és una... Que no, bueno,
0: escoltarem
1: la
0: el tinent d'alcalde de Benestar Social,
1: sí,
0: de Benestar Animal, perdó,
1: sí,
0: d'aquí una estona.
1: Que a venir, però aquestes persones, aquesta persona ens va dir que no feia falta i que, a més, que els gats del carrer no els hi donéssim de menjar i que no esterilitzéssim ni res. Això, paraules textuals d'una persona que portava el benestar animal en aquell moment de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ha entrat el senyor Bruguerola i, bueno, de moment només parlem. Però, bueno, per lo menos ens escolta. Però ara ja sí que ja no podem esperar més. És a dir, és urgent que ens faci el benestar animal que havia estat abans dintre de l'Ajuntament i que es va treure en un moment determinat per poder parlar i dir exactament com està la situació.
0: Val. Des de 2023 hi ha aquesta nova llei que es desenvolupa de mica en mica, és la llei 7/2023, que estableix que els ens locals, és a dir, els ajuntaments, són responsables de les colònies de gats al seu terme municipal. Per tant, tenen l'obligació de gestionar-les amb una programació integral i mètodes que no siguin letals. La normativa estableix l'objectiu de reduir la població progressivament i facilitar una convivència pacífica. Els ajuntaments han de pagar directament o a través d'una subvenció al menjar que distribueixen les persones voluntàries que estan autoritzades.
1: Sí.
0: Ara mateix, en aquest moment, com s'està desenvolupant o com s'està aplicant aquesta llei a Sant Cugat?
1: Ara mateix, ho sento, però està parada. Ho estem fent les associacions. Però jo penso que, clar, el senyor Bruguerola fa molt poc que està, ha vingut la Festa Major, no sé què, no sé quan, i ell espero
0: intenció
1: que sigui molt conscient de que això, abans de final de mes, es té que, per lo menos, té que convocar el benestar animal per poder fer les coses ben fetes. Perquè ara el que estem fent és agafar gats, esterilitzar i tornar a posar-los al carrer, que és normal, però això no és suficient, és a dir, perquè els alimentadors estan... també molestos, és a dir, que ens han fet fer que si xaleco, que si no sé què, que si no sé quan, però bueno, ara falta
0: per
1: la part...
0: Per identificar-vos, no?
1: Sí,
0: com a
1: sí,
0: voluntaris,
1: sí,
0: com a alimentadors.
1: Bueno, sí, i ni tenim problemes amb els veïns, perquè no a tothom li agraden els gats. És una pena, però és així. Llavors, clar, no acabes de... Hi ha discussions, llavors, clar, si hi ha uns letreros com que són propietat de l'Ajuntament, automàticament, que si li fan alguna cosa i pot haver una sanció, és una pena, però és així, doncs no acabarem i no es farà en dos dies. Clar, volíem fer nosaltres cartells, però jo vaig dir, no, té que haver un l'anagrama de l'Ajuntament. Mm. Llavors, això, a veure, jo espero que la setmana que ve tinguem ja notícies totalment bones, com que, per almenys, a veure...
0: Que s'hi posa mans a la feina.
1: Ara.
0: Aquest és el tema, no?
1: Això és el tema. I llavors, clar, hi ha la crispació, i llavors això tampoc és bo, perquè estem començant una nova etapa, I clar, si entrem crispats, no hi
0: anem. No s'avançarà, no?
1: No.
0: Abans deies, hi ha més entitats, no només el Cau Amic.
1: Sí.
0: Quines entitats esteu fent aquesta tasca de col·laboració? Qui està implicat en tot això?
1: A veure, nosaltres hem començat, jo vaig reunir les tres associacions que jo sé, la Ciutat dels Gats, el PAS i el Cau. I, de moment, pues, bueno, estan en ello, però tenim que... Si no es fa aquesta taula i estem tots assentats, ja desvios.
0: Perquè com us organitzeu? Cadascú va una mica per la seva banda.
1: Clar, cadascú... Bueno, jo amb el Lluís agafa els gats, ¿vale?, per l'Ajuntament, i llavors automàticament s'esterilitzen. Però nosaltres, com Cau, ara fa poc, vam tindre ràpidament, vam veure que hi havia moltes gates prenyades, llavors vam agafar només que gates, les vam esterilitzar, i per lo menos no hem baixat la natalitat, però hubieran nascut de 5 a 6 cada una, pues, bueno, ens va costar bastant fer-ho, perquè tampoc t'agrada, perquè a més algunes estaven molt adelantades. I els veterinaris, jo l'entenc perfectament, tampoc m'agradaria fer-ho. Però clar, era això, i a més és que hi ha moltes epidèmies i de diverses coses que abans no hi havia hagut, i llavors de repente et trobes que els gatets es moren. Llavors això es té que posar les piles ràpid i explicar exactament el que es té que fer entre tots.
0: Quantes persones voluntàries esteu ara participant, aproximadament, amb les diferents entitats?
1: Mira, estem amb 64 persones. Això és difícil, de portar-ho.
0: I són bastants,
1: Mira, i a més, el WhatsApp no para, perquè hem fet un WhatsApp i no para. Que tinc un gat malalt, que tinc no sé què, que acaba de parir l'altre. Però, bueno, és el que hi ha.
0: I m'imagino que rebeu informacions de gent que va contínuament trobant o identificant
1: gats. Sense parar.
0: De les xifres que donàvem al principi, m'imagino
1: que s'han augmentat. Que pot ser molt més.
0: Sí.
1: És a dir, que potser aquestes han posat més i pot ser segur, perquè hi ha coses... Jo és que nosaltres potser no arribem, i si no hi ha gent, el que jo no sé, els pobres gats, és el que mengen, perquè et diuen, no, pues mengen ratolins. No mengen ratolins. Mengen com... Et porten un ratolí per donar-te les gràcies. Però tenen que menjar. Llavors hi ha gats que estan pues, molt desnutrits. Bueno, però ara resulta que el senyor Brugueola, que serà el amo.
0: Mira, si et sembla, anem a escoltar precisament a Carles Brugueroles, que és tinent d'Alcaldia de Benestar Animal de l'Ajuntament de Sant Cugat, que, entre altres qüestions, argumentava que el consistori s'hi està adaptant. O sigui que està començant a fer passes. Vinga.
2: Tot això és una llei, com deia, relativament recent,

0: bueno, donar ni la medicació i el que sigui, no fotre'l de seguida al carrer, que això és com, més o menys m'imagino, m'operen i em foten a fora. Pues això no, ells també tenen la mateixa sensibilitat que nosaltres. Llavors, això costa molt, perquè no hi ha cases d'acollida, que demanem cases d'acollida, però no n'hi ha. Pues, bueno, la gatera ens pot fer això, és dir, que ens pot servir, hi ha una edificació...
1: Ara parlem de la gatera, anem a escoltar un altre tall de Carles Brugaroles.
2: I tot plegat també ho volem fer de la manera la més coordinada possible amb els col·lectius animalistes que tenim aquí al municipi, que tenim entitats molt potents, molt dinàmiques, molt actives, que cal agrair tota la feina que fan, no? Perquè sumant, segur que arribarem molt més lluny i ho podrem fer millor al final per l'objectiu que ens mou, no? Que no és un altre que el propi nom indica, no? Que és millorar les condicions de benestar animal.
1: O sigui que compta amb les entitats?
0: Sí, sí, estem preparats.
1: Esteu preparats?
0: Sí, sí, falta, estem preparats, que... ell ho sap, que estem preparats. Cosa que abans, només fa 3 mesos, la persona que ho portava va dir no doneu de menjar als gats, perquè no està prohibit. Llavors vol dir que aquesta llei, curiosament, m'estàs dient que era del 2023, aquí a Sant Cugat no la sabien. Digo... I nosaltres tampoc ningú ens va... Perquè, clar, nosaltres donem de menjar. Hi ha vegades que no saps ben bé les lleis i tot això. L'Ajuntament, si sabia que hi havia des del 2023, hauríem pogut fer molta feina. Jo no acabo d'entendre-ho, es dic.
1: Escolta una cosa, la gatera. Es va fer, es va construir una gatera municipal.
0: Sí.
1: I què passa amb aquesta gatera?
0: Pues mira, va sortir a concurs i bueno, era com si fos un hotel de 7 o 8 estrelles. Llavors demanaven a les associacions molta cosa i ningú es ven presentar. Vale? I allí va quedar. Llavors s'ha omplès de malesa, sembla que s'ha caigut alguna caseta... Això, encara jo no he volgut anar per no agafar un emprenyament, perquè s'ha gastat uns diners que ara ja estan... No és que estiguin ideal on s'ha fet, perquè s'ha fet tocant amb una autovia que hi ha, que si s'escapa un gat estan tot ben protegit, no? Bueno, si no s'ha trencat. I llavors, però bueno, per lo menos que els gats del carrer en un moment determinat, no per anar acumulant gats. Això no podem fer-ho. És dir, que no podem, perquè és que la gent, si no, tothom et porta el gos, el gat, totes aquestes coses. És la gent té que ser conscient de que si agafa un gat és seu i que s'espavili com sigui, si no és una cosa que sigui de malaltia o el que sigui, que llavors per això també estem a les associacions, però el que no és agafar un gatet que mono i després me'n vaig, deixo la torre i deixo el gatet, i llavors és quan es multiplica.
1: Ja, o sigui, estem parlant d'una gatera municipal que es va construir i que a l'hora de licitar la seva gestió ningú no es va presentar.
0: I fa 4 anys.
1: I no hi ha ningú
0: no.
1: que s'ofereixi per gestionar-ho?
0: No, perquè demanen molta cosa. Llavors, nosaltres, que ja que estem fent la gestió de donar de menjar als gats del carrer... La demanem per poder posar els gats només mentre s'estan refent quan estan malalts. Després tornen al carrer. És a dir, que llavors... Bueno, clar, això es té que parlar més. És a dir, que és una cosa que proposem. Però i que les persones que estan donant de menjar al carrer estan disposades a posar-la bé, però... No, com... És que demanaven com si... Bueno, era exagerat el que demanaven. I era una cosa de 3x2, Tampoc és molt gran. És dir que... Però, bueno... És
1: confieu que es podrà allò arribar a un consens a...
0: Bueno, a veure... Ojalà. Però un consens...
1: Una decisió que afavoreixi, doncs, que aquest equipament clar. Es pugui...
0: Però tenen que pensar que jo...
1: I algú pugui assumir-ho.
0: No ho sé si... A veure, de la nostra butxaca... És que no en tenim de butxaca, nosaltres. Això és el que és... Ara, llavors, clar, no pots dir... Mira, ara resulta de que la vaig arreglar i a la millor costa més que fer un altre... en un altre lloc. Però si ja que està fet, per lo menos, que sigui com un petit hospital, en plan hospital. Vale? Mm. i però bueno,

0: No sé si se lograrà.
1: Això seria una sortida provisional, podríem dir.
0: Ah,
1: no?
0: Això. Però bé, a veure, jo no sé, el senyor Bruguerola, estic esperant. Que, a veure si ens truca ràpid, perquè el dia 23 fem una assemblea de tota la gent aquesta que estan en els gats del carrer. Fem una assemblea per veure què és el que fem. Llavors, a mi m'agradaria abans tindre una contestació de el bienestar animal demà passat, perquè això no és complicat. És reunir a la gent, el bienestar ja havia estat, vale? Llavors, i va ser positiu. El que passa que ara pot ser encara molt més positiu. Llavors, és qüestió de treballar-ho, però... I que hi ha gent disposada a treballar, sense cobrar.
1: Doncs ens hem fet una idea de la situació. Esperem que aquesta trucada que esperes, Rosa Maria,
0: ojalà,
1: es produeixi en pocs dies.
0: Espero.
1: Jo diria que sí, eh?
0: Sí?
1: Jo diria que sí. Almenys jo vaig veure el senyor Brugueroles molt per la labor.
0: Jo també. Jo també. El que passa és que, clar, li va passar tantes coses, la festa major, i després les vacances, i bueno...
1: És qüestió de temps, i no crec que triguin gaire.
0: Vale. Ojalà. Gràcies.
1: Rosa Maria, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per donar l'oportunitat de dir...
1: Què està passant també a la ciutat, no?
0: Gràcies.
1: Molt bé, gràcies i bona tarda.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Capitán de Boaldier. Cuatro intentos de evasión. Por la caldera, en un contenedor de basura, por las cloacas y en un cesto de ropa.
1: Hay circunstancias en las que hay que hacerse pequeño.
0: Comprendo. Teniente Paresal, cinco intentos de evasión. Disfrazado de desollinador.
2: Perdón, comandante, de jefe de desollinadores.
0: Disfrazado de soldado alemán. Disfrazado de mujer. Divertido, muy divertido.
2: Sí, pero lo que resultó menos divertido fue que un oficial me tomó de verdad por una mujer. Y eso no me gustó nada.
0: ¿De verdad?
2: Oh, se lo aseguro.
0: Teniente de Mulder, tres intentos. Señores, admiro sinceramente su valor patriótico. Pero aquí la situación es totalmente diferente. Nadie se escapará de esta fortaleza. Lo entienden, ¿verdad? Para que nadie pueda acusar de bárbaros a los alemanes, he decidido aplicar el reglamento francés. Léanlo. Es una buena lectura para pasar la semana. Y ahora, señores, les ruego que tengan la bondad de acompañarme.
3: Oswald, picapote.
4: Sí, mi comandante.
5: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta escena amb què hem iniciat l'espai d'avui pertany a la pel·lícula La gran il·lusió, de Jean Renoir, que va ser interpretada per Jean Gabin i Eric von Stroheim i que és una obra mestra. Avui parlarem de pel·lícules magistrals que podem conceptuar com a cinema antibel·licista, perquè immersos com estem en dos terribles conflictes armats, com són els de Rússia i Ucraïna i Israel i Palestina, que han causat tantíssims milers de morts, és bo recordar els missatges que el cinema ha llançat al món sobre la degradació humana que suposen les guerres. L'any 1937, veient el caire que estava agafant el missatge nazi i l'ascens de Hitler al poder, Jean Renoir va rodar La gran il·lusió, situant l'acció en la Primera Guerra Mundial, i més concretament en un camp de concentració alemany on els presoners francesos s'uneixen per apaivagar els horrors de la guerra. Pobres, no saben que 20 anys després els horrors no només es repetiran, sinó que es multiplicaran en la Segona Guerra Mundial. Sobre aquest film, La gran il·lusió, Orson Welles va dir: si hagués de salvar una única pel·lícula al món, aquesta pel·lícula seria La gran il·lusió. Tenia raó, és una pel·lícula esplèndida. Si no l'heu vista, no us la perdeu. Una altra joia cinematogràfica antibel·licista és Res de nou a l'oest, de Louis Milestone, anterior a La gran il·lusió. Aquesta es va rodar l'any 1930, tot just després de l'arribada del cinema sonor, i està basada en la novel·la del mateix títol que Erich Maria Remarque havia publicat un any abans. A Hitler no li va agradar la pel·lícula, esclar, i el partit nazi va fer que els soldats interrompessin les projeccions llançant bombes fètides i gas pebre a les sales i escampant ratolins perquè la gent marxés. Quan la pel·lícula es va estrenar als Estats Units, la revista Variety va publicar una ressenya amb aquestes paraules adreçades a la Societat de Nacions, que era l'embrió del que després van ser les Nacions Unides. Deia: la Societat de Nacions no podria fer millor inversió que comprar-ne la còpia original, reproduir-la en tots els idiomes i projectar-la a totes les nacions fins que la paraula guerra desaparegui dels diccionaris. Aquesta és una de les escenes del film.
6: Será una guerra rápida y habrá muy pocas bajas. Pero si hubiera muchas, recordemos una frase que dijeron los romanos cuando luchaban en tierras ajenas: Dulcet decorum est pro patria mori. Hermoso y digno es morir por la madre patria. Deben tener ambiciones. Aquí hay un joven que tiene futuro como escritor. escribió el primer acto de un drama que sería el orgullo de un maestro. Supongo que sueña con seguir los pasos de Goethe y de Schiller. Ojalá lo haga. Pero ahora nos llama nuestra tierra. La patria necesita líderes. Tenemos que dejar a un lado las ambiciones personales y empezar a sacrificarnos por nuestro país. He aquí un glorioso comienzo para sus vidas. El campo del honor les llama. ¿Por qué siguen aquí? ¿A usted, Krop, qué le retiene? ¿Usted, Müller, sabe cuánto le necesitan? Ah, veo que mira a su líder. Y yo también le miro, Paul Baumer, y me pregunto qué va a hacer.
7: Iré.
8: ¿Y yo?
7: Yo también.
8: Cuente conmigo.
7: Estoy listo.
8: No voy a quedarme en casa.
9: ¡A la guerra!
5: Una escena de Res de nou a l'Oest, de Louis Malmsteen. De pel·lícules antibel·licistes se n'han fet moltes més de les que en un principi puguem pensar. És veritat que, de les obertament de guerra se n'han fet moltes més, però podem dir que, pel que fa a qualitat, guanyen les antibel·licistes. Malauradament, el món no aprèn i continua ensopegant contínuament amb la mateixa pedra. Semblava que després de la Segona Guerra Mundial el món havia pres la lliçó i que si alguna cosa se'n podia extreure és que allò no s'havia de repetir mai més. Però ja ho veieu, els éssers humans ens continuem matant per les mateixes coses que es mataven els nostres avantpassats més ancestrals. Una altra gran pel·lícula, en aquest cas del 1957, per bé que també situa l'acció en la Primera Guerra Mundial, és Camins de Glòria, de Stanley Kubrick, amb Kirk Douglas i Adolf Menjou com a protagonistes. Es tracta d'un portentós al·legat antibel·licista en què Douglas, que encarna un coronel, veu com la follia del seu país, França, i especialment l'encegament despietat dels seus superiors militars, estan enviant els règims de soldats, regiments de soldats, a una mort segura. Escoltem aquest diàleg entre el general, encarnat per Adolf Menjou, i el coronel, interpretat per Kirk Douglas.
10: Vaya. Había que hacerlo. Francia no puede permitirse idiotas al frente de su destino. Le estoy agradecido, Dax, por haberme informado de todo. Coronel Dax, ¿le gustaría el puesto del general Miró?
11: ¿El qué, señor?
10: ¿Su cargo?
11: Hablemos claro, señor. ¿Está ofreciéndome el mando del general Miró?
10: Vamos, vamos, coronel, no exagere su sorpresa. Si va tras eso desde el principio, hijo mío.
11: Podré ser muchas cosas, señor. Pero nunca hijo suyo.
10: Desde luego no estaba refiriéndome a nuestra relación biológica.
11: No soy hijo suyo en ningún sentido.
10: ¿Quiere provocarme?
11: ¿Por qué iba a hacerlo, señor?
10: Sería una lástima perder su ascenso antes de conseguirlo. Un ascenso que usted ha planeado cuidadosamente.
11: Señor, ¿me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascenso?
10: ¡Coronel Dax! Discúlpese ahora mismo o le arrestaré.
11: Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico. Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas.
10: Coronel Dax, me decepciona usted. Ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo. Usted quería salvar a esos hombres y no iba detrás del puesto de Miró. Es un idealista. De veras, coronel, que lo siento. Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar. Tuvimos que fusilar a esos hombres. Usted ha acusado al general Miró y yo le he pedido cuentas. ¿Qué es lo que he hecho mal?
11: Si no se sabe contestar a esa pregunta, le compadezco.
5: Camins de Glòria, de Stanley Kubrick. És una altra obra mestra. Un portentós al·legat antibel·licista basat en una novel·la de Humphrey Cobb que parla dels milers de soldats morts a les trinxeres durant la Primera Guerra Mundial. A la pel·lícula només hi apareixen homes i l'única dona apareix al final. Es tracta d'una noia alemanya, de la qual els francesos se'n burlen perquè simbolitza l'enemic, i en un bar, per divertir-los, el taverner la fa cantar. Aleshores, ell es posa a cantar el Fidel Husser, que és una vella cançó popular alemanya, que parla d'un hússer que, quan és al front, rep la notícia que la noia que estima està greument malalta i que li queden pocs dies de vida. Aleshores, ell corre al seu costat i aconsegueix trobar-la viva encara, però acaba mort als seus braços. De sobte, veiem com els soldats de la pel·lícula deixen de burlar-se de la noia que canta i van callant fins a escoltar-la en silenci i amb respecte mentre els seus rostres van canviant colpits per l'emoció. La cançó, el poder d'aquella cançó, els ha recordat que són éssers humans enmig de la barbària. La cançó, ni que sigui per uns minuts, els ha tornat humans. En aquell moment, Kirk Douglas passa per davant de la cantina i escolta com els soldats, acompanyant la noia, també estan cantant la cançó, just quan un sergent li comunica que les seves tropes han de partir. Ell, aleshores, diu que molt bé, però ordena al sergent que deixi els soldats 5 minuts més abans de tornar al front. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que avui hem dedicat al cinema antibalicista, escoltarem la cançó, aquesta cançó, que es diu El Fidel Husser, que, com dic, forma part de la música popular alemanya. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
3: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes...
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta d'etapes ja té dates. La